0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El desfant d'Andrea
4: amb l'Andrea Gobrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: No va dir el Rock. Aquí no s'avalua la gent que es juga a porros enormes.
2: Perdó. No,
7: jo vaig... això ha sigut inadequat.
2: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
7: Però...
2: aquí no es penalitza.
3: No, no, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
8: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
9: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
10: Comencem!
11: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
12: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
13: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
14: Aquí i Lluís Brugalla.
13: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
15: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
16: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
17: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvingudes i benvinguts a Líders, l'espai on conversem amb persones que inspiren, transformen i deixen empremta a través de la seva manera de liderar i de relacionar-se amb el món. Soc la Núria Cortés i avui parlarem de confiança, de llegat i de relacions, perquè hi ha vincles que es construeixen al llarg d'una vida i que amb el temps també es converteixen en una manera de liderar. Sovint parlem de treball en equip, de talent i de confiança, però avui ho farem des d'una perspectiva molt especial, perquè les nostres convidades comparteixen molt més que un projecte professional. Comparteixen una història, comparteixen valors i comparteixen una relació que les acompanya des del primer dia de la seva vida. Avui ens acompanyen la Judit Sánchez i la Lluïsa Roig, mare i filla, dues dones, dues generacions i una mateixa voluntat de créixer, evolucionar i construir plegades. Amb elles parlarem de lideratge intergeneracional, de confiança i de reptes, aprenentatges i de què passa quan la vida personal i la professional es troben cada dia. Benvinguts i benvingudes, això és Líders. I ara sí, benvingudes. Abans de parlar de feina, m'agradaria parlar de vosaltres, Judit i Lluïsa. Qui és la Judit per la Lluïsa i qui és la Lluïsa per la Judit?
2: Bueno, primer de tot és la meva filla. Segon, una companya i un suport també, un recolzament en totes les àrees de la meva vida, i potser també barra amiga, ara que ja és gran, vull dir que pots parlar de moltíssimes coses amb total llibertat i amb total confiança. És el nom jutjaran, no? Llavors és això.
1: Sí, aquest espai, no?, on una pot ser una mateixa sense...
2: Sí, exacte. I això també per la feina és molt important. Quan ets emprenedora penso que és importantíssim.
1: I tu, Judit?
3: Pues també. Per mi el primer és ma mare i per mi un suport. O sigui, m'ha apoyat en totes les fases en què hem passat, ja des de petitona fins que ja vam començar en el món professional a treballar juntes, fins ara. O sigui, és una persona amb qui puc comptar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.
1: Sí, això és molt bonic. De fet, ara m'heu fet recordar que l'altre dia la meva filla, la Martina, em va dir: mama, és que amb tu puc ser lliure, no? Tu puc ser qui sóc. Clar, i això és fonamental perquè llavors tot passi.
3: Exacte.
1: Perquè, de fet, en entorns de feina s'us veu tot sovint totes dues juntes.
3: Exacte.
1: No? Ara fa poquet que vam fer la convenció de BNI, a les que les tres pertanyem, no? També.
3: Sí.
1: També sempre juntes, sempre recolzant-nos, això és molt bonic de veure des de fora, també.
3: Sí, la veritat és que, bueno, compartim moltes, moltes etapes del món professional. Aquestes etapes han passat per l'empresa familiar, per BNI, o sigui, per moltíssims contextos en què m'és impossible contemplar-lo sense ella al meu cantó, no? Llavors ella és realment un pilar molt, molt fort, molt fort.
1: I és maco perquè, de fet, pel que jo conec, no, Judit i Lluïsa, ja veniu d'una història emprenedora, d'empresa familiar, no? Com és una mica aquest recorregut també de família? Perquè aquí se n'ha parlat molt a l'estudi de la relació família-empresa, que no és del tot senzill, que té coses molt bones, però que realment a vegades pues, té coses molt complexes, no? D'on ve el vostre projecte? D'on neix?
2: Bueno, l'empresa la vam generar el meu exmarit i jo, i a partir d'aquí doncs es va fer una empresa bastant gran. I bueno, arrel de que arriba un moment en què tant la Judit com la meva altra filla bueno, es van fent grans, s'incorporen a l'empresa, i llavors el meu exmarit es va jubilar i Judit i jo vam agafar la decisió de continuar amb àrees. Aquella empresa era molt gran i tenia àrees, i jo em vaig quedar amb l'àrea del que era l'assessorament energètic i ella amb l'àrea del project manager. Ja portava en aquella època el que eren obres, els treballadors encarregats i tal, i la meva altra filla doncs s'ha decantat també per el món de l'emprenedoria, però el que és, ella és entrenadora personal. Li envio un petó.
1: I ara, per una mica també explicar una mica els vostres projectes, explica'ns, Judit i Lluïsa, què és ser project manager, no? Perquè a vegades podem entendre que és dintre d'una empresa, però tu fas una cosa super concreta en un món també poc feminitzat en aquest moment, no? Que també és un tema que parlarem. I Lluïsa, també, què és ser assessor energètic, no? Perquè al final donem per fet nosaltres, que moltes vegades tothom ho entén, però què feu cada una? Quina és la vostra feina cada dia?
3: Clar, un project manager al final és una persona que gestiona una obra, vale? Una reforma, un projecte de rehabilitació, de construcció, al final, no? En 360 graus, no? O sigui, el meu objectiu a través de la meva feina que faig cada dia és arribar a un objectiu de costos, de temps i de qualitat. Llavors, durant tot el procés, fins i tot abans de que el procés s'estigui executant, quan ja s'està d'una manera gestionant, no? El que faig és fer uns mecanismes, uns processos perquè aquest projecte es vagi desenvolupant, que el client disfruti de la reforma.
4: Que no ja és difícil, eh?
3: Sí, és un projecte molt complicat. Llavors, el meu objectiu és que disfruti de la reforma i jo me n'ocupo de tot el que hagi de fer falta perquè aquest projecte es desenvolupi en terme de qualitat, de costos i de temps, sobretot, que són els tres indicadors que fan que una reforma es valori de manera òptima o es valori de manera pues, que s'ha de millorar, no?
4: Sí, que de fet diuen que fer una obra és un moment d'estrès supergran.
3: Sí.
4: No? Genera, és una de les situacions que genera més estrès per a una persona.
3: Sí.
4: Llavors, pel que jo entenc, Judit, és, tu ets la persona entre la que contracta, ets el filtre entre la persona que contracta i tots els industrials que van a darrere. No?
3: Llavors,
4: a través d'una persona, la gent pot, o sigui, simplement té contacte amb tu i tu t'encarregues de tota la resta.
3: Sí, jo per fer-ho entendre, perquè la gent del sector de la construcció fàcilment entén el meu paper, no? Però potser la gent que no és del sector o que no ha fet una reforma, que és fàcil, que molta gent no hagi fet una reforma o vàries a la seva vida, no saben ben bé el que és. Llavors, jo sempre per facilitar aquesta comprensió, el que faig és comparar el meu paper amb un wedding planner.
4: O sigui,
3: un
4: wedding planner... Això és molt interessant, sí. Això, en veritat. Doncs
3: pues mira, un wedding planner és aquella persona que t'ajuda a contractar una boda perquè tu puguis disfrutar de la boda. Què passa? Que tu una boda, sí, la pots gestionar tu, pots contractar la música, pots contractar pues, el pastís, pots contractar les flors, no? Però si tu tens una persona que és la teva interlocutora, que t'orienta cap a quins proveïdors necessites, quins professionals són els més adequats per al tipus de boda que tu vols i tal, pues és molt més fàcil. I si t'acompanya en tot aquest procés, pues llavors s'assegura un èxit, no? Llavors jo comparo això, no? Un wedding planner organitza modes, jo organitzo reformes.
4: I és veritat que les dues coses generen un estrès bestial,
3: sí.
4: I que poden ser també causa de fricció també de parella, vull dir
3: sí,
4: que són importants les dues funcions.
3: I tant. Molta gent que li explico el meu paper dintre d'una obra diu, ostres, diu, tant de bo t'hagués conegut fa uns anys quan vaig fer una reforma perquè va ser horrible, es va allargar moltíssim, em sortien imprevistos per tot arreu, o sigui, realment la meva figura és molt necessària. Llavors, la meva figura també s'orienta cap a dos tipus de clients, no? Sinó del client final que vol fer una reforma i no vol o no pot dedicar-hi aquest temps, vale? I després a professionals de la construcció que necessiten un suport. O sigui, amb tota l'experiència i tota la trajectòria que he tingut de l'empresa familiar dintre del sector de la construcció, m'he adonat que moltes empreses del sector de la construcció fàcilment o... perquè els projectes fàcilment poden durar pues, 6 mesos, un any i mig, no? Pues, ràpidament poden trobar aquest sostre de facturació. No? Llavors, amb la meva figura, sempre dic que sempre els ajudo a superar aquest sostre de facturació sense que això comporti costos, perquè al final jo sóc una figura freelance que entra en projectes concrets, o de manera recurrent, pues, amb hores fixes o així durant el mes. Llavors, bueno, és una figura molt interessant.
4: Bueno, ara tornarem a la teva posició, Judit. Anem a escoltar a la Lluïsa. Realment sembla que... Bueno, un assessor energètic. Què fa una assessora energètica?
5: Un assessor energètic, bueno, com el seu nom diu, assessora energèticament. Arrel d'una factura de llum i de gas, perquè fem llum i gas, doncs comença a fer un anàlisi exhaustiu dels hàbits d'aquella persona, de la potència que té contractada, de les tarifes, de si a més demanes més d'una factura, bueno, pots veure el recorregut que té amb la seva comercialitzadora actual i busquem la millor opció per aquella persona. També som especialistes en el que és autoconsum, perquè bueno, l'autoconsum varia molt, hi ha moltíssimes varietats i cada vegada que ens demanen un estudi d'autoconsum hem de començar a fer, bueno, a fer com estudis perquè canvia molt, cada comercialitzadora canvia molt. Llavors, arrel d'aquí doncs, aconseguim quasi bé el 100% dels nostres clients un estalvi que moltes vegades és important, a més estem parlant del 20 o del 30%, vull dir que és un bon estalvi, i a partir partir d'aquí doncs, estan a la nostra cartera de clients i nosaltres els cuidem. Què vol dir cuidar? Doncs, bueno, jo necessito una factura que no m'arriba, necessito que m'expliquis aquesta factura, te l'explico, o bueno, he tingut una trucada d'aquestes sospitoses i no sé ben bé què m'estan dient, perquè moltes vegades espanten. A Lluïsa, digue'm què ets a fer o digue'm que ho tinc tot normal, jo els atenc amb moltíssima amabilitat i amb molt d'amor. I, bueno, i així és com estem fidelitzant els nostres clients, que realment és el que ens interessa. I si en un cas hipotètic aquest client estés correctament assessorat a on està, jo també li dic no facis res, ja estigues aquí i ho mirem si vols d'aquí un temps o no. Vull dir, sempre volem clients satisfets.
4: Clar, clients contents, no?
5: Sí.
4: Però és molt curiós que ara que... Mira que us conec, eh?
5: Sí.
4: I ara que us estic escoltant, penso, les dues teniu una funció realment una mica similar, no? Que és
5: sí.
4: Aquesta tensió, aquesta cura i treure aquest estrès a la gent de... Sí, és veritat, és que a més darrerament hi ha moltes trucades, molts missatges...
5: És una bogeria.
4: És molta bogeria, no?
5: Sí.
4: I llavors... està ben assessorat i està en bones mans, la veritat és que jo crec que cada vegada més que estem tan hiperestimulats per tot, tenir gent que et digui no, tranquil·la, amb mi estaràs bé, tant en un cantó com a l'altre, és molt important.
5: A la meva ponència de BNI, una de les slides, poso, coneixes el nom del teu assessor energètic? I penso que és una pregunta molt important perquè, bueno, que és important tenir el teu assessor energètic que t'orienti amb tot i que es pot estalviar molts diners, encara que de vegades no ho sembli o no tinguem temps de mirar-nos bé les factures de la llum o del gas.
4: I escolta, quan arribarà això també en el món de l'aigua? Perquè aquesta és l'eterna pregunta, no?
5: Sí. Bueno, l'aigua jo ho veig complicat. Allà, complicat, allò estan tancats totalment i allà no entra ningú. Clar, aquí és arrel de que es va liberalitzar l'energia que van començar a entrar comercialitzadores. I aquí pots escollir molt. Jo, a part d'escollir preu, que és la prioritat meva, també escolleixo servei. Que a mi les comercialitzadores em donin servei que jo amb una trucada pugui resoldre el problema que té el meu client, evidentment.
4: I com a empresa també sou molt complementàries.
5: Sí, ens complementem totalment, sí. Ella, quan de vegades s'ha posat en un edifici des del començament amb el provisional d'obres, vull dir, l'he gestionat jo, després amb totes les vivendes que surten per allà fins al definitiu per cada vivenda, vull gestionar jo. Sí.
4: Clar, perquè Judit, podem parlar de pisos, podem parlar d'edificis, podem parlar de tot, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que jo també he caigut amb l'error, gràcies a Lluïsa, perquè jo pensava, bueno, la reforma d'un pis, no? Però tu també pots reformar, o sigui, pots ser project manager d'una reforma d'un hotel, d'un edifici,
3: exacte,
4: el que sigui, no?
3: Sí, per exemple, fa uns mesos vaig fer la substitució d'una moqueta a un hotel a Barcelona, que potser pot semblar algo que no té importància, però bueno, la moqueta tenia un dibuix molt concret, vale? I els hotels ja se sap que el seu negoci es basa en complir molt un calendari. Per exemple, era superimportant complir unes feines de cara a una planta, a una segona planta. Llavors, bueno, faig reformes, o sigui, ajudo en qualsevol projecte de reforma, ja sigui integral, parcial o el que comentaves tu, de pisos, locals o edificis.
4: I hi ha una cosa que a mi m'encanta, no?, quan tinc dones com vosaltres a l'estudi, parlar del lideratge femení. Perquè, bueno, potser, Lluïsa, no sé si a tu també et passa, però a tu et deu passar molt, ja estic segura, Judit, no?
3: Sí.
4: Que en el teu sector que vingui una dona com tu i et digui per aquí i per allà, com es viu tot això en els vostres sectors?
3: Bueno, jo intento ser molt assertiva, no? I al final treballo molt amb persones, vale? I sobretot, pues, al món de l'obra, pues, ja se sap, no? Treballo amb molts homes, no? Llavors, bueno, allò que la primera trobada sempre es troben de, ostres, a veure per on em vindrà aquesta noia, no? Però jo al final sempre intento comunicar que jo estic allà per ajudar-los, perquè la meva feina ja no només perquè una obra, una reforma funcioni bé, ja no és aconseguir que el client estigui satisfet, estigui tranquil i estigui relaxat, sinó que els industrials també ho estiguin.
4: Això és molt
3: important. Entro a una reforma i vull conèixer, vull saber quin és el punt feble de cadascun, quin és el punt fort, valorar la seva feina, perquè a més, com que vinc de l'empresa familiar de les instal·lacions, sóc una forta defensora dels oficis, de la crisi que s'està visquent en els oficis a la construcció, i bueno, els cuido molt. O sigui, jo per mi un paleta, o per mi un pladurista, o per mi un tècnic de clima, són persones que necessiten molts anys per tenir tot el coneixement i tota la pràctica, i al final el que pot semblar pintar una paret no és algo que es faci d'una manera senzilla bé. Llavors, sempre defenc molt això i cuido molt dels meus industrials. Llavors, clar, a la meva feina ja no només procuro que el client estigui content, sinó que els industrials també. Alliberant aquesta tensió, aquesta pressió en una obra, i fins i tot gestionant el que són els pagaments, els cobraments, doncs perquè això dona tranquil·litat. O sigui, jo sé, com que vinc de l'empresa familiar, sé el que són les tensions de tresoreria, sé. Sé el que és que et paguin a 30 dies o et paguin a més, o sigui, sé els problemes que comporta. Llavors, sóc una figura que és el que m'agrada, no?, de la meva figura, que estic al mig de la situació i d'aquesta manera també puc resoldre o puc ajudar a que tots estiguin bé i tot fa que la reforma arribi a bon port, no? Llavors és algo que m'agrada molt de la meva feina.
4: Sí, això és molt interessant i em feia recordar això de que antes de patrones sido marinero, no? Quan una persona ve, no? Que tu has néixer amb la vostra empresa i coneix tot el que passa en el procés, ara ets capaç, no?, de dir, jo conec tot el que tu estàs passant i sóc capaç d'ajudar-te a totes les àrees. Això em sembla molt, molt, molt interessant. I una cosa, noteu salt generacional entre vosaltres? Hi ha hagut alguna vegada alguna cosa que digueu, ai, mira, aquí tenim un salt generacional i es nota. Hi ha alguna cosa que destacaríeu o sempre esteu molt alineades amb tot?
5: Bueno, potser és amb la tecnologia, no?, que jo em tinc que posar les piles. Bueno, de fet, és algo que m'agrada, no?, perquè m'obliga, per exemple, BNI, no?, vull dir, t'obliga a saber fer un PowerPoint, a saber la IA, per exemple, ara, vull dir, a compartir fitxers amb un drive, vull dir, a fer coses que potser si no estés a BNI o si no estés fent coses no ho sabria, no? La tecnologia potser és el que...
4: El repte més gran, no?
5: Sí, sí, sí.
4: A tu també, Judit?
3: Sí, per mi també. O sigui, és algo que dintre del meu ofici intento a veure en què em pot ajudar la tecnologia, no? Ara que està la intel·ligència artificial, per exemple, que està a l'ordre del dia, pues sempre intento estar al dia de les eines que van sorgint, de com em poden ajudar a la meva feina diàriament, com em poden ajudar a estalviar temps o a millorar aquesta gestió de l'obra del client, no? Fins i tot la seva experiència, no?, durant l'obra, pues perquè a més de tenir-me a mi, tinguin pues, no sé, un drive al núvol on puguin consultar sempre els seus plànols, puguin consultar, ostres, com era l'aixeta que se la vull ensenyar al meu amic al sopar del dissabte, com era l'aixeta que vaig escollir per ensenyar-li, saps? Pues que puguin accedir a tota aquesta experiència de la reforma. Saps?
4: Sí, perquè, mira, curiosament també, darrerament es parla molt de que precisament això que obríeu, no?, de la intel·ligència artificial, la tecnologia, i cada vegada més, per contra, que clar, ara ja no sé si és la nostra generació o és tothom, no? Cada vegada més busquem serveis més personalitzats, més d'atenció, més propers. No sé si vosaltres també heu viscut una mica un canvi amb tot això.
3: Sí, jo estic convençuda. O sigui, estem passant d'un temps on es buscava molt la quantitat de client a la qualitat. O sigui, jo ara crec, és com el que comentava ma mare, no?, fa un moment, que en la slide de BNI ella va posar, saps el nom del teu assessor energètic? Pues realment jo crec que molta gent em contracten a mi ja no perquè necessitin un project manager, sinó perquè necessiten que jo els ajudi, no? Perquè li agrada la meva manera de treballar, em coneixen, saben que hi fico passió, que hi fico ganes i que no m'importa dedicar-hi les hores que calgui perquè un projecte tiri endavant. O sigui, jo crec que és això, o sigui, canviem d'una quantitat a una qualitat d'atenció. I, bueno, és el que amb ma mare sempre estem comunicant als nostres clients, ella des de la seva banda i jo des de la meva.
5: Bueno, jo penso que a tots ens agrada que ens tractin amb amabilitat, amb respecte, que ens cuidin. Vull dir, llavors jo tracto els meus clients, vull dir, com m'agradaria que tractessin a mi, res més. Mm-hmm. I hi ha molts clients, que sense venir a cuento m'envien un WhatsApp o em truquen i em diuen, Lluïsa, estic supercontent amb els preus i amb la teva gestió. Vull dir, de fet, he tingut clients importants que em diuen, no miro pas tant el preu, sinó que tu continuïs gestionant la cartera meva.
4: Mm-hmm. I d'aquí us deuen venir les vostres millors recomanacions, no?
5: Sí.
4: Perquè també... Al final una cosa és vendre i ja quan et recomanen ja és premi,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí, sí.
4: Quan
5: sí.
4: Algú parla de tu...
5: Sí, sí, sí. O t'arriben... A mi, per exemple, en BNI treballem amb referències, com bé sabeu, no? Llavors a mi m'arriben de vegades clients que em contacten que jo procuro sempre seguir el fil i saber a quin company li haig d'agrair, no? Però moltes vegades hi ha algun client que ho tinc posat a m'interrogant perquè no sé de on ha sortit. Vull dir, arriba un punt en què el boca a boca treballa de tal manera que és impossible seguir aquest fil. I llavors, bueno, penso que és molt interessant i per mi, a mi m'encanta, m'encanta.
4: Sí. I escoltar una mica parlant ja d'aquest binomi mare-filla, no? I també que treballeu juntes, si haguéssiu de definir quina és més valenta de les dues? Quina és més echa pa'lante, com se sol dir? O més o menys deu a la part?
3: Jo crec que més o menys anem a la part,
5: sí,
3: jo crec.
5: Jo també diria això. Penso
4: crec que
5: som
4: bastant semblants. Crec que som autònomes, de ser.
5: Sí,
4: has de tenir un espavilaret.
5: Sí, has de tenir un punt important de valentia.
4: En consciència.
5: Sí. No? Has de ser-ho la força. Llavors penso que això ja és important. També penso que una persona autònoma, per mi és d'admirar, jo ho he sigut sempre, penso que tens uns valors, una valentia i unes ganes de treballar de diferent manera, no? De ser tu qui decideix on vas i cap a on vas i el que fas. Mm-hmm. Penso que és importantíssim,
3: sí,
5: que ningú t'hagi demanat.
4: I escolta, i també m'agradaria saber la vostra opinió, perquè és una pregunta que també acostumo a fer tots els programes, que què penseu, que el líder neix o es fa? O sigui, l'emprenedor neix o es fa? Què en penseu? Perquè clar, és un temazo aquest, eh? Jo tampoc sabria, si me la fessin a mi aquesta pregunta, tampoc, no,
5: potser...
4: Perquè clar, vosaltres també, clar, vosaltres ja heu viscut empresa familiar, però
5: clar,
4: tu vas engegar-la, vull dir,
5: sí,
4: també venies llavors generacionalment?
5: No, jo vaig començar. Però jo penso que hi ha una bona part que és la persona, no? La persona que ja li agrada, doncs, anar pel seu compte, que té, sí, aquest punt d'independència, però després evidentment la formació és molt important.
4: L'aprenentatge constant, no?
5: L'aprenentatge, en el meu cas, va ser molta pràctica, vam estar a l'empresa molts anys, i llavors allà aprens molt, inclús ara que estem les dues, com el que diu Judit, no? Continues aprenent o fent servir el que has après anys enrere, sí.
3: Clar, jo per mi, per exemple, és que al tenir l'empresa familiar, jo recordo, no?, des de petitona, jugant amb bombetes, amb cables, allà per al magatzem, corrents per al magatzem, no? Llavors, quan ja vaig començar a anar a l'institut o així, doncs lo típic, no?, de tons pares, vinga, doncs a treballar a l'empresa,
4: no? Ai, sí,
3: no?
4: Jo també.
3: Llavors, una
4: els
3: mica...
4: Els estius eren horribles, no?
3: És com que no veus la teva vida professional d'una altra manera, no? Que no sigui emprendre i fer empresa, no? Llavors per mi era com continuar el que em sortia de dins realment.
5: Sí. Clar, a casa també es parla a les converses es parla de l'empresa,
4: clar,
5: cosa que de vegades genera discussions, però moltes vegades també genera molta unió. Des del meu punt de vista, una empresa familiar genera molta unió perquè tots vas...
4: Remeu, no? Remeu alhora.
5: Exacte, cap a una il·lusió comú. Penso que també és que uneix molt a les persones.
4: I si haguéssiu de parlar de valors, quins valors creieu que us defineixen?
3: La feina dura, la consistència, o sigui, el fet de quan un dia tens un dia dolent o et trobes amb un problema, no?, tirar endavant. O sigui, per mi, fins i tot amb l'empresa familiar, o sigui, hem tingut problemes, hem tingut dificultats i en el meu interior sempre hi havia aquesta empenta de dir cap endavant, cap endavant, cap endavant. O sigui, donava igual el que se'm posés al davant que endavant. Sí, sí.
4: Sí, perquè moltes vegades no queda més remei, però sí que és veritat que és una decisió. No? A vegades
3: sí,
4: la gent és que no queda més remei. Bueno, no ens traguem mèrit, no? És a dir, tu tens un problema
3: tu
4: al davant,
3: sí, sí,
4: i tires milles i això també, no? És
5: jo
4: molt
5: penso
4: de
5: que això és una qualitat dels autònoms, els circumstants.
3: Sí.
5: Penso que sí, que és una qualitat de la que millor tots els autònoms, si anessis a mirar, penso que hi ha unes qualitats, jo penso que són comunes, i una d'elles, i molt important, penso que és la constància, el voler millorar cada dia, el superar-te,
4: La resiliència, no? Nosaltres vam tenir aquí a l'estudi l'Elisabet Bach, la banda de consultora econòmica, evidentment és la presidenta de Pimec Autònoms, i vam parlar llargament, no?, del món de l'autònom, i que realment aquesta resiliència que desenvolupem els autònoms...
3: Sí.
4: També sí que és veritat que és una decisió, però és que és el que hi ha. Vull dir, avui torna a ser dilluns, avui tornem a aixecar negocis, i és molt, molt important. I quan teniu desavenences, primer, en teniu, no? A vegades, ja no tan personal, sinó potser a l'hora de gestionar alguna situació, com ho gestioneu tot això?
3: Bueno, jo penso que alguna en tenim, però penso que la solucionem. Ella i jo tenim l'avantatge de que ens assemblem molt. I a la feina, quan hem tingut, pues, allò que estàs en una reunió o estàs en una dificultat, o sigui, hem tirat... Només mirar-nos ja sabem cap a on anem, ja sabem quina és l'alternativa que volem agafar, no? Llavors, penso que encara que potser hi ha hagut moments en què hi ha hagut algun d'ostres que escollim A o B, no? Però sempre hem anat molt, molt en línia, crec.
5: Sí, ens assemblem bastant, llavors això facilita molt les coses. Vull dir, a la millor potser les friccions que pots tenir és després d'un dia que hagis tingut dies durs, que també...
4: Sí, no, i a vegades una mala contestació o el que sigui,
5: sí, però,
4: no?
5: Però bueno, també... El fet de que sigui la teva filla o la seva mare, també dius, bueno, pues, no passa res, no?
4: Clar.
5: Al final no passa res.
4: Sí, sí. Jo una de les coses que també me n'adono que s'està perdent molt també la cultura aquesta de l'esforç, no? Dels que tant els catalans hauríem de fer, no?, bandera. Mm-hmm. Perquè jo també venia d'empresa familiar i jo, des de que acabava el col·le fins que començava, exacte, estava treballant.
3: Sí, sí.
4: No? I això també fa caràcter, perquè exacte, això també et fa... I en canvi ara la cosa canvia, no? Mm-hmm. Jo també tinc una filla de 19 anys i evidentment, o sigui, no és res de... També potser jo també m'he anat a l'altre extrem. No sé vosaltres també com viviu això, si realment fa falta aquesta implicació al 100%, al 1000% a l'empresa. No sé si vosaltres també poseu límits personals o feu com fèiem nosaltres, que dissabtes, diumenges i dies de guardar també parlàvem de la feina.
3: No. Jo, per mi és important establir límits. O sigui, forma part de cuidar-me com a emprenedora, no? El fet d'establir unes hores de descans, perquè sent autònoma també això és complicat, no? A vegades, i més quan la teva feina t'apassiona i t'agrada molt. És molt fàcil que et passis 12, 14 hores, 16 hores treballant, no? I és a vegades que haig de dir, bueno, a tal hora plego, perquè és que si no estaria tot el dia treballant. Sí que és cert que potser els caps de setmana treballo en coses que m'agraden més de la meva feina i en guardo per als dia a dia, no?, la feina més dura o que no és tan agraïda, no? Però intento ficar límits, horaris, límits de cuidar-me, de no ser, de que la feina, tot i que m'apassiona i m'agrada molt, no em defineixi, sinó que hi ha altres coses que em defineixin a mi, com pot ser l'esport, com pot ser la música, com pot ser la natura, o sigui, totes aquestes coses. Intento cuidar-les molt perquè d'aquesta manera també cuido la meva dona empresària i la meva dona emprenedora. Penso que és super necessari.
4: Sí, sí. Sí, una de les coses que recordo, una vegada et vaig dir, Judit, i aquest cap de setmana? No, Núria, jo cap de setmana cuido el meu descans. Ja vaig pensar, ole tu, és veritat. Perquè a vegades quan la setmana no m'adona, no? Sí, i és veritat, i vaig pensar, és que és veritat, és que és cap de setmana, sí, vull dir, ja ho farem dilluns,
5: és
4: si convé, no?
5: És important saber cuidar-te. Jo penso, jo sempre ho he fet, vull dir, he treballat molt.
3: Sí, segurament
5: molt,
3: em ve d'ella, també.
5: He treballat molt, però també sempre he tingut clar, per exemple, l'esport per mi ha sigut molt important, el desconnectar en certs moments, el sortir a sopar, anar de vacances, i penso que t'has de cuidar per després donar també el millor de tu mateix. Si no et cuides, no pots donar després, i penso que és molt important, tant com a persona com a empresària, eh?
4: Sí, sí, com a persona.
5: De les dues maneres. I a ella sempre li dic també, sempre. A les dues filles meves.
4: Sí, bueno, de fet, si permeteu l'esment, la vostra filla es dedica especialment a l'esport, no?
5: Sí, també és emprenedora.
4: I també és emprenedora, vull dir que això és que us ve de família.
3: Sí, sí, per mi l'esport, per exemple, és una cita més a l'agenda. O sigui, igual que organitzo les reunions o organitzo les visites d'obra, m'organitzo la meva sessió al gimnàs. I això, si passa alguna cosa, escolta, haig d'anar al gimnàs, perquè és que forma part de que jo després pugui funcionar bé i estigui al 100%. I és que, a part, la meva feina és molt absorbent, haig d'estar molt concentrada, o sigui, estic agafant diners i estic agafant somnis als meus clients, que haig de cuidar molt, llavors, bueno...
4: Que bonic, estic agafant somnis, és que és molt bonic això,
3: clar,
4: eh?
3: Haig d'estar al 100%, haig d'estar al 100%.
4: Molt bé. I escolta, i què heu après l'una de l'altra?
3: Buf.
4: Alguna cosa que vulgueu destacar? Què heu après?
5: Jo diria que la Judit és una persona molt, molt centrada, molt equilibrada.
4: Sí, amb el cap molt ben amoplat, no?
5: Sí, sí, sí. I jo potser... Jo de vegades sóc impulsiva, no? I ella de vegades m'ho ha dit, no? Perquè decidir-me alguna cosa jo ho faria ja, no?
4: Em sona, sí. Jo també jo sóc així.
5: Aniria ja per feina, no? I, bueno, d'ella hi ha après això, no? A la millor reflexionar una mica més o esperar-me o dir, bueno, sí... a ser una mica més equilibrada, a parar aquests impulsos.
4: Molt bé.
3: No, jo deia, jo crec que és que ha estat sempre tan present, com que hem compartit empresa, he treballat en l'empresa familiar, o sigui, ha estat tan present, jo crec que al final he arribat a on soc gràcies a ella, o sigui, amb tot el que m'ha donat, quan m'ha tingut que fer una xerradeta, quan m'ha tingut que dir, escolta, Judit, o el que sigui, o sigui, tot ha fet que jo arribi al punt on estic, i la veritat és que no imagino, saps? Una altra manera, una altra alternativa, saps?
4: Hi ha una altra cosa que també m'agrada preguntar molt, que és que dintre de les vostres àrees, evidentment, quin és el projecte que més us ha agradat o que més us ha marcat, o saps, quin és aquell projecte que dius, mira, si de tot el que he fet hagués de destacar alguna cosa, quin seria? O, qui, o per exemple, en el teu cas, Lluís, aquí has pogut ajudar més, o no sé, què ens podeu explicar?
3: Jo a crec mi... que...
5: Ui, ui. No, una de les coses que m'entra més, perquè jo també sóc conscient de que sí, el meu al final són els diners que cobrem i tal, no? Al final és sempre la finalitat, no? Però si en el camí ajudo a gent, doncs em sento molt realitzada, no? Doncs moltes vegades em truca gent gran que veus que no s'enteren massa, doncs ajudar-les al 100% a fer,
4: sí,
5: encara que a mi
4: em
5: costi, doncs estar una bona estona tots explicant-los les coses. A mi això sincerament m'omple molt, més a més això que no pas que m'entri un gran projecte que dius uau, no? Però sí, a l'ajudar la gent, a aquestes persones que van perdudes amb la tecnologia moltes vegades, que ara me pide el PIN, el telèfon, que no sé què, no saben, ajudar-les, doncs m'omple molt.
4: Sí, el servei personalitzat que dèiem, no? També sí, per això hi ha banca, sí, sí. Hi ha banca privada, no? Que nosaltres sí. Coneixem, que guanyen molt el terreny a la banca tradicional per això, perquè sí. És que realment hi ha una persona que t'assessora amb tot el que has de fer,
5: sí.
4: I cada vegada jo també, no sé si és que m'estic fent gran, però també cada vegada més aposto per aquest servei.
3: No, jo crec que estirar
5: cap jo penso
3: aquí.
5: Que sí, que és necessari.
4: I tu, Judit, si haguessis de dir, mira, aquest projecte m'ha marcat molt per algun motiu...
3: Jo, mira, jo és que crec que tinc una cosa molt bona, i és que de cada projecte que faig, el faig únic. O sigui, jo crec que no podria escollir cap projecte. Fins i tot he fet coses que potser... O projectes que una altra persona diria, ostres, quin rotllo fer això, o el que sigui, o fer una altra reforma integral, no? Jo és que per mi... Cada projecte és únic, el client és únic, el projecte és únic, o sigui, per mi, cada projecte que començo és una il·lusió nova per fer les coses millor, per aprendre més, o sigui, la veritat és que no et sabria escollir-ne cap.
4: O, per exemple, o un projecte, el més gran que hagis pogut fer, no? I tu també, Lluïsa, quin és el projecte més gran que has fet?
3: Jo, per exemple, projectes he fet a Barcelona. He fet reforma de pisos, no? Del típic pis al carrer Provença, allò d'una reforma
4: integral, no?
3: Exacte. Pues aquests projectes són molt agraïts, perquè d'un pis que és fos, no? Perquè abans es feien els pisos amb moltes habitacions, perquè hi vivia molta gent o hi havia el servei i tal, pues realment obres un pis i és un canvi brutal, no? I aquest tipus de projectes fan molta il·lusió.
4: Bueno, i també t'ha contractat en interioristes de molt renom,
3: sí.
4: No? Estàs amb equips molt sòlids, no sé si podem esmentar
3: alguna. Sí, de constructores, interioristes, sí, treballo per empreses importants. Que...
4: És que he d'anar rascant perquè no us poseu purpurina. Jo sempre dic a la gent, vull purpurina.
3: Ja.
4: Clar, jo sé coses que no les puc dir,
3: ja,
4: però sé que estàs en l'equip de molta gent de molt renom que surt a premsa,
5: sí.
4: No?
5: Sí.
4: I t'has d'acompanyar en projectes molt
3: exacte.
4: Grans.
3: Exacte, sí.
4: Clar, i aquesta purpurina és la que necessitem,
3: ja,
4: no?
3: Sí. No, sí, treballo per interioristes que fan projectes importants per gent important i, bueno, i la veritat... És que tampoc em sento la llibertat de dir nom,
4: no.
3: Però sí, allò que bueno, tinc l'oportunitat de fer projectes
4: molt
3: xulos i la veritat és que sempre ho agraeixo molt i bueno, no m'oblido tampoc dels petits projectes, ja et dic. O sigui,
4: sí,
3: per
4: tot
3: mi,
4: és important.
3: Tot
4: no?
3: És important i m'agrada molt.
4: I Lluïsa, i tu, quin és el projecte més gran o client més gran, si es pot, sense noms, una mica que hagis pogut... amb el que hagis pogut treballar. Perquè, clar, tu dius que sí que és veritat que el petit ajudes molt, però en els grans, en els negocis, estalvies molt, que això per un empresari també és molt important.
5: Sí. Clar, els grans el que miren realment són els números.
4: Sí.
5: A no ser que algun client també mira que jo ho gestiono, també de grans. Vull dir, també per mi és molt important. Jo estic molt orgullosa especialment de quan vam reprendre aquesta aventura, la Judit i jo soles, vam agafar alguna comercialitzadora i l'he tractat jo tota l'estona a la cartera i tot, i ara és una cartera important i d'això estic molt orgullosa perquè, diguéssim, ho he currat jo sola, no? Els clients, bueno, estan supercontents, la cartera es van fent renovacions i jo estic especialment orgullosa d'això.
4: Molt bé. No, és que tots tenim històries grans, no?
5: Sí.
4: Perquè, clar, una assessora energètica no és que jo t'aporto la meva factura de casa, és que fas moltes coses, ajudes
5: sí,
4: a molta gent
5: sí.
4: Des del més petit, no? Com deies,
5: sí.
4: La persona
5: sí,
4: gran
5: sí.
4: Que ajudes, com, bueno, com una comercialitzadora que li fas créixer la cartera.
5: Sí,
4: i això
5: sí.
4: És molt a destacar.
5: Sí, sí. Home, el restaurant que tenim de, client, vull dir, jo et puc dir que el 20% d'un restaurant amb la facturació que té al cap de l'any, si anualitzes això, són molts
4: diners. Clar, vull dir que al final també sou de molta ajuda per moltíssima gent, no? A tirar endavant. I
5: sobre... o tenir l'habilitat també d'apretar a la comercialitzadora perquè benefici el client, que jo això també ho faig, no? I també m'ha sortit bé moltes vegades. No? De vegades els han retornat diners, sí. A veure, no tothom, evidentment, però sí, amb segons quins clients, sí.
3: Llavors, sí, entre nosaltres sempre ho parlem, no? De que volem treballar sempre la qualitat, no la quantitat, no? Sí. Això, hi ha molts assessors, no, energètic, o ja estem buscant sempre com el gruix, no? I nosaltres sempre anem a buscar aquesta qualitat a aquest client perquè, tot i que costa més, no, o comporta la mateixa feina que un client gran, potser, però realment la riquesa que t'aporta és molt més gran. Llavors, sempre ho diem, i allò que volem dedicar-hi.
4: És aquest tarannà, no? Vostre, no? Una mica que us defineix, que potser a priori seria més ràpid anar a volum, no? Però tenim una mirada molt més estratègica.
3: Exacte, anem a llarg termini.
4: A mitjà termini, no? Que a vegades això quan es comença, doncs també pot costar una mica salvar això si no tens claredat cap a on aneu.
5: Sí, tenir una ètica també, tenir la prioritat d'energia verda, totes les nostres comercialitzadores són d'energia verda i 100% certificades. Hi ha clients que tenen negocis i em demanen el certificat anual i els hi fem sense... Bueno, sense
4: però això és molt important.
5: Sí,
4: no
5: és molt important.
4: Té, oi,
5: no. No, hi ha molta gent que diu que són verdes i després no t'ho fan i molt menys t'ho certifiquen, nosaltres sí.
4: Molt bé, molt interessant.
5: També és important.
4: I ara m'agradaria parlar una mica de lideratge femení, no? Què aportem les dones en el món del lideratge, segons vosaltres, no? Que aquesta mirada, penseu que tenim una mirada diferent a la dels homes? O sigui, ni millor ni pitjor, eh? Simplement aquí no, evidentment no és nosaltres o ells, eh? Vull dir, no va d'això. Yeah. Simplement tenim una mirada diferent a l'hora de liderar projectes, a l'hora de tractar amb el client. Com ho viu vosaltres, això?
5: Jo penso que sí, que som nosaltres, pel fet de que la nostra biologia ens demana ser mares, o ens està en lo natural, o podem ser mares, penso que ja fa que tinguem una sensibilitat que molts homes, també hi ha homes que la tenen, però penso que en general, parlant en general, penso que això seria potser un punt que ens defineix a les dones.
4: Sí, potser més cooperatives, no? Jo si hagués d'aportar alguna cosa, sempre penso que nosaltres som una mica més cooperatives, poder ens perdem en el món de la competència, potser som menys competitives, però més cooperatives.
5: Sí.
4: I clar, no sé si el món on estem ara demana més una cosa que l'altra. No sé vosaltres què en penseu.
3: Bueno, jo crec que ambas parts tenen els seus punts forts i els seus punts febles i tots tenim que aportar, no? Llavors, a mi m'agrada, no m'agrada tant parlar de sexes com de parlar de caràcters, no? Llavors, perquè realment és el que diu ma mare, no? O sigui, hi ha moltes dones que tiren cap a aquesta banda més cuidadora, però també a vegades et trobes alguns homes que dius, ostres, saps? Que també té aquesta banda més sensible. Llavors, a mi sempre m'agrada parlar de caràcters, de personalitats, més que de sexes. Sí, llavors, per això, també a vegades em xoca que la construcció costi tant que entri la dona, no? Perquè penso, ostres, si tenim molt que aportar a la construcció i realment tenim més que guanyar que no perquè perdre, no? I la veritat és que és algo que trobo molt a faltar, però cada vegada menys.
4: Cada vegada més, per això.
3: Sí.
5: Cada vegada hi ha la presència de la dona.
4: Està més normalitzada a tot arreu.
5: Sí, a tot arreu, sí.
3: Per exemple, fa poc m'he associat amb una empresa d'empresàries de la construcció, de dones a la construcció, i bueno, la veritat és que estan començant a treballar i treballar aquest punt, no?, de que se'ns vegi més a les obres, perquè realment és algo que podem aportar molt nosaltres, com a dones, sí.
4: Molt bé, i si vosaltres, per exemple, ara haguéssiu de donar, no sé, ja no un consell, sinó, bueno, si haguéssiu, ens està escoltant mares i filles, no? Mares i fills o pares així, que volen emprendre junts, què els hi diríeu? Perquè, clar, moltes vegades l'empresa familiar està una mica demonitzada una mica per això, no? Perquè no... Però què sí que aporta?
3: Jo crec que es deixin, jo aconsellaria que es deixessin fluir, no? Moltes vegades ens empecinem, ens posem molt tossuts amb una manera de fer, amb una manera d'un camí i tal, i a vegades les coses interessants venen quan et deixes fluir i obres una mica la perspectiva. Jo miro enrere tota la carrera professional que hem tingut juntes amb ma mare i tal, I de veritat que és que jo potser, o nosaltres, estàvem entossides en anar cap a un camí, no? I havia de ser cap allà, i realment te n'adones que arribes a un punt tan diferent, però tan xulo, saps? Que dius, ostres, mai m'hagués imaginat que haguessin arribat a aquest punt, no? I a vegades a aquest punt no hi arribes si no tens aquesta mentalitat oberta i de deixar-te fluir, no? Que a vegades...
4: Ens aferrem, no? Ens
3: sí,
4: aferrem molt.
3: Sí, el deixar anar una mica i deixar-te fluir, perquè potser el que ve és molt més guapo que el que tu tenies planificat, no? Mm. I amb les obres a vegades em passa, no? Que tu pots planificar molt, puc adelantar-me molt a les situacions perquè no passin incidències, perquè no sorgeixin imprevistos, perquè... però sempre en sorgeixen, no? I te n'adones que, ostres, a vegades fluint les coses van millor, no? O veus que les coses s'arreglen soles, no?
4: Sí, que una mica el tema de l'empresa familiar és que, clar, es viu molt, no?, amb molta intensitat i a vegades, sobretot a les petites, perdem una mica la perspectiva econòmica, no? I en lloc de deixar anar, estem allà enganxats, sí, enganxats, no? I això moltes vegades provoca friccions personals, no?, que després són insalvables.
3: Exacte, i complica, no?, complica les coses. I a vegades, quan deixes fluir, és quan hi tens confiança en tu i amb els que t'envolten en el teu equip, les coses es van desenredant, saps què vull dir?
4: Com us veuríeu plegades d'aquí 5 anys? Com, cap a on mireu?
5: Ui, jo tant pensaments a llarg plaç tampoc em faig gaires, sóc més de curt plaç.
4: Parlem d'un any vista, per exemple. Quin seria el vostre proper repte?
5: El meu repte aconseguir, o sigui, el que he fet amb una certa comercialitzadora és continuar perquè fa cada vegada més clients, continuar ajudant a la gent, o sigui, continuar una mica amb aquesta dinàmica que estem portant fins ara.
4: I per exemple, Lluïsa, tu tens, per exemple, visió de dir, mira, m'agradaria entrar en un determinat sector que ara no hi soc. Hi ha algun lloc on no hi siguis o realment et toques una mica de tot arreu?
5: Sí, clar, quan comences a... Clar, l'ideal de qualsevol assessor energètic és com més gran l'empresa, millor, això en teoria, no? Perquè també què passa quan una empresa és molt gran, que també hi ha molts buitres allà i al final jo tampoc treballo rebaixant preus ni si no compreu quan és just ens quedem aquí, si ve un altre i el rebaixa per aconseguir aquest client, doncs per ell.
4: Molt bé.
5: Llavors penso que el repte seria això, agafar cada vegada més
4: clients de més envergadura, potser,
5: de més envergadura, el que són tipus escoles, tipus... Perquè clar, jo per la meva feina no cobro a èxit, no, diguéssim. Llavors, clar, vull dir, si el client gasta més, nosaltres cobrarem més. Vull dir, no...
4: Clar, per això deies una mica, jo d'aquest client petit no cobro.
5: No.
4: Clar, vosaltres la vostra feina d'assessor energètic no es cobra el servei, cobreu arrel del que aconseguiu per la comercialitzadora.
5: Ah, exacte,
4: no?
5: Exacte. Llavors, clar, com més despesa té el client en quant a quilowatts anuals, doncs això és el que nosaltres cobrem. Llavors, un restaurant m'interessa molt més que un residencial, no? Encara que sempre diem que sí, sempre tenem a tothom
4: molt bé
5: igual.
4: I aquí entraria una mica també la figura de BNI, no? Que ha suposat també BNI per vosaltres, sí, a la vostra trajectòria.

0: a oferir-los i a fer-los de manera jo sola, no? O sigui, BNI ha sigut ha tingut un paper bestial amb tu, Núria, que m'has ajudat molt. La Elisabet Bach també m'ha ajudat molt amb el programa Consolida't. La Anna Garcia, que em va donar el meu primer projecte en project management, o sigui, realment...
1: Anna Garcia, interiorista, diguem.
0: Interiorista, exacte. Anna
1: falca,
0: Garcia,
1: no?
0: Interiorista, exacte. O sigui, no oblido aquestes persones que m'han ajudat moltíssim. La Àxel Clement, que em va fer l'entrevista a BNI, o sigui, per sí. mi, o sigui, són persones que
1: sí,
0: han
1: que
0: marcat
1: marquen,
0: la diferència.
1: No? Sí. Sí. Bueno, també m'agrada que introduïm el tema de BNI perquè, com sabeu, obrim BNI a Vallès Oriental sí. i el primer grup l'obrim a Caldes,
0: genial.
1: No? Volem també que Caldes estigui allò en el mapa dels grups de BNI, no? Dels més de 11.500 que hi ha al món, uh-huh. i és molt important d'haver portat referents com vosaltres dintre l'organització per explicar què és tot això,
0: sí.
1: no? I llavors també una mica, Lluïsa, el que dèiem, no? Aquests clients també dintre de BNI, diguéssim que es fan possibles, no? A través de connexions.
2: En el meu cas, sí. En el meu cas, jo necessito que la gent en referenci amb tot el que està caient por ahí amb els assessors energètics. Necessites anar de la mà o que quan a mi un client em truca o el truco jo, que sàpiga que sóc una persona de confiança i que li diré la veritat i que no li diré coses que no són. Per tant, BNI m'està ajudant i moltíssim. Yeah. A nivell personal també t'ajuda moltíssim a parlar en públic, a desenvolupar sí. eines que no tocaries, com he dit abans, vull dir, és a conèixer moltíssima gent, que no mm-hmm. t'ho acabes, realment és que no t'ho acabes. I...
1: Sí, és que fa poc vam coincidir en sí. la convenció, no?
2: Sí,
1: que,
2: exacte.
1: Bueno, que va venir el subdirector nacional, el David Egea, a parlar aquí també,
2: sí.
1: i és que jo em vaig fer un fart de connectar amb gent tot el dia, o sigui, és
2: tot
1: que
2: el dia,
1: no,
2: tot
1: era
2: el
1: impossible
2: dia.
1: Fer passos sí. sense connectar sí. amb gent, clar, és
0: que
1: és una passada.
0: Els límits els poses tu, o sigui, BNI, sí. a més, és un sistema que permet molt créixer al teu ritme, no? O sigui, tu et vas desenvolupant, vas creixent, vas fent els mentoratges al principi, o sigui, vas fent, i et vas desenvolupant, vas creixent a mesura que el teu discurs, la teva estratègia empresarial també es va fent cada vegada més forta, més sòlida. BNI t'ajuda a tot aquest procés de creixement. No? Llavors arriba un moment que en BNI, al ser una xarxa mundial, és que el límit és el cel, no? O sigui, jo ara mateix també estic fent classes d'anglès a nivell de business, doncs perquè els meus serveis són molt valorats per la gent de fora que vol fer projectes, vol venir a viure a Catalunya, vol fer negocis a Barcelona, a Catalunya, llavors realment en BNI et veus tot... amb aquesta xarxa global, no? Que t'ajuda, llavors és molt bèstia, és molt gran.
1: Bueno, i anem a fer una menció també, digueu també quin grup sou, si voleu fer alguna menció, no sé, a algú, sentiu-vos lliures, perquè al final també totes tres som de tres grups diferents,
2: sí.
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: I
2: sí,
1: al final
2: sí.
1: estem aquí juntes i impulsant-nos les unes a les altres, i això també és molt
2: Exacte.
1: Important. Llavors, Lluïsa, tu de quin grup vens?
2: Jo vinc del grup de Sant Boi, d'Impulsa, i el meu director executiu és Toni Pereira, que estic molt agraïda amb ell, la veritat és que el tracte és immillorable.
1: Mm-hmm. I tu, Judit?
0: Jo vinc del grup BCC Exit, que és una regió diferent a ma mare, per als que no el coneguin BNI, doncs BNI és una xarxa internacional, no? Que a nivell local doncs hi ha diferents grups de regió i tal, no? Llavors, jo pertanyo a una regió, que és Barcelona Ciutat Centre, que el director executiu és en Pere Gibert, i ma mare doncs, a una altra regió. Llavors, a la meva regió tinc el meu grup propi, amb BCC Exit, que bueno, que ja estan els meus companys, que si m'estan escoltant, els saludo a tots.
1: Sí, els mencionarem també.
0: Exacte.
1: A tots, perquè...
0: I bueno, que estem tots a la mateixa línia, creixent negocis, compartint referències, ajudant-nos entre tots, perquè el món de l'autònom, doncs, com deia ma mare i hem dit nosaltres, és un món molt dur, i el fet de tenir una xarxa com és BNI al darrere, doncs et fa sentir superacompanyat. Bueno, a mi és una de les coses que em va enamorar més de BNI, el fet de que en qualsevol crisi, per exemple, amb la pandèmia, ens vam ajudar, o sigui, realment bestial.
1: Sí, sí. Bueno, i ja també, perquè les persones que ens escolten ho sàpiguen, no? Truques a algú de BNI, què és el que et pregunten?
0: De quin grup ets, no?
1: Com et puc ajudar?
2: En què et puc ajudar?
1: Primer d'on ets, sí, ja ho decidirem.
0: Sí, sí, però bueno, ja és una, el fet de ser de BNI, no? Jo, per exemple, com busco col·laboradors o necessito algun industrial o el que sigui, dic, escolta, que t'he vist el nostre conec i així, sé que fas això, i mira, que et passaré aquesta informació perquè puguis valorar un projecte, no? Llavors, bueno, simplement pel fet que ell és de BNI i jo també, ja et posa en un nivell de compromís, no? Igualat, no? De
1: sí, i a més, és que ens fem amics.

0: Perquè, clar, és que ens veiem totes les setmanes i això la gent no ho entén.
1: Sí, sí, sí. Al final arribes a generar una molt bona relació. També coneixes a gent amb especialitats superinteressants. Vull dir, per exemple, a la convenció, quan et comences a moure una mica, o jo mateixa, a la meva regió. Vull dir, tenim un grup molt gran i canvien d'especialitat i dius, ostres, tu, aquesta especialitat, que interessant que és.
0: Sí, sí. L'altre dia a nosaltres ens entra un que eres especialista en oratòria de persuasió. Li vaig dir, ostres, tindràs molta feina.
1: Sí, ha anat al lloc adequat.
0: Sí, totalment, totalment. Sí, escolta, abans, per anar acabant també el programa, teniu algun somni pendent? Ja pot ser empresarial o, ostres, doncs mira, a vegades també, perquè sí que és veritat que vosaltres veniu d'una empresa familiar amb molta estructura, no? I que suposo que el salt també a ser d'alguna manera més lliure sense aquesta estructura també us permet somiar d'una altra manera, no? Hi ha alguna cosa que dius, mira, aquest seria el meu somni?
2: Home, a mi, per exemple, jo sempre dic, no?, que sóc una project manager que li agrada molt l'interiorisme, m'agrada molt la reforma i així, no? Llavors, per mi un somni seria fer en la mateixa línia, en la mateixa filosofia que gestiono les obres, que gestiono les col·laboracions amb els diferents clients o amb els diferents col·laboradors, crear una espècie pues, d'estudi cooperativa, alguna cosa així, m'agradaria molt. Si un estudi d'interiorisme o d'arquitectura, m'agradaria molt de col·laborar gent, que gent que treballés de manera similar a la meva.
0: Clar, trobar, sí, aquesta, no, com deia la Lluïsa, en aquest sentit, només treballem amb comercialitzadores d'energia verda, no? Buscar aquest sentit que donés això.
2: Exacte.
0: Ah, però això està molt bé.
2: Sí.
0: Això per projectar
2: sí,
0: està...
2: Sí, exacte, m'agradaria, i poder agafar projectes més grans o projectes més importants, no? Més
0: sí,
2: creatius.
0: Sí, i gent amb la mateixa filosofia
2: exacte.
0: Que tu, que és bàsic, eh? Quan coincideixes amb valors
1: bàsic,
0: i amb filosofia, diguéssim, les coses... poden anar d'una altra manera.
2: Exacte, que creem entre tots aquesta experiència única, no?, amb el client.
0: Sí. I Lluïsa, i tu tens algun de dir, escolta, jo, mira, al camp del Barça, no?, m'agradaria que fos
1: bueno,
0: client
1: meu. A mi també m'agradaria, lo millor, ampliar el que és la... Bueno, el que és els agents que tenim, no? Ara mateix estic jo sola i m'agradaria doncs, tenir un, exacte,
0: sí,
1: fer un equip de gent que treballessin igual que nosaltres.
2: Exacte.
1: I,
2: bueno. Sí, també és algo que ens agradaria, sempre ho parlem, d'ampliar una mica, fer un creixement sostenible, no?, que sempre li diem.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I ara per anar acabant, ara sí que m'agradaria que ara és el super moment on us demanaria que li diguéssiu a la gent que ens escolta com us poden trobar, no?, telèfon de contacte, mail o xarxes, el que vosaltres vulgueu, o web, el que vosaltres vulgueu, i sobretot també que em féssiu el retorn de si hi ha alguna cosa que no us he preguntat, però, oita, que ho volguéssiu dir.
1: Bueno, jo crec que ha quedat...
0: Com us troben? Com us troben, Lluïsa, primer de tot?
1: Com ens troben? Doncs a l'Instagram, el meu Instagram és lilacbcn-energia.
2: Sí.
1: I allà doncs, bueno, anem penjant, de fet s'encarrega més la Judit, anem penjant doncs, slides com per assessorament i tal de...
0: Que me'n recordo el dia que em vas dir de Lila, que li vaig dir, però escolta, Judit, això de què ve? Diu, no sé, sona bé, i vaig pensar, pues, també és un bon motiu.
1: Sí, va ser...
0: Bueno, sí, també és un bon motiu, és que no tot té que tenir un sentit místic de la vida.
2: Exacte, sí, era algo tan senzill, no?, com que el color lila és el meu color preferit i mira, em va fer gràcia, no?, i nosaltres, bueno, a Instagram, a part del Instagram d'assessorament, tenim el de lilacbcn i després també ens poden trobar pues, al Google, al Lilac Instal·lacions i Reformes i al LinkedIn pues, em poden trobar a mi, a Judit Sánchez Roig. Llavors sempre em poden escriure i tal i bueno, i trobar projectes junts.
1: Sí, jo Lluïsa Roig i bueno, i tot això.
0: Molt bé.
1: Les xarxes socials són les mateixes realment.
0: Voleu dir alguna cosa per finalitzar? Si no ja hem
2: bueno,
0: escoltat els nostres pirates.
2: Agraïm molt a la Núria que m'hagi convidat a aquesta entrevista, que ens doni la possibilitat d'explicar-nos el que consisteix, els problemes, els reptes que té una empresa familiar i bueno, agrair-li molt
0: moltes
2: aquesta
0: gràcies.
2: Col·laboració.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Així que ara sí... Avui hem compartit una conversa que va molt més enllà d'un projecte professional. Hem parlat de confiança, hem parlat de llegat i de valors. De dues generacions que han sabut trobar la manera de créixer plegades, aprendre d'una de l'altra i convertir una relació familiar en una fortalesa professional. Perquè darrere de qualsevol projecte L'èxit ve de les persones. I darrere de les persones hi ha relacions que les impulsen, les sostenen i les fan créixer. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Lluïsa, per compartir amb nosaltres la vostra història, la vostra experiència i la vostra manera d'entendre la vida i la feina. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu cada setmana i que formeu part d'aquesta comunitat que continua creixent, programa rere programa. I un agraïment molt especial al Ferran, als comandaments tècnics, per fer possible que aquest espai arribi cada setmana a les vostres llars, a les empreses i als projectes. Soc Núria Cortés, des de Ràdio Caldes, continuem construint una comunitat de líders perquè el networking ets tu, perquè les relacions correctes ho canvien tot i perquè el futur pertany a qui sap construir relacions. Fins la setmana vinent. Això és Líders.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast està amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, quin va guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo, no jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que no, Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, Salem.
0: Bona tarda, Neko. Què tal, estem aquí? Un dia més a Línia de 3. Com sempre, comencem definint una miqueta la setmana i et sol preguntar normalment, però deixa'm dir la meva paraula primer. Surrealista, Neko. Sincerament.
1: Jo crec que avui estem d'acord amb la paraula.
0: Sí. O sigui... Què? Com explica'm això? Jo tiraria primer per a prop. El Madrid se'n va de tot.
1: Nada plete. A totes les seccions, eh? No només el bàsquet, no només el futbol masculí, sinó també el femení.
0: Real Madrid.
1: Nada plete.
0: No ha guanyat res.
1: Bueno, sí, sí que ha guanyat una cosa. Tenia Florentino fins al 2030.
0: Sí, és veritat.
1: Històric, eh?
0: Històric. També t'ho dic, tu que haguessis votat de Neko?
1: És que són madridistes els dos, tio. És que no sé.
0: Jo no tinc clar, eh?
1: Però si és que l'altre és un fantasma que va prometent fitxar a Haaland i després surt l'entorn del Haaland dient que era mentida.
0: Bueno,
1: fitxaré al Klopp
0: també,
1: i el Klopp també desmentint que no volia, que estava cansat d'entrenar i que no volia entrenar cap equip encara.
0: Bueno, també és veritat que anava dient Ancelotti, Florentino va anunciar Mourinho i ell mateix va comunicar al Benfica que el vídeo havia sigut fet en via, eh? Sí, que jo crec que el de Mourinho sí que és veritat, però el del vídeo dur també. Bon, en tot cas, el Madrid se'n va. Per què se'n va? La Laguna Tenerife
1: històric
0: amb Marcelinho Huertas de 43 anys i Patty Mills
1: 38.
0: De 38 o si por ahí.
1: També llargs. 30 llargs.
0: Sí, 30 llargs. Han tombat el Real Madrid sense Tavares i sense Ousmane Garouba, amb dos fitxatges nefastos.
1: Però bueno, que eren els primers, igualment.
0: Sí. Home, el Madrid sense aquests dos hauria d'haver guanyat aquest
1: que tenien el Gessonia, que és l'MVP, que... Sí.
0: Campazo,
1: clar.
0: Trail Lines. Ahí. Uns quants, sí, sí.
1: Bueno, primer cop crec que des del 2000, no sé, no sé.
0: 19 anys crec que era.
1: Que el vuitè eliminava el primer a primera ronda, històric. Òbviament és a primera ronda, primer contra vuitè sempre. Sempre és així.
0: Posteriorment d'això...
1: Bueno, el València ja estava classificat,
0: sí,
1: no?
0: El València
1: classificant dos partits.
0: El València contundent, l'únic que ho resol a dos.
1: Sí.
0: Com ha caracteritzat el València aquesta temporada? Contundència, jo crec.
1: Després el Barça, que...
0: Sí, això anava. El Barça...
1: Jo crec que
0: els seus jugadors han decidit començar a jugar a bàsquet a partir dels play-offs.
1: Bueno, ara que l'entrenador ha dit que se'n va, no?
0: Sí.
1: Doncs comencen a jugar.
0: Molta gràcia, la veritat. Surrealista,
1: no, sí,
0: la pròpia paraula, perquè el Madrid arribarà més lluny, perdó, el Barça, el CB arribarà més lluny que el Madrid, eh? De moment està a semis i el Madrid està a casa.
1: A Cancún, amb molts equips de la NBA.
0: Quan podríem dir que meritocràticament no hauria d'haver sigut així, però a vegades les coses passen. Will Clyburn, bueno, va fer de les seves, la Provitola també, Schengelia també, bueno, jugadors que en moments de la temporada tu preguntes i no se sap ni on eren, ni si eren jugadors del Barça o no, però que ara han decidit que sí, ara que són play-offs. I també hem de comentar Penya,
1: sí,
0: tomba Baskonia, campió de la Copa.
1: Surrealista també.
0: No tant.
1: Com que no tant? O sigui,
0: no
1: com,
0: tant.
1: Com tant de guanyar el factor camp? És que no.
0: No tant.
1: Jo estic indignat. O sigui, puc entendre que perdis el segon partit aquí.
0: Ha sigut sorprenent, però no tant.
1: A Badalona. És surrealista com deixen... O sigui, com perden a casa el tercer partit. És surrealista, això. O sigui, va ser bastant contundent a sobre.
0: Sí, bastant, eh? en ningú moment la penya va deixar que se'ls hi apropessin. I el tema que anàvem i és que a tot això del Madrid, jo crec que ara s'ha obert aquí com un espai que ocupava el Coco, que podrem dir que era el Madrid, evidentment, i anem a veure qui l'ocupa. Jo crec que parcialment una gran part d'aquest mapa mental dels favorits per guanyar el títol, evidentment la Copa València Bàsquet, és més que obvi. Dels equips que jugaven Eurolliga, dels que queden, no? Baskonia, Barça, València, el que més bon paper ha fet competint contra els més grans d'Europa ha sigut el València. L'únic, bueno, el que va ser capaç d'eliminar el València d'Europa va ser el Madrid i ja no hi és. Però ara no sé d'aquest espai que ocupava el Madrid, aquí més n'he que ho posem a l'equació, perquè
1: jo crec que
0: per exemple la penya no es pot,
1: no crec que la penya passi a la final. Llavors jo crec que està bastant clar que València estarà a la final únicament perquè és el que has dit tu, és el que millor ha competit fora de CB.
0: Sí.
1: Només l'ha pogut eliminar, sí, el Madrid, que tampoc està.
0: I per l'altra banda,
1: la penya, sí, s'ha carregat el Baskonia, però no crec que es carregui el València. I ja per l'altra banda, potser sí que tinc una mica més de dubtes, perquè els dos que vam dir que en teoria anaven a passar no han passat. O sigui, sí, és que de fet hem si hagués sigut un examen sobre 10, hem tret un 2,5.
0: Sí.
1: Vam acertar un aquí.
0: Molt lamentable, la veritat.
1: Bueno, a veure, que sempre acaba aquesta possibilitat, no?
0: Tenim la recu en Eco, eh? Podem acertar a partir d'ara, no està malament.
1: No, però que sempre està, no, la possibilitat en el bàsquet de que pues, et guanyi l'altre equip, no? I pues, en aquest cas s'ha donat que ha passat. Ha passat tres cops.
0: Sí. Anem a veure, llavors, la Laguna Barça.
1: Sí, la Laguna Barça. És que jo, fixa-t'hi, és que no em puc mullar, perquè és el que has dit tu també a l'inici, han començat a jugar al Barça, saps?
0: Sí, és que aquí jo crec que en condicions normals, és clarament Barça, però
1: home, és que la Laguna ve de guanyar el Madrid, Laguna... no?
0: És cert, però ve de guanyar el Madrid. Mira, ahir justament ahir o abans d'ahir, ara no me'n recordo com... No, ahir no, segur. Quan estava jugant al Madrid van dir els comentaristes de Dazón, no sé què, no sé quanto...
1: Dazón són molt bons, tio, que el resum del partit de YouTube
0: sí?
1: De la penya Baskonia han posat el logo del Baxi Manresa en comptes del de Baskonia.
0: Perfecte.
1: Bravo, Dazón.
0: No, però et dic una cosa. Bueno, da igual. Deixem-ho estar. El que anava a dir, al Madrid és cert que en meitat del partit van comentar això de que li faltava algú a dins potent, ja sigui un Ousmane Garouba, que no té per què jugar dins Ousmane Garouba, perquè és hiperversàtil, però un Tavares és un jugador important a dins, que els teus fitxatges han sigut horribles. Però si mirem el Barça, és que ha jugat tota la temporada sense un 5 potent, perquè Youssouf Afol i Willy Hernán Gómez en Eco són dos pivots que no sé que estigui,
1: que deixen bastant de...
0: que no sé que estigui Escariolo d'entrenador per tapar les vergonyes. Fixa't el que et dic, que és quasi
1: que podries pitjor que els fitxatges del Madrid, o què? Que podríem ser professionals, o què?
0: No, bueno, jo només dic que el problema que ha tingut el Madrid l'últim mes l'ha tingut el Barça tota la temporada, eh? Llavors, la Laguna Tenerife...
1: És que la Laguna Tenerife és que juguen molt bé. Jo crec que han tingut mala sort durant tota la temporada.
0: Bueno, que Pati Mills no està des del principi, també.
1: Sí, també.
0: I Patty Mills, la feina que
1: mira,
0: va fer.
1: Mira, que deien que venia aquí a retirar-se, a fer quatre sí. canastes i venga cap a casa, i l'ha liat, ella.
0: L'ha liat. Va fer, del partit que Patty Mills, recordo, el que guanya el Madrid, no juga... Comença la segona part, no juga res del tercer quart, i a l'últim juga un minut i el canvia, no? Algo així. I aquell partit va ser precisament el que va poder guanyar el Madrid, perquè Patty Mills tenia molèsties de no sé què i tal. Llavors fixa't el que és Patty Mills a la pista, s'ho van portar a la Laguna dos cops, sense ell va poder guanyar el Madrid el seu únic partit.
1: Ja, això són molts easy, de cara a...
0: No, bueno, però vull dir...
1: No, però què vull dir? Que són molts easy de cara a la següent fase, perquè és molt... I si Patty Mills no... I si Patty Mills les molèsties aquestes afecten? I si...
0: Jo crec que no. Jo crec que no. I espero que no, perquè llavors podem tenir un Barça...
1: Bueno, jo crec que el Barça... És que...
0: Factor camp... Canàries.
1: No. Factor camp...
0: Ah, no, cert. Perdó. Factor camp Barcelona. Clar...
1: És que com guanyi la Lliga al Barça és, sí que seria surrealista, eh?
0: Home, sincerament ho dic, espero que no, perquè si aquesta Lliga la guanya el Barça, algo ha funcionat malament aquesta temporada, perquè que el València se'n vagi amb una temporada en blanc.
1: Bueno, pot passar.
0: A més, amb el que va passar la Final Four de... Bueno, la Final Four i abans de la Final Four de l'Eurolliga. Per cert, Olympiacos demana que hi prohibeixin durant 2 anys el propietari de Panathinaikos entrar a qualsevol pista, eh? Meitat del partit va entrar... O sigui, no va anar a amenaçar la taula com vam veure el partit contra el València. No, aquest dia va dir... Vaig a fer una miqueta més d'això, em vaig a passar una miqueta, aviam què passa. I va entrar dins de la pista a recriminar els àrbitres. Llavors, amb tot el que hem viscut aquesta temporada... No...
1: És que jo el deixaria seguir entrant, és que perquè deixi aquestes imatges.
0: Ja, nego, però és perillós, eh? Incites al pavelló, si estàs jugant de local, a que les coses no vagin bé. I més a Grècia.
1: Ja, yeah, bueno.
0: En tot cas...
1: No sé, que l'alim és a l'Eurolliga i que es donin compte d'una punyetera vegada...
0: Bueno, és que els de l'Eurolliga no van amb els ulls tapats, perquè si es donen compte i fan alguna cosa, doncs potser hi haurà un problema i hi haurà gent que s'anirà i si gent se'n va, els diners se'n van. I ja, si els bueno, diners se'n van, que... se'n va l'Eurolliga sencera és i que... si se'n va, doncs...
1: No sé si és ja l'any que ve o el següent.
0: Sí, que ve la NBA.
1: Sí, algo així, no?
0: Sí.
1: Vos, això no... S'anirà, vamos.
0: No ho anàvem a comentar encara, perquè hi ha molt poques informacions oficials. De fet, sí. No n'hi ha cap, realment.
1: I, bueno, també està la Champions, que ja han hagut equips, a l'exemple l'Alba Berlín, que ja s'ha pirat de l'Eurolliga.
0: Sí, de fet...
1: Que sí, que no es parlarà tant com...
0: Recorda'm
1: el nom... la Champions, no? Que, com el...
0: Recorda'm el nom per fa de les tres. Era Eurolliga Champions i la tercera com era? Perquè em sembla que és... O sigui, n'hi ha tres, així, fortes. I em sembla que és en aquesta tercera on vol entrar la NBA, però clar, tot això és... Potser...
1: No, jo crec que ara només hi ha dues i que entraria la tercera, sí? I la NBA, eh? Jo crec que...
0: És que clar...
1: Hi ha molt poca informació.
0: Sí. Llavors... És que no tenim ni idea. Jo crec que pel que haig d'entendre ja de l'últim cop que m'ho vaig mirar és que la NBA buscaria comprar directament una de les competicions europees i convertir-la en NBA Europa i ficar allà equips, però bueno, com això no se sap, ja veurem. També et dic una cosa, si ve la NBA Europa i fixa't que això fa mal dir-ho, eh? Però ojalà ho facin amb el format americà, eh? Ja t'ho dic, perquè aquí els cachondeos dels pressupostos, dels fitxatges... Bueno, dels fitxatges encara ho regulen una miqueta més l'Eurolliga, no tant com la CB, que el Madrid es pot pimplar a dos paios per jugar només als play-offs.
1: Però això és d'agència lliure, això es pot...
0: Sí, ACB sí, però a Eurolliga no. A Eurolliga jo...
1: No. Però a l'NBA també es pot, no?
0: No, home, no.
1: Sí, pots fitxar...
0: Sí, no, home. Què vols dir? Que ara podrien els... Els Spurs agafar-se a l'Stephen Curry i dir-li...
1: No, però no és això.
0: No es pot? Doncs pues el Madrid ha fet això, literalment.
1: Però on estaven aquests dos paios?
0: A uns altres equips.
1: Jo? És que no, no me'ls vaig ni mirar.
0: Un venia de Turquia i l'altre... Clar, home.
1: Però jo... O sigui, la situació seria... El correcte no seria que haver agafat dos jugadors que no tenien equip?
0: Alguns de la Lliga 1, jo què sé, no... Tampoc podem criticar el Madrid per això, perquè la jugada és completament legal, vull dir...
1: Ja, ja.
0: Bueno, en tot cas, que si venen, que ho facin amb... Però clar, imposar els límits salarials igual que als Estats Units és supercomplicat, perquè... Bueno, no sé, ja veurem, eh? Pot sortir molt bé o molt malament, eh? Si venen
1: jo amb fixa-t'hi, tot... Jo fixa-t'hi perquè crec que sortirà malament.
0: Home, jo veig dos conceptes, si és que mantenen el seu, molt difícils de combinar, per no dir quasi impossibles. Però... També et dic que la NBA... Part,
1: seria bàsquet FIBA o seria bàsquet NBA? Clar.
0: Home, jo crec que bàsquet FIBA, no? Si no...
1: Clar, és que aquí, si no, ja, aquí si no... ja entraria un altre problema.
0: No, no, no.
1: Aquí ja entraria un altre problema.
0: No, perquè per començar hauries de fer els parquets més grans. I els estadis d'aquí no estan pensats per això. Que potser cabrien, però... Seria molt rebuscat, no? Jo crec que no.
1: Perquè després... Ja saps com són, els americans.
0: Ja... No sé, jo crec que no. Però ja ho veurem. Bueno, en tot cas. Tenim...
1: T'imagines en la porta amb el Silver? Podria ser una imatge molt...
0: Seria...
1: Molt històrica.
0: Com t'ho dic, prefereixo no imaginar-m'ho, eh? Bueno, el que estava dient, que també et dic que la NBA és proof. Bueno, no hi ha ningú millor en ells en donar-li la volta a situacions complicades... I més tenint en compte que aquests playoffs són els més vistos, em sembla, en la història de la NBA, eh? Aquestes sèries d'Oklahoma Spurs, em sembla que no hi havia hagut tanta audiència en la vida. Poca broma, eh? També t'ho dic. Llavors anem a NBA, ja que l'hem tret aquí, o no?
1: Sí.
0: Situació en eco... Com és Nova York ara mateix? Com a ciutat, et pregunto.
1: Com a ciutat?
0: Com a ciutat.
1: Jo crec que encara no ha rebentat la ciutat, tipus...
0: Jo crec que
1: no ha sortit el drac encara de la cova.
0: No ha sortit... També et dic, es veu la cova des de fora i va sortint foc, eh?
1: Sí, això sí.
0: És a dir, el drac està escalfant per sortir, eh?
1: Això sí.
0: Nova York és...
1: Es pot liar una, tu...
0: Es pot liar una traca interessant.
1: Les falles de València serien un cachondeo.
0: No,
1: eh?
0: I que va. Al igual, no sé si tan exagerat com lo del PSG, eh? Jo crec que no.
1: Bueno, ojo, cuidado, eh?
0: La densitat poblacional és molt important. I sí, clar, a París no hi ha rascacels on poden viure allà, jo què sé.
1: 1.000 persones.
0: Literal. Això a París no existeix. Bueno, 1.000 persones no, em sembla poc, eh? Jo crec que en un rascacels...
1: Bueno, sí.
0: Poden viure unes quantes més, però...
1: S'entès.
0: Sí, sí, o sigui, és que clar, si tu baixes a... Si tu... No, un edifici així random, promig de Manhattan, sobretot, eh? Perquè...
1: Entre... Però és bueno, que no hi haurà espai al carrer suficient.
0: És el que t'anava a dir, si tu baixes totes aquestes persones al carrer, què fas? Està complicada la cosa.
1: A lo millor de tan baixa penya, a l'últim m'ho veuria des de San Francisco.
0: Literal, Eneco. Bueno, en tot cas,
1: no,
0: els Knicks...
1: Com els Knicks guanyin, allò peta, eh?
0: No, i jo vaig pensar, i com ho fan? Bueno, com ho faran ara els Spurs, que han de jugar dos partits a Nova York, per sortir del pavelló? Tipo... Per un...
1: No, però...
0: Hi ha un túnel secret del Madison que els treu? Vull dir, allò queda col·lapsat completament. T'has vist els vídeos? És impossible.
1: No, però hi ha d'haver-hi alguna manera.
0: Ni que sigui fent un dispositiu allà que fiques les valles amb no sé quantes hores d'antelació, no? Jo ni ho veig possible, sincerament. No sé. Bueno, d'alguna manera hi haurà, sí, així secreta, evidentment. Suposo. O no, no sé, no tinc ni idea, però... És que allò es col·lapsa i poca broma, eh?
1: A lo millor dormen allà.
0: Sí, no? Els hem de fer una suite, bueno, perdonem les molèsties, nostres aficionats no us deixen sortir d'aquí, però us deixem aquí unes habitacions.
1: Hòstia.
0: No sé, no sé. Bueno, Knicks 2-0 a dalt.
1: I 2-0 trencant el factor camp.
0: Trencant-lo doblement.
1: Com ara guanyin el tercer al Madison, ja està, eh? Jo crec que ja està, eh?
0: Jo crec que ja està. També et dic una cosa. Mai s'ha remuntat un 3-0 a unes finals.
1: Bueno, de fet, a cap eliminatòria
0: de playoffs.
1: Sempre, però... ja tornem a treure aquest tema. Ho hem tret diversos cops, aquesta temporada.
0: Però jo crec que si algú pogués...
1: Jo crec que els Spurs no.
0: Són els Spurs? Jo crec que sí.
1: Jo crec que no.
0: Qui creus que així històricament... O podia... Aviam, no val que em diguis...
1: Celtics ho podia haver fet, però no van voler.
0: Sí, home, venga,
1: la van cagar.
0: Sí, home.
1: No, sí, jo crec que sí. Jo crec que Celtics...
0: Ho van intentar i no van poder. Van jugar al Game 7 i el van perdre.
1: Bueno, però van estar això.
0: No, però Celtics és un exemple d'un equip que no va poder.
1: No, però que sí, que jo crec que si un equip ho pot fer, són Celtics, que sí.
0: Jo t'estava preguntant perquè em diguessis algú...
1: Hornets, mira.
0: Que no se'ls... Sí, home, va, Washington Wizards. Algú que no se'ls ha posat l'ocasió, però que dius tu, uf.
1: És que històricament...
0: Per exemple,
1: els
0: Cavaliers de 2016 van remuntar un 3-1...
1: Sí, però
0: fins i tot amb un 3-0 quasi, no sé, no ho sabrem perquè no es va jugar aquell partit, però ho haguessin tingut allà. Els Warriors 2017, poca broma, eh?
1: Sí, però és que si no ho han fet Celtics, si no ho han fet Lakers, si no ho han fet aquests equips, jo crec que és impossible.
0: Bueno, però perquè aquests equips eren tan bons que ni se'ls va posar per davant. A Celtics se'ls va posar per davant i van perdre, però per exemple els Lakers...
1: Però és que és el que té la NBA, que un equip que no és preferit, bueno, la NBA o el bàsquet en general, com vulguis veure, que un equip que no és preferit te la lia.
0: Ja.
1: Perquè els Bucks d'aquell any eren molt superiors, els Celtics eren molt superiors a molts equips i els hi van quedar un 4 a primera ronda, els mateixos Heat.
0: Els Bucks d'aquell any no eren super...
1: Els Bucks d'aquell any, tu vas veure... Tu te'n recordes la temporada regular que van fer?
0: És igual, però la temporada regular d'aquests Pistons i Go Home... No sé, tampoc era per tant, jo crec. O sigui, sí.
1: Jo crec que tenien... Eren contender, clarament.
0: Sí, home, una cosa és contender i l'altra dir que eren ultra superiors als Celtics. Tampoc cal
1: jo crec que
0: veure.
1: Jo crec que era prou superior.
0: Bueno... Els Heat els van costar més...
1: Sí.
0: Celtics que... Bucks.
1: Però és que van estar a re. O sigui, jo crec que ho poden fer, van estar a re. Jo crec que es planta un altre cop l'oportunitat i jo crec que, bueno, ara no sé.
0: Va ser vist fotos de Haliburton tirant, eh? No sé si van gravar cap vídeo. Potser si no... No,
1: un altre tema, Pacers. Jo crec que els Pacers de l'any passat ho podien haver fet, també. Que sí.
0: Contra aquests Knicks?
1: No, contra aquests Knicks, no.
0: Vale. Pues jo crec que una miqueta va per aquí, el tema.
1: Perquè sí, contra els Heat, jo crec que... Però és que és això que et dic.
0: Bueno, però hauria d'haver sigut molta mística, perquè...
1: No, però és això que et dic. Guanyar 4 partits seguits en una sèrie de play-off... Home, jo crec que...
0: Bueno, els Knicks porten per com molt... 13, eh?
1: Sí, però no en la mateixa situació. O sigui, no... Porten guanyant 13 partits seguits... Però no, ve, no, no els hi han, ja, no els hi han guanyat 3.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí, veritat. Jo crec que és que és físicament impossible, jo crec que arriba un punt.
0: Sembla que si guanyen un mes empaten la màxima ratxa històrica de partits guanyats en playoffs, crec. Bueno, s'estan trencant rècords, aquests Knicks. Poca broma, eh?
1: Tu què creus que guanya Knicks, l'anell?
0: Jo crec que té tota la pinta, haurien de liar una traca interessant, eh?
1: Bueno, tu tranquil, que ara el Wembanyama truca als seus amics Shaolins i...
0: I li fan...
1: I...
0: Potser li fan vudú a Jalen Brunson. Sí, com a tècnica alternativa. No sé.
1: Sí, però és que si ara es posen 3-0, no remunten. Guanyar 4 partits en una sèrie de play-offs és impossible. A primera segona ronda, mira, encara. Jo crec que si això pot passar, jo crec que és a primera o a segona ronda.
0: A veure, un moment, també t'ho dic.
1: Que sí.
0: Però.
1: Unes finals de conferència, unes de finals, és impossible que es remonti un 3-0. Impossible.
0: Ara et diré una cosa. Si al Game 3... Perquè ara és com un punt mig, eh? El 2-0 és el resultat més enganyós, jo crec que de tots els esports, eh? Sí. En quin esport un 2-0 t'assegura algo? Bueno, mira, al tennis, en un partit a 3-7, evidentment has guanyat el partit, però a 5, és a dir, que amb un 2-0 encara no guanyis, tens davant a Rafa Nadal, et liquida. Al bàsquet hem vist que 2-0 és a partir del 3, perquè 2-0 s'ha remuntat moltes vegades.
1: És que...
0: I el futbol, que és de fet d'on neix aquesta frase del 2-0, és el resultat més enganyós de tots. Et dic una cosa, si el Game 3 el guanya Spurs, els Knicks es veuen obligats a anar a Sant Antoni. Posa que el 3 el guanyen Spurs i els 4 Knicks.
1: Yeah.
0: Se'n van a Sant Antoni amb un 3-1. Això sí que s'ha remuntat, eh? Amb aquest context, de fet.
1: Sí.
0: Uns Cavaliers... Ho han fet?
1: Sí.
0: És un mes.
1: Però ja no seria un 3-0.
0: Clar, per això t'ho dic. Un 3-1. I et dic una cosa.
1: És que, Salem, guanyar 4 partits a itja play-offs, havent perdut els 3 primers...
0: No.
1: És que jo crec que és físicament impossible.
0: Okay,
1: o sigui, el cos no dona per guanyar 4 partits seguits.
0: Vale, tu estàs donant per fet que el tercer l'ha guanyat Knicks. Bueno, calma. Tot sembla indicar que el guanyaran.
1: No, he dit això. Jo he dit en l'hipotètic és que qualsevol equip, ja no només els Knicks, qualsevol equip, jo crec que és impossible.
0: Pues ja
1: i jo crec que només a primera o a segona ronda.
0: Pensa't això, diràs que és molt easy, però realment tampoc és tant, eh? El tercer el guanya Spurs, 2-1. El quart el torna a guanyar Nova York, 3-1. Viatges a Sant Antonio. Vale. Seria el cinquè. El cinquè el guanya Spurs 3-2, ja se t'estan apropant. I ara tens 2 partits per davant, una casa de cadascú, quan ja saps que has guanyat un al Madison. Tampoc és tant, jo crec. El partit clau és el que ve ara, està claríssim.
1: Ja, però el Game 5, que seria a Sant Antonio, els Knicks també saben,
0: sí,
1: que li han destrossat el factor camp.
0: Sí. Però bueno, si al final t'has recomposat una miqueta, doncs ja ho veurem. Aviam, els clau, tots els partits són clau, però si n'hi ha un ara i més venint de guanyar 2-0 camp contrari,
1: no, sí,
0: és el tercer,
1: que juguen avui, no crec,
0: aquesta nit, sí.
1: Que pràcticament avui podríem ja saber qui és el campió a la NBA.
0: Quasi, eh? Quasi. I de fet, et dic una cosa, perquè jo era anat molt enllà a dir que els Spurs ho guanyen en 7, però si guanyessin el tercer partit, ojo al quart, que també es pot,
1: sí,
0: pot haver-hi una miqueta de complicacions i cagadeta per part de Nova York, eh?
1: Però bueno, que és el que hem dit, que si guanyen el tercer ja no és un 3-0, eh?
0: Per això. Llavors ja...
1: A part, és que no creus que un 3-0 és com ja... O sigui, no has de llançar la tovallola, però saps quan al boxeo estàs a punt de tirar la tovallola i no la tires i l'acabes tirant? O el típic de remar i mors quan estàs a punt d'arribar, no? Jo crec que és una mica això, perquè, home, jo crec que si durant la temporada regular has demostrat que pots guanyar, sí, pots guanyar 4 partits seguits, sí, però no són contra un mateix equip, no són en dinàmica de play-offs, no t'estàs jugant la vida, És que jo ho veig molt difícil, eh? I si no, si no ha passat ja, si no ho han fet aquells Celtics, si no ho ha fet qualsevol altre equip, uns Lakers, uns Cavaliers, uns... tot i que no s'hagi presentat l'oportunitat, és que jo crec que és molt difícil, perquè has perdut 3 partits de primeres. Home,
0: sí,
1: és per algú, no? I, per...
0: I més en aquest context, perquè si diguessis has perdut 2 a fora i una té casa, però és que els Spurs ho tenen al revés, han perdut 2 a casa i una, i
1: no, sí, sí, hipotèticament... si es posen 3-0 seria la mateixa situació que Lakers Heat, tot i que això són unes de finals i allò va ser unes finals de conferència, perquè van perdre els 2 primers al TD Garden, el tercer a Miami, i ja després van guanyar el quart.
0: Celtics Heat, sí, ja, bueno, molt complicat, no sé.
1: Jo crec que si posen el 2-1 poden guanyar encara, si no...
0: Sí, tant, si no... Que sí. És que si posen el 2-1... Si posen el 2-1...
1: Per molt buen Bayama, no? Per molt buen Bayama que hi hagi, jo crec que... Que no. Un 3-0 no.
0: Sí.
1: La càrrega de partits que portes durant tota la temporada per jugar-te les de finals com si fossin una final.
0: Uf, és que és veritat, els Spurs porten molta càrrega, eh? Els Thunder porten 4-3, molta, saps? Menys.
1: Els Thunder no, els Knicks.
0: No, no, dic, volia dir el Thunder, que si estiguessin aquí els Thunder, durant la temporada regular van jugar moltíssims menys minuts.
1: No, però... en aquest cas que estan els Knicks, sí, també, perquè és el que has dit tu, que han guanyat tot 4-0 menys que primera ronda, no?
0: Sí, a primera ronda crec contra els Hawks va ser, no? Que van perdre un partit.
1: Dos. Van perdre, dos.
0: O sigui, van anar a Game 7. Increïble.
1: No, van anar...
0: Sí, clar. Vale.
1: No, sí, jo crec que sí que va ser un 4-2, però clar, 4-0. 4-0. 4-2, sí. És que
0: és fulminant, això sí que és contundència.
1: Ho compares amb Spurs, que...
0: Que venen ve d'un
1: 4-3 contra Thunder, contra Timberwolves. Un altre Game 6... contra Trail Blazers un 4-1.
0: Jo crec que Timberwolves se'ls hi van ennuegar una miqueta més del compte. No era per anar a Game 6, jo crec, eh?
1: Ja.
0: Sincerament, no era per tant aquells Timberwolves. Però bueno, en tot cas, no sé com visualitzem en la NBA de cara a l'any que ve. Per què? Tenim a la millor... no sé si d'un equip... No, el millor equip és Spurs, jo crec. Jugador per jugador, a dia d'avui. Sí, jo crec que és Spurs. Però tenim els que es pensaven que eren els millors, que no s'han ni presentat a les The Finals, com Thunder. Tenim uns Spurs
1: que estan patint,
0: que han patit.
1: Podríem dir que han patit durant no tot el playoff, però
0: et dic una cosa,
1: però el 75% de playoff.
0: Sí, et dic una cosa, Spurs, i més concretament Víctor Wembanyama, si perdés aquestes de finals, si fem una lectura de la seva carrera a NBA, el primer any li roben el defensor de l'any. Aquest any...
1: MVP.
0: Bueno, estava Jokic també, però... En tot cas, de Shai no era. I que podem considerar que li han robat l'MVP. I en el mateix pot haver perdut les The Finals. Poca broma, eh? Perquè
1: no, però...
0: podem tenir un alien cabrejat.
1: Que és el tercer any, no hi ha?
0: Sí, sí.
1: Jo crec que no està tan malament.
0: No, hosti, no, o sigui, no vull dir que estigui malament, dic que... Home, si tu et poses en la pell del jugador,
1: sí,
0: d'aquí,
1: sí,
0: les tres coses que podies haver guanyat les has perdut.
1: Però llegint un fred, sí, jo crec que gran part de la comunitat sap que no és així.
0: No, si no vull dir des del seu cap de... Que si ja li han robat, o sigui, li han robat, vull dir, si ha perdut ja tres... l'any que ve fliparem, eh? Tot, tenint en compte que per aquest, per l'altra banda tindríem uns Knicks campions, tot suposant, eh? Amb un Jalen Brunson posant-se molt amunt en el rànquing de millors jugadors de la NBA actualment, perquè
1: sí, és que jo no entenc com va acabar així de rebot o com sigui l'MVP a Shea aquest any. No, és que no, ja està.
0: Indignació.
1: No, home, sí, a veure, després diem que tindríem a Wembanyama enfadat, però és que és completament normal.
0: T'ho he imaginat? Està sent superclutch Jalen Brunson aquest any, estem d'acord? Pues tu pensa, l'any passat es va creuar Haliburton i Haliburton no va ser més un jugador que el més probable és que veiem a partir d'octubre l'any que ve.
1: Sí, però els Pacers...
0: No. Però els Pacers què? Estem parlant de que en el moment en el que es va anar era un top 5 segur, top 4 o top 3 jugadors de l'NBA. Llavors...
1: Sí, però... Però els Pacers és que jo crec que la van liar amb el... perquè van fer un trade. Van fer un trade i van deixar anar... És que no sé qui van deixar anar. Però és que hi ha hagut un... una baixada de nivell, una baixada de rendiment.
0: És que ara no me'n recordo qui tenen, eh? Però si han mantingut a Camp, a Memphard i als altres...
1: Hòstia, però no té sentit que hagin perdut tant.
0: Bueno, sí, tanca ja.
1: Sí, i què s'han emportat al final? No estan ni al top 10, eh, crec.
0: Bueno, perquè... Sí, són els... Segons Google, si no m'està fent la liada... Són exactament els mateixos jugadors, eh? O quasi els mateixos. Almenys els importants. Haliburton, Siakam, Zubac, Nembhard, Obi Toppin, Jay Huff i Aaron Nesmith. Nesmith, perdó.
1: Pues no sé.
0: O sigui, aquests eren els bons.
1: És que em sorprèn.
0: No sé, per aquí... Ah, bueno, i TJ McConnell, clar, que encara hi és. Sí. El que passa és que TJ McConnell ja quants anys tenen? Uf, 34. Clar.
1: Bueno, sí, és que jo crec que era el seu any l'any passat, eh?
0: Sí, però mira, Nesmith... Quina obsessió. Nesmith té 26. I Nembhard, 26 també. Clar, el problema és que si acaba 32 no està, nen, eco. Zubac 29, és una plantilla prou jove, eh? Jo crec. No sé, Obi Toppin 28, eh? És que són jugadors que jo crec que poden estar al seu prime perfectament tots. I després Haliburton 26. Parlant de Haliburton, el seu estat físic deixa dubtes, eh? Sincerament deixa bastants dubtes.
1: Que s'ha marcat un Eden Hazard o què?
0: Bueno, ell va dir que era perquè per la recuperació es prenia unes pastilles que el feien veure molt inflat. Bueno, joder, si inflat, molt inflat, de fet. Però en teoria, segons ell, les va deixar a faixa com un mes. I sí que és veritat que es nota una miqueta de desinflada, però no tanta.
1: Home, però...
0: Saps el problema?
1: És que hem de tenir en compte que ha estat parat molt temps.
0: I també et dic una cosa. Això, el que passa molt amb esportistes és que el nivell el ritme de la competició de NBA, la ingesta calòrica ha de ser brutal, perquè està jugant un partit dia sí, dia també. O sigui, el que has de menjar ha de ser una barbaritat, perquè el que deu desgastar un partit de playoffs, i a més el nivell al que ho jugava Haliburton de 40 minuts per partit, sent protagonista en quasi totes les jugades, això li feia consumir una energia que, per molt de que lesionat, la vulguis seguir consumint entrenant altres coses que no pot fer amb el Aquiles trencat, és pràcticament impossible que no t'engordis. Llavors, aviam, aquí sí, el ritme pot... També et dic, Tatum, jo no sé com ho va fer, però se'l veia finíssim, eh? En totes les etapes. També és veritat que Tatum se'l veu molt més esportista, o sigui, vull dir, esportista de Legion of 2, faltaria més, però vull dir
1: més atlètic,
0: tirant més cap al físic potència, que no Haliburton, que jo crec que de fet una de les claus del triomf de Haliburton és el seu físic.
1: Sí, bueno, és que Haliburton és molt fideu, jo crec.
0: Sí, per això.
1: Com, i Tatum és més musculós.
0: Exacte.
1: No tant, sí. No tant.
0: Bueno, Tatum tela.
1: Però té un brazaco que, vamos, que et carga una hòstia i dones voltes, vamos, com una baldufa.
0: Sí, Tatum jo crec que... Segur, o sigui, de fet, Tatum, en el moment en el que es va lesionar, de fet segurament la seva ingesta calòrica diària devia ser superior a la que tenia Haliburton quan es va lesionar, però veient els dos físics...
1: Ara, jo crec que la baixes.
0: Bueno,
1: sí,
0: moment,
1: si, no, si estàs lesionat, jo crec que l'has de baixar, no?
0: Però no tant, el cos no canvia això en dues setmanes, eh?
1: No, sí, però vull dir...
0: O sigui, vull dir, tu mira't els jugadors quan es retiren, Ronaldo, Nazario... Tot i que també és veritat que tenia problemes d'abans. Wayne Rooney, Ronaldinho... O sigui, és que pensa que han estat molts anys consumint una barbaritat.
1: Sí, a veure...
0: Que de cop, d'un dia per l'altre, pam, s'acaba...
1: Ja, jo entenc que...
0: O mira els jugadors durant les vacances, se'ls va la tableta, eh?
1: Ja.
0: No a tots, a Cristiano Ronaldo no, perquè no té vacances. S'està entrenant tots els dies, però... Factor tan en compte. Llavors jo crec que Tatum, l'apartat físic, el devia tenir més treballat que Haliburton, i a l'hora de lesionar-se no...
1: També va, jo crec que baixarien una miqueta la ingesta. Una miqueta.
0: Home, no sí, molt. Evidentment. No evidentment. Molt. És que tu... Però això...
1: Però que això, tot i que sigui una miqueta, es nota.
0: Evidentment que es nota. Bé. Tu menges el mateix una setmana que hi ha cursa que una que no.
1: A veure... Sí i no.
0: Ara fotem.
1: O sigui, jo crec que de quantitat més o menys el mateix, però de tipus de menjar no.
0: Ah, però pues això ja afecta, perquè no tot és la quantitat. Ja. Pues aquí ho tenim una miqueta. Llavors jo crec que segurament per part de Tatum ingeria més, però va poder, pel seu estil de vida o el que fos, mantenir el... diguem... ingesta, el contrari seria, bueno, cremar-ho, per dir-ho així, seguir amb una miqueta més de normalitat, jo crec, que el que ha pogut fer Haliburton. Però bueno, en tot cas, veurem. També dic, a mi sincerament, si Haliburton torna malament, em faria molta pena.
1: Sí.
0: Perquè se li en va a l'NBA
1: no,
0: una peça sí, sí, històrica.
1: Si sí, Haliburton torna malament, adeu NBA. I és una mica el que parlàvem la temporada passada, és que se li pot anar el que podia haver sigut una de les cares de la futura NBA.
0: 100%. Amb 26 anys és més o menys, és el que té Doncic, just són de la mateixa, sí. Crec.
1: Pues no, és una mica trist i més de com s'aniria. Perquè no s'aniria per la porta gran, sinó per la de darrere.
0: Sí.
1: I per una lesió que...
0: Últimament les lesions en l'esport en general fan molta mandra.
1: Però és que sobre una lesió que no... O sigui, que va haver-hi moltes lesions a la temporada passada a playoffs. Dius de l'any de Celtics, que equip, bueno, que es trobaven...
0: Com aquell any...
1: Lesionat, però no eren lesions... Vamos, ni un dotzer del que van ser les de l'any passat.
0: Però
1: les de l'any passat,
0: vamos.
1: Els
0: Celtics es va comentar molt perquè justament es lesionaven tots els equips contra els que anaven a jugar els Celtics. Per això feia gràcia, però...
1: Ja, però eren lesions que no eren...
0: Bueno, Jalen Brunson es va trencar la mà, eh?
1: Ja, però no és un LCA, saps? No són...
0: I
1: per molt que et trenquis la mà...
0: Anteto es va lesionar també.
1: Sí, però per... jo crec que una fractura 2, vamos, jo crec que no és tan punyatera com una fractura d'Aquiles o una fractura de LCA.
0: Bueno, a veure, depèn de qui no, o sea, si trenques un os del dit, bueno, venga, va, tires, però...

0: Madrid, que es va trencar els cravats, però és que a sobre se'ls va luxar. Saps que aquí vas acumulant coses que depèn de com sigui la lesió, pues, poden liquidar completament. Bueno. Ja veurem la temporada que ve. De moment, com creus que pinta? Del 0 al 10.
1: La que ve?
0: Sí.
1: És que és molt difícil fer una predicció ara, sense el draft, sense... No, bueno, és que
0: bueno, però el draft
1: amb,
0: ja...
1: draft, amb draft o sense és impossible fer-la també. És que no sé, tio.
0: Jo crec que amb un Doncic competitiu sense lesions i un Haliburton competitiu en un bon nivell, ni que sigui un 80% d'un ho va deixar, que ja seria una autèntica barbaritat de jugador, poden tenir una NBA divertida.
1: Home, sí.
0: Jo crec que jo la veig i penso, uf, l'any que ve ens ho podrem passar bé, la veritat. Una sí, miqueta més que aquest any.
1: Però...
0: Tatum ja ha tornat, els Celtics ho poden patar l'any que ve bastant. Els Celtics, de fet, l'any que ve... si féssim una predicció de com s'acaba la temporada ara...
1: A mi em generen molts dubtes,
0: A mi no tants, Escolta'm, que tenen un Big 3 potent,
1: És que la derrota contra Filadèlfia, tio, em va generar molts...
0: Bueno, també t'ho dic, no haguessin guanyat a l'anell,
1: No, però, home...
0: Els jugadors es van volent a casa abans d'hora, ja estaven molt cansats.
1: Van volent a jugar al Catan aquell que porta el Hugo González als...
0: Sí, al Catan, increïble.
1: El Hugo González volia anar a veure el Madrid jugant.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, a veure... Sempre quan comença una nova temporada no és il·lusionant, és... serà millor que la següent 100% i a vegades no. Llavors, no sé, això...
0: Que sigui millor que aquesta no és tampoc tan difícil, És que aquesta en certs moments ha donat bastanta mandra.
1: Ja, no, sí, i és el que dius, ja només si torna Haliburton a bon nivell, Tatum ja estaria tota la temporada.
0: Tenim un Cooper Flagg ja més experimentat.
1: Cooper Flagg amb experiència. El seu company d'habitació de la universitat també, que era la Lia Parda.
0: Vigilets com...
1: Més, sí.
0: AJ Divansa. Caleb Williams.
1: M'agradaria dir que Jerry McCain també, però bueno, des de que es va trencar...
0: Jerry McCain ho ha patat aquests playoffs,
1: Ja, des de que es va trencar els playoffs ja no està... Ha fet com a l'Anakin Skywalker, tio.
0: S'ha passat a...
1: Sí. No, sí. S'ha passat a la banda oscuro, A la banda oscuro.
0: A la banda equivocada,
1: O sigui... Mira, si Celtics hagués perdut contra Filadèlfia amb el TikToker a Filadèlfia, no m'hagués fet tan mal, sincerament.
0: Uf. Normal, també t'ho dic.
1: Però no, és que s'ha hagut d'anar, sí. Mira que hi ha equips a la NBA, Mira que hi ha equips a la NBA. I a terres, sí. Vamos.
0: Vergonya.
1: A veure si fa com a la sisena de Star Wars i torna a ser un Jedi i no es queda allà.
0: Si sortís, a dia d'avui ho veig complicat i més amb el rendiment que ha donat,
1: Ja, no m'ha fet malament.
0: I a part que s'haurien de donar bastantes coses a canvi de Jared McCain.
1: Hòstia, és que... quina llàstima, es va trencar els creuats també, no?
0: McCain, sí. Bon, ha tornat molt top.
1: Sí. Ja, però és que no és un Aquiles, saps? També.
0: I et dic una cosa, saps el que també pot molar? El mercat d'aquest any. El problema és que l'equip que més espai pressupostari té és l'equip que pitjor ho fa, llavors pot ser una miqueta el joc dels disbarats. Llavors, no sé. És que Bulls té per davant projecte... S'hauria de fer un projecte...
1: Com s'hauria... se'n vagi Bucelis...
0: No. Bucelis no es pot anar.
1: No, si se'n va Bucelis va prendre...
0: Sí, home.
1: El projecte...
0: A Cancún, vamos. Jo crec que Bulls pot fer un projecte, t'ho dic en sèrio, Per estar a unes finals de conferència de Finals 2030. Perfectament.
1: A veure, tu, que truquin a l'Enrique Riquelme.
0: Sí, i que porti a Haaland, no? I que li diguin... Que no, que aquí no era. Que ja li han dit això.
1: Ja, no, sí, és que...
0: Històric.
1: A veure, jo crec que milloraria, una mica els despatxos.

0: Xos de pols, tot i que sigui una mica.
1: Bueno, Eco, ja s'acaba això. Tenim mundial, d'aquí poc, en Eco?
0: Sí, dijous, també.
1: Comença dijous ja?
0: Uah, és que
1: sí, és veritat.
0: Sí,
1: sí. Comença dijous, mundial.
0: No, no, estiu molt top, eh? Estiu molt top. Mundial. El que queda de les D-Finals de la NBA. I mundial, i més mundial.
1: I més mundial. I et dic una cosa. És el que sol molt a l'estiu, Wimbledon, pot ser una... Anava a dir una... Algo que no es pot dir.
0: No és a dir una barra vessada.
1: Pot ser molt lamentable.
0: Pot ser nefasto.
1: Ja en compte que el millor del món té la mà trencada i que Jannik Sinner es va lesionar aquest últim Roland Garros a segona ronda... Podria ser històric una final de Wimbledon, Jakub Mensik contra
0: Tsitsipas,
1: no, perquè està crec fora del top 100 ja. Bueno, aviam, que torni ja Carlos Alcaraz i ens ho passem bé. Hamilton als pòdiums m'està agradant,
0: sí.
1: Li queda bé. Bueno, en tot cas, aquí després d'haver fet un últim resum interessant, ens veiem la setmana que ve, mateix lloc, mateixa hora, Ràdio Caldes, a les 5.
0: Dilluns.
1: Línia 3. I us diem...
0: Adeu. Adeu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
2: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
3: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem, ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
2: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
4: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
2: No hi ha un punt de cola?
5: Aquí.
2: Oi?
5: Però aquest...
4: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
6: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
2: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
7: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
8: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc Andoixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
9: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i parava i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
10: Quasi no totes les fotos sorties igual.
9: Però estava concentrat. La plec de Ravall és una altra cosa,
10: Sí, però la festa major, el casino. Major, els teus records és el casino.
9: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Som la Maria Plana, la Júlia Villegas, la Carla Villar, la Carla Laguarda i la Daniela Proc. Som estudiants de l'Escola Pia de Caldes de Montbui i avui, a Ràdio Caldes, us donem la benvinguda a la nostra secció musical.
1: Que teníem moltes ganes de venir, la veritat.
0: Sí, i a sobre hem escollit un viatge en el temps molt especial, un top 5 de les cançons més conegudes de l'any 2011, que és l'any en el que vam néixer.
2: Mare meva, com passa el temps?
0: Ja et dic, cançons que van marcar la nostra infantesa. Comencem fort.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con sus amigas en la calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
1: Escolteu aquesta cançó? S'anomena Bailando por ahí i es troba en la cinquena posició d'aquest top. L'autor és Juan Magán.
5: Un clàssic dels nostres aniversaris.
1: Totalment, tot i que el seu nom real és Juan Manuel Magán González, és un cantant català nascut a Badalona i amb la segona nacionalitat dominicana, obtinguda l'any 2015. Ell va néixer el 30 de setembre del 1978. Actualment té 47 anys. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit milions de reproduccions i ha omplert pistes de ball de tot el món. Juan Magán va ser el pioner del gènere electrollatí i l'any 2008. Una de les seves cançons més conegudes és Ella no sigue modas, amb Don Omar.
2: Home, és que Don Omar no podia faltar. De fet, després en parlem.
1: Exacte. L'altra cançó més coneguda és Te voy a esperar, amb Belinda, que va sortir a la pel·lícula Tadeo Jones 1. Gràcies a aquest projecte, el tema va rebre una nominació als Premis Goya a millor cançó original.

0: A la quarta posició d'aquest top trobem Blanco y Negro, un dels grans èxits de Malú. Nom artístic de María Lucía Sánchez, l'artista madrilenya, nascuda el 15 de març de 1982. Té actualment 44 anys i s'ha consolidat com una de les veus més potents del panorama musical.
1: Buah, és que quina veu té! És increïble!
0: Sí, té un canó. Tot i que el seu gènere principal és el pop, Malú ha demostrat una gran versatilitat, atrevint-se amb sonoritats que van des del pop turc fins al folklore argentí. A la seva llista de triomfs hi trobem temes tan coneguts com Ahora tú, Ausente o Te voy a olvidar. Una de les curiositats de la seva trajectòria és que va llançar el seu primer àlbum amb només 16 anys.
2: Ostres, amb 16 anys? Quina passada!
0: Sí, però clar, prové d'una gran nissaga d'artistes. És filla del cantant Pepe de Lucía i neboda del llegendari mestre de la guitarra flamenca Paco de Lucía.

0: En tercera posició d'aquest top trobem la cançó Loca, de Shakira. Shakira, de nom complet Shakira Isabel Mabarak Ripoll, és una cantant colombiana nascuda el 2 de febrer de 1977, a Barranquilla, i ara té 49 anys. La seva nacionalitat colombiana i les seves arrels libaneses han influenciat molt el seu estil musical i la seva manera de ballar. La cançó Loca va sortir el 2010 i ràpidament es va convertir en un èxit. Aquesta cançó es barreja de pop llatí, dancehall i ritmes dominicans, on col·labora el raper El Cata.
1: Escolta, Carla, i el videoclip no es va gravar a prop d'aquí?
0: Sí, justament. El videoclip es va rodar a Barcelona, una ciutat molt important per ella. Shakira es considera una de les artistes llatines més importants de la història i una de les seves cançons més conegudes és Waka Waka, l'himne oficial del 2010.
2: Waka Waka, Tamás!
0: I una altra de les seves cançons més famoses és Hips Don't Lie, una col·laboració amb Wyclef Jean.

0: Llena de paz y de... En segona posició d'aquest top ple d'èxits trobem la cançó Solamente tú, de Pablo Alborán. Pablo Alborán, que el seu nom complet és Pablo Moreno d'Alborán, va néixer el 31 de maig de 1989, a Màlaga. Des de l'any 2010 es dedica a la música i s'ha convertit en un dels cantants espanyols més coneguts. Les seves cançons baregen pop, pop llatí i pop romàntic i destaquen per la seva veu i l'ús de la guitarra i el piano. A més, les seves lletres solen parlar de l'amor i els sentiments, cosa que fa que moltes persones s'hi sentin identificades. Solamente tú va ser una de les cançons que el va donar a conèixer i encara avui és una de les seves més populars de la seva carrera.
1: Aquesta cançó a la meva mare li encanta, es posa super sentimental.
0: Aquí és maquíssima. Doncs la cançó Solamente tú es va publicar el 2010, com ja he dit, i va ser la que va donar a conèixer al gran públic ajudant-lo a consolidar la seva carrera musical.

0: I per fi arribem al número 1 indiscutible, Don Omar. Va néixer a San Juan, a Puerto Rico, el 10 de febrer del 1978 i, per tant, té nacionalitat puertorriqueña. El seu nom complet és William Omar Ladrón Rivera i és un dels pioners del reggaeton.
1: Quina llegenda, de veritat!
0: Totalment. De jove practicava activitats religioses i va arribar a cantar en una església protestant, abans de dedicar-se a la música. Al final dels anys 90 va començar la seva carrera, quan el reggaeton començava a fer-se popular. La seva cançó més famosa és, òbviament, d'en Facu Duro, publicada el 2010, però reconeguda a nivell mundial el 2011. Aquesta cançó era una col·laboració amb Lucenzo, arribada al 1,69 milions de visualitzacions a YouTube.
1: Carai, quina borrada de reproduccions!
0: Sí, és una bogeria. També podem escoltar altres clàssics seus com Dale Don Dale, Pueblo Diable, Salió el Sol o Tabú. Aquests artistes també és conegut com el rei del reggaeton i va participar en diferents pel·lícules de la saga Fast and Furious com a actor.

0: I fins aquí arriba la nostra secció musical d'avui a Radio Caldes.
1: Quina llàstima, se m'ha passat volant.
0: A mi també, esperem que us hagi agradat aquest viatge en el temps a través del nostre top del 2011, que defineix molt bé la nostra essència. Com sempre, us volem agrair infinitament la vostra fidelitat i l'atenció que ens presenteu. Sense vosaltres, la ràdio no tindria sentit.
2: Sí, moltes gràcies.
0: Ens tornem a escoltar ben aviat, amb més música. Que tingueu una setmana fantàstica. Un petó molt fort. Adeu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, tu, aquest anunci?
3: No.
2: Pues era un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí?
2: Sí. Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno...
2: Bueno, una miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
5: Estem amb Stranger Things.
4: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
5: No,
4: des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el...
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: sounds. Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui, l'Edu i jo, en Max, us portarem un concurs especial sobre esportistes catalans. Però tranquils, perquè serà un joc dinàmic i entretingut. En un instant tornarem la cançó que estava escoltant fins ara. Durant els pròxims minuts, els nostres participants hauran de demostrar quant sabran sobre figures molt conegudes de l'esport de Catalunya. Hi haurà preguntes de ciclisme, de natació, d'atletisme, de futbol, hoquei i molt més. Diverses preguntes ho esperen. Preguntes amb opcions múltiples i també una ronda ràpida final. Cada encert suma punts i així com també cada error en resta. Anem a veure quan sabeu de cultura esportiva. Comencem!
1: Presentem els nostres concursants.
2: Jo sóc la Maria i he vingut a guanyar.
3: Doncs jo sóc la Mireia i prepareu-vos perquè penso arrasar.
0: Ui, això ja comença calent. Som-hi amb la primera ronda.
1: Primera pregunta. Quina esportista catalana és considerada una de les millors nedadores de la història? Opció A, Gemma Mengual. Opció B, Mireia Belmonte. Opció C, Ona Carbonell.
2: Mireia Belmonte.
1: Correcte. Mireia Belmonte va ser la primera nedadora espanyola en guanyar un or olímpic. Molt bé, Maria.
0: Som-hi amb la segona pregunta. Quin d'aquests esportistes és famós per les seves curses de muntanya i ultratrials? Opció A, Quintin Jornet. Opció B, Pau Gasol. Opció C, Marc Márquez.
2: Marc Márquez.
0: Uepale, aquesta no és la resposta correcta. En Kilian Jornet és en Kilian Jornet. Has perdut un punt, Mireia.
1: Ara toca futbol. Quin jugador català va ser un dels millors migcampistes del món durant la seva carrera? Opció A, Riqui Puig. Opció B, Xavi Hernández. Opció C, Carles Pujol.
2: Xavi Hernández.
1: Molt bé, Xavi Hernández va triomfar amb el Barça i la selecció espanyola.
0: Som-hi amb la següent. Pregunta de motociclisme. Quin pilot català ha guanyat múltiples campionats de MotoGP? Dani Pedrosa, Jorge Lozano o Marc Márquez?
3: Ara sí, Marc Márquez.
0: Correcte. Marc Márquez és una de les grans figures del motociclisme.
1: Ara, una de ciclisme. Quin ciclista català va guanyar la Volta a Espanya l'any 1991? Opció A, Melcior Mauri. Opció B, Miguel Indurain. Opció C, David Ferrer.
2: David Ferrer?
1: Uepale, t'has colat un altre cop, eh? Em sembla que aquesta no és la resposta correcta. Va ser Melcior Mauri.
0: Seguim amb hoquei sobre patins. Quin jugador català és una estrella actual d'aquest esport? Opció A, Pau Bargalló. Opció B, Marcos Blanquer. Opció B, Oriol Forner.
3: Doncs no ho sé, diria que Oriol Forner.
0: Ups, aquesta no és la resposta correcta. És en Pau Bargalló, un dels millors jugadors del món, jugant actualment al SL Benfica, a Portugal, sent el jugador d'hoquei qui ha cobrat més fins al moment. Doncs fins ara, aquí la ronda número 1. Després d'aquesta petita interrupció, passarem amb la segona.

0: Ara farem una petita ronda especial. Cada participant tindrà una pregunta ràpida. Si falles, hi ha rebot.
1: Quin club català és el més conegut mundialment?
2: Futbol Club Barcelona.
1: Correcte. Es nota que ets blaugrana.
0: Participant 2. Quina esportista catalana destaca pel seu talent en la natació sincronitzada?
2: Ona Carbonell.
0: Molt bé, Ona Carbonell.
1: Participant 1. Quina gimnasta català va guanyar medalles olímpiques?
2: Joel Plata.
1: Incorrecte, va ser Gervasio de Ferrer.
0: Participant 1. Quin pilot català era conegut com el petit samurai?
2: Diria que l'Oriol Romeu.
1: Incorrecte, rebot a la jugadora 2.
2: Passo paraula, no en tinc ni idea.
1: Doncs hauré de repassar una mica més. És en Dani Pedrosa.
0: Arriba ara la ronda final. Les preguntes valen doble.
1: Quin esportista català ha pujat l'Everest diverses vegades i és famós pel seu talent a dins del món de l'alpinisme?
2: Ostres, doncs diria que eren Jordi Tosses.
1: Incorrecte. Jordi Tosses no ha pujat l'Everest, però té grans gestes havent pujat l'Himalaya o els Andes. I s'ha acabat la ronda final. Ara sí, arribem al moment del recompte final. Són els punts.
0: En segona posició tenim a la Maria amb menys 2 punts.
2: Ui, avui m'he estavellat bastant, eh?
1: I amb una diferència important, la guanyadora d'avui és la Mireia, amb 0 punts. Moltes felicitats.
2: No ha estat la millor puntuació de la història, però suficient per guanyar.
0: Ha estat un concurs ple d'emoció, errors inesperats i algun encert espectacular.
1: I la veritat és que tots dos heu demostrat que teniu cultura esportiva, tot i que encara toca repassar una mica. I fins aquí el nostre concurs sobre esportistes catalans.
0: Esperem que us hagi passat molt bé escoltant-nos.
1: Gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts de ràdio.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
3: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
4: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
5: Estàs escoltant
6: El Desfant d'Andrea
5: amb l'Andrea Godrescu.
6: La millor música dels 90
5: fins avui.
7: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
4: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
8: 3-0, no va dir el Roc. Sí, aquí no s'avalua la gent que es sí, puga porros enormes.
9: Perdó. No, jo sigo inadequat.
8: Sí, molt inadequat.
4: Sí.
8: Però
4: aquí no s'avalua. No s'avalua. No.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui us portem algunes de les notícies més destacades tant a nivell internacional com nacional.
1: Exacte, parlarem d'una notícia positiva relacionada amb els drets del col·lectiu LGBTI. També comentarem la situació actual de la guerra d'Ucraïna i acabarem parlant de la vaga de professors a Catalunya.
2: Són temes molt importants perquè afecten milions de persones i continuen generant debat a tot el món.
0: Abans de tot, ens presentarem, no?
2: Esclar. Hola, jo sóc l'Albert.
1: Jo sóc l'Axel.
0: I jo en Roger. Ara sí, comencem amb la primera notícia.
2: Espanya s'ha consolidat com un dels països que més suport dona a la comunitat LGTBIQ+, i actualment molts informes internacionals la situen entre els primers països del món en drets, inclusió i acceptació social.
0: I això és bastant important, perquè no es tracta només de tenir lleis, sinó també de la manera com la societat veu aquest tema.
1: Exacte. De fet, Espanya va ser un dels primers països en el món en aprovar el matrimoni igualitari, concretament l'any 2005.
0: I avui dia sembla una cosa normal, però imagino que en aquell moment hi havia molt debat.
2: Sí, moltíssim. Hi havia sectors molt a favor i altres molt en contra, però amb el pas dels anys la societat ha anat evolucionant molt. Des de llavors també s'han impulsat altres mesures importants, especialment per protegir les persones trans i lluitar contra la discriminació.
1: A més, ciutats com Madrid i Barcelona s'han convertit en símbols internacionals de diversitat i convivència.
0: Sobretot per a les celebracions de l'orgull LGTBI, no?
1: Sí, les celebracions de Madrid són de les més grans d'Europa i cada any hi participen milions de persones.
2: Però és important recordar que no només és una festa, també és una reivindicació de drets i llibertats.
1: Molts experts també destaquen el paper de l'educació i de les xarxes socials, sobretot entre els joves.
0: Jo crec que avui dia la gent jove veu aquests temes amb molta més normalitat que fa uns anys.
2: Exacte. Les noves generacions tenen una mentalitat molt més oberta gràcies a la informació i a la visibilitat que existeix actualment.
0: Tot i això, encara hi ha casos d'homofòbia i discriminació, així que encara queda feina per fer.
1: Però, comparat amb altres països, Espanya continua sent considerada un dels llocs més segurs, inclusius, per a aquest col·lectiu.
0: Perquè hi ha països on la situació és molt pitjor, no? Oi?
2: Sí. En alguns països d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, l'homosexualitat encara està prohibida per llei.
0: Però prohibida de veritat, o sigui, amb penes de presó?
2: Exactament. En alguns casos, les persones poden acabar a presó simplement per la seva orientació sexual.
1: A més, en alguns països europeus com Hongria o Rússia, també s'han aprovat mesures molt criticades per limitar la visibilitat del col·lectiu. Per això mateix, considerem Espanya un exemple de convivència i progrés social.
0: I canviem ara completament de tema, perquè continuem parlant d'una de les notícies més preocupants dels últims anys, la guerra d'Ucraïna.
1: Tot i que ara ja no apareix tant als informatius com abans, la guerra continua activa més de 3 anys després de l'inici de la invasió russa.
2: Els combats continuen especialment a l'est i al sud del país, amb atacs constants sobre les ciutats, infraestructures i zones residencials.
1: És veritat que molta gent pensa que la situació està més tranquil·la ara.
0: Sí, però la realitat és molt diferent. Els atacs continuen pràcticament cada dia i la situació humanitària encara és molt complicada.
2: Milions de persones han hagut d'abandonar casa seva durant aquests anys i moltes famílies continuen vivint com a refugiades en altres països europeus.
1: Déu-n'hi-do.
2: Molts nens han passat anys sense una vida normal i alguns han hagut de continuar els estudis des d'altres països.
0: A més de les conseqüències humanes, la guerra també continua provocant tensions internacionals entre Rússia i els països de l'OTAN.
1: Per això, molts governs europeus han augmentat la despesa militar durant aquests últims anys, sobretot per por que el conflicte pugui expandir-se encara més.
2: Però les conseqüències no són només militars. La guerra també continua afectant molt l'economia mundial. Els preus del gas, del petroli i d'alguns aliments han patit pujades importants aquests últims anys.
0: Sobretot perquè Rússia i Ucraïna són dos països molt importants en exportacions de cereals i energia. O sigui que encara que la guerra sigui lluny, indirectament també ens afecta a nosaltres.
2: Exactament. I això es nota en coses quotidianes, com la gasolina, la llum o alguns productes de supermercat.
0: Molts experts també alerten que el conflicte podria continuar durant bastant temps si no hi ha acords diplomàtics importants. I això genera preocupació perquè el cansament social i econòmic cada vegada és més gran.
1: A més, hi ha molta gent que s'ha acostumat a la guerra, perquè fa molt temps que dura.
2: Sí, i això és una de les coses més preocupants, que un conflicte tan greu deixi de sorprendre perquè ja forma part de la rutina informativa.

0: I com més va, pitjor. Ara ens centrem en Catalunya, on la vaga de professors continua generant molt debat dins del sistema educatiu. Els docents han mostrat el seu desacord amb l'acord signat entre la Generalitat i alguns sindicats minoritaris, però asseguren que el problema va molt més enllà d'aquest acord.
1: Quines són exactament les principals reclamacions?
0: Una de les més importants és la millora salarial. Els professors expliquen que a Catalunya cobren menys que en altres comunitats autònomes.
1: També pensa que no tots els alumnes necessiten el mateix tipus d'atenció.
0: Exacte, i molts professors asseguren que actualment és molt difícil donar una atenció personalitzada amb classes tan massificades.
1: Per això, una de les propostes principals és reduir el nombre d'alumnes per aula.
0: Sí, perquè molts docents asseguren que actualment tenen una càrrega de feina molt alta i que cada vegada hi ha més problemes relacionats amb la falta de personal.
1: I fins aquí el programa d'avui.
2: Esperem que us hagi agradat i que us hagueu informat una mica més sobre l'actualitat internacional i nacional.
0: Ens trobarem molt aviat amb més notícies i més actualitat.
1: Adeu.
3: Ràdio Caldes 107.8.
4: Així sona Ràdio Caldes.
5: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
6: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta.
7: Però la C-59.
5: Ai, què passa ara?
8: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar com sempre que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemboi.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
9: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
10: És molt agradable, té un aroma intens,
8: sí.
10: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
9: No hi ha un punt de cola?
11: Aquí.
9: Oi?
11: Prou aquest.
10: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
12: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
13: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats.
3: Ràdio Caldes 107.8.

0: Hola, bon dia. Avui, a la secció d'esports, tenim un event especial per part de l'Escola Pia de Caldes de Montbui. Una entrevista a un jugador del Barça de futbol sala, Pol Cano.
1: Hola, Pol. Avui farem una entrevista aquí corteta.
2: La primera pregunta seria com vas començar en el futbol i què va ser la teva inspiració?
3: Bueno, jo al futbol vaig començar a l'escola i com a inspiració, bueno, jo jugava amb els meus amics i m'agradava molt l'esport. I com els meus amics i jo vam començar a jugar a futbol sala, doncs vaig començar a jugar i mira, fins ara.
2: Quin equip vas començar?
3: Jo vaig començar a l'Indústria Santa Coloma.
2: I quin equip jugues actualment?
3: Ara actualment, després de molts anys a l'Indústries, em va fitxar a Barça i a dia d'avui sóc jugador del Futbol Club Barcelona.
2: I fas algun tipus de dieta relacionada amb el futbol?
3: Sí, bueno, l'alimentació sí que crec que és fonamental per al rendiment i sí que, bueno, segueixo uns paràmetres per dinar i tenir tot el dia, tota la benzina plena sempre.
2: Per tu va ser difícil arribar on estàs avui en dia?
3: Sí, va ser difícil, bueno, ja t'he dit que no m'ho esperava, o sigui, són moltes coses, moltes emocions i és un camí molt llarg, amb el que entren moltes coses com lesions i tot, i sí que és un camí llarg, però per mi ha sigut molt bonic i bueno, ho tornaré a fer si calés.
2: I en tot aquest camí, hi ha alguna cosa que hagis tingut que deixar per al camí, per arribar a on estàs ara mateix?
3: Bueno, sí que és veritat que m'he deixat moltes coses, i més quan et dediques professionalment, degut a que, o sigui, has d'estar sempre cuidant-te per l'esport, i dediques molt de temps i clar, és sacrificat però jo estic molt agraït amb l'esport.
2: I per acabar, tu quin diries que és el millor moment esportiu de la teva carrera?
3: Jo he tingut molts moments molt bonics i que recordo molt bé, però sí com a important i com guai i ja que és molt difícil com d'arribar és la final de l'Eurocopa amb Espanya i jugar a l'europeu va ser un pas molt gran i molt xulo i jo recordo aquest encara que vam perdre la trajectòria fins a aquest europeu va ser molt molt guai i intensa.
2: Bueno, moltes gràcies Pol, crec que aquesta entrevista ha sigut molt bona i bona tarda.
3: Gràcies.
2: Adeu.
3: A tu.
2: Adeu.
3: Adeu.
4: I bé, oi que ha sigut una bona entrevista?
5: I tant, ha sigut molt interessant. Ara, obrim camí a la següent secció.
2: Hola, Caldes. Avui, a la nostra tertúlia, volem parlar d'un tema social, un gest que salva vides amb poc esforç, la donació de sang.
0: I és que a vegades no ens adonem de la importància de tenir les reserves plenes. Sabíeu que cada dia a Catalunya calen més de 1.000 donacions de sang?
4: Exacte, Alejandro. 1.000 donacions diàries per poder atendre tots els pacients. I tot i que xifra fluctua. La necessitat és constant. Més de 70.000 persones reben sang cada dia a Catalunya.
6: Això són més de 300.000 components sanguinis per transfusió. I això és una xifra altíssima. Per tant, és una molt bona notícia. Tot això és possible gràcies a l'altruisme de la gent.
0: Però anem al gra. Què passa quan donem sang? No és només líquid vermell que tenim tothom, oi que no, Axel?
6: I tant que no. La sang es divideix. Per una banda tenim el plasma, que és part líquida, que principalment serveix per fer medicaments i tractar cremades greus. A que això no ho sabíeu abans.
7: També les plaquetes, que són vitals per a malalts de càncer o leucèmia, perquè ajuden a la coagulació de la sang.
8: Un segon, companys. Que aquí d'intervenir jo. Hi ha molta por amb el tema de la mèdula òssia. Molta gent es pensa que és la mèdula de l'esquena i que et punxen a la columna.
4: És el mite clàssic, Víctor. Explica-ho bé.
8: Escolteu bé, Caldes. La mèdula òssia són cèl·lules mare. No té res a veure amb els nervis de l'esquena. Es poden extreure directament de la sang i serveixen per curar malalties de sang gravíssimes.
6: Val, però anem a la pràctica. Respon ràpid. Els calderins i calderines som gent ocupada. Quanta estona ens treu això de donar sang?
4: Doncs, atenció, l'extracció només dura entre 5 i 10 minuts, el que trigues en demanar-te un cafè.
0: I no ens quedem només aquí. Des de Ràdio Caldes, també volem recordar que es pot donar cordó umbilical després d'un part, o fins i tot llet materna per als nadons prematurs.
5: En definitiva, companys, que donar és donar vida. 1.000 donacions al dia és el repte de Catalunya.
0: També volem recordar que l'Escola Pia fem campanyes de donacions de sang anuals. Així que esteu preparats per als següents anys.
2: Gràcies a tots vosaltres per escoltar aquesta tertúlia sobre la donació de sang. Famílies, recordeu, 10 minuts vostres és una vida sencera per a algú altre.
9: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
10: Així sona Ràdio Caldes.
11: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. No. L'has vist, tu, aquest anunci?
12: No.
11: Pues era un tio que...
12: Sí. No,
11: fot
12: no,
11: bé,
12: no.
11: Eh?
12: Sí?
11: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
12: Sí, bueno...
11: Bueno, una miqueta del tot, eh?
12: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
13: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
11: Estem amb Stranger Things.
13: Et dic Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
11: No,
13: des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que has vist, i com estava malta, doncs he aprofitat amb el
14: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
15: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
16: No creus en fantasmes, oi?
17: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
18: El programa estarà de Gavet 612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera. Cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
19: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la crida, el nou fòrum de les adolescències.

0: Una petita acció, un gran impacte. No heu pensat mai en donar sang i ajuda als altres?
1: Això està molt bé. Quantes vegades puc donar?
0: Depèn. Si ets home, 4 vegades a l'any. I si ets dona, 3.
1: Aquesta donació la pot realitzar tothom?
0: No, per fer-ho necessites complir uns requisits, tot i que quan dones sang us donen un formulari per assegurar que no hi hagi cap risc. Teniu en compte que sí o sí heu de tenir més de 18 anys i menys de 65 anys, i has de pesar més de 50 quilos i estar sa.
1: D'acord, m'agradaria donar sang. On podria donar?
0: A l'Escola Pia cada any es realitza una campanya de donació de sang. Però per això només es fa un cop, així que durant el període que no es fa pots fer-ho diversos llocs, com per exemple la Creu Roja, Banc de Sang, etc.
1: Avui dones sang, demà pots salvar algú que ho necessiti.
2: M'encanta l'esport i ajudar la gent. M'agradaria poder fer les dues coses.
3: Doncs vine a la Pia and Go.
2: Quan es farà?
3: Cada any canvia el lloc i la data de la cursa. Si vols el dia, si vols estar al dia de quan es farà, mira la seva pàgina web.
2: Podria portar alguns amics més per fer-ho?
3: Clar que sí, pot venir qualsevol persona que pugui col·laborar, com famílies, alumnes, exalumnes, docents, voluntaris, com individualment o fins a equips de 5 a 10 persones.
2: Les activitats com són?
3: La jornada inclou diferents curses i activitats festives. Normalment hi ha diverses distàncies, com 1 km, 5 km o 15 km, adaptades a diferents participants.
2: Us esperem a la Pia and Go. Busca per internet escolapia.cat i allà trobaràs tota la informació.
1: Estem avorrides a casa. On podríem anar?
4: Jo tinc el lloc perfecte, el TOC, Espai Jove de Caldes de Montbui. Està ubicat al carrer Font i Boet 4. És on van tots els joves d'entre 12 i 30 anys.
1: I exactament, què es fa allà?
4: Allà pots fer un munt de coses, ja que tens sales per estudiar, fer treballs a l'escola o gravar el que necessitis. I també pots anar allà per passar una estona amb els teus amics.
2: Hi ha activitats addicionals?
4: Sí. El TOC és un servei de salut jove on es parla del suport confidencial sobre la sexualitat, alimentació, drogues i hàbits saludables per qui ho necessiti. Pots fer activitats d'oci com jocs de taula, escape rooms, activitats temàtiques de Nadal, etc.
2: Doncs és un lloc perfecte pels joves. Suposo que no és gratuït, no?
4: Clar que sí. Anar a l'Espai Jove és totalment gratuït.
2: I com puc contactar-hi?
4: Si vols contactar amb ells, truca al 67 432 3578.
1: Gràcies, doncs ens veurem allà pròximament.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
5: L'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo avui hi havia molt bon rotllo en la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
9: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui, de sobte, no sé.
9: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
9: Uah.
7: El Black Friday.
9: Epa.
10: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Black Friday.
10: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres,
10: anunci,
7: no?
10: O cosa així.
7: O no?
9: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
11: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
10: Sí, bueno, però...
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui us convidem a reflexionar sobre una cosa que utilitzem cada dia, però que potser no ho entenem del tot. Penseu-hi un moment. Quantes decisions prenem al llarg del dia? I quantes d'aquestes decisions estan influenciades per una màquina?
1: Avui parlarem d'un tema que cada vegada és més present en les nostres vides, la intel·ligència artificial. No és només una moda ni una tecnologia del futur, és una realitat del present que ja està canviant la manera com vivim, estudiem i fins i tot com pensem, sovint sense que ens n'adonem.
2: La IA ja forma part del nostre dia a dia, encara que moltes vegades ni ens n'adonem. És silenciosa, però constant. Està darrere de moltes de les coses que fem cada dia, quan veiem vídeos recomanats, quan el GPS ens indica el camí, o quan una aplicació decideix quina música posar-nos. Tot això està guiat per sistemes que aprenen de nosaltres.
3: Exacte. La fem servir a les xarxes socials, als traductors, al GPS o quan busquem una sèrie a Netflix. I el més sorprenent és que, com més la utilitzem, més ens coneix. Sap què ens agrada, què mirem, quant temps hi passem i fins i tot en quin moment estem més atents. Això fa que les recomanacions siguin cada vegada més precises, però també més influents.
4: Però aquí ve la gran pregunta. La IA ens ajuda realment o ens està fent massa dependents? Perquè és evident que ens facilita la vida, ens estalvia temps i ens dona respostes ràpides. Però al mateix temps pot fer que deixem de fer certes coses per nosaltres mateixos. I això és perillós si no en som conscients.
5: I sobretot, estem utilitzant la IA per pensar millor o per deixar de pensar? Perquè potser el problema no és la tecnologia en si, sinó la confiança que hi posem i fins a quin punt deixem que decideixi per nosaltres.

0: La intel·ligència artificial és una tecnologia creada per imitar algunes capacitats humanes. Pot escriure textos, respondre preguntes, traduir idiomes o ajudar-nos a resoldre problemes. Però no entén realment el que fa com ho fem nosaltres.
1: De fet, la IA no té consciència ni pensament propi. No sap les coses, sinó que calcula quina és la resposta més probable a partir de grans quantitats de dades. És com un sistema que reconeix patrons, però no en comprèn el significat real.
2: Aquestes dades provenen d'internet, llibres, articles i moltes fonts diferents. Això fa que pugui ser molt útil, però també que pugui contenir errors o informació desactualitzada. El problema és que sovint ho diu amb tanta seguretat que sembla correcte encara que no ho sigui.
3: I això pot ser perillós si no ho revisem, perquè ens pot fer confiar massa i deixar de contrastar la informació. I això és una cosa que abans fèiem més sovint, buscar, comparar i pensar.
4: Per això és tan important entendre que l'IA no substitueix el pensament humà. Ens pot ajudar, però la responsabilitat final sempre ha de ser nostra.
2: Exacte. Sense pensament crític, qualsevol eina, per molt avançada que sigui, pot portar errors importants.
3: Vosaltres us refieu sempre del que diu la IA?
4: Jo abans sí, però després d'algunes experiències ja no tant. Una vegada em va donar una informació completament falsa, però estava tan ben escrita que semblava real.
2: A mi em passa sobretot amb els resums. Són molt útils, però si no els compares amb la informació original, pot acabar estudiant coses incorrectes.
0: Per això és tan important no confiar cegament. La IA és una eina, no una veritat absoluta.
1: I hem de recordar una cosa molt important. Pensar costa, però és necessari.

0: La IA està integrada en moltes de les coses que fem cada dia. Els algoritmes decideixen què veiem a les xarxes socials i això influeix molt més del que pensem en els nostres interessos i opinions.
1: Sí, perquè no només ens mostren contingut, sinó que també poden condicionar el que pensem i com ens sentim. És com una bombolla que ens envolta sense que ens n'adonem.
2: També és veritat que ens ajuda molt. Ens estalvia temps, ens facilita tasques i ens dona accés ràpid a informació. En molts casos és una eina molt potent.
3: Per estudiar, per exemple, pot ser molt útil si s'utilitza bé. Pot ajudar-nos a entendre conceptes difícils, però sempre com a suport, no com a substitut. Jo he utilitzat IA per entendre temes complicats i m'ha ajudat molt.
4: Jo també, però intento no dependre massa, perquè si no, tinc la sensació que no aprenc realment.
3: Clar, hi ha una gran diferència entre entendre i copiar.
5: Exacte, la IA hauria de ser una guia, no algú que faci la feina per nosaltres.
0: Perquè si ens acostumem a que ho faci tot, deixem d'esforçar-nos.
2: I sense esforç no hi ha aprenentatge real.

0: Aquí apareix el concepte de deute cognitiu. És el que passa quan deixem de practicar habilitats mentals perquè deleguem massa en la tecnologia.
1: És com anar deixant de fer servir el cervell per certes coses, perquè ja tenim una eina que ho fa per nosaltres.
2: I això pot fer que perdem habilitats com el càlcul mental, la memòria o la concentració.
3: No passa de cop, sinó de manera lenta i gairebé sense adonar-nos-en.
4: Arribats a aquest punt, és important fer una reflexió més profunda. No es tracta només de la IA, si és útil o no, sinó de quin paper li volem donar en el nostre dia a dia.
5: Perquè la tecnologia no s'atura. Cada any avança més ràpid i ens torna més present en tot el que fem. I això fa que, sense adonar-nos-en, anem delegant cada vegada més decisions.

0: Ja.
1: Tot depèn de com la fem servir.
2: Pot ser una gran ajuda o una gran dependència.
3: La clau és no perdre el control.
0: Ni deixar de qüestionar-nos les coses.

0: Així sona Ràdio Caldes. Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes. Episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat.
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura Ambient Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes.

0: grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
1: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Soc l'Arnau Eke, avui és dia 8 de juny i he de donar la benvinguda aquesta tarda un cop més als tres tertulians ja típics de l'Hora Gusarapa. Us encenc els microfons i a veure si funciona tot com hauria de sonar.
1: Hola.
2: Dios.
3: Hola.
1: Molt fort, no?
0: A veure, Aina, parla.
4: Hola.
0: Que així et posem el volum a tope. Que parli només l'Aina.
4: Hola, què tal?
0: Perfecte.
1: Puta mare, no? Jo m'escolto bastant fort, però no ho
0: sé. Tu sents fort?
1: Jo sí, però...
4: És el 2, eh?
1: Sí, correcte, sóc el 2, sóc el 2.
0: Ho deixem una mica.
4: Perfecte.
1: Però perquè m'agrada menjar-me el micròfon, no?
0: Què, com esteu? Ja som a juny. Bé, ja érem juny l'últim dia,
3: ja
0: però
3: juny.
0: És 8 de juny ara.
3: Acabem de començar el juny. Era
4: ja és juny de veritat.
3: Ara. Ara sí. Ara,
0: ara
3: sí.
0: Ja estem en ple juny.
1: Real juny.
3: Era broma. No feia, encara no feia calor.
4: Sí, clar que sí. Home,
1: no fa
4: sí?
1: tanta ara.
4: Hosti.
1: Fa molta calor per vosaltres ara.
3: Jo tinc molta calor.
0: Sí, sí, sí.
4: Jo vaig amb pantalons llargs, per tant...
1: Uau.
3: No, però són aquests pantalons que són frescos.
4: Sí,
1: ara, però llargs.
3: Bueno, però...
1: Jo crec que no. Bueno, mai me n'he provat uns. Mai me n'he provat uns així. Però jo crec que passaria calor. Això són negres.
3: Home, però, no,
4: però... Tu penses que jo porto blancs al col·le perquè me'ls pintin i me'ls ratllin?
3: Res, sí. El blanc està prohibit ja, a la feina.
1: Veritat,
4: no, no.
1: Sí.
4: Que tu vagis de blanc no significa que els altres.
3: Però si haguessis de triar... Què et dona més calor? Un pantaló llarg o una màniga llarga?
1: Pantaló llarg.
4: Una màniga llarga.
3: Jo crec que una màniga llarga, eh?
1: Sí, jo
0: pantaló llarg. De llarg.
3: Oi?
0: Sí, sí, sí.
4: Però és que el que pensa l'Arnau.
0: M'he millor dit.
3: 50 no, a veure, sí, estem no, aquí comentant.
0: Ja has de fer cas la meitat.
1: No sé.
3: Exacte.
4: Tu què portes més, màniga llarga o pantalons llargs?
1: Màniga llarga, et diria.
3: És que este
1: bueno,
3: senyor
1: no,
3: és possible.
1: No,
3: ja li
1: no ho sé.
0: Bueno. Quasi bé no tinc mànigues llargues.
3: Ja, és que màniga llarga és molt poc.
4: Yes.
0: Sobretot de samarretes.
3: És molt poc.
4: Però tens molt molts poc, més pantalons llargs que samarretes mànigues llargues?
1: No.
4: Tens més... Bueno, és que...
1: És que pantalons llargs... Crec que de pantalons llargs he de tindre 6 i
0: no.
1: Samarretes llargs he de tindre 6.
3: És que és tan segur que tens aquest número de pantalons.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No, l'Aina és...
4: El 3.
1: Correcte, l'Aina és el
3: 3.
1: M'acaben de pujar el micròfon, però ara jo m'escolto molt fort.
0: El Monter.
1: És que Monter...
0: Posar-li el micròfon a...
3: Què faríem, això?
1: Ara m'escolto bé, Monter.
4: Jo, si vols, puc cridar més.
0: Bueno.
4: La qüestió és que...
0: Comencem el programa o què?
4: Sí, sí.
3: Comencem-lo.
0: Sí?
4: Sí, sí, podem començar.
0: Farem un petit repàs informatiu ara mateix. Quin diríeu que és el tema més d'actualitat?
3: El papa!
4: Molt bé, jo també he dit el papa.
0: Voleu començar parlant del papa.
4: I tu què haguessis Home, dit, Arnau? Si... Espera't un moment.
3: Si pogués evitar-ho.
4: Què haguessis dit?
3: Examen.
1: No sé res.
4: Què examen, si no està fent res?
3: No, imbècil, que vull dir que tenia la cara d'examen de me he quedado en blanco, sí, ja. Profe.
0: Ah, vale. Hi ha una notícia que va molt d'examen, no. També.
3: Vull dir que... Ah, les Pau.
4: Comença demà.
3: Comencem amb les... Ah, bueno, és que jo ja he vist molta cosa de la Pau d'Andalusia que s'ha liat part amb l'examen de mates.
0: Sempre, sí.
4: Però la d'aquí comença demà.
0: Sí, sí, sí.
4: Amb vaga de docents.
0: Com ha de ser.
3: Liada, eh? Els pobres de segon de batxillerat deuen estar atacats. Mama, que si no em deixen fer l'examen, què passa?
0: A part que hi ha molta gent que està en contra de la naturalesa pròpia de les Pau, com a proves d'accés universitàries.
3: Correcte, és un tràmit, no? Un tràmit
0: és un tràmit
3: en continu.
0: En el moment en què tu ja estàs a dins i te l'has de menjar, sí o sí, és millor agafar-te la filosofia de que és un tràmit.
3: Sí, per suposat.
0: Però no està mal també pensar, ostres, realment calen aquestes proves?
3: Clar, exacte.
0: Que és un tràmit que
3: és un tràmit que està en constant com qüestionament,
0: no? Pensava que deies és un tràmit, però jo...
3: El
0: que
3: li diries... De
0: què li diries al pobre xaval que demà comença les Pau?
4: No, vas a fer que vagi bé.
0: Em sap greu, és un tràmit.
3: Frente a una tila i suerte.
0: Vosaltres a les Pau éreu més de... Per ara deia l'Edu, prenta una tila, però segur que n'hi ha d'altres que van amb cafeïna fins al cul per
3: Hòstia.
0: Poder no dormir. I
3: que éreu de cafeïna o tila, no? Vols
0: Clar.
4: Jo tinc tila.
0: Necessitàveu relaxar-vos o necessitàveu més hores de,
4: tim
0: de vida? Saps?
3: Tim...
0: Sí, jo també he sigut molt de dormir sempre.
3: Tim de tila, jo. Sí.
0: I hi ha molta gent que estudia millor a les nits.
3: Jo estudiava millor a les nits. És a dir, em fotia el gran sprint als vespres, nits, a fondo, però per la selectivitat vaig anar com molt fent, molt estudiant a les nits
4: molt
3: i
4: bé,
3: molta tila a l'examen abans d'entrar.
4: No, jo és que quan em poso una... Vull dir, hi ha situacions que costava dormir. Per tant, canvis o situacions així que no... que vull anar a dormir i no puc, és com, no, tila i a dormir.
3: No, jo podia dormir.
4: No, jo no.
3: Era el moment de fer l'examen que em posava tan nerviós, tant... O sigui, recordo tants nervis en aquells exàmens.
0: Jo també som molt d'agafar nervis al moment de l'examen.
3: Ja veus.
0: Arnau, vols dir alguna cosa?
4: No cal.
1: Zero nervis.
2: Pau al món.
0: No, Pau, germans.
1: Nerviós quasi mai. En exposicions sí que ho he estat una mica més i tal, però en exàmens sempre... vengo a hacer lo que sé.
4: Però és que la pregunta és... Jo, per exemple, la selectivitat... és que jo és el que anava a dir, era molt conscient del que volia fer i de quins passos havia de seguir que ho necessitava per fer.
0: Clar.
4: Jo no sé fins quin punt, vull dir, l'Arnau ho això ha pogut veure a... perquè potser no ho ha gestionat.
0: Ho dius des de la perspectiva de que tenies el teu objectiu o de que anaves tranquil·la?
4: No, des de que jo m'havia de preparar un espau per preparar-me un espap, per preparar-me, i si jo no tinc les proves a l'accés del professorat, jo no tinc la carrera d'educació. I era, o sigui, tenia molt clar el que volia, per tant, ho necessitava, i era un tràmit pur i dur, al final.
3: Passo per l'aro, faig el que bonament pugui, ho faré molt bé, perquè estic preparada, i ximpum.
4: No va ser tan fàcil, però sí.
3: Però és el que l'hem de dir a tota la gent que està escoltant, que està a punt d'anar als exàmens.
0: També una mica la meva experiència va ser que jo vaig anar a l'ESPAU pensant que faria filosofia, que necessitava una merda de nota.
3: Correcte.
0: Entre cometes, merda de nota, però
3: sobraven
0: places a filosofia. I després va resultar que vaig acabar fent periodisme i tampoc vaig anar gaire sobrat.
3: Epa.
0: Perquè... vull dir que intenteu donar-ho tot.
3: Sí, exacte, aneu a saco, totalment. Aneu a saco.
4: Vull dir que en realitat...
0: tinc apuntat...
4: pues molt millor nota.
0: Que diria que estan fent rècord amb més de 45.000 estudiants afrontant les proves d'accés.
3: És que si no vas a la uni no sirves per a nada, tots els pares, no dient això, els nens.
4: Molt bé.
0: Clar, jo entenc que hi ha aquest punt, però
3: que no, que és mentida.
4: Aquí som dos contra dos, eh?
0: Jo tinc la sensació que aquests últims anys s'ha popularitzat molt el tema dels cicles, o com a mínim aquesta ha sigut la meva impressió des de fora, i també la imatge ha canviat molt, vull dir, de que... com a mínim tinc la impressió de que tires 5 anys enrere i al plantejar-te fer un cicle no té res a veure amb si ho fas ara.
3: És veritat.
4: Penso jo vaig fer fa 10 anys, eh?
3: Perquè ja és una mujer adelantada. 5
0: anys, 10 anys, 15, i com tiris més enrere, més bèstia serà el canvi.
4: He tirat 5 i he dit, merda, estava a la uni, no, per tant el cicle
0: l'hi
4: fet abans.
0: Últims anys.
4: No, sí.
1: Però sí que és veritat, però igualment segueixo escoltant a alguns pares i mares dient-li...
0: sí, esclar. No,
1: o als perquè... seus fills o filles dient-me, no, és que els meus pares m'estan obligant, o sigui, a fer un batxillerat, quan jo tinc molt segur que vull fer aquest cicle. I el pal... bueno, parla-ho, gestionar tu, o sigui, busca tu les teves escoles, busca informació, o sigui, que vegin com a mínim, si estàs tan segura que vols fer un cicle, doncs que et vegin que tens realment ganes, o sigui, busca't
4: la vida. Que tens una predisposició.
1: Clar, correcte.
3: Al final, els tres, bueno, els quatre, estem d'acord en el que l'important d'aquesta etapa, vagis a l'ESPAU o no, és...
4: Què és? Perquè estan parlant
3: no,
4: del cicle.
3: Que tinguis clar que tot el pas que facis el facis convençut, o no, però que el facis.
1: Sí.
3: Saps? Que tot està bé, que tota opció és correcta.
0: Clar, sí. Això,
3: que vagis a l'ESPAU o no...
0: tens molt temps d'equivocar-te.
3: Exacte.
0: Tant a l'hora de fer l'ESPAU com a l'hora de triar la carrera, com a l'hora de no fer-les i triar fer un cicle...
3: Correcte.
1: Faci el que facis, tirar endavant, no et quedis quiet.
0: I que...
3: bueno, quedar-se quiet també està bé.
4: Sí, no, però que tens temps d'equivocar-te, canviar...
0: I superpositiu.
4: Que si ho pots acabar
3: està,
4: molt millor que no acabar.
3: Ja. I no te la juguis a anar directament a la selectivitat de setembre com vaig fer jo.
4: Ah, no. Però pots anar a setembre.
3: Però sempre hi haurà setembre.
0: Com recordes aquell estiu, Edu?
3: Era un estiu, clar, és que ara ho estàvem comentant amb l'Obagini, amb Maila. Jo fa 18 anys que vaig fer la selectivitat. Vale, llavors, hi ha gent que m'està mirant ara com una persona anciana. Però, clar, en aquella època, bueno, vulguis o no, també l'entorn era diferent.
1: Vols que et parli de vostè?
3: No cal.
0: Jo fa 18 anys vaig començar l'escola primària.
3: Flipes, molt bé. I què tal la primària?
0: No tinc gaire records.
3: Vale, jo et puc parlar què tal l'ESPAU.
0: Sí.
3: No, l'ESPAU va ser... o sigui, és a dir, era com o ho fas, perquè al final ja ho tens. Saps? Vens del batxillerat i dius, és igual si has de fer un cicle o no. Si no, jo en aquella època no tenia gens clar, per això vaig anar directament al setembre. I per això parlava de que facis el que facis, que estiguis tranquil o que estigueu convençuts de que el que feu, feu i ja està, i que ja hi haurà temps per rectificar.
4: Aquí cadascú ha fet una carrera, o sigui, no una carrera, sinó un camí diferent.
3: Correcte.
4: Jo, per exemple, només vaig fer la part general, que era l'obligatòria per fer, perquè tenia molt clar que no volia començar a la universitat i volia fer un cicle superior. Exacte. Vull dir, a l'acabar el batxillerat, per saber si era el que volia o m'agradava o m'encaixava la meva forma de pensar. I vaig decidir que, com no estava del tot segura, pues, fer el tràmit de clar. Passar la general. I crec que, és que ara estava pensant i dic, no recordo haver fet cap específica. I ja està, vull dir, vaig fer el cicle del cicle uni.
3: I ja està aquí. Ja
4: no, especialització i ja està. Això sí.
3: I això, que bueno, anar directament a jugar-te-la al setembre és de València.
0: Vol sortir la foto.
3: És com molt estressant. Va ser molt estressant. Jo anava molt, o sigui, zen, sí, com he dit abans, perquè clar, al final necessites com, bueno, el que he fet al batxillerat ha de servir per alguna cosa. Durant l'actiu jo vaig dir, estudiaré cada dia.
0: Sí, esclar.
3: No va passar.
4: Home, és que
3: no va passar,
4: és impossible.
3: Però vaig fer un repassillo suficient i ni tan mal.
0: I te'n vas en sortir, eh?
3: I me'n vaig en sortir. Si l'hagués fet al juny, probablement
4: m'hagués en sortit més.
3: Millor, exacte. Clar, sí. Però molt bé, molt bé. Molt bé, de fet vaig conèixer a una de les meves companyes de la universitat, que mira, ara encara va ser el seu aniversari fa dos dies, vull dir que ens tenim super bon rotllo i estem allà a tope, i ens vam conèixer a l'examen de el primer examen de selectivitat. Vull dir que no oblideu que també és un acte social a la CL. Poseu-vos guapes, guapos, guapes, poseu-vos el xip de
0: vés a conèixer gent.
3: Correcte, perquè esteu tots passant per al mateix. Una etapa de merda.
1: Tots els que es reuneixen, o sigui, tothom està igual de nerviós, o vull dir...
3: Bueno, hi ha el típic sobrat, eh?
1: No, vale, però tothom es juga el mateix.
3: Clar, jo vinc a l'escena.
1: Tothom es ve a jugar el mateix.
4: Però si vens al setembre no vas de sobrat.
3: No, doncs mira, us haig de dir, la gran majoria de setembre era penya molt sobrada, no?
0: Que volien anar a pujar nota, eh?
3: Vinc a pujar nota perquè vaig punxar l'examen de mates, vaig treure un 7.5 i busco el 9. Filla de puta, aparta't d'aquí, que jo necessito...
4: Sí, però si hi ha gent, vull dir, que té molt clar els seus objectius i necessita un 13, és com...
3: Clar, no, clar. Bueno, és que la meva època era sobre 10, eh?
4: Ja, bueno, doncs dic...
3: Epa!
4: No és tan gran, jo te pas! Que no és
3: sobre la hauria de ser l'any següent.
1: Jo el que se'm calcula per aquest curs vinent és sobre 17.
4: Ah, massa, sí. Massa
1: no,
4: grans ja.
1: No. Wow.
3: És que aquests nens...
4: Però què 17? Què et compten? Sí,
1: perquè els que van...
4: Em falten números.
1: No. Els que van venen des d'un cicle mig que té a veure amb el cicle superior que vols fer, se't multiplica la nota per 1,7. La màxima nota llavors, si tens un 10, és un 17. Llavors, si vols entrar com des de cicle mig i tens una nota al cicle mig, se't multiplica aquella nota.
0: Quina necessitat hi havia?
1: Entenia és perquè si jo, per exemple, vinc de fer agricultura i vull fer ara això, pues, per molt que tingui un 10...
4: O sigui, exacte, entenc que és el fet d'ajudar els que ja tenen coneixements o que ja saben molt, o sigui, i que no és, bueno, és la segona o la tercera alternativa que han posat.
1: Correcte.
4: Que això sí, no, eh? Vull dir que potser...
1: Però, com sembla un...
4: És moltíssim, perquè potser jo he canviat de parell i vull entrar molt allà. I perquè si un altre ha fet un cicle amb pitjors notes, va abans que jo... Perquè salíem...
3: És un tecemaneje que jo...
0: L'Aina literalment estava parlant i de sobte ha dit, espera't que potser no tinc tanta raó.
4: No, estic pensant que...
1: És anar dient com la realitat.
4: Que quin diàleg. És un debat.
1: És molt complicat.
4: Sí, entenc les dues posicions. Perquè jo penso que si vaig fer alguna cosa relacionada amb educació i després vull fer alguna cosa amb educació després, ojalà em puntuï més.
1: Perquè t'ha de passar per davant aquella que va fer agricultura.
4: Exacte.
1: Que vols ser mestre, jo porto 3 anys volent ser mestre.
4: Bueno.
0: Bé, alguna cosa més de les Pau o voleu parlar del Papa? Pau o Papa?
3: Jo estic força enfadat amb la visita del Papa, estic força enfadat amb el nou Papa, estic molt enfadat amb la penya que es volca perquè hagi vingut el Papa. Perquè estic segur que demà passat aquesta gent ja no se'n recordarà.
1: No sé de què
4: parleu. Jo només he escoltat una cançó.
1: Que ja no sé
2: què. Però és que cap millorarà de... Benedicto X, V, Palito.
4: No, li hem de buscar un. Jo l'altre dia vaig estar fent feina amb això, amb el meu papa. De buscar-li algú que enganxi. No enganxava res.
3: No, no.
4: Tot i això, no. Digues. Hi ha una de la cançó del Lleó Vergonyós.
3: Ostres, és que em fa vergonya.
4: L'heu llegit? O si l'heu escoltat o no?
0: No, però em sembla molt guai.
4: Bisbes, agafar... cardenals, no sé què, monges i sus muertos, pobrets.
3: És que és boníssim.
4: Perquè no parlava català.
3: Agraïts tots. Amb...
0: Edu, volies exposar perquè estaves tan enfadat?
3: Bueno, és bueno, senzillament perquè veníem d'un... Què?
0: És per hipocresia o...
3: Principalment la hipocresia de les ciutats en les que el papa, no? Perquè veiem que són ciutats plenes de gent sense sostre, no? Violència amb minories, amb problemes, no? De gent racialitzada, tal, no sé què, i arriba el papa i todos hermanos, viva la paz, i no sé què. No m'ho crec. Però ja personalment, en el meu col·lectiu, doncs el senyor Lleó 14, no?
0: 14, sí, sí.
3: Bueno, doncs ha parlat molt tranquil·lament, no, de que parelles del mateix sexe no ens mereixem o no podem...
0: Aquesta és l'altra. Ha intervingut al Parlament espanyol.
4: Això és una bogeria.
3: Bueno,
4: és que
3: és
4: això...
3: Molt heavy, és molt heavy,
4: una
3: molt
4: cosa,
3: heavy.
4: Perdoneu, però se li pot posar context a una personeta d'aquí que no en té ni idea d'absolutament res.
0: Sabem qui és el papa.
3: El papa?
4: Com es diu?
1: Sí, de Roma.
4: No.
1: Ah. Bueno, ja ho han dit.
3: No, és de Roma, és de Roma.
1: Ja ho han dit. Crec que si no m'hagués sentit, no...
4: No, però no, que té numeret, Lleó. Saps, amb el Lleó Maret.
1: 14?
4: Sí.
3: Va, ho hem de dir.
1: Ho heu dit, crec.
0: Ho ha dit l'Edu, però ben recordat.
1: Vale, no hagués dit ni el número, potser el nom... perquè sí que me'n recordava... No sé, quan heu dit Lleó he pensat... Ah, mira, és veritat.
0: Bé, doncs això, que ha intervingut al Parlament espanyol, Ferran.
1: Ja, per
0: I,
1: aportar
0: clar,
1: què?
0: Clar, doncs...
1: Coses positives?
0: Pues, el que en realitat, jo crec que no hauria de sorprendre tant, vull dir...
3: Bueno, no.
0: Ha dit el que...
3: Què ha dit?
4: El que li tocaria dir.
0: Diu un papa. Pues, sí.
4: Papa?
3: Tu hazle caso a la mama, porque si no... Lo que diga la mama.
0: Posició tradicional de l'Església, la defensa de la vida des de la concepció, tot el tema d'antiavortaments... I eutanàsies, també. I clar, doncs els partits d'esquerra, de sobte, és com que van dir que molt bé amb el tema de migració i pau, però que es van desmarcar molt de les seves posicions contra l'avortament i l'eutanàsia.
4: També és de tots els papes que podia tocar, és un dels...
1: Xungos.
4: No, què va?
3: Ah, no, és veritat que... Sí, sí,
4: què va?
3: Eren molts els altres.
4: És un dels que... Ni tan mal.
3: Ni tan mal, però és que veníem de... El Francisco.
0: Sí.
4: Ah, és que
3: era molt guai.
4: Venim d'uns quants que eren guais.
3: Bueno, el Ratzinger gaire guai no era,
4: no,
3: perquè si rascava, però si rascaves una mica del Ratzinger sortien coses xungues, esbàstiques i coses.
4: Perquè estem parlant del papa.
3: Sí, sí. Bueno, el Ratzinger va ser el papa d'abans.
4: La qüestió és que de tots els que podien sortir, hi ha molts que estan com molt heavy. Sí. Vull dir que és un papa estadounidenc i que dels altres dos era el menys pro-Trump, però moltes coses que no toquen.
3: Que no toquen. Bueno, doncs res, esperem...
0: Però clar, de sobte sembla ara de... Oh, què ha dit el papa?
3: Ho porta dient unes quantes setmanes.
0: Benvingut a l'església. És que...
3: Bueno, però és que ja et deia, el Francisco va deixar veure una església com molt... molt curativa, molt...
4: Saps què ha fet el papa? 6-7.
3: Ah, ha fet 6-7 el papa, és veritat.
0: 6-7?
3: Ha fet 6-7.
4: Sí.
3: Des del papa mòbil.
4: Des del papa mòbil. Ole.
3: Ole, ole. 6-7.
4: Clar, tots els nens, ole, el papa.
3: 6-7.
0: Ha vingut a visitar la Basílica de la Sagrada Família.
3: Però ja?
4: No.
3: No,
4: ha de demà.
0: Ha de venir, no? Ah. Vull dir, ha de venir, perdó.
3: Ha de venir.
4: Per favor.
3: Ha passat primer per Madrid.
4: Que toca demà la Moraneta.
3: Ha passat per Madrid.
0: Hi ha molta gent emprenyada perquè es fa no sé què en castellà.
4: No, estan en ello. Crec que ja ha canviat, el discurs.
1: Entenc que ha passat per Madrid a veure Benito.
4: Tócamela.
1: No, a Benito.
4: Benito? Sí, perquè l'Auronplay va fer un story dient he venido a ver a Bad Bunny i... Mira, passa aquí per el papa.
1: El papa, no.
4: Per això està el papa aquí. No.
1: És que és imparcent.
0: Vols que em parla de la foto històrica de Salvador Illa amb Bad Bunny?
3: Hòstia.
4: Salvador que no ha passat amb el papa.
0: No.
3: Però sabeu què ha passat aquest cap de setmana? Que el Pedro Sánchez
4: el Pedro
3: no
4: Sánchez.
3: Ha anat a veure el papa i s'ha anat a passar-se superbé al Primavera Sound.
0: Primavera Sound escoltant Minibus Intergalàctic.
3: És que és tan
4: hi ha molt xou això, perquè deien
3: sí, sí.
4: Que un senyor llamado PS...
3: PS?
0: Sí, M. Rajoy, no?
4: Clar, no, no saben qui és M. Rajoy, però PS sí,
3: sí
4: va, home.
3: Sí, hijos de puta.
4: És que una cosa, no. Però bueno, que
3: si
4: estaven, estaven molt, molt ofesos perquè el P.S
3: havia anat a passar-s'ho bé en comptes d'anar a fer la visita
4: al paripé.
3: També et dic una cosa, o sigui, les dues posicions, o sigui, com se l'ha criticat per anar al Primavera, no estic d'acord, però estic d'acord en que es qüestioni si realment no la figura d'un president de govern, tot i ser el president d'un govern d'un país estrictament laic, no deixa de ser el president de tots. Hi ha moltes persones d'aquest país que han votat a partits polítics
4: cristians.
3: Profundament cristians o amb una tradició religiosa més, bueno, doncs més tradicional, per dir-ho d'alguna manera. I entenc que es critiqui, que digui, ei, si estàs donant la cara, no?
0: Sí, no, perquè jo crec que no pots separar de la política a l'església, saps?
3: No la pots separar,
0: sí,
3: però precisament
0: o sigui,
3: per això...
0: També hi ha gent d'Espanya amb posicions de molta extrema dreta que si vingués algú segurament no ens agradaria que el Pedro Sánchez anés a
3: correcte.
0: I també seria o sigui, una persona que representa a part del
3: aquí està
0: d'Espanya.
3: Aquí està el que anava a comentar, dic que entenc lícita no, la crítica del
0: clar,
3: Pedro
0: sí,
3: Sánchez
0: sí.
3: Del que no hi vagi, però m'encanta que hagi anat a Primavera Sound.
4: Molt bé. Ja veurem si el discurs el fa en català o no. Sé que això anava abans. Flashback ha fet la cançó de El lleó vergonyós.
0: Ah, és Flashback, eh?
4: Sí, el va parir, diria. En plan, ha fet una cançó sobre el papa perquè no vol parlar en castellà.
3: Bueno.
4: I ja està, molt graciosa.
0: I aprofitant que des d'aquí l'Hora Us Arapa hem parlat més d'una vegada sobre, ara que dèiem el Primavera Sound, el fenomen dels macrofestivals.
3: Correcte.
0: Que tot i que és guai que el Pedro Sánchez vagi al Primer Sound, doncs
3: es podria passar també.
0: Hem de tenir la consciència d'intentar apostar per una cultura no massificada.
4: També es va cancel·lar en alguns, perquè va ploure.
0: Ah, sí, el Primer
3: Sound. Gent
4: amb capelines.
3: Exacte, capelines.
4: Crec que hi ha els més heavies del primer dia, que entenc que és, pues, aquí mou masses, es van haver de cancel·lar. Això ho hauries de saber tu, que és de música, rei.
3: Sí,
4: no, ni idea.
3: Després de festivals. Yeah. Bueno, no pateixis.
0: Digues, Monter. No t'he sentit bé. No passa res.
3: La història és que el papa ha vingut...
0: Ah, ostres, quina...
3: Ah.
1: El què?
0: Bueno. És igual. Una notícia bastant divertida.
3: Sí, sí, canviem.
4: Això, vale, digues.
0: Bueno, divertida, vull dir que és una temàtica guai que estigui de tant en tant. Pla pioner per recuperar els ecosistemes marins.
3: Epa!
0: La Generalitat ha posat en marxa una estratègia de restauració del litoral català amb horitzó 2030.
4: Ep.
0: Llavors se centraria en hàbitats especialment importants com praderies de Posidònia, que sabem que la Posidònia és molt guai perquè
3: fa
0: molta feina amb el tema del CO2. Vagi bé, Monter.
3: Adéu, Monter. Ja tanquem quan marxem.
0: S'actuarà en els boscos d'algues, en rodòlits, i també en fons de coral·ligen, una mena d'esculls mediterranis molt rics en biodiversitat.
3: És molt interessant això, perquè o sigui, que treguis la notícia ara, perquè ara fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, o inclús tres, va aparèixer varada a la platja de Barcelona
4: una balena
3: amb la seva cria encara unida al seu cos amb un cordó umbilical. I no deixa de demostrar aquest fet abominable que ens estem carregant el planeta, que les balenes...
0: I que arribem al mar, també.
3: A Barcelona! Sí, sí,
4: sí. Un dia vindran aquí a xerrar del planeta el Dani i la Núria.
3: Haurien.
0: Doncs, i tant. Sí, sí.
1: pensa que han dit les balenes, jo.
0: D'altra banda, s'ha de dir tot, tot i que és molt guai que hi hagi aquest projecte i aquest pla pioner.
3: Super xachi, però vés a la feina caminant.
0: Quants s'han invertit 3 milions d'euros? Què és?
4: Res.
0: Sí, és una puta puta.
3: És una cacarruta.
0: Llavors també s'ha de tenir clau.
3: Ja. Bueno, moltes gràcies per aquestes pallofes.
0: Després, d'altra banda...
3: Pallofes que no van anar a visitar el papa.
0: De pallofes passem al Pallars.
3: Epa, que com hila este senyor.
0: S'estan sacrificant com 200 vaques perquè hi ha una crisi de tuberculosi bovina.
4: Oh, home.
0: I estan una mica emprenyats.
3: Les vaques tenen tos.
0: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
4: Es maten a totes.
0: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
3: Ara pujarà el preu de la llet.
0: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
4: Però del formatge també. Ja.
3: Clar, no ens interessa.
0: No, pel formatge més pel que formatge. Per la llet, però...
1: Jo bec molta llet.
0: Sí, llavors, què més?
3: Doncs comença a estalviar.
4: No,
3: les
4: doncs...
3: vaques t'han morit.
4: No, no.
3: El Covid de les vaques ha arribat.
4: Estalvia encara que no siguin per les vaques.
0: Sí, diria que les vaques del porc senglars, perquè clar...
3: No,
0: podíem passar una estona sense parlar.
3: No, no fos cas, no fos cas. No fos cas.
0: Llavors, què més? 3 dies perquè comenci l'event més esperat que passa entre cada 4 anys.
1: Los Juegos de l'Hambre.
0: No són los Juegos de l'Hambre. És el Mundial de Fútbol.
3: Samina, mina,
4: No és aquesta.
0: No és aquesta, però la Shakira...
4: Molt bé, la Shakira està. Es diu Dai Dai.
3: Què és?
4: Dai Dai. Dai Dai. Que no, que és Dai Dai. Me go. No sé què, sus muertos. No, perquè és...
0: Sí.
3: Jo aquesta senyora, des que ha guanyat la querella aquesta amb la hisenda espanyola, ja no em cau bé.
0: No et cau bé Shakira, eh?
3: Què? Ara ja no.
4: Però Shakira o Piqué?
3: Piquetón, sempre.
0: Ah, pues que
4: bueno, pues així ja tampoc
3: no m'ha donat. No, home, si fas triar entre ja Shakira o Piqué, prefereixo la Shakira, perquè
0: aquí no em cau tan bé.
1: Jo crec que prefereixo el Piqué.
4: Molt bé.
3: És una mica estúpid, eh?
4: Pues com sí. Ell, com ell, vull dir, com l'Arnau, eh? Persones que pensen i que tenen
0: que
4: dos dits de front. Totalment.
3: Sí?
4: Perdona, és que no els veu.
3: Què ha passat, de cop i volta?
1: No es veu perquè no vol Piqué.
4: Home, clar.
0: Tot ell és un...
4: La qüestió és que...
3: És un personatge.
4: Hi havia dues cançons...
1: És un personatge.
0: Desvinculat de la vida, sí.
1: Sí.
4: Hi havia dues cançons. Més,
3: que arribo jo... No, que deia el Piqué, arribo jo a la casa de no sé què, em tallo jo el fuet, eh?
0: És veritat, sí, això ho va dir.
3: Fill de puta, com no tallis el fuet amb els milions que cobres, cabron, te la tallo.
4: Però una persona que ho té tot, entre comentes, doncs, què vols que faci? Vull dir...
3: Bueno, la Shakira també ho té tot i ens cau millor. Bueno, tant des de
4: fa cantar els seus fillets, sé cançons xulis...
0: Bueno, fa cantar els seus fillets cançons que van literalment contra el seu pare, saps?
4: Sí.
0: Que també
4: els va veure els partits de futbol...
3: Violència vicària? Violència vicària? Uh-huh. Obro el tema?
1: Jo no sé...
4: Nervits! Podrem fer un dia de...
1: No em cau bé ningú dels dos.
0: Llavors,
3: exacte, sí.
4: De buscar...
0: Hi ha un altre himne que diria que...
3: Ah, de sí, o sigui, de blanco o negro. No?
4: El de KSI.
0: Sí, això és fit.
4: Aquest, merdes.
0: Bueno,
4: no sabia...
0: ja t'he entès.
4: Gràcies. Toma, ets un pringat, sí, i jo sé aquestes coses.
1: Sí, sé qui és, això ho he explicat, però no sé...
0: Pues ha decidit fer un himne del Mundial.
4: Del Mundial i va guanyar la Shakira. Mira. Joder-te. Sí.
3: Però qui va, què?
1: Va guanyar, això ho he explicat, la Shakira.
0: O sigui, no és oficial.
4: Va guanyar la Shakira. Ah. Joder-te.
0: Però a més que la cançó no està mal, però és literalment un repàs de les seleccions. Sí. Rollo es posa Argentina, México, Brasil. Però com que és en anglès, sona bé, perquè és en anglès.
4: Sí, però posa Ecuador, Colòmbia, i és com, tio, això és la llista de la compra. Saps què et vull dir?
3: Hi ha una cançó que es diu Lista de la compra.
1: No dubtava gens que Ajo Espit hagi fet una cançó de merda fent lletra de merda.
3: És que ja no es composa com abans.
0: Us faria il·lusió fer una predicció del Mundial? La podem fer al final del programa, si voleu.
4: Sí, demà quin partit fa?
3: Demà es fa un partidasso amistós.
0: Ah, sí?
3: Entre Espanya.
4: Molt bé.
3: I
0: en qui hem d'anar?
4: Perú.
3: Flauta.
4: És que no sé jo.
3: A les 4 del matí. Suerte.
0: Estava visitant una flauta de pa, perquè no ho hagi entès. A les 4 del matí, eh?
3: A les 4 del matí.
0: Vendre.
3: Jo estaré dormint.
0: Però és...
3: Clar, però demà
4: jo, si estic desperta, potser el miro, de veritat.
1: Aquí no.
3: Home, a les 4 del matí, carinyo.
4: Saps on es fa el Mundial?
1: No.
4: Vale, doncs...
0: Arreu.
4: Nervits.
3: A veure.
4: Aviam. On es fa el Mundial?
1: Que
5: Canadà.
4: A quin altre país?
3: L'Arnau acaba d'ensenyar-li a l'altre. L'Arnau, una samarreta blanca.
0: Porta una samarreta...
3: Que darrere posa Canadà.
4: Un altre país.
5: L'any passat es
4: va fer... No, calla't. Ai... No. L'heu escoltat, algú m'ha començat a preguntar.
3: L'any passat? No, fa 4 anys.
0: Fa 4.
4: El Mundial es fa cada 4 anys.
3: Com les Olimpiades, però
4: igualment...
3: alternades.
0: Benvingut, sí.
4: Igualment, es fa 3 països al Mundial. Un és Canadà, et falten 2.
3: Com?
1: Aràbia, però que no és Aràbia, que és...
0: Arnau, ens està molt a prop.
4: Pensa
0: per,
4: on es fan...
0: Per temes de logística, clar, no pot ser al Mundial a Canadà i a Austràlia, saps? Perquè els pobres jugadors...
4: Però pel cap de l'Arnau podia passar perfectament.
0: Sí. Llavors, a partir d'aquí, quins 3 països penses...
4: Que poden acollir el Mundial.
1: La següent pregunta és una salvajada.
0: Molt propers a Canadà.
1: On està Canadà?
4: No, no, pues no, pensa clar, països que...
0: Molt bé! Ja en tenim dos.
4: Dos
3: yes,
4: països.
3: Baby.
0: Anem de davant. Canadà, month, Estats Units i...
1: Brasil.
4: Ui!
3: Com vols que tinguis?
1: Argentina.
0: Més amunt, tira amunt, tira amunt. Més amunt de Perú.
1: México.
3: Por detrás.
1: Però Mèxic no està, no està molt amunt. Ah, no, no està tan amunt. No, no està molt amunt.
4: Però estem parlant d'amunt.
3: Mèxic, que està...
4: Mèrica, està tocada als Estats Units.
0: De Centro-Nord-Amèrica.
1: Està pel nord, Mèxic.
0: Literal, o sigui, Mèxic és el que uneix a Nord-Amèrica i Sud-Amèrica.
4: Canadà, Estats Units, Mèxic, que es fa aquí.
3: És com un 3 en rei.
1: Mèxic està aquí.
3: Molt bé.
1: Uau.
3: Molt bé,
0: no passa res.
1: No, no, no diríem, no diríem on l'Arnau Càtedra ha assenyalat.
4: L'Arnau ha assenyalat Mèxic a...
1: A la punta de l'edat de Canadà.
3: Groenlàndia, que encara és Groenlàndia, no?
0: Arnau, un tema que t'agradarà més.
4: Exacte.
0: És que...
4: Nervis.
0: Diria que va ser divendres passat i va haver l'State of Play Summer Game Fest.
1: Sí.
0: On es van Summer presentar videojocs.
1: Sí.
0: A saco.
3: Epa!
0: Sí. Llavors, jo en tinc dos per comentar. No sé si a tu també alguna al cap de primeres.
1: És que no sé si el que tinc... Tinc un al cap, que és, crec que és el que tu estàs dient, i l'altre és el de Play. El de Play també ha fet un...
0: De Play?
1: La Play, sí, just l'endemà va fer el Play...
0: Hi ha anuncis de nous videojocs, sí. Bàsicament.
1: El God of War.
0: Exacte. Que... Ara parlarem. Abans volia passar per un que m'ha cridat bastant l'atenció, que és el Wolverine.
1: Wow, vale, sí.
4: Que... wow, no, Berín. No.
0: Wow. S'ha mostrat finalment, després d'uns quants anys de silenci, el gameplay de Marvel's Wolverine. I sí, és literalment, tu vas amb el Lobezno.
4: Sí.
0: Aina, recordem que els ventalls amb sí, els micròfons no...
4: Escolta,
0: no
4: l'ha utilitzat i l'ha fet així. Aquest senyor i no ha dit res.
3: Bueno, és que és el Happy Pride Month. Ai, és al revés.
0: Jugues amb el Lobezno i...
1: Sí.
0: Pel que s'ha vist en el gameplay, és bastant violent. O sigui, hi ha molt, sang per tot
4: arreu. És apunyalar a la penya.
0: És que tu vas...
3: Per això,
1: sí, sí, sang. O sigui,
0: sí, hi ha sang a saco.
1: És que la cosa està que en el gameplay que et mostraven, quan... I tu imagina't que estàs a qualsevol videojoc i comença la partida, vale? Doncs tu imagina't que comença la partida en un joc de matar i mates a un, dos, tres, quatre, cinc, sis... Bueno, és sangrent, vale.
4: No, estem hashtag no violència. Hashtag no violència,
1: però
4: en un videojoc,
1: una pel·lícula...
0: Estem a hashtag no violència ara mateix?
1: No, mai. Doncs, en el Wolverine, el primer que mates, el Wolverine està cobert de sang. O sigui, però banyat.
0: Sí, sí, sí.
1: Com si s'hagués tirat una puta piscina de sang.
0: Al final, o sigui, el tio mata, literalment clavant urpes a la gent.
3: No, no, clar, punxar.
1: Ja, però...
0: El més normal és que et taquis.
1: Un globo d'aigua. Clar, però que taquis de samarreta. Típic dispar que veus en una pel·lícula que t'esquitxa una miqueta. Bé, doncs Wolverine és com que mata algú i s'ha banyat en una piscina.
0: Clar, però és que al final és el que dic. Si dispares un tret, sortirà sang, sí, però del lloc on has fet el tret. Si de sobte agafes i li claves tres urpes de ferro
1: i
0: a una persona i les arrapes,
1: teu...
0: clar que surt una de sang.
1: Sí.
3: Bueno, podríem parlar que és un joc realista.
0: Sí, realista...
1: No ho sé.
0: Però potser és un punt excessiu.
1: Per
0: tot
1: mi no.
0: Que,
1: per mi és...
0: També és una mica la gràcia de... Sí. Estàs fent un videojoc de Lobezno, doncs
3: pots
0: passar tres pobles. Vull
3: és que clar,
1: la pel·li de Lobezno és una locura.
0: Clar, exacte.
1: Les pel·lis de Wolverine.
0: I ja porten molt... aquesta estètica,
1: sí,
0: igual que Deadpool.
1: Sí.
0: Vull dir, no...
3: Sí,
0: no,
3: no. Deadpool,
4: però no,
3: la
4: però no tan sangriento. Entenc que és molt més obscur.
3: No, no l'heu vist.
4: Jo me les he vist totes, eh? Però no, és, no, no surt dutxat de sang tot el cop que fa un cop.
0: Clar, és...
1: No, clar,
4: ja t'ho
1: no,
4: dic
1: no,
4: jo.
3: No.
4: És molt
1: té
4: més suspense i més que, sí, que de violència, però no de sanguifetxo.
0: I que l'actor mola moltíssim, perquè
4: l'estimem.
0: Després és capaç de fer-te el The Greatest Showman.
3: Correcte.
4: No, aquest senyor, jo?
3: És increïble.
4: En una dada.
3: Aquest sí que m'agradaria que fos el papa. El meu papa.
5: Ra, ra, per detrás.
4: Pobre, està en sumons.
0: No, li agradarà, li agradarà el següent, perquè parlem de, efectivament, del God of War.
3: Epa,
0: sí. De sobte teníem el, recordem ja el Kratos, que és un senyor de 2 metres, calvo, barbut, molt fort. Sí.
3: Un daddy.
1: Sí.
0: Precisament daddy, perquè porta el seu fill Atreus.
3: Correcte.
0: Com podem recordar. I s'havia d'anunciar, s'havia d'anunciar el, nou,
3: part.
0: Sí, la, com el tercer de God of War.
3: I què ha passat?
0: Què ha passat? Primera, que no és una següent part.
3: És un joc...
0: O sigui, no és com linealment no avances en el clar. Temps, sinó que tornes al principi del primer joc,
3: ah.
0: On es crema a la mare. Us en recordeu que al principi del joc...
3: Spoiler?
4: Sí.
0: Bueno, spoiler, no, spoiler de fa 2 jocs
4: sí,
0: enrere.
4: Sí, que és spoiler.
1: No, no és spoiler.
0: I a més és l'inici.
1: No és spoiler.
3: Vale, vale, vale.
4: Spoiler.
0: Bueno, literalment, comença...
4: Se muere.
0: 2 jocs abans comencen...
1: Harry Potter diu... Se va convertir
0: en mare. Són pare i fill...
1: Oh! Spoiler, spoiler, spoiler!
0: Són pare i fill amb el cos de la mare i la cremen.
3: Correcte. Sí.
0: Doncs,
1: i li dius,
0: de sobte,
1: tu
0: tothom esperant el nou God of War on a veure què surt. De sobte, les cendres de la mare pugen al cel i resulta que el següent joc de God of War... és sobre la mare.
4: Ah, morta!
0: És de Lofi, sí.
1: Sí.
3: La mare des del cel.
0: Des de... Exacte. Aquí hi ha la fumada màxima.
3: M'ha agradat molt,
0: d'acord?
3: A mi, això, eh?
0: Que és que, recordem que God of War és Kratos, que és un tio que ve de la mitologia grega i se'n sí. va a la mitologia nòrdica.
1: Epa. Passant per diferents mitologies.
0: Clar, què passa? Que a partir d'aquí, la mare es mor i se'n va a una mena de lloc que... és com
3: un limbo.
0: On van els déus quan es moren.
3: Correcte.
0: I aquí
1: estàs mitològics.
0: Els que han fet per poder
3: enganxar-ho
0: fumar-se
3: bé.
0: Tot el que han pogut ha sigut ajuntar i que sigui com el lloc on van tots els déus de totes les mitologies quan es moren.
3: O sigui, allà hi ha una festassa entre els
4: que
3: grecs, flipes. Els romans...
1: Està guapíssim.
3: Sí. Que sí, guai,
0: sí, sí.
3: No?
0: I de sobte, bueno, que si déus xinesos, mongols...
3: Opa!
0: Déus egipcis. Vull sí. dir...
3: Que guai!
0: Tenen una llibertat creativa brutal perquè poden escollir amb moltíssimes mitologies.
1: La mala malosa sembla que és egípcia, que és el que ja la gent escoltava o ja anava dient. Que
0: sí,
1: segurament...
0: pot semblar.
1: Vindrà Egipte, Egipte, Egipte, i a sobte
0: es veu el
1: propi videojoc.
0: No és
1: només Egipte, sí. gent!
0: Han sortit com dos dolents. Han sortit com dos dolents. Un era un de la mitologia xinesa i un altre era un de la mitologia egípcia, que a més representa que estan junts.
1: Sí.
0: Que també, bueno, pues anem seguint i posant capes a la cosa. I... però clar, el xinès s'ha descartat una mica perquè és el primer boss.
4: Estava pensant,
0: hi ha,
4: ah.
0: hi ha bosses,
3: vale.
0: I el primer boss
3: la primera cultura no. oprimida és la xinesa,
0: és la xinesa.
3: M'encanta.
1: Però clar, tampoc se sap si és musical.
4: Jo només sé deeses egípcies bones. Uau. Dolentes no.
3: Hòstia, jo ets a dir que vaig molt peix amb deeses i déus, eh?
1: Sí. Jo vaig molt bé.
4: Ah, no.
1: Sí.
4: Jo també.
3: És que jo vaig,
4: tenir
3: una, vaig patir una crisi de fe fa molts, molts anys i vaig dir a tomar por culo los dioses.
4: Però, o sigui, sé molts déus egipcis.
1: Sí, jo també. Però,
4: però deeses dolentes, no. Bueno, però ja està. L'Arnau està fent el seu search.
3: A mi deeses no em surten bitxarracos com la medusa.
4: Ja, però no és deesa egipça.
3: Correcte.
4: L'egípcia.
3: Sabeu quin déu egipci em ve al cap? Sabeu quin déu egipci em ve al cap?
5: Ra, ra, ra.
4: És que no se l'ha d'escoltar.
1: I qui és el pare de Ra?
3: El Ro.
4: Ahmen-Ra.
1: No.
3: No ho sé.
4: Ahmen,
0: mireu,
4: raesa.
0: Les que surten
1: Horus.
0: Són
4: aviam?
0: Sekhmet.
4: Sí.
1: I què és el germà
4: veus?
1: De Horus?
4: Sekhmet.
0: Que és la deessa lleona de la guerra egípcia. I el déu asiàtic Bekhtse.
4: Oh, aquest no m'ha sortit.
0: Que és un déu de la guerra, protector del budisme tibetà i la mitologia mongola.
4: Set, es diu Set.
0: En xinès,
4: ah. Per favor. És que...
1: no escolta res.
4: No. Jo sí.
3: Llavors, perdó, perdó.
0: Per què creieu que s'ha liat? Arnau, tu entenc que ja saps per què.
1: No sé per què s'ha liat.
3: S'ha liat perquè... Jo sé per què s'ha liat.
0: Digues-ho.
3: S'ha liat perquè la gent... O sigui, l'últim joc quedava com un final rodonet i maco, però que s'esperaven com una continuació, no?
0: Hi havia molta gent que volia veure la Treus de gran.
3: Exacte, no? Potser va per aquí no... i sembla que no existeix encara aquesta idea.
0: No va del tot, vale. No. Aina, alguna sospita?
4: No, perquè...
0: La gent està enfadada perquè és una dona.
3: Pues no m'ho crec.
1: Sí,
0: ho dic de debò.
1: Jo t'anava a dir.
0: Tot Twitter ha explotat perquè de sobte...
3: La protagonista del joc és una dona.
0: El joc va de controlar el 90% del temps. Potser podràs controlar algun altre personatge. Una dona.
3: Pues em sembla
0: fantàstic. La dona del...
1: Ja, a mi també.
0: Collons, del Kratos. Que és, a més és una tia que està xulíssim el personatge perquè sí. És geganta i a sobre ja sabem de predeterminat que va combatre aquesta tia contra el Thor i van empatar. O
3: vull
0: sigui
3: que
0: és una
3: molt
0: tia
3: poderosa.
0: Superpoderosa i a sobre a nivell de gameplay pinta que serà molt més àgil perquè videojoc del Kratos és un tio enorme, llavors fot hòsties com pans. Però...
3: lentito.
0: És clar, exacte. I aquesta tia, a nivell de jugabilitat, sí. Sembla que serà fins i tot bastant més xulo els combats, perquè és molt més àgil tot.
3: Haig de dir...
0: Però la gent està emprenyat perquè és una dona.
3: Pues, haig de dir que m'encanta que la gent s'emprenyi per això, perquè un cop més queda destapada, perdó, la puta merda de societat en la que vivim masclista, i que ni tan sols amb una expressió tan xula i tan guai com és un puto videojoc, haguem d'estar lligats, no? Hagin d'estar lligats els que l'estan produint, o l'estan fabricant, o l'estan creant, a més, no, a més paràmetres masculins i amb puta merda. Doncs mira, xato, si no t'agrada portar una dona,
0: clar,
3: no el compris.
0: Ha molat molt també, perquè clar,
3: Borat.
0: Els jugadors de God of War s'esperen anar amb el Kratos, que és un senyor enorme.
4: Que... I ara la dona que és una fateta, ara... maca... Oi,
1: sí, no és una fateta maca.
0: Ojo aquí, perquè hi ha puta... la crítica encara més retorçada, que és que aquesta dona és la mare de l'Atreus.
1: Sí.
0: I és una persona que és una senyora, saps? Vull dir, no és una noia. Llavors, hi ha molta gent que la queixa
3: no?
0: Ha anat més enllà i és no només que és una dona, sinó que a sobre no els hi sembla prou guapa.
3: És que és heavy.
0: Rotllo, no és una
4: no
0: tia jove...
4: No va amb minifalda...
3: No es podrà follar cap company... No, així va d'aquí, no?
4: Clar, no va amb biquini
0: fent...
4: No va
0: amb biquini fent...
4: No va amb biquini fent...
0: És com la seva única concepció de poder arribar a...
3: Si estoy jugando con una tia, almenys que le vea las tetas, no?
0: Sí, o que sigui guapa. Pues han dit que no és guapa, que a més és una tia que és una actriu, i a mi tampoc és que no em sembli guapa. Però... O sigui, no és com una tia jove...
3: No està dintre dels estàndards, no?
0: Tampoc et pensis, vull dir.
3: No,
0: és una tia que està en forma prima.
3: Una tia en forma prima, pèl roja, guapíssima.
0: Sí. El que passa és que...
4: Més rosa que pèl roja, però...
0: Ja, bueno, l'han tornat pèl roja. O sigui, es veu que l'actriu és rosa, però l'han fet pèl roja perquè és mitologia nòrdica i tal.
3: Ah, molt bé.
0: I bueno, la gent...
1: Jo m'agradaria saber...
0: Sí, és molt bèstia que ja no només és... No vull jugar amb una dona, és no vull jugar amb una dona que a sobre no és guapa.
3: És que és tan heavy.
0: Hòstia, sí.
3: És
0: no,
3: tan
0: doncs,
3: heavy.
0: Ha explotat i la gran part del hate ha anat cap a que hi ha un canvi a la direcció executiva del God of War.
3: Sí, perdó, és que estic veient l'actriu, per ubicar les persones que sí. Ens escoltin, és una de les protagonistes de True Blood,
0: sí.
3: Que és una de les vampireses, així com jovenetes, tal, que en el seu moment va trencar una miqueta l'estereotip en aquesta sèrie de los jóvenes partimos la pana, saps? Va ser com molt guai, va ser com molt guai. Hòstia puta, doncs em sembla fatal que la critiquin, és tan heavy metal.
0: I això, la gran onada de crítica sobretot ha anat cap a que la directora del joc n'hi ha una de nova i és una tia. Llavors ha anat tot de... És aquesta tia...
3: La culpable...
0: La dictadura woke... que ens està fent que fins i tot el God of War hagi de ser amb dones. I després hi ha una cosa que a mi m'ha recordat una mica el cas de l'homofòbia i el com li has de dir al matrimoni, que és que hi ha molta gent que està dient que no hauria de dir-se God of War, que God of War és el Kratos, que aquesta tia, saps? Li han posat God of War Lofi, que és el nom de la dona, que, però clar, és com... No han canviat el nom perquè per màrqueting els hi va de puta mare.
3: Correcte, però és que no cal.
0: Ni
3: és a dir,
0: cal,
3: està dintre de l'imaginari del
0: sí que és veritat que el God of War, en sentit literal, és el Kratos, perquè és el déu de la guerra, però... o com gent dient, sí, això no es pot dir God of War, saps? Com traient-li validesa, saps?
3: Vale, bueno, pues, tot a tota aquesta gent se li ha d'explicar, no? Pues, The Legend of Zelda, no? És la protagonista, sí, i no surt en tot el puto joc perquè el protagonista és el Link. Vull dir, correcte, és que de què estem parlant aquí?
4: De gent retrasada.
3: No, molt malament, molt malament.
1: He de dir que, primer de tot...
3: M'estic enfadant, jo venia aquí a la ràdio a passar-m'ho bé.
1: No, no, no, sí, puta. Jo, primer de tot, passaré molt...
3: No, no passa res, no, no és culpa teva, Arnau.
1: Passo de la gent perquè crec que, òbviament, estem d'acord tota la taula, que no estem d'acord, o sigui, no estem d'acord amb la seva opinió. Dit això, el gameplay, el que jo vaig veure, i coses a destacar, i coses divertides, o coses que m'han agradat. Com ha comentat ja l'Arnau, és un personatge que sembla que té molta més mobilitat, o sigui, és molt més àgil. El combat amb el Kratos quasi el 100% era a terra. Amb aquesta tia
3: pots volar.
1: Crec que el 60% serà aeri.
0: Fent tirabuixons.
1: Correcte, fent voltetes.
0: Sí, sí, és molt àgil.
1: Següent cosa. L'arma que et presenta és una espasa amb làtigos, com es diu en català?
0: Sí, bueno, hi ha com unes cintes que van lligades del pom.
1: Correcte, doncs aquestes cintes són, és un personatge i l'espasa
4: fuet.
1: És
4: com... Fuet, podrien ser.
0: Sí, sí.
3: Fuet, sí, correcte.
1: Doncs aquest, no, aquest fuet és un personatge...
3: Ah, o sigui, el
1: fuet és un personatge...
4: Flagell. Sí.
1: El flagell és un personatge i l'espasa no. O sigui, l'espasa és una espasa normal.
0: L'espasa és una espasa que està... pinta que tindrà molt rerefons aquesta.
1: Correcte.
3: Aquesta espasa serà, no?
1: Però important. El personatge millor del món, un puto cub.
0: És veritat.
3: Un cub?
4: Sí, ja t'ha ensenyat.
1: L'Atreus.
3: No l'he vist.
1: L'Atreus del God of War.
0: El que farà l'Atreus.
4: L'Atreus d'aquí ja...
3: Segurament serà... L'Atreus d'aquí ja no hi ha ningú.
0: I el cub... Un cub gelatina.
1: I el cub es diu Frank.
3: Es diu Frank.
1: Era el puto amo, hermano. O sigui...
4: Com si
0: també ha caigut molta... Clar, o sigui, ja posats a tirar-li hate a la saga...
4: Ja,
3: comencem a rajar de tot.
0: Què collons esteu fent posant un cub de...
1: Jo al revés, tio.
0: Saps?
4: Home...
0: Fent bromes amb el cubo del Fortnite.
4: Quin és el joc que té un salchitxa...
3: Quin és el cubo
4: retrasadet? Per mi és el millor joc.
0: Un salchitxa retrasat.
4: Sí.
1: Però, és que, fora bromes, em sembla, o sigui, un combo... superguai, perquè el Frank té un nom divertit.
0: I a sobre hi ha combos molt guais que sembla que es podran fer amb el cub.
3: Que flipes!
0: Tu podes donar-li dues hòsties a l'altre, saltar a sobre del cub i fer-lo servir per impulsar-te i tornar a fer combos.
1: Espectacular. La cosa està en que realment, si tu veus el videojoc, s'aprenen en sèrio. Igual que vaig fer una comparació totalment...
0: No, pinta superguai.
1: Però, Maison Mason, que és d'Ai Juan, o Los Dioses, el que han fet ells és fer el tonto, però un disc amb gent i productors com molt en sèrio. Doncs,
3: seriosos.
1: Correcte. Llavors, jo aquest videojoc, jo crec que serietat màxima, però li volen donar aquest jaja. Em sembla espectacular. O sigui, si el treball de darrere és bo i de qualitat, tio, pa'lante.
3: Sí, sí.
4: Perdona, he trobat que era el Far Cry 6.
1: Amb rodetes.
4: A mi... Aquesta mascota?
3: La mascota que ens està ensenyant l'Aina és un gos salsitxa en el qual no té potes a darrere i va sobre dues rodes, que crec que és un jetpack.
1: No, són
0: però això
1: rodes.
0: És com que...
1: Crec.
0: Passa sovint, hi ha molts gossos, a més diria que els salsitxes especialment, que acaben amb problemes d'esquena i han de portar com una mena de rodetes.
1: Uh-huh.
0: Llavors, jo havia vist...
3: Soc tan fan de les rampetes dels gossos.
0: Hi ha una pel·lícula d'aquestes espanyoles que li diuen perruedines o algo així.
4: Oh.
1: L'estimem.
4: Pues és que una cosa.
3: El ruedas.
4: On es quedi aquesta mascota a un quadrat.
1: No,
4: el quadrat
1: és millor.
4: Ai.
3: Ens està ensenyant...
1: El quadrat és
4: millor. El perruedines.
0: De El Vecino. Bé, voleu fer, abans de marxar, una predicció ràpida del Mundial?
3: Guanya Perú.
1: No està al Barça.
3: No, però esto què és?
4: No està ni al Mundial, pobret.
3: Ai, però s'ha quedat fora.
4: Sí.
0: Hi ha alguna selecció que doneu especial suport? A mi, per exemple, m'agrada Ghana.
1: Al Mundial
0: no
1: és
0: la Ghana,
1: sí,
0: Mundial.
1: Sí, Espanya i això, no?
4: Se'n diuen països.
0: Seleccions, sí.
3: Ostres, haig de dir que m'agradaria molt que guanyés una poc popular.
0: Seria xulo,
3: sí. No, seria xulo, sí.
0: D'acord, voleu intentar fer
4: una cosa, perdona.
0: Ràpid?
3: Itàlia.
4: Torna a dir el que has dit.
1: Noruega.
4: Els estimo tant.
3: Són guapos?
4: S'han vestit...
0: S'ha liat amb això que estàs dient ara mateix.
4: Perquè no estava Haaland i l'han posat...
0: No.
4: Ah, per què?
0: Bueno, explica-ho primer.
4: No, perquè sortien super modo vikingos.
0: Sí. Noruega ha decidit fer una foto modo vikingos.
4: que mal, jo mola, no sé per què s'ha...
0: Mola molt a nivell de presentació, però es veu que hi ha polítics noruecs que han dit primer que és com reafirmar una manera de masculinitat que no toca, i o sigui, s'ha tirat bastant hate de, sobretot des de l'esquerra, això, perquè és com una manera d'agafar la tradicionalitat dels vikings, que és una cosa com poc inclusiva i que s'està a més caracteritzant els homes de la selecció com si haguessin de ser
3: espartanos,
0: vikings,
3: no?
0: I amb uns valors que no són els que toquen avui en dia. Llavors sí que és veritat que la foto està guapíssima, però que se li ha donat una volta.
4: Vale, sí. Pues que se li doni, però la foto...
1: Sí. Jo penso que una cosa va separada de l'altra i ja està.
0: Vull voleu fer una predicció del Mundial?
4: Tan guapo, a Corea del Sud.
3: Ara ens ho expliquem, això, ara. Però jo vull...
4: Països Baixos, per exemple.
0: Voleu Mira. Començar a fer la predicció del Mundial?
3: Vinga, va. Jo...
0: Grup per grup.
4: Com? No, i no. Dilluns que ve ja hauran començat a jugar.
0: Sí.
4: Però és que potser millor...
0: Vols fer-ho dilluns que ve?
4: Que sapiguem com va... Bueno, no, jo et podria dir, eh? Vale, va. Quin quedarà primer i segon de cada grup? És que és molta estona, eh? Que ja, no ens tenim temps.
3: No, jo no tinc... O sigui, jo no sé qui està de cada grup.
4: Ho fem, clar, però...
3: Fem-ho bé, fem-ho bé.
4: Fem-ho bé la setmana que ve.
0: Us recito els grups perquè sapigueu de què va, vale?
3: Vale.
0: Al grup A hi tenim Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia.
3: Mèxic.
4: Però passen... tres entre cometes, o sigui, passa, no, aviam si us he explicat bé, passa el primer i segon i les terceres posicions de tots els grups passen la meitat o tres quarts de les terceres.
3: I com ho fan?
4: Ja t'ho explico fora de ràdio perquè
0: són els millors tercers.
4: Els millors tercers.
0: Serà sobretot per punts,
3: per punts que són gols.
0: Diria que per gols.
3: Ah, o sigui, els punts no són gols, clar.
0: Hi ha una minilligueta entre quatre, sí.
4: Vull dir que arribar tercer, i pots arribar tercer amb molts punts o molts gols no encaixats, sinó...
0: Us recito les seleccions.
4: Sí,
0: i...
4: Bé, ràpid, recita. I marxem.
0: I si us en falta algú. Grup A, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud, Txèquia. Grup B, Canadà, Bòsnia, Herzegovina, Qatar, Suïssa. Grup C, Brasil, Marroc, Haití, Escòcia. Haití és de les més petites. Grup D, Estats Units, Paraguai, Austràlia, Turquia. Grup E, Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Equador. Grup F, Països Baixos, Japó, Suècia i Tunís. Grup G, Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda. Grup H, Espanya, Cabo Verde, Aràbia Saudita i Uruguai. No tinc clàssic que Cabo Verde en català és Cap Verde o alguna cosa així.
1: No cau.
0: Grup I, França, Senegal, Iraq, Noruega. Grup J, Argentina, Argèlia, Àustria, Jordània. Grup K, Portugal, República del Congo, Uzbekistan, Colòmbia. I grup L, finalment, Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà.
4: Doncs molt bé.
3: Tinc una pregunta.
4: Digues corrares.
3: Com han fet aquests grups? Com els han fet? Per sorts?
0: No del tot.
3: Pues llavors és una puta merda. Amanyao.
0: No, no és amanyat.
4: No has parat de intentat dir.
3: Que...
4: Insults a fons.
3: Mira, és que...
0: S'ha intentat que no es barregin confederacions.
3: Grans. Vale, confederacions.
0: No, o sigui, rotllo europeus amb europeus.
4: Que no estiguin tots sempre, tots els europeus junts.
3: Sí. Ah, no, correcte, perquè Europa és lo mejor.
0: I llavors també hi ha un rànquing FIFA que es
3: Ma.
0: Dona. Bueno.
3: Ma. Bueno, que tindrà la seva raó, no? Retiro l'insult.
1: Gràcies.
3: Estic una mica hater, eh? És que m'he enfadat, Arnau. Avui m'has convidat a la ràdio i
4: no,
3: sento pues, més enfadat.
4: Ara farem un rànquing. Jo ja els tinc.
3: Vale, però és que, clar, no pot ser això.
4: Bona, bona nit.
0: Parlo del God of War, no?
1: Sí, clar, no tinc idea. No,
3: en general, tot.
0: Ja,
1: el papa.
4: No, però ho farem, o sigui, ho farem dilluns que ve pensant en quin et crida l'atenció.

0: Sí, sí, és la mateixa, segur. No sí, toca ara.
1: S'està fent la versió espanyola de Six.
2: Preciós.
3: No, ara parlem. Urros.
0: Necessitem que...
3: Adeu!
0: Molta energia. Ja ho parlarem d'aquí dues setmanes.
1: Adeu, gràcies per escoltar-nos un dia més.
3: T'estimo.
0: Adeu, adeu.
3: Pau, t'estimo, t'estimo. Adeu, t'estimo.
0: Molta sort en els exàmens. De baix la vaga.
3: Adeu, t'estimo. Adeu, t'estimo.
4: És l'hora dels adeus.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes un dilluns més a La Taquilla, un programa que us parla de les activitats culturals del centre i del casino, sempre que n'hi hagi, clar. Ferran Devesa, avui via telefònica, bona tarda.
1: Què tal, molt bona tarda.
0: Avui has d'entrar per telèfon, no?
1: Sí, sí, escolta, què tal? Estic a... És que estic a Camprodon.
0: Ah, estàs a Camprodon, a comprar... Què es compra aquí? Galetes, no?
1: Sí, de fet els hi vaig a fer un taller de formació contra incendis, els de les galetes, en Birba.
0: Ah, són els de les galetes, aquí els hi fas. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: O sigui que vigila el que fas i no menjarem galetes torrades.
1: Exacte. De fet, mira, ara just he arribat a l'hostal, que és un poble que queda al costat de Camprodon, molt maco. Ara tinc una senyora que està... Sí, això és en directe sí. des del costat de Camprodon. Estem veient una senyora regant el seu hort. Al costat hi ha el seu gos, el seu estimat i fidel gos, i bé, a veure, aquí... Ostres, realment és que no veig més que quatre ocells i poca cosa més, perquè no hi ha ningú més.
0: I aquí és on t'allotges per passar una nit de feina en feina.
1: Sí, exacte, però perquè, clar, vinc de fer una formació i demà al matí... Tu saps a quina hora comencem la formació?
0: A quina hora? A les 9 del matí, a les 8 del matí, no?
1: A les 6 del matí.
0: A les 6 del matí, una formació sobre incendis? A veure, la gent no estarà al tanto, se'ls hi cremarà tot.
1: Clar, no, o sigui, increïble. Comencem a les 6 del matí, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: És que... Jo no estic pagat.
0: No, estàs pagat, no?
1: Ai, senyor. Doncs, escolta, mira, aquí estem. Després, ara, espera't, Jordi, un segon, perquè com que acabo d'arribar...
0: Ara estàs
1: estic fent...
0: A l'habitació, sí. Estàs arribant ja o no?
1: Sí, estic a l'habitació. Mira,

0: una habitació dels anys 90 a Catalunya.
1: Ah, molt bé.
0: M'he teletransportat als anys 90.
1: Està bé. D'aquí hi ha pòsters.
0: És una meravella. No, pòster... Bueno, sí, mira, hi ha un quadre, com així, un bodegó d'unes plantetes, però, no, no, però el tema és les rajoles, per exemple.
1: Ah.
0: O el mando de la tele...
1: Ah, sí?
0: Té un protector al mando de la tele, que és un protector que jo tenia quan era petit.
1: D'aquells gruixuts?
0: Sí,
1: de plàstic,
0: sí.
1: De com que ho envoltaven tot?
0: Sí.
1: Pues sí que has fet un viatge en el temps, i molt bé.
0: Molt fort. Sí. Molt fort. Escolta, mira, ja he pogut ara baixar-me el guió. Ah. Veig que... Hòstia, a veure...
1: Tornem a començar,
0: El clar, guió. Exacte. O sigui, això ha sigut un...
1: Això és, bueno, mentre et trucàvem.
0: Una mica... Clar, sí, escolta, és preciós, també he de dir que és preciós. Les vistes que tinc ara són una meravella. Una llàstima que m'hauré de llevar a les 4 i mitja del matí.
1: Déu-n'hi-do.
0: És molt dur, això.
1: Sí. Aquí no aniràs a dormir. Avui... No vagis a dormir gaire tard, eh?
0: No, ara quan acabi la taquilla me'n vaig a dormir.
1: Ah, molt bé. Doncs fem veure que la tornem a començar.
0: Vinga.
1: No cal que posi la sintonia des del principi. Monter, puja-la i la baixem de seguida. Doncs vinga, fem veure que tornem a començar. Bona tarda i benvinguts i benvingudes un dilluns més a la taquilla, aquell programa que us parla de les activitats culturals del centre i del casino, sempre que n'hi hagi, clar. Ferran Devesa, avui via telefònica. Bona tarda.
0: Bona tarda, Jordi Graví. Avui he d'entrar per telèfon per qüestió de feina.
1: De feina? Treballes en una companyia telefònica?
0: Sí. Hola, ¿con quién hablo? ¿Es usted el titular de la línea? ¿Con qué compañía actúa habitualmente? Si se cambia a Ferrifón, tiene una llamada gratis al extranjero. Tarifa plana si es de Castellón de la Plana y todo el mundial por la tele gratis. Pero no este, el del 2042. ¿Qué le parece? Pues sí. Es una buena oferta.
1: Esta, ¿eh? Home, si Catalunya participa al mundial 2042, m'interessa canviar de companyia.
0: Sí, no, es de verdad, yo se lo aseguro, esto es participación segura. Usted tendrá una llamada gratis con la Cataluña del 2042.
1: Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y podría hablar en catalán?
0: Sí. No, porque estamos ya en el 2042 y fíjese. Estamos hablando en castellano ya, ¿eh?
1: Ah, ya se habrá acabado esto de Cataluña.
0: Hombre, esto de Catuña ya no tenía parangón esto, ¿eh? Esto ya no tenía remedio, ¿eh? Teníamos que terminarlo esto.
1: O sea, eran habas contadas, ¿no?
0: Claro, o sea, yo no sé qué contábamos en esos tiempos, pero yo siempre les decía, no cuenten conmigo.
1: Ah, muy bien, quiero decir.
0: Muy bien. No, pues, escuche, ¿le parece bien que yo le haga
1: el cambio de compañía? Sí.
0: El cambio de compañía.
1: Ferrifone. Sí, yo ahora estoy en compañía del Monter. Quiero un cambio de compañía.
0: Hombre, me parece normal que usted quiera hacer el cambio, ¿eh?
1: Vale, muy bien. Hem de tirar endavant el programa, així que... Sí. Què hem d'obrir, Ferran?
0: No ho sé, jo ja et dic, estic cobrint un paquet de galetes Birba, perquè tinc gana, i...
1: No.
0: Bueno, de fet... No, ah, no? No?
1: No, és la taquilla que hem d'obrir. Ho saps?
0: Ah, hòstia. És que, saps què passa? Que los aires del monte em confonen.
1: Ah, molt bé. Doncs obrim la taquilla.
0: Em confonen. Obrim la taquilla.
1: La setmana passada, poca cosa, els nostres ateneus, el centre res i el casino el teníem ocupat per la gent de les catifes del Corpus.
0: Sí, perquè allí es van fer els actes de Caldes Flor, de parlaments, entrega de premis i coses d'aquestes.
1: Sí, moltes coses. Em sembla que van venir els castellers, pot ser? O eren els pastoners? O què era? Ara no recordo.
0: Mira, va venir tothom. Tothom hi era.
1: Tothom hi era?
0: Sí.
1: És malaurat de mi.
0: Oh. Ai, conti-ho.
1: No. Seria molt llarg.
0: No, però, escolta, és que va ser... A veure, això del Corpus és molt xulo. A mi m'agrada molt el Corpus. Mira que no he estat aquest cap de setmana, però m'agrada molt. És a dir, això del que és l'art efímer, m'agrada. Sí, m'agrada, perquè hi ha una feinada i després et venen els de la cultura popular, t'ho aixafen, t'ho restreguen, t'ho... Hòstia, és un punt de Sodoma i Gomorra a lo català.
1: A mi em sap greu que durin tan poc les catifes, o sigui, que estiguin fetes al matí i que a la tarda ja... Sí. Adiós, muy buenas.
0: Haurien de posar a sota una capa de superglú que untés tot i mantenir-ho com a mínim 3 setmanes.
1: Clar, que posin un fixador. Com es fixa això? Amb esprai, amb vernís, no?
0: Sí, exacte. Amb no sé, amb algú. Ostres.
1: O amb forro, forro de llibres de quan eren petits, d'anar al col·le.
0: Sí, sí, hi ha gent al govern de Catalunya que està fixada amb algun producte així.
1: Ah, doncs
0: perquè
1: bé, segur.
0: No marxa.
1: No. O la laca que feia servir l'Artur Mas per aquell tupé que em portava.
0: Hòstia, és que, clar... No, aquest tipus de laca és molt bona. Mm-hmm. És molt bona. Jo no n'he fet servir perquè contamina molt. De fet, el part de... No sé si t'has fixat que ara ja no es parla de la capa d'ozó, del forat de la capa d'ozó.
1: És veritat.
0: I és perquè l'Artur va deixar de fer-ho servir.
1: Va. Ara s'entén tot.
0: Clar. Ah, però escolta, saps qui va venir?
1: Qui teníem per aquí amb les catifes?
0: Va venir la consellera d'Interior divendres, la Núria Parlon.
1: La Núria Parlon. Sí, sí. Vaig veure una foto que pràcticament anaven vestits igual. La Núria Parlon, la consellera, l'alcalde i la Vicenta.
0: Sí, anaven vestits igual.
1: Sí, sí.
0: Es van posar d'acord. Em va agradar molt a mi. Aquella foto, a més, estaven simpàtics. Sí o no?
1: Sí, a mi em feia el seu efecte.
0: Estaven allò... Sí, estaven... Hi ha una, em vaig veure una, que és com molt tendra. I vaig dir, clar que sí. I després, el diumenge...
1: El diumenge qui va venir?
0: Home, la consellera de Cultura, la Sònia Hernández.
1: Ah, Hernández.
0: Et dic una cosa, jo no sabia que la consellera de Cultura té Sònia Hernández.
1: Jo vaig haver de buscar-ho per internet, a veure quina cara feia, per si me la trobava pel carrer.
0: Abans hi havia una altra, no?
1: No ho sé, ja últimament ja he perdut els comptes dels consellers i qui són. Doncs el vaig mirar per internet, vaig mirar la foto per si la trobava pel carrer i efectivament va passar pel carrer on jo estava, a la Tasqueta, jo estava fent el vermut, jo no estava fent catifes.
0: Ah, molt bé, no.
1: Però la vaig reconèixer de seguida perquè, clar, anava l'alcalde, tots els regidors, la Vicenta, i la Vicenta la portava agafada de la mà perquè no se li escapés.
0: Ah,
1: i vaig dir, calla, aquella és l'Hernández de Cultura.
0: Molt bé. Molt bé, es veu que destinaran 30.000 euros a fer un pla director per conservar les termes.
1: Ah.
0: Fixa't tu.
1: Molt bé.
0: Es veu que fins ara... allò era campi qui pugui. Era campixa, allò.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I ara faran un pla director que val 30.000 euros. Collons.
1: Que ens els donguin a nosaltres, els 30.000. Ja
0: sí.
1: Farem alguna
0: cosa. Sí.
1: Oi?
0: No, jo el pla director també el faig.
1: Sí, faré de director.
0: No, sí. No, sisplau, no pintin. No entrin. En cas que entrin, faci-ho descalços.
1: Mm.
0: En cas que descalços, vigilen les pedres. No, perquè són pedres que punxen, saps?
1: Sí, sí. Bé, doncs molt bé, doncs és perfecte això. Escolta, avui, Ferran, que no t'ho he pensat a dir, no tenim ningú aquí a l'estudi de públic. Tu tens algú per aquí? On estàs tu?
0: Doncs sí. Mira, just aquí a l'habitació, al meu costat, tinc una persona que en aquest cas està literalment de públic, que, mira, entrarà per telèfon ara mateix. Mira, posa't i saluda, posa't.
2: Hola, soy Edu, feliz Navidad.
1: Ah, molt bé, moltes gràcies. Doncs ara sí que ja podem començar amb l'agenda,
0: Sí, no, un moment, que falta la música. Edu, tens alguna música... Mira, em diu que sí.
1: Ah, doncs endavant, que comencem amb l'agenda, amb aquesta música del teu amic Edu.
3: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
1: Ferran, no, em nego. Això és molt egocèntric per part del teu amic Edu,
0: És veritat. Edu, escolta, ho sento, que no posarem aquesta cançó d'agenda. I jo porto la pistola de la setmana passada aquí amb mi. O sigui que, Edu, així que te call.
1: Apa, Edu! Feliz Dia de los Muertos! Per sort, un oient que tenim, que es diu Elton, ens va enviar una música d'agenda.
0: L'Elton John?
1: No, un altre Elton. Elton Tito.
0: Elton Tito? Doncs espero que no faci honor al seu nom. A veure, endavant, que comenci l'agenda.
1: Som-hi.

0: Vinga, amb la pitjor cançó del món, també. Ferran?
1: Hòstia, a mi m'agrada, eh?
0: Sí, t'agrada?
1: Sí.
0: Bueno, té el seu què. Doncs amb aquesta cançó, música de gent d'avui, cap de setmana de cinema i teatre, cinema al centre i teatre al casino. Comencem pel cinema.
1: Dissabte, a les 6 de la tarda, tenim una nova pel·lícula del cicle Gaudí al centre.
0: Aquesta vegada es tracta d'una pel·lícula anomenada Estrany Riu.
1: Estrany Riu. No és un estrany que riu, eh? A veure, escoltem el tràiler i després ens expliquem de què va això.
2: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
3: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
4: Papa, mama, ens podem tirar?
5: No està tan fred.
4: Aquí sí que ho tinc idea, això.
3: Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens va escapar.
2: I no la vas tornar a veure?

0: Ferran, has entès alguna cosa amb aquest tràiler? Ah, que no?
1: No.
0: Només per la música i pel que diuen, sí. Ja veuràs que no és una pel·li de riure.
1: No, això ja ho he mig intuït, però algun mort, també, algun ambient una mica psicotròpic.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, però, sí, no.
0: No, no. No vol dir que sigui dolenta la pel·lícula, simplement que no anireu a riure. Explica'm la sinopsis. La tens per aquí, Ferran?
1: Sí, a veure. Diu... En Didac té 16 anys i passa les vacances familiars recorrent en bicicleta a la riba del riu Danubi, quan una trobada inesperada provoca un profund canvi en ell. Un noi misteriós apareix entre les aigües del riu... Collons.
0: Oh.
1: A veure, això. I la seva presència enigmàtica no només desperta alguna cosa nova en el Didac, sinó que també comença a alterar la relació amb la seva família. El seu germà mitjà... Ui. El seu germà mitjà, Biel, percep un distanciament amb ell mentre la seva mare, la Mònica, reconeix en el seu fill ecos del seu propi passat adolescent.
0: Tariro.
1: Amb una mirada poètica, poderosa i construint un univers propi, Estrany Riu explora amb delicadesa temes com el primer amor o el desig que ens reconnecten amb el món emocional adolescent. Amb una fotografia molt cuidada, una música vibrant i un ritme pausat, aquest viatge que recorre el riu Danubi esdevé per en Didac una metàfora de creixement, de descobriment personal i de transició cap a l'edat adulta i la independència.
0: Molt bé. És una pel·lícula d'amor, doncs.
1: Sí, jo diria com de descoberta, de canvi d'etapa, de ritual.
0: Sí. Per cert...
1: Sí.
0: Per cert, quan...
1: Hola?
0: Sí, et sentim.
1: Ah.
0: Per cert, quan una pel·lícula, que per mi dic, ai, em costaria veure-la, perquè no és el meu estil, jo sé que la gent sí que és el seu estil i els agrada, però sempre destaquen la fotografia. T'hi has fixat, amb això?
1: Sí, però perquè el que t'està dient és que val la pena veure-la al cine, que no t'esperis a veure-la a casa.
0: Ah, amigo, vale.
1: És, mira, això és una mica com aquella, la de com es diu, aquella de la Riff.
0: Sí, la Cirat.
1: Clar, Cirat diu, mira, això o ho mires al cine o a casa no ho miris.
0: Mm. Doncs vinga,
1: té molt bon so i té molt ben... Clar, això ho has de mirar al cine, això envolvent. No tens un Dolby Surround System High Quality Process High Tube, si no, res.
0: Si no, mira, tens una vella al costat que t'està explicant la pel·lícula. Ara passarà això, nen, ara passarà això. Altre.
1: Exacte.
0: Escolta, hem de parlar dels actors perquè si mires el tercer actor que hi surt, fa molt riure.
1: Ostres, a veure... Direcció, Jaume Claret Muixart.
0: Que és el seu primer llargmetratge, mai no havia fet una pel·lícula sencera. Havia fet curts, però una pel·lícula no. I ara és la seva primera, l'obra...
1: Molt bé.
0: Com es diu això? Òpera prima, no?
1: Òpera prima, molt bé, sí. Llavors, els actors, a veure, tenim el Bernat Soler Palau.
0: Sí, bien.
1: El Francesco Vens.
0: Bien.
1: El Jan Monter.
0: Qui és aquest?
1: Ep, Jan Monter?
0: És el germà del Monter, no, suposo?
1: És el germà, o és... Monter, això ens ho has d'aclarar. Aclarir.
0: És el fill, fa que no amb les mans, que no vol saber res.
1: No vol saber res. Jordi Oriol Canals.
0: Sí.
1: És de Caldes, aquest,
0: Home, si es diu Canals, no és de Caldes Camós.
1: Nausica Bonin.
0: Ah, molt bé, la Nausica, sí senyor.
1: Molt bé. I el Roc Colell.
0: Molt bé. Aquesta pel·lícula va tenir també premis després de la seva estrena al Festival de Venècia, on va obtenir el premi a la millor contribució artística, i també va passar pel Festival de Reykjavik, on va guanyar un Frailecillo d'Or. Doncs Estrany Riu ha estat una de les pel·lícules revelació d'aquest any i ha estat nominada, que no guanyada, 2 premis Goya, 8 premis Gaudí, un premi Feroz, i ha rebut també, això sí, un premi audiovisual Ciutat de Barcelona.
1: Doncs escolta, molt bé.
0: Déu-n'hi-do. Això, sí, doncs, sí. L'Estrany Riu, dissabte a les 6 de la tarda, cicle Gaudí al Centro.
1: Escolta, saps què és un Estrany Riu?
0: Què?
1: Anar a fer un riu, o sigui, anar a pixar, per exemple, després d'haver menjat espàrrecs. És un Estrany Riu perquè el pixum fot pudor.
0: Ai, és un... ai, sí, porc. Aquí és porc. Va, música d'agenda, que continuem.
1: Sí. Mi pa, zu, zu, zu, zu, zu, zu. Mi pa,
0: aquest cos, nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam, nyam. I ara anem cap al casino perquè hi ha teatre del grup escènic Casino.
1: Sí, tant dissabte com diumenge, eh?
0: Sí, dos dies seguits.
1: Sí, sí, hi ha segona i tercera oportunitat de veure La doble vida. L'obra que fa un parell de setmanes va estrenar al grup escènic Casino.
0: Recordem que és una obra molt divertida, d'aquelles d'anar amunt i avall, obrir i tancar portes... Vaja, que molt bé.
1: Sofàs, gent que entra, gent que dius, i vostè qui és, i l'altre que no sé què...
0: Ara m'haig d'amagar, m'haig d'amagar en un lloc, m'haig d'amagar en un altre... Molt bé, molt bé.
1: Exacte, ara resulta que una cosa no és el que era... Bueno. Tremendo. Escolta, per exemple, perquè la gent se'n faci una idea, comença llegint la sinopsi, jo faig els efectes de so.
0: Vinga, va, ja en vam parlar d'aquesta obra, però si no hi ha un at, la vam recomanar mil vegades, amb el Ferran, sí. aneu-hi. Diu així la sinopsi, digues el títol espectacularment.
1: Sí. La doble vida.
0: El Joan Puig és taxista, viu a Gràcia i sobre el paper... Fes un paper. Porta una vida ben normal amb la seva dona, l'Antonella Puig.
1: Io, ma, porco dio!
0: I també la seva filla adolescent, la Laura.
1: Vull follar!
0: Colló. Només hi ha un petit detall. Que de normal no en té res. També està casat...
1: Sí.
0: També està casat amb l'Antònia Puig.
1: Ole!
0: Que viu a Sants.
1: Sants, Sants, Sants, carrer de Sants, Sants, Sants, el que no trobis aquí, enlloc no ho trobaràs que...
0: Amb qui té una altra filla adolescent, que es diu Marc.
1: Jo també vull follar.
0: Molt bé. Continuem. Durant 18 anys... Compte fins a 18.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc, 18.
0: El Joan ha estat el rei de l'equilibri impossible.
1: I tot tiro, i tot tiro, i tot tiro, i tot tiro.
0: Dos matrimonis.
1: Toma.
0: Dues famílies.
1: Retoma.
0: Un taxi.
1: Driver.
0: I la complicitat del seu millor amic Lluís com a única excusa per creuar Barcelona a tota velocitat i amb el rellotge sempre en contra.
1: Lluís, tu fas tu furiós, tu Barcelona.
0: Tot perfectament organitzat fins que l'univers...
1: Einstein.
0: Vale, molt bé. Que té molt sentit de l'humor, l'Einstein, doncs. Decideix... Esperava un acudit petit, sentit de l'humor.
1: No, perquè com que era l'Einstein, sentit de l'humor, he fet que treu la llengua.
0: Doncs això, l'Einstein... Bueno, doncs que l'univers, que té molt sentit de l'humor, decideix intervenir. Perquè la Laura i en Marc...
1: No, espera, perquè la Laura... Veure, fes.
0: Perquè la Laura...
1: Vull follar.
0: I en Marc...
1: Jo també.
0: Sense saber que són germans...
1: Hòstia!
0: Es fan amics per internet.
1: Follem?
0: I decideixen quedar en persona.
1: Follem.
0: A partir d'aquí, el que era una vida doble es converteix en una carrera d'obstacles. Mentides improvisades...
1: Yo nacido. Estaba así cuando llegué.
0: Trobades impossibles.
1: Eres tu i dices, sí, soy yo.
0: I portes que s'obren en el pitjor moment possible.
1: Pepe, me das 10 euros?
0: En Joan haurà d'activar tots els recursos i alguna mentida nova cada dos minuts per evitar que els seus dos mons xoquin...
1: Tic-tac.
0: Xoquin frontalment.
1: Boom.
0: La gran pregunta és... Pots viure dues vides?
1: Pots viure dues vides?
0: Quan les dues comencen a quedar per poder-se conèixer?
1: Quan les dues comencen a quedar per poder-se conèixer?
0: Molt bé. I ara hem de repassar el repartiment, que ja el vam dir l'altre dia, però endavant, si fes una veu espectacular en off per recordar el repartiment.
1: Vinga, tu dius el personatge i jo dic el nom de l'actor?
0: Sí. Vinga, comencem. Joan.
1: Antoni Díaz.
0: En el paper d'Antonella.
1: Montse Pierre. Ah, mira, espera, ho farem al català, ja veuràs, al teletrasià.
0: Vale.
1: Vinga, comença, Joan.
0: Joan.
1: Anthony X. Díaz.
0: En el paper d'Antonella.
1: Montse Pieres.
0: En el paper de Laura.
1: Judit Álvarez.
0: Com Antònia.
1: Núria Puigdueta.
0: Ha fet una cosa rara al guió i està mal escrit i puja per el Puig d'Angoles. No sé per què. El paper de Marc.
1: Mateu Font.
0: Com a Lluís.
1: Oriol Montsalvatge.
0: I com a pare del Lluís.
1: Per... És com en francès, saps? Per... Puc Domènec.
0: Perquè també està mal escrit. Molt bé, molt bé, molt bé. La direcció és per part de...
1: Aleix Vila.
0: 3 punts.
1: Caral Díaz. Judit Galera.
0: Equip tècnic.
1: Carme Ubals. I Gisela Guerrero.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim. Dues oportunitats, no?, per veure aquesta obra.
1: Sí. Escolta, avui jo no sé si és l'aire d'aquí dalt, però em sento com molt més idiota del normal, sí o no?
0: Perquè
1: el Monterrey està dient que sí, el Monterrey.
0: Sí, ho sempre, ja ho saps.
1: Sí. Molt bé. Doncs escolta, què tal? Com estàs tu, Jordi?
0: Doncs bé, patint la calor. Aquí m'has deixat solet aquí a l'estudi i...
1: Ja...
0: I mira, ara,
1: bueno.
0: Ara podem acabar el programa perquè es veu que l'Òscar ha de gravar el butlletí.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Ah, però han sortit notícies noves o què?
0: No, però no he tingut temps de fer-lo abans.
1: Home, Oriol. Molt bé, sí, doncs ho tanquem, així donem temps, no?
0: Sí, home, i tant. Escolta, recorda els horaris, va, que aquesta obra, doble
1: vinga,
0: vida...
1: Va. Vinga, dues oportunitats, eh? El dissabte dia 13 a les 8 del vespre o el diumenge dia 14 a 6:45 de la tarda, que en lloc d'un O podria ser un I, eh? És a dir, podeu venir tant el dissabte com el diumenge, eh?
0: Home, esclar que sí, per si no us ha quedat clar alguna cosa, podeu tornar-hi. A més, està molt
1: exacte.
0: Bé perquè la part de dissabte no coincideix amb el cinema.
1: Clar.
0: Teniu temps d'anar a veure el cinema al centre, l'Estrany Riu, i sortint, oita, tires el carrer una miqueta cap avall... I ja ets al casino i encara hi ets a temps per veure l'obra de teatre.
1: Molt bé, doncs escolta, nosaltres deixem-ho aquí, donarem pas al butlletí informatiu de Ràdio Caldes.
0: Mm.
1: Sí, Jordi Graví, posem-nos serios, eh?
0: Posem-nos serios,
1: fins la setmana vinent.
0: Ferran de Mesa, igualment, fins la setmana que ve, que espero que no t'hagis quedat aquí menjant galetes a Camprodon.
1: Oh, ja ho veurem, això. Escolta, només ens queda dir avui que, Monter, moltes gràcies per aquest servei tècnic tan majestuós. I nosaltres, Jordi, què fem?
0: Doncs tanquem...
1: La taquilla! La taquilla!

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu.
0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps ens la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
5: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir dia aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el papa Francesc, el papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del papa perquè va coincidir amb la mort del papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
2: I nosaltres n'estarem ben pendents, Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys, tornarem amb vosaltres d'aquí una estona, que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de la escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3-8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablement també en feminicidios. Esta realitat dramàtica, que tiene raïces antropològiques i culturals, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veu cada vegada més amenazada en el contexto de societats que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
7: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
2: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
8: I ja, deixa el mòbil, a veure si sale. A veure si sale al balcó. I al final ha salido. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
9: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
10: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
11: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
12: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
13: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteri que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
15: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
14: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a servir serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
16: portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys, no hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
17: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
2: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
18: És la imatge que repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus en dispositius electrònics.
19: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius que ara amb tot el tema de la IA doncs, és relativament fàcil de dir doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
18: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
20: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
21: Jo vinc del tecnològic i, bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
18: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
2: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
1: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
2: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
2: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de la Noia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22. Dos anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
4: No sé què dir, o sigui, en paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
5: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
6: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
7: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiakos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiakos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
8: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
7: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant quatre dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna.

0: En cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A-2 i la B-23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple aquesta hora?
2: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:15 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
0: I esperant-ho tot, imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
3: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb Papa Mòbil i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest Papa Mòbil i caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des de al balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
4: Bon dia, Elena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el virolai, amb el qual es posarà punt i final i es clourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
0: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó 14 entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzades.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i, bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
0: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó 14, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema Jo no t'espero, els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
13: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger, que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa, o sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
0: L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
14: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
15: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
16: Les causes s'estan analitzant. Això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers. Per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
15: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
17: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
15: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
0: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
18: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
19: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
20: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
19: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
21: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
22: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa 2 temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
23: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
22: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació...
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir... Una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
0: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP-1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, a Marganell, i la BP-1121 a Mostrimistral de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les dunes de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens i, com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
7: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt estimada, testimonial i intermitent alguna pluja. És possible que el Sant Pare se la trobi, aquesta pluja, quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. No estarem pendents a la xarxa?
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
9: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9:15 serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del Naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
7: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
10: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient els seients habilitats a la plaça de Santa Maria del monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat a l'estació inferior del cremallera a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la 1 del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinga darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
7: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i, per sort, el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
11: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Conxita, molt bon dia.
13: Bon dia.
11: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
12: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes pels nosaltres, pels cristians.
11: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
12: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular. Sí, exacte.
11: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
14: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar una dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre. Va estar molt bé.
11: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
14: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
11: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
14: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
11: I molts joves, no?
14: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
11: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
13: Perfecte, gràcies.
11: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
15: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el Papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
16: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó. Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del Papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el Papa. Són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran podran arribar al Papa són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el Papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del Papa aquí a Brianzú i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el Papa aquí, a les portes de la presó Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
7: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el Papa Lleó XIV amb aquests reclusos i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
13: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
17: Y en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzades.
13: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
7: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
17: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
7: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També, en sortir, va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema «Jo no t'espero», els manifestants han denunciat que aquests recursos euros s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori. S'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
18: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
7: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
19: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
7: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doplet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC 12 amb Sergi Amat.
20: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
21: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie
1: desea el mal del Nastic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? I ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
20: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
21: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
20: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
1: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad. Que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
20: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
7: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Andança proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social. Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més doncs gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 2:15 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 2:15 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb el Lluís Sánchez i en Cert Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure 4 gotes i continua aquest dia gris, que esperem que doncs marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota la ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a la ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones. La majoria són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, 16:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre alguna cosa senzill, i és que les vides que tenim són vides que estan molt trencades, molt... les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes, de llarga durada, i darrere aquestes persones, en moltes ocasions, hi ha famílies, famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només siguin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada més amenazada en el contexto de societats que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda per 100-67 i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pascual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Senghelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pascual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de la Noia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dic paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits.
3: Vinga.
0: Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
0: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de tu.
3: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi de l'Escola Pia, s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugués s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a l'1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explorar Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no arribis tard, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Portes endins amb
5: César Arqué
4: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
5: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
4: Us esperem per créixer, aprendre i
5: passar-nos-ho bé.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Les persones que tenen més problemes de salut, que necessiten més, o més grans fins i tot, no? I que han de contactar sovint perquè tenen problemes, tenen dubtes o tenen coses a fer, coneixen bé la importància del metge i de la infermera de família, que són els que sempre hi són. Sempre vas al cap i sempre hi ha un metge allà treballant, no? I, de fet, hi ha especialistes que diuen que els metges estrella de la sanitat són els metges de família, no són els neuròlegs, els supercirurgians, els superespecialistes, els investigadors, no, que són els metges de família. I, en canvi, en els mitjans no ho acostumem a veure, això, no? Acostumen a sortir grans estrelles que fan coses extraordinàries, d'especialitats molt focals, de problemes molt concrets i molt, molt localitzats, molt superespecialistes, i que pot ser molt enlluernant, però molt sovint aquesta feina o aquestes coses que ens expliquen els mitjans tenen molt poc impacte en la salut i en la societat. Aquest matí veia una notícia que deia que no sé quin hospital s'havia fet una cirurgia amb malalts...
2: Desmentides.
3: Aquesta va sortir a finals del 2024, pràcticament al gener del 2025.
2: Per això dic que està entre el 24, però tocant el 25. I l'anterior, que en aquest cas era... la de Loma de Praga.
3: Correcte.
2: És el 24, però diríem que és al
3: primer...
2: Maig-juny. Bueno, ara després també te preferé alguna pregunta al respecte, no? Perquè, bueno, això ja ho direm després. Uh-huh. I jo gairebé me centraria, si vols, ja una mica primer en les preguntes generals, no? Uh-huh. Perquè tot i que ens centrarem bastant a parlar amb aquesta obra, no? De una veritat i unes quantes mentides, també parlarem de les anteriors, però també una mica com arribes aquí, no? De la part professional, no? Uh-huh. També de la vida, no? En si. Vale. Doncs, primer de tot, i jo primer faria aquesta de com arribes a la literatura. És a dir, la teva vida professional ha estat en la gestió patrimonial, no? I quin és el moment que decideixes que vol escriure doncs, novel·les?
3: Doncs va ser casualitat, va ser a partir de participar en un concurs de relats curts que organitzaven a la Vall Fosca, dels primers anys que ho feien. No vaig guanyar, però em van llegir un trosset del relat que havia enviat. Eren relats de 300 paraules, més o menys. Aleshores, com que van llegir un trosset, em vaig animar a continuar escrivint relats curts. I amb la bona sort de que me'ls van premiar 2 anys seguits a un festival de novel·la negra, que és el Bifassan.
2: El Bifassan, sí, ho tenia aquí apuntat.
3: A l'Espluga de Francolí.
2: És la teva... Sí. O sigui, és abans d'arribar, no? És...
1: Cardiòlegs, en canvi, que semblen molt importants, només n'hi ha 600 o 700, entre 600 i 700. Vull dir, aquí ja veiem la importància. I, a més, el que deies abans, que al voltant del 65% són dones. Mm-hmm. I cada vegada ve molt menys. Quan jo vaig començar a treballar, les dones, tant a la facultat com a la pràctica, érem una minoria i em trobava a reunions o cursos que era l'única dona o amb una altra, i actualment són majoria. El sistema sanitari, més del 70% són dones en general, però de metges, les administratives, les infermeres, i de metges de família són un 65% dones. Recordar que la medicina de família és una especialitat que a vegades s'ignora. Es pensen que el metge general, els metges de família són metges sense especialitat, i això no és així.
2: Ui, no. Es necessita el MIR igualment.
1: Es necessita un MIR igualment, és un MIR de 4.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Hi ha dies en què la ciutat es converteix en un mirall. Un mirall que ens mostra com som i com ens agradaria ser. Ahir Barcelona va viure la visita del papa Lleó XIV, una jornada carregada de simbolisme, de protocol i de focus mediàtic. Però també, va ser un dia de trànsit tallat, d'autobusos desviats, de parades anul·lades i de molta gent desorientada al centre de la ciutat. Una d'aquelles jornades en què la vida quotidiana, la de veritat, la dels horaris, la dels trajectes, la del mal de caps, queda sotmesa a un esdeveniment extraordinari. I avui, curiosament, és el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions, un dia que ens recorda que el diàleg no és només una paraula solemne que surt als discursos. És una pràctica quotidiana, és saber conviure, és saber escoltar, és saber que una ciutat és de tothom i que la fe, la cultura o la política no haurien de convertir-se en obstacles per a la vida de cada dia. I també és el Dia Mundial del Modernisme, i si el papa va visitar la Sagrada Família, aquesta obra, encara inacabada, que és molt més que un monument, és un símbol de creativitat, de diàleg entre arts, de convivència entre formes, cultures i mirades. Gaudí va construir un temple, però també una metàfora. La bellesa només existeix quan les diferències conviuen. Potser per això, avui, després del caos d'ahir, val la pena recordar que les ciutats, com les civilitzacions, només funcionen quan hi ha respecte, quan hi ha escolta, quan hi ha espai per a tothom. I que el diàleg no és una gran paraula, és un gest petit, és deixar passar, és no imposar, és entendre que la fe d'uns no pot ser el mal de cap dels altres i que la cultura, quan és viva, ha de ser també amable. Potser aquest és el repte d'avui, aprendre a conviure sense trepitjar-nos, aprendre a dialogar sense imposar, aprendre a ser ciutat, país i comunitat, sense perdre'ns pel camí. Benvinguts al Fòrum. Sí, aquest espai de trobada, el Fòrum, de trobada diària, on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartir les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 10 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit, com cada divendres, arriba Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols. Avui ens parlarà de les noves tendències i estilismes, vestuari, colors que ens portaran aquest any i les línies que marcaran l'estiu. I, com sempre, ens compartirà consells per combinar aquestes tendències i ressaltar la nostra bellesa de manera senzilla i elegant. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la literatura, des de dins, des de la seva fabricació. Parlarem del món editorial i de la relació entre qui edita i qui escriu. Ens acompanyaran Daniel Boil, director de Comitia Editorial, i Maria Lliberga, professora i autora del llibre de relats Ull Clínic, que està publicat o s'ha publicat a Comitia. Dues mirades que ens ajudaran a entendre millor el vincle, a vegades complex, a vegades màgic, entre l'editor i l'editor. I l'autor volia. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I sí, tal dia com avui, un dimecres 10 de juny, doncs podem dir que ja han passat 161 dies d'aquest 2026 i en resten 204 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda Santes Margarida d'Escòcia i Jolenta. Si us dieu així, moltes felicitats.
I avui és un dia carregat de causes i consciències. Se celebra el Dia Internacional del Pal Diàleg entre Civilitzacions, el Dia Internacional de la Heràldica, el Dia Mundial del Modernisme, el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria i el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. Pel que fa a aquest dia internacional, pel que és el diàleg entre civilitzacions, l'ONU va declarar aquest dia, aquest 10 de juny, com el dia dedicat a això, diàleg entre civilitzacions, i va ser a través de la resolució 78 del 75 del 29 de maig del 2024, una data que vol recordar-nos que la diversitat és una riquesa i que el diàleg és imprescindible en un món cada vegada més tens i polaritzat. Exemples històrics de diàleg intercultural podem destacar la Ruta de la Seda, que va ser molt més que comerç, va ser un pont d'idees, religions i coneixements. Gràcies a ella, el budisme es va expandir per l'Àsia Central i la Xina. Andalus va ser un altre, un període de convivència sempre imperfecta, però real, entre musulmans, cristians i jueus. D'aquí van néixer avenços en medicina, filosofia, matemàtiques i astronomia. L'Escola de Traductors de Toledo n'és el símbol més clar. I el Renaixement. Europa es va redescobrir a si mateixa gràcies als textos grecs i àrabs preservats pel món islàmic, un diàleg cultural que va entendre una de les etapes més brillants de la història. Ara passem a un altre dia, un altre dia temàtic, com és el Dia Internacional de la Heràldica, perquè avui també se celebra aquesta disciplina antiga i fascinant, la heràldica, la ciència del blasó. La data recorda la investidura de Geoffrey d'Anjou al segle XII, quan el rei Enric I d'Anglaterra li va concedir portar els felins anglesos sobre un escut blau. L'heràldica és un llenguatge visual que explica identitats, territoris i històries. Els seus elements principals són el camp de l'escut, les particions, els mobles o figures, l'esmalt, els ornaments exteriors com corones, elms o mantells, no? Una disciplina que avui porta part de les ciències auxiliars de la història, juntament amb la xilografia, la diplomàtica i la vexilologia. També és el dia, com hem dit en un principi a l'editorial, el Dia Mundial del Modernisme. És aquest moviment artístic que va voler crear un art nou, lliure i inspirat en la natura. La data no és casual. Antoni Gaudí va morir el 10 de juny del 1925. Udo Lechner, figura clau del modernisme hongaret, també ho va fer el 10 de juny, en aquest cas del 1914. Des del 2013, Hongria impulsa aquesta celebració internacional. I aquí també el modernisme. Art Nouveau, Modern Style, Liberty, Sensations i o Jugendstil, no? És segons el país, no? Va transformar l'arquitectura, la pintura, l'escultura, les arts gràfiques, la joieria i fins i tot el mobiliari urbà. I aquest 10 de juny també ens recorda que se celebra que és el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria. Va ser creat, aquesta celebració l'any 1988 pel Grup Mundial de Lluita contra la Falsificació. És un dia que vol conscienciar sobre els riscos de consumir productes falsificats i la importància de respectar la propietat intel·lectual. La falsificació afecta la salut, la seguretat, els drets del consumidor i l'economia dels països. Els productes més falsificats són obres artístiques, música, cosmètics, productes d'higiene personal, calçat i marroquineria, medicaments també, joieria, electrònica, roba i aliments processats. És en el cas dels medicaments on el risc és especialment greu. Per això es recomana consum responsable, revisar etiquetes, dates i registres sanitaris i evitar sempre la pirateria. I finalment també és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, una malaltia rara que afecta el sistema nerviós perifèric. La data coincideix amb el naixement del neuròleg Corino Andrade, que la va descobrir o la va descriure l'any 1952. Aquesta malaltia provoca

0: Doncs sí, és dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jo ja no te volia fer esperar més perquè ja estaves per aquí, eh? L'Oriol sempre ens porta aquesta secció dedicada a les tendències. Avui serà a les tendències i l'estilisme d'aquest estiu, podríem dir, d'aquest any, no? Del que portem d'any, però sobretot ara, de cara a l'estiu. Colors, textures, combinacions i aquella manera tan seva, tan de l'Oriol, d'explicar-nos com vestir-nos per sentir-nos belles, còmodes i coherents.
1: Així. I tant. Pues, I tant. Avui portem una miqueta d'estilisme perquè penso que també forma part de la nostra estètica. De fet, en els estudis d'estètica, com a tal, quan ensenyem als alumnes, hi ha una part de l'estilisme, hi ha una part de la colorimetria, hi ha una part del visagisme, perquè bueno, doncs fem maquillatge, fem estètica i volum de la nostra corporalitat, de les nostres tendències, i sobretot com l'estètica és tan àmplia i hi ha una part d'assessoria d'imatge personal, una part d'estilisme i direcció, vull dir que n'hi ha molts més estudis que abarquen a part de l'estètica. Doncs avui he volgut portar una miqueta també part d'aquesta essència, que és l'estilisme que diàriament doncs, ens influeix a les persones. Vull dir, a tothom li agrada o se sent bé quan es posa una samarreta. Si te la compres és perquè t'agrada i et fa sentir bé el seu color, la seva forma, el seu estil. Te l'adeques, no?, al teu tipus de cos, al teu tipus d'estil de vida o la teva personalitat, que això és molt important, no? Saber que al final l'estil de cada persona també té molt a veure amb com som i què volem expressar. I llavors, doncs dic, va, avui li portarem a la Conchi una secció que vagi una miqueta relacionada amb tot això.
0: Pues és molt important. I per situar-nos, parlem d'aquestes noves tendències al respecte de tot plegat, com ho has explicat, i sobretot tenint en compte aquest estiu. Tot
1: clar,
0: i que avui el dia està grisós, vull dir, està
1: sí,
0: gris.
1: Avui el dia està una mica més... Més de primavera, diguéssim, però sí. No pel sol, sinó perquè caurà un xàfec, jo crec.
0: Sí, jo penso que sí, tal com està el cel, i des d'aquí, des d'aquest espai, ho podem distingir molt bé, vull dir, hi ha molts núvols, està molt el ennuvolat, no sé si això vol dir que d'aquí a una estoneta, doncs, i per la temperatura, que també
1: sí,
0: ha baixat.
1: Ha baixat una mica. Penso que també és bo que ens arribi una miqueta d'aigua, perquè rega, neteja...
0: No, que encara no hem arribat a l'estiu,
1: Encara no hem arribat a l'estiu, encara que van passar unes setmanes anteriors bastant... Bueno, semblava això més de juliol a agost,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Vull dir... Però bueno, jo, ja que ens apropem a l'estiu, ens apropem també als colors que portarem a l'estiu, val?
0: Aquestes tendències,
1: aquests colors. Començarem una miqueta per ordre, eh?
0: Sí. Colors, formes...
1: Estampats i teixits... Després passarem a parlar de
0: bueno,
1: combinacions fàcils...
0: Estil i comoditat, que també
1: exacte,
0: és important,
1: accessoris.
0: Estil, comoditat i amb elegància, podríem dir, no? Però que també amb senzillesa. No sé si això...
1: Sí.
0: Que va d'anar, però bueno, tu, que siguis tu.
1: Intentem, a vegades no és fàcil, eh? Perquè ens... Jo ho pensaria d'una manera, tu ho pensaries d'una altra, les persones, cadascú s'ho imagina, i llavors aquí ja ve el gust. I el gust és, bueno, pues com diu aquesta frase tan mítica, no? Para gustos los colores.
0: Sí.
1: I llavors, quins colors es portaran a aquesta tendència primavera-estiu, tirant estiu, eh? Doncs mirem, els colors que s'han posat de moda o que més de moda han sortit en les últimes passarel·les més conegudes i que els dissenyadors han començat a reprendre seran el blau cobalt i el blau mediterrani.
0: Cobalt, quin tipus de blau? El blau cobalt, quina diferència? Perquè hi ha el blau elèctric, que és molt xulo, el blau cel, no?
1: Exacte.
0: El blau marí,
1: sí,
0: i el blau cobalt...
1: Estaria com una miqueta entremig, és com aquestes pedres semiprecioses de color blau que tenen aquest to pujat, doncs estaria per aquí. I el blau mediterrani, que és el que coneixem normalment, que es sol portar en estampats combinats amb blanc, o les samarretes de mariner o marinera també venen amb blau mediterrani, o els que coneixem a les finestres o els porticons quan anem a la costa, que veiem, doncs aquest seria el blau mediterrani, eh? Un blau que no acaba de ser el blau

0: blau marí, però tampoc és un blau cel, està allà entre mitges. Ve el vermell tomàquet, un vermell pujat, un vermell sang.
1: Al igual que ho explicaves a les ungles.
0: A les ungles.
1: I aquí ha de combinar. Pot ser sí. que en aquell moment, quan m'explicaves els colors de les ungles, dels mans, dels peus, combinaria també amb aquest...
0: Exacte. Color. De fet, estem partint d'una tendència que fins ara hem estat en una temporada on no hi havia combinació, on podies portar perfectament un estampat... amb color vermell i unes ungles les podies portar perfectament amb color lila. No, doncs ara anem a tirar per la zona monocromàtica, eh? Comencem a tirar per colors. Doncs portarem un color vermell, doncs podem portar colors similars o complementaris a les mans. Vale? Mans i peus. Llavors vindrà el rosa, està amb nosaltres, el groc, groc pàl·lid i groc mantega, el verd oliva...
1: Però groc, un incís, pàl·lid i mantega. És com un groc gairebé tirant a crema, no?
0: Sí, a crema, exacte. És aquest color crema, aquest color com blanc trencat groguenc, sí. Estaria aquí. Ve el verd oliva, que és un color... A mi m'agrada molt
1: intens,
0: el verd oliva.
1: Verd intens.
0: El taronja terrós o taronja cremat. Què vol dir taronja terrós o cremat? El terrós... o color torratge seria doncs, aquest color que podem trobar a les façanes moltes vegades, sí? I el taronja cremat, jo dic que perquè se'ns quedi, quan et treuen la crema catalana, nostra típica d'aquí, doncs seria aquest color.
1: Sí, no, i més o menys, mira, per posar l'exemple, taronja cremat, quan la taronja se va secant,
0: exacte.
1: Queda aquest color, com si s'hagués cremat. Uh-huh. Se va secant, i ja no queda el color taronja realment, sinó aquest color cremat. Jo ho distingiria d'aquesta
0: exacte,
1: manera.
0: Exacte, sí, exacte. Després vindrien els tons beijos i els tons sorra, uh-huh. arenosos, per dir-ho. Uh-huh. Llavors, aquests seran els colors que tindrem aquest estiu presents. Com els hem de combinar o com ens aniran les combinacions? Se'n recomana que siguin colors neutres i els complements o aquelles petites prendes de roba que volem acabar de posar tinguin aquests colors. Vull dir, amb tot això, m'explico. Si vaig tot de blanc, doncs portaré un mocador de color blau, o portaré un cinturó i unes sabates que siguin de color taronja, o em posaré un xaleco que sigui de color groc. Vull dir, és sempre ficar com aquesta prenda final o aquest complement que ja sigui del color. I que les bases siguin doncs, el beix, el blanc, els colors més arenosos, grisos, colors topos, i que llavors li donem sempre aquest complement de color.
1: Quan dius colors topos, és que pot portar també topos?
0: No, ara anirem als estampats. El Val. Color topo és de l'animal.
1: Val.
0: Llavors...
1: Ah, l'animal és
0: l'animal. Top. Llavors, el to del seu pèl és sí. el que... Bueno, Val. Li diuen com el color topo, ara.
1: Que és que entre un marronet i gris...
0: I un gris, no, sí. Serien els marrons freds, Val. Que diem. Que són aquests marrons que tenen una tendència més cendrosa.
1: Uh-huh.
0: El que fa als estampats... Venen les llunes. Les
1: en
0: llunes.
1: Jo dels topos, les llunes.
0: Les llunes.
1: Però les llunes completes o mitges llunes o...
0: Bueno, vindran mitges llunes, llunes completes, però tampoc es perd el topo, eh? Però ja no ve el topo petit, el que li diem de llentia,
1: sinó
0: ve el
1: gros.
0: Topo gran.
1: Uh-huh.
0: Flors. Però les flors venen mida XXL.
1: Uau,
0: que siguin
1: enormes.
0: Grans, grosses. Ratlles marineres tornen a arribar.
1: Les ratlles marineres són les que...
0: Les transversals horitzontals.
1: Sí. De fet, mai acaben de passar.
0: Mai han acabat de marxar.
1: Sí.
0: Jo penso que sempre,
1: sí.
0: tots els estils sempre van perdurant, eh?
1: Sí, sí.
0: Però ara ve una tendència.
1: A més, tenint sempre xamarretes d'aquest tipus, per tant, sempre les podem aprofitar.
0: Exacte. I mira, vull dir que ve molt en tendència perquè... S'ha posat, bueno, està fent una revolució en voler viatjar molt a Venècia, per exemple. Llavors, jo penso que el fet d'apropar-nos a la zona mediterrània ha fet que la moda vulgui portar totes aquestes tendències doncs, florals o de ratlles marineres. Eh?
1: Uh-huh.
0: Vindran també els dibuixos inspirats en el Mediterrani i els estampats geomètrics. Estaran presents dintre del nostre estiu.
1: Estampats geomètrics, per exemple, pots donar si exemples?
0: Doncs triangulars, que tinguin ratlles, però també puguin portar algunes formes rodones.
1: Tipo, sí, que doni la sensació com unes pintures d'aquestes cubistes?
0: Exacte, sí, podria ser. Llavors, els estampats mediterranis venen doncs, amb cargoles, venen amb estrelles de mar, petxines, perquè també es portaran els complements. Els teixits, el lli, el cotó i el crochet, s'emporten aquest estiu la palma.
1: La palma.
0: Sobretot el crochet s'ha posat entre els influencers bastant de moda i llavors n'hi ha molts cursos online de crochet i la gent està fent moltes coses de crochet.
1: O sigui, crochet és
0: com
1: aquest teixit. Ganxet,
0: és com el ganxet.
1: Vull dir que és aquest tipus, però que no és... Tu fas... Bueno, tu fas o tu ben en fet, però és més bé... O sigui, ja no és, així com el lli o el cotó és un teixit molt clar, l'altre és el tipus de bé, tal com ho diu la paraula, crochet,
0: sí,
1: ganxet...
0: Sí, seria com ganxet,
1: vull dir,
0: sí.
1: Que és diferent. Has de tenir un cos molt maco perquè això quedi bé, també t'ho dic així.
0: Bueno, és que té molta caiguda,
1: sí.
0: Llavors, clar... defineix molt la figura.
1: Però depèn, no? Depèn de la figura.
0: Però hi ha tot, sí, tipus, bueno. Hi ha tot tipus de complements. I pot ser un coll només, pot ser un xaleco...
1: Jo em referia als pantalons, sí, o a unes faldilles, que queden com molt ajustades, i per això deia jo de cal cos.
0: Clar, perquè té molta caiguda, llavors defineix molt la figura.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, no és aquella... No és la tendència per dissimular... Més.
1: Per exemple, tipus seda, tipus d'aquesta caiguda, aquest teixit caigut, que justament per dissimular doncs, els michelins i coses així, doncs va molt bé, perquè queda caigut, no?
0: Bueno, per això també venen els estils vaporosos, eh? Sí. Vull dir que hi ha estils per tothom, per tot tipus de cossos i per tot tipus de gustos.
1: Això també ho trobarem.
0: Ah, exacte. El que passa és que sí és cert que el crochet està
1: de,
0: doncs,
1: moda.
0: Bueno, està de moda.
1: I a més, com ho has dit tu, les influencers.
0: Sí, els influencers estan allà teixint darrere les seves xarxes per ensenyar-les.
1: Les teves alumnes ho tenen en compte, totes aquestes, per exemple, aquesta moda?
0: Sí, jo crec que sí, que s'han adherit molt a la moda, que s'estan adherint tant els alumnes com les alumnes d'aquesta moda.
1: Bueno, tots, alumnes de tot tipus, jo dic alumnes,
0: sí, sí, sí,
1: en femení, però que ho engloba, eh?
0: Ho engloba tot. Doncs s'estan adherint, i ara en parlarem, perquè ve també molt dintre del que seria la tendència del banyador.
1: Mm.
0: Llavors,
1: també està en crochet.
0: Està en crochet, clar que sí. Estils vaporosos, de teixits i frescos.
1: No, però això en la roba, no en els banyadors. Banyadors
0: no, en els banyadors ara parlarem.
1: Sí.
0: Llavors, estils, pantalons, faldilles, pantalons... Doncs aquest estiu ve tot. Podrà ser tot combinable. Fins i tot un estil que es va portar molt en els anys 2000, finals dels 90, que era faldilla i pantaló.
1: Mm-hmm.
0: Que fot, no la faldilla i pantaló, sinó portar pantaló i faldilla.
1: És a dir, no és una cosa sola, sinó dues peces.
0: Dues peces. Llavors, faldilles, venen faldilles llargues i fluïdes, amb grans volums, val? Però de teixit subtil, que siguin frescos. I els pantalons venen amples, venen pantalons amples, de caigudes rectes o caigudes acampanades, que ja es va portar en estils anteriors, però sempre reflexant un toc elegant, que siguin alts de tiro.
1: Uh-huh.
0: No seran baixos de tiro.
1: O sigui, alts de tiro, amb una... que una mica s'ensenya també la part d'aquí, no?
0: Vull sí,
1: que,
0: la part superior del tronc.
1: No sé com és... No és això també seria una xamarreta, no? Però una xamarreta...
0: Un crop top,
1: vale.
0: Es diu. Que són aquests tops,
1: tu
0: samarreta,
1: top.
0: Que van just per, sí, sobre del pit i deixes a l'aire el que seria la franja mitja, vale? Conegudament com la boca de l'estómac.
1: No, sí, està molt
0: està
1: bé, sobretot per les persones joves queda perfecte.
0: Bueno, a la joventut tot queda
1: tot
0: bé.
1: Queda bé.
0: Tot
1: clar,
0: queda
1: no,
0: bé.
1: És així de clar.
0: Tot queda bé. Doncs hem parlat dels estampats, de què es portaran aquests tipus de pantalons i de faldilles, dels colors, però també m'agradaria parlar ara dels banyadors.
1: Ai, i tant, i a mi
0: dels
1: també.
0: Banyadors.
1: Banyadors, biquinis, què s'emporta més? O què s'emportarà més? Banyadors complet o biquini? O el topless?
0: No sé. Bueno, jo crec que es portarà tot, perquè estem en un moment on es porta tot, però sí és cert que tenim una tendència al banyador.
1: Sí.
0: Ara, tindrem una tendència als banyadors amb escots marcats i asimètrics, vol dir només un sol tirant, o els dos tirants agafats al coll, o sense tirants, però que tinguin formes també geomètriques i asimètriques, molt escot d'esquena, s'està portant molt l'esquena destapada, com es feia als anys 90.
1: Sí, sempre, el banyador normalment és així, que esquena...
0: Esquena molt descoberta, colors llisos, però molt intensos.
1: Pot ser qualsevol, un blau marí, un blau elèctric...
0: Un rosa elèctric, un fluor...
1: Un vermell...
0: Un vermell... Sí, intensitat, perquè el que es porta és el bronzejat. Mm. Volem estar bronzejats. Estem tornant a aquesta tendència de voler-nos bronzejar molt.
1: I el blanc també?
0: I el blanc
1: perquè
0: també es portarà.
1: Perquè aquí ressaltarà més el bronzejat.
0: Exacte, també es portaran estampats, hem dit que els llisos es portaran amb aquests colors, però també es portaran estampats florals amb flors molt grans o mariners, amb colors vermells, blaus i blancs, fent una combinació així com més marinera. En quant al triquini desapareix una mica més per donar-li més importància al biquini o donar-li importància al banyador.
1: El triquini.
0: És aquesta combinació entre banyador i biquini que no acaba de ser ni una ni l'altra.
1: No sé si per això, però jo penso que sí que es portarà, perquè ho he vist bastant, quan mires la xarxa, no? Veus aquestes dues peces, una més llarga, però en realitat són dues. Una més llarga, que és com si fos una faldilla, no? No arriba a ser faldilla, i després està la part de baix, que és també com més llarga. No sé si això ho portaran més persones ja més com jo, no? O perquè jo per persones joves ja els veig de... No
0: jo crec que el que et refereixes és un banyador a dues peces complet.
1: Sí.
0: I després el triquini... És un banyador i un biquini perquè van interconnectats entre ells. És aquest que la part superior, vale, va connectada amb la part inferior per un teixit.
1: Sí.
0: Llavors fa alguna forma a la panxa, o fa alguna forma o porta algun tipus de pedreria, que també es portaran les pedreries dintre dels banyadors. Portarem perles i algun tipus de pedreria que simuli doncs, aquesta joieria més lluenta, no? D'esfera semipreciosa o pedra preciosa. Es portarà també tot el tema de lentejuela petitona, que doni brillo, perquè els brillos han vingut per quedar-se una temporada. En quant als nois, es torna a portar el banyador recte, vale? I el banyador curt, no hi ha cap tipus de diferència, el que tenim una tendència a la licra i a voler portar el que es diu un turbo, que són aquests banyadors més curts de calçotet típic,
1: sí.
0: Val? Que es van portar molt, es van deixar de portar i ara es tornen a portar. Es tornen a portar molt.
1: I el tipus aquell que arribava fins al genoll, també? No sé si aquest és el que tu deies en un principi.
0: No, el que és recte és el banyador normal, a mitja cama.
1: Va.
0: El que arriba al genoll, com tenim una tendència a bronzejar-nos, estem perdent metres de cama per bronzejar-nos. Llavors, clar, què fem? Escurçar.
1: Clar.
0: Per això ha vingut la tendència de fer aquest turbo, que és escurçar el mínim per bronzejar al màxim.
1: Home, és que sempre el banyador d'home mini sempre s'ha portat. Vull dir, el que tu dius, per aquí una mica més de la part... O sigui, no com un calçotet, no? Però sí com un calçotet actual, no? Que queda com un pantalonet.
0: Sí, exacte. El que seria un boxer,
1: sí,
0: també, conegudament.
1: Exacte, no m'hi sortia la paraula.
0: Conegudament.
1: Tu això ho saps més que jo.
0: Doncs això és el que seria la part de bany. En la part de bany. Llavors, el que seria en la part d'accessoris, que també aniran complementàriament amb el bany, accessoris, doncs portarem... En tema d'arracades i penjolls es portaran colors daurats, formes orgàniques, inspiració marina, serien els més destacats. En quant a collarets, capetes fines però molts collarets, que siguin petitets, parlats, vale? Que siguin lleugerets però molta quantitat. L'opció serà portar-ne molt. Quant a polseretes o polseres, que siguin braçalets amples amb acabats metàl·lics, són els que vindran més.
1: Trobarem més.
0: També trobarem formes amb petxines, closca, no?, que es
1: això
0: portaran...
1: Això que serien en penjolls?
0: En penjolls, en pulseretes, també s'acabaran portant. i mocadors que siguin vaporosos, diademes al cabell, pinces bastant grosses i que portin doncs, algunes tendències marines, com petxines, estrelles de mar, tot això es portarà.
1: Això diguem quan hi ha un cabell llarg.
0: Quan hi ha un cabell llarg.
1: Quan el cabell és curt, quan el cabell és curt, poses alguna cosa
0: un mocador, no sé. Alguna cinta, sí, exacte.
1: I un barret, també?
0: També.
1: No, t'ho dic per quan vas a la platja o quan vas pel carrer, els barrets a l'estiu també s'emporten bastant.
0: I tant, per això la protagonista aquest estiu serà la Pamela de Ràfia.
1: Uau.
0: Barret, els barrets d'ala ampla.
1: Pamela vol dir, ostres.
0: Barret d'ala ampla, gorres elegants i gorros de crochet. Aquest no el perdem.
1: O sigui, el crochet
0: de moda.
1: I el gorro de crochet, que és, quin tipus seria?
0: Bueno, depenent, hi ha que tenen estructures que podran aguantar el crochet i hi ha que no tenen estructures i que directament l'estructura serà doncs, el nostre cap.
1: No, i a més, exacte, que cobreix el cap, una part que quedi de visibilitat del cabell, de la part, de, per exemple, del serrell, no? I que deixi al descobert la cara i el coll.
0: Sí,
1: no
0: tot
1: sé,
0: dependrà
1: de... posaria un exemple perquè lo tinc molt aquí, que, per exemple, una actriu, Romy Schneider, que no hi és, no? Però és que era una persona que duia tot tipus de barrets, no? I aquests, per exemple, n'era un. Vull dir que, i a més de crochet, eh?
0: Jo crec que durant el dia hi haurà les estructures on seran fortes i podran ficar el crochet a sobre fent o simulant una Pamela de crochet, una gorra de crochet i després hi haurà el que és aquestes estructures que ja directament aniran, serà un crochet que podrem adaptar a la nostra fisonomia o al nostre cap. Però venen una miqueta per aquí perquè ens ajudaran també a protegir-nos del sol i portarem un estil sofisticat. Sobretot en la tendència més masculina serà portar la gorra. La gorra torna, en comptes d'aquest barret més clàssic que s'havia estat portant fins ara, doncs vindrà més la gorra. Uh-huh. Calçats d'estiu, doncs venen les sandàlies, però aquesta vegada venen de tires fines, amb joies recarregadetes a la zona del frontal on està l'empeine del peu, vindran sandàlies de tira fina amb joies, colors daurats i platejats, tornen a vindre, i la sandàlia amb inspiració romana i plataformes moderades. Per què? Perquè perdem l'estil d'anar amb taló molt alt per tornar a les ballarines, tornar als mocassins d'estiu i a portar el peu molt més pla i més descobert. Però sí que ve una sandàlia, i ve la sandàlia de crochet, que és la ballarina de crochet. Ja he dit que era el rei d'aquest estiu.
1: No, és que jo t'havia preparat.
0: Sí, m'està ensenyant ara una fotografia de l'actriu.
1: Una bellesa, per mi, impressionant, no?
0: Bueno, aquesta actriu va fer la pel·lícula de Si sempre era actriz, pot ser,
1: bueno,
0: oi?
1: Bueno, mira, és que hi ha de... Mira-la, que tot.
0: Els nostres oients no la veuen, però
1: tenia,
0: bueno, que si la volen posar...
1: No sé si tenia 16 o 17 anys quan va fer aquesta, però justament ella va defugir al màxim d'aquest prototip que se l'havia encaixat, no? I aleshores va fer pel·lícules que no tenien res a veure, tot al contrari, eh?
0: Bueno, jo m'ho imagino, perquè quan ets tan jove
1: destacava l'erotisme, fins a tot, o sigui, a partir d'aquestes primeres pel·lícules, després va venir tot, fins que va morir ella, tenia 43 anys.
0: Imagina't, una persona super jove, però que ja va marcar molt dintre del món de la moda, amb els barrets, amb els complements, i dintre del món de l'espectacle com a actriu, perquè ja et dic, jo fins i tot ara he vist la fotografia i he reconegut una de les seves pel·lícules més famoses.
1: Sí, aquesta era en un principi eren les famoses, però t'asseguro que n'hi ha moltes d'elles que molt, a veure, aquella sí, és aquest edulcorant, producte edulcorant i tal, que precisament per això ella va voler marxar d'aquest prototipus en què no volia estar encaixada.
0: Imagino. Ara, el prototip que et portaré jo és el del maquillatge. Quins maquillatges es porten? Doncs la nostra tendència és a un maquillatge que sigui natural, el protagonista i la tendència serà que sigui natural però que tingui un efecte de bona cara i que tingui un efecte de lluminositat, glow, com es coneix ara, colorets amb tons préssec i coral, que ja vam parlar en programes anteriors, sí, però faig una repassada, colors brillants, però també subtils. Destacarem el coral, el préssec, el rosa pàl·lid, els tons terra i els daurats que venen. Portar, per exemple, doncs una tendència de podem ficar una BB cream que quedi brillant al nostre facial, que quedi una pell bonica, que sigui com turgent, sedosa i un bon coloret de color o un terracota amb color daurat o brillant, eh? En quant a les ungles, també les vam veure, però repassem que venen els colors rosats molt pàl·lids, corals, blanc perlat,
1: tomàquet,
0: blau mediterrani, tomàquet que no es perd i el groc mantega, entre d'altres, dissenys minimalistes com la francesa, petits dibuixos mariners, fruites estètiques o detalls dintre de lo que seria la ungla, doncs aquestes decoracions que es fan avui dia, doncs s'ha posat en tendència a fer pues algunes fruites, fer petits dibuixos mariners, com un ancla, una estrella de mar, dibuixos asimètrics com podrien ser doncs diferents línies creuades i alguns topos barrejats, doncs vindrien per aquí i sobretot també en ple estiu i quan estem molt bronzejats o bronzejades, vindrà els tons fresa dintre, o maduixa, dintre de les nostres ungles. I bueno, una miqueta doncs, aquí seria tota aquesta conclusió de colors, tendències que es veuen i que es porten dintre d'aquest 2026 i una miqueta doncs, també dir-vos que es veuen o es reflecteixen dintre d'aquests estudis que jo sempre dic que faig, que aquí ens es podem trobar a l'Institut Manolo Huguer, que els donem tant de matí com de tarda, tant el grau mitjà d'estètica i bellesa com el superior d'estètica integral i benestar.
1: Una pregunta, per exemple, ja, i perquè acabem, no? Quins errors cometen més sovint quan arriba, a, no sé, amb aquestes tendències i quan arriba aquest bon temps a l'hora de fer, o sigui, de combinar aquests colors, per exemple?
0: Doncs per mi la primera errada és voler-ho posar tot. Arriba en tendència a les flors, samarreta de flors, però també som tendències mariners. Llavors em poso un pantaló amb ratlla marinera. Llavors venen sandàlies amb joies. Imagina't, flors, ratlles i sandàlies amb joies. Quan volem portar totes les tendències alhora és quan fem un batiburrillo i és quan xoca i dius, ostres, és que no combina res. Llavors, l'ideal és que totes les tendències ens les sapiguem posar en una part neutra. Samarreta de flors, pantaló neutre, que sigui blanc, terra, però que sigui llis. Pantaló amb ratlla estampada marinera, samarreta neutra, que sigui llisa. I un complement, un mocador, unes pulseres, alguna coseta així, no? Que porto una sandàlia molt recarregada i joiosa, doncs un vestidet o algo que sigui totalment llis, monocromàtic. Que vull portar molts complements com arracades, polseres, mocador, doncs és intentar que tot sigui monocromàtic i llis. Donar-li sempre el protagonisme a l'estructura, al teixit i a la forma. Llavors, és aquí el truc.
1: Molt bé, Oriol. Doncs mira, avui ho deixarem aquí. Ens queden, perquè acaba la temporada, dues setmanes més, dues belleses 360 graus més. La setmana que ve, si ens pot avançar alguna cosa, perquè l'última m'agradaria poder fer com una mica de
0: un repàs de tot. Un
1: repàs
0: de tot. Doncs mira, aquesta propera setmana portarem a...
1: Perdó, ens quedarà una.
0: Doncs mira, setmana que ve...
1: El 24, és festa, és Sant Joan.
0: Doncs bueno, va, la setmana que ve jo et portaré el repàs la temporada.
1: I al més el nostre tècnic aquell dia no vindrà, perquè entre d'altres coses tindrà una ressaca terrible, no?
0: I estarà acabant la festa.
1: Per la revetlla de Sant Joan, i possiblement doncs, tu també.
0: Va, la propera setmana fem un repàs de tota la secció, de tot el que s'ha fet, una miqueta de tot, unes píndoles tant de cosmètica, com de principis actius, com de tendències, com de proteccions, com de com posar-nos una crema, tot seguit.
1: Molt bé, Oriol. Doncs un plaer d'escoltar-te, com sempre. Gràcies per ajudar-nos i mirar-nos amb més estima i més consciència.
0: A vosaltres.
1: Ens retrobem dimecres que ve.
0: Perfecte.
1: Tot i que sigui l'última de la temporada. Doncs, i amb aquest espai de bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. I avui ho fem posant el focus en la literatura, en el procés de fabricar un llibre, quan l'obra ja està escrita i quan arriba la part més complexa, la de publicar-la. Una fase, o sigui, quan he dit que l'obra està escrita per l'autor, però ve la fase de publicació, no? Una fase on entren en joc les editorials, els criteris, les mirades i les decisions que converteixen un manuscrit en un llibre real. Parlarem d'aquest procés des de dues perspectives complementàries, la de qui ho edita i la de qui escriu. Per fer-ho amb profunditat i mirada humana, avui ens acompanyen dues veus que es troben just en aquest punt de connexió entre edició i escriptura. Daniel Boil, cofundador de Comitia Editorial, no sé si és Comitia o Comitia, ara
1: Comitia.
0: Ja queda clar. I Maria Giberga, autora de la novel·la Ullclínic, entre d'altres, no, però aquesta és l'última publicada per la mateixa editorial. Un diàleg que ens permetrà entendre el vincle entre l'editor i l'escriptora, un vincle que pot ser exigent, delicat, creatiu i sovint transformador. Doncs primer de tot, benvinguts al Fòrum i a Ràdio Caldes, Daniel, Dani i Maria.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Amb el vostre permís faré un petit resum de cadascú, no?, del que us destaca. En el cas del Daniel, Daniel Boil és Iserna, és així? Daniel
1: sí,
0: Boil,
1: sí,
0: Iserna,
1: correcte.
0: És cofundador, impulsor i soci de Comitia Editorial, o
1: Comitia.
0: Comitia. És que no l'he posat a l'accent. Comitia Editorial, un projecte literari independent nascut a final del 2024 a Granollers. Comparteix la direcció amb la seva parella, Mònica Fernández. Tots dos apassionats per la literatura. A més del món editorial, en Dani té formació i trajectòria en dret. Un bagatge que aporta rigor i estructura al projecte. Pel que fa a Maria Giberga, Maria, doncs, ella és mestra d'educació infantil, psicopedagoga i escriptora catalana. Ha dedicat tota la vida, podríem dir, del que portes de vida, no?, a l'educació i a aquesta mirada sensible que impregna la manera d'escriure. Ha rebut premis en el Casino de Granollers al 2026 i a Set Lletres al 2025. I és autora del conte infantil On és el Pol? I del blog L'Estigma, L'Estigma Roig. La seva darrera novel·la, Ullclínic, és una sàtira intel·ligent sobre els prejudicis humans. No sé si ho he encertat o bé, de tota manera, són coses que trobes. Vull dir que no és que sigui invenció meva.
2: No, sí, bastant encertat tot. L'única cosa que no he dedicat tota la meva vida a l'educació. Jo primer vaig començar a treballar en una empresa, primer a magatzem, després vaig passar a despatx i vaig acabar la carrera gran, és a dir, això que es diu sempre de que ets massa gran per estudiar. No, jo he estudiat tota la meva vida, fins i tot
0: sempre,
2: treballant.
0: La formació sempre ha de ser continuada.
2: Sempre, formació, perquè això ens renova i ens fa sentir joves, perquè
0: sí,
2: anem
0: senyora.
2: A la part de la societat.
0: Sí, senyora.
2: I bé, com que el meu era... Bueno, a mi m'encantaven els nens, ho vaig descobrir precisament fent una d'aquestes tasques mentre treballava, doncs vaig acabar la carrera i vaig deixar l'altra feina per dedicar-me als nens.
0: Molt bé. Doncs a partir d'aquí jo us aniré fent preguntes, però és com tipus conversa, vull dir que no és... El que passa és que és normal. Vull dir, aquí us tinc a tots dos i a tots dos us aniré preguntant. O fins i tot les podeu contestar a vegades a tots dos.
2: Perfecte.
0: Primer de tot, l'origen de Ullclínic, Maria. Quan neix aquesta història i quin va ser el primer impuls que et va fer escriure-la?
2: Aquesta història fa molts anys que va néixer dins del meu cap com a llavor, a partir d'unes tafaneries que em van arribar i que jo vaig pensar, ostres, és que les persones som la rehòstia, perdó. Però sempre jutgem els altres o ens imaginem la vida dels altres sense tenir ni idea del que viuen o del que passen. I això ja va començar a fer llavor dins del meu cap. I llavors aquest era un llibre que jo el volia escriure i primer van néixer una mica com les històries, però sí, jo necessitava un fil conductor i bé, doncs jo escric diverses coses, llavors a vegades faig, quan em ve al cap un conte, una història, un relat, doncs aturo el que estic escrivint més llarg i em poso amb el relat. Perquè jo sí que és veritat que quan escric ja sé el que vaig escriure. O sigui, a mi el full en blanc no existeix de moment i que duri, però perquè jo abans ho penso molt en el cap. Llavors, encara que no surti la versió definitiva, però la idea ja, quan jo m'assec, ja sé el que vull escriure.
0: La mirada pedagògica. En aquest sentit, vull dir, torno a estar amb tu, Maria. O sigui, la teva trajectòria com a mestra i psicopedagoga és, o podríem dir, com es filtra en la teva manera d'observar i de narrar?
2: Jo crec que em dona moltes oportunitats de conèixer diferent tipus de gent. Jo he passat per moltes escoles, tot i que al final ja doncs, vaig estar en la meva definitiva, no? Però he passat per moltes escoles i conegut molta gent, m'he bellugat en diferents àmbits. Després, el fet d'estudiar tota la vida una cosa o altra m'ha fet conèixer moltes persones i jo crec que això et dona aprenentatge de la gent.
0: Ara anem cap al Dani, el projecte editorial Comitia, doncs un model, aquest model d'editorial Comitia aposta per un model clàssic i independent. Què vol dir això en la pràctica?
1: Mira, precisament avui us he portat un llibre de Newcastle Editorial, que és una editorial de Múrcia, que el Javier Castro Flores és l'editor. Aquesta va ser l'editorial que ens va servir d'inspiració, l'he portat per això, perquè els hi tinc molt, bueno, els tenim molta estima, ens hem parlat i tal, ens parlem per les xarxes i ens ha... I l'any 2021, més o menys, vam descobrir aquesta editorial, Newcastle Editorial. Nosaltres ja vam començar a pensar, la meva parella, Mònica Fernández, estava fent el curs d'edició a través del... bueno, Random House té un acord amb la UPF i té un curs de quasi dos anys que és per formar editors, no? Suposo que per la seva base. I vam descobrir que ja en coneixíem alguna, però en aquest cas ens va cridar molt l'atenció d'una petita editorial que podia tenir una línia clara i definida d'edició, distribuir a tot el país, a tot l'estat espanyol i fer-ho d'una forma honesta. I ens va servir molt d'inspiració. Vam pensar, bueno, si aquesta persona pot fer-ho ell sol, nosaltres que en som dos i que ja fa 35 anys que tenim negoci, pues ens tirem endavant, no? Llavors, és una editorial independent, vols dir que no formes part de cap grup editorial.
0: Exacte, estàs...
1: Ets independent. Diu Enrique Murillo, que és un gran editor, que ha escrit un llibre fa poc, diu, independiente no, todos dependemos de la cuenta de resultados.
0: Sí.
1: Diu, independiente es la que no depende de la cuenta de resultados. És cert, no? I després clàssica, perquè no fem ni coedició ni venem serveis editorials, ni hi ha moltes empreses que es diuen editorials. Jo no sé si ho són o no. El que sé és que la base del seu negoci està en donar-li uns serveis als autors, que està molt bé, que molts autors publiquen, i cobrar-los per fer-los-hi, no? O els diuen que han de comprar un cert número d'exemplars i tal, no?
0: Ai, jo quan parlo, a vegades que parlo de editorial honestes o deshonestes, és això,
1: sí.
0: Aquest tipus d'editorials que n'hi ha, que en part, tot i que potser te poden fer una presentació d'un llibre molt maca, vull dir, no, però per lo general és com si fos una impremta, no? Però que a més, és això, t'obliguen a comprar.
1: Sí, no, però i a més, les grans editorials, estic parlant de Random i de Planeta,
0: i de
1: també
0: Planeta,
1: tenen línies.
0: Els dos grups.
1: Tenen línies així, o sigui, tu pots publicar en Planeta pagant amb una línia que tenen. I Random House, per exemple, et cobra, no sé si són 60 euros, 30 o 60 euros, perquè un dia, que em sembla que el fan aquesta setmana o la que ve, els hi presentis la teva obra. O sigui, el mercat ha arribat a un punt... Sí, cobrar...
0: O sigui, cobrar per presentar-li.
1: Si tu tens 5 minuts o 10, presentes la teva obra, pagues, i llavors ja hi ha una sèrie de...
0: Però no vol dir res, que te l'hagin
1: de
0: publicar ni res.
1: No. És, o sigui, com que hi ha tota l'avalanxa de manuscrits que arriben, penseu que Constantino Bertolo, que també ha escrit un llibre, que és Com rechazar manuscritos, que és boníssim, perquè és en clau d'humor, eh? Diu que també ha sigut editor durant molts anys, i molt bon editor... Diu que generalment és un 3% dels manuscrits que es presenten es publiquen. Un 3%. És a dir, nosaltres anem per aquesta... que tenim aquest ratio a l'editorial. O sigui, cada 30-35 trobem un bo. O sigui, li has de dir a 29 persones...
0: que no.
1: Que no.
0: Però, clar. Però s'ha de ser sincer i honest a la vegada.
1: Claro.
0: Vull dir, lo que no pots estar és no... que suposo que pot anar per aquí també el fet de que tu entregues una obra i que passa, te diuen, potser te posa un termini de 3 mesos, no? Però passen aquests 3 mesos, 3 mesos, i no hi ha contesta, no hi ha resposta.
1: Sí, perquè moltes editorials no ho llegeixen. Perquè significa que han de pagar un lector beta o un lector que ha de fer la primera criba per realitzar la sinopsis, i llavors no passa. Si no ets una persona famosa, tens un contacte, a no ser que et recomani algun escriptor que ja estigui dintre del fons de l'editorial, o... és molt difícil que t'arribin a llegir pel volum que hi ha. Jo ho entenc, perquè la gent diu, bueno, clar, llegir-se 1.000 manuscrits que pot rebre una editorial gran, pensem un Anagrama, per exemple, té un cost econòmic important. I de 1.000 potser en sortiran, el que dèiem, no, no sé, 10, 15, no? Publicables, que potser no entraran en la línia que té l'editorial en aquell moment. Perquè també moltes vegades envien coses que estan bé però no estan en la teva línia. Pues una editorial independent i clàssica, que era la pregunta, vol dir enfrontar-se amb un mercat amb aquesta situació, no? Amb gent que ven serveis editorials i es diu editorial, s'anomena editorial quan jo tinc els meus dubtes de si realment ho són, i amb grans grups que acaparen el 60% de les vendes del mercat, el 70%. Sí. Mm-hmm. Que són dos. Que són
0: I pel que fa, per exemple, a riscos i compromís, és a dir, assumiu tots els riscos econòmics,
1: sí,
0: amb
1: sí,
0: les publicacions, mm-hmm. I per què aquesta aposta tan valenta?
1: Mira, una llibretera, crec que va ser la primera o la segona llibretera amb la que vaig parlar, em va dir, sou molt valents. I me'n recordo que m'ho va dir molt en sèrio. I després, quan vam començar a publicar, molta gent ens deia, molta gent que ens han anat escrivint, tant llibreters, sobretot escriptors, ens diuen, ostres, és que costa molt trobar una editorial petita que aposti, no? Nosaltres vam fer uns números i vam dir, bueno, a veure, no vam fer-ho escrit com un pla d'empresa, però teníem el cap molt clar, no? Tirades no molt llargues, treballar molt al nivell comarcal, després de comarcal anem a comarques pròximes, uh-huh. Molt estrictes amb la qualitat, molt estrictes amb la qualitat, perquè si baixem la qualitat la gent dirà, bueno, això és una cosa d'aficionats, i no ho és. És a dir, no ens hem dedicat a això. Sí que ens agrada molt i tenim un altre negoci que ens dona de menjar, però la nostra expectativa és que això sigui una empresa que ens permeti tenir uns sous modestos. Uh-huh. I per això dic, no ha estat fàcil, però bueno, estem molt contents.
0: Doneu visibilitat als autors del Vallès Oriental o no necessàriament, és a dir, però també o d'alguna manera és a persones, no, escriptores, escriptors que us agraden per la seva manera d'escriure, etc. Però no sé si el tema de la mirada local també és molt important.
1: Donem prioritat als autors comarcals, és a dir, si nosaltres tenim dos criteris. Bueno, tenim el primer, el de la qualitat, però a igualtat de qualitat, primer català que castellà, uh-huh. Perquè publiquem en català i en castellà, prioritat català, i segon, prioritat autor local. Si tenim algú molt bo o no tenim algú igual de bo en català i d'autor comarcal, pues el tema autor que no és comarcal, Maria no és comarcal, Maria és del Baix Llobregat.
0: De Molins de Rei, no? Però bé, tampoc està tan junt.
1: No.
0: Però sí que és, d'alguna manera no és Vallès Oriental, no?
1: Correcte.
0: Però el que tu has dit és el Baix Llobregat o sí, el Baix Llobregat, però que tampoc és el que sí que és veritat que podria ser autora local dins del que seria
1: el Vallès. El Baix Llobregat.
0: El Baix Llobregat.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, allà la presentem com a autora local, el Baix Llobregat.
0: Uh-huh.
1: I ara, per exemple, els dos que tenim propers, un és a Cornellà, que és una persona, si tenim temps després us explicaré, que és el tercer llibre que treu.
0: També és molt proper al Molins de Rei.
1: Exacte. I l'altre és de Madrid, que se suposarà al Sala a Madrid a presentar a Madrid i tal. Perquè, bueno, de fet, nosaltres distribuïm a tota Catalunya per mitjans propis. Ahir ens va entrar una altra llibreria de Barcelona, i tenim, ara tenim 28...
0: Documenta de Barcelona també formaria part,
1: no? Sí, Documenta és de les primeres que hem fet, fent presentacions a Documenta. Tenim 28 llibreries a la província de Barcelona que distribuïm directament i després tenim 31 a la resta d'Espanya que distribuïm a través de distribuïdor. És a dir, en un any i poc hem arribat a 60 llibreries pràcticament. Mm-hmm.
0: I de la comarca, evidentment, Granollers, per suposat, no? Però també, vull dir, la intenció és arribar al màxim possible de llibreries de la comarca.
1: Sí, aquí estem intentant entrar a Caldes.
0: Sí.
1: Però tenim Sant Celoni, tenim La Garriga, tenim Santa Eulàlia, tenim Lliçà, tenim Mollet... Bueno, tenim a tota la comarca. Aquí a la comarca en tenim moltes. De les 28, igual... 15 són de la comarca.
0: Clar, aquí a Caldes, de fet, només hi ha ara, a l'actualitat, només hi ha dues llibreries, no? De fet, hi ha una secció aquí al fòrum que es diu La Llibreteria, que ho porta justament la llibretera, que és la Marina Meneses. Doncs bé, se suposa que parlant s'entén la gent, vull dir que...
1: Segur que sí.
0: Això, segur.
1: Segur.
0: Doncs, què fa que un manuscrit sigui comitia? És a dir, què busqueu i què descarteu? Crec que una mica l'has descartat abans, però exactament...
1: Nosaltres fem novel·la contemporània, relats, que relats hi ha poques editorials que publiquin, que això també ens hem donat compte que és algú bastant novedós.
0: Un clínic és relat i sobre les baldoses era sota les baldoses.
1: Sobre les baldoses
0: sobre
1: és relat.
0: Les baldoses també és relat.
1: Bueno, un clínic és una barreja entre l'Hospital Amio i la Maria,
0: entre
1: novel·la curta i relat.
0: Exacte, perquè... I d'alguna manera també hi ha com un gigant entre uns i els altres.
2: Jo dic que està entre la novel·la curta i el relat perquè...
0: Home, hi ha algun relat que és més llarg.
2: I el fil conductor és molt fort.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Per això dic que
2: giga. Jo dic que està com en un entremig.
1: Bascula,
2: no?
1: Sí, entre els dos, sí.
0: No, però hi ha novel·les que en realitat... són relats i són novel·la. Per què? Perquè, com ho diria, el contingut o els personatges i tot, a vegades van sortint en els diferents relats que hi són, no? I és com aquesta connexió que hi ha i pot ser perfectament aquesta. Una novel·la més curta o diferents relats, però que tenen aquesta connexió, no?
2: Sí, sí.
1: Pues la línia editorial, com us deia, és de novel·la contemporània, sigui més llarga o sigui més curta, com és Ull Clínic, col·lecció de relats, que n'hi ha poques. Ens arriben molta gent de relats, perquè se'ns va penjar una mica l'etiqueta de només feu local. No és cert. Després ens va penjar l'etiqueta de feu relats. No és cert, no només fem relats. I ara volem obrir negre i... O sigui, novel·la negra.
0: Me'n sembla...
1: Sí, que és més difícil, potser té un punt de dificultat.
0: No pensis, no és difícil. No, l'única cosa que aquí has de primar també que sigui... que tingui aquesta... Que no sigui titja, moltes vegades titges a la novel·la negra, no? Que no és... que no està ben escrita, que no, i trobes unes joies importantíssimes, no? I penso que aquí pots trobar grans novel·les.
1: Estamos en ello, que diuen.
0: I a més, la part positiva que té és que t'enganxa bastant, no?
1: És addictiva.
0: Sí, és addictiva. Totalment.
1: Bueno, clar, tu que has fet Alcaldes Criminal...
0: No, però el que passa que sí que és veritat que és un tipus de lectura que acostumo... Llegeixo de tot, I a més, m'obligo a llegir de tot.
1: Molt
0: per això, els clubs de lectura van molt bé, perquè els clubs de lectura t'obliga a llegir-lo tot, no només el que te ve de gust, no? Sinó també, doncs, els clàssics, que són molt importants, no? I llegir-lo tot. Vull dir, novel·les i en els clubs de lectura descobreixes de veritat joies importantíssimes, tresors, grans tresors que per si per tu mateix no ho trobaries.
2: De fet, jo estic amb tres clubs de lectura.
0: Imagina.
2: Un de novel·la negra específica, perquè la meva última novel·la és novel·la negra.
0: Uah.
2: Anirem
0: parlant d'això.
2: I reconec això que dius, que jo m'he llegit llibres que no els hauria llegit mai.
0: Sí, totalment. Sí, jo com a usuària, ara, de moment, estic només que en dues d'usuària i tres que podrien dir que estic a dins. Vull dir, sobretot dos que els condueixo totalment. L'altre, hi ha un que és a mitges.
1: Pues a part de novel·la negra, També volem obrir una línia d'històrica.
0: També està molt bé. I pots tenir les dues coses unides, història i negre.
1: Sí, exacte. Aquestes són molt interessants. I el que tenen de tenir totes, és que, en principi, nosaltres apostem per una literatura que sigui optimista. És a dir, grans drames no ens agrada publicar. O sigui, ens agrada, bàsicament, ha de ser una novel·la que sigui ben escrita, que t'atrapi i que al final en treguis una reflexió. Per això el nostre lema és històries per gaudir i pensar. I que siguin honestes, és a dir, també que siguin honestes dintre d'aquesta mateixa línia, o sigui, que vegis que l'autor s'està deixant el sentiment.
0: I tant.
1: Si això no passa, que això veus a les primeres 20 pàgines i a vegades a les 3 primeres, no continuem. Si li diem, li expliquem, i pot ser que sigui un manuscrit editable en altre editorial, però nosaltres no ho fem, i ens costa dir que no, però perquè a vegades no tens el número de publicacions que voldries. Ara ens està arribant molt i molt bo, i cada vegada ens arriba més bo, i tu dius, ostres, vas dient que no a molta gent, però cada vegada t'arriba millor nivell, no? I bueno, suposo que és per això, per mantenir-nos en el punt de... Sobretot la Mònica, aquí les feines les distribuïm, la Mònica és l'editora pròpiament dita, jo em porto la part de promoció i distribució. I ella és molt estricta, i a vegades jo tinc dubtes, ostres, això ho publicaríem i tal, i em diu, no, si no, i esperem que arribi, Una mica va ser, Ulgri va ser així.
0: No, és que a més, en el cas de la teva, o sea, sòcia, no? De l'editorial, i si ella porta aquesta part com a editora, vull dir, que ha fet i que coneix molt el tema de l'edició, clar, l'Ull Clínic, doncs,
1: sí.
0: és val molt, no? I bé, continuem ara amb tu, Maria. L'humor com a eina, és a dir, escrius, i aquí ho veiem, no?, amb ironia i sàtira. Per què vas triar aquest tot per parlar de prejudicis?
2: No ho sé. La veritat és que em va sortir el personatge així. El personatge va sorgir perquè jo necessitava algú per fer de contrapunt, per explicar aquestes històries, i bé, cada vegada es va anar perfilant més fins que jo és que ja el veia, el Sebastià jo ja el veia. I clar, i també, no sé ni com ho vaig fer, però que em va sortir d'aquesta manera i amb aquest humor, no sé si negre o què, però que penso que va molt bé perquè les històries, pues, algunes són força dramàtiques, i llavors hi ha aquest també contrapunt de dir, bueno, descansem una mica i tornem, no? Fem una mica d'humor i després tornem a la història a veure quina és la realitat.
0: Mm-hmm. En Sebastià és un personatge molt humà, molt imperfecte també. Com el vas construir?
2: El vaig construir... Mira, a mi em costa molt fer personatges del no-res. Jo necessito inspirar-me en algú o en alguna persona. Llavors vaig inspirar-me en un amic, que evidentment no és així, però sí que m'ha servit, doncs, per tenir una imatge, per veure'l, i per potenciar totes les petites coses que hi ha, doncs, fer-les créixer, fer-les més exagerades per crear aquest contrapunt. Però sí, llavors jo ja el vaig anar fent, i clar, com més escrius sobre el Sebastià, més el veus. Vull dir, ja deixa de ser el teu amic per ser el Sebastià.
0: Clar. Perquè fa el vincle, el vostre vincle, no?, entre l'editorial i o l'editor, no? L'editorial, perquè clar, aquí està,
1: sí,
0: el Daniel...
1: Sí, el 50%,
0: però,
1: no?
0: Exacte, el 50%. Sí. Però l'editorial i l'autora... La primera trobada, com va ser el primer contacte entre vosaltres? És a dir, quan tu, Maria, li vaig portar el manuscrit?
2: Jo és que no li vaig portar el manuscrit, em van venir a buscar ells.
0: Ah.
2: Perquè van fer un concurs a Granollers de relat curt, i jo vaig presentar un concurs que tenia, que l'havia fet així, mira, pues perquè jo, allò que et deia... Que no he deixat mai d'estudiar, jo m'apunto a un bombardeig,
0: sí,
2: a qualsevol,
0: sí,
2: cosa que m'hi pugui servir, no? I m'havia apuntat a un curs d'escriptura creativa a Sant Vicenç dels Horts, i eren unes sessions que al final et feien escriure un relat curt. Jo estava cuidant a ma mare, que s'havia trencat el braç, i clar, em va sortir parlar de la meva mare i de la bellesa, i el tenia suelto, no era cap projecte, no era cap... I vaig trobar el concurs aquest i dic, mira, doncs se m'adiu amb el relat que jo he fet, l'envio, i vaig guanyar el primer premi. I llavors què passa? Que estaven Editorial Comitia i suposo que devien buscar qui era jo, i llavors ja van fer per parlar amb mi. Em van demanar si tenia alguna cosa, i jo que estava eufòrica, sí, tinc un projecte al calaix. I els hi vaig enviar, doncs, això, les 20 primeres pàgines.
0: I això va ser suficient, no?
1: Sí,
0: perquè acceptéssiu el repte, bueno, anava a dir el repte, no?
1: Els concursos van molt bé per conèixer gent, perquè hi ha algú que ja ha fet la feina de la tria. I si aquells que t'han fet la tria et donen unes certes garanties,

0: Tens alguna cosa escrita? Per això que dèiem que nosaltres havíem obert recepció de manuscrits al desembre, però volíem algú per Sant Jordi, teníem molt clar el que volíem, el tipus de llibre que volíem treure, que per suposat tenia que ser en català, i volíem que fos una mica de cara a l'estiu, fresc, simpàtic... També ens agrada que sigui una mica canalla, que la literatura, els nostres autors, també tinc aquest punt de crítica social i tal, no? I li vam dir, i vaig anar, i li vaig dir, hola Maria, què tal? Ens vaig presentar, encara l'estic veient allà. Ella
1: jo jo pensava que em volien enredar, per allò que heu dit abans de les editorials.
2: Sí.
1: Perquè hi ha moltes editorials, sí, pues, que el que volen és que tu editis i paguis.
2: No? Clar, no, és que moltíssimes.
0: Aquest venir, moltes buscant diners, editorials. No.
1: De fet el conte infantil que tinc publicat, que és On ets, Pol, jo ho vaig fer amb l'editorial Babi Dibu, que és això, a mi em van fer comprar 200 exemplars, que si els vens recuperes i si no, no.
2: Clar.
1: I jo ho vaig fer per un tema personal, perquè era un tema que em tocava a mi i volia fer-ho, però si no, jo no ho faig.
2: O sigui, és que imagina la feina, aquesta feina que és gran part del que ha de tenir l'editorial, no? És que, de fet, Dani, tu l'estàs fent, d'anar-te a buscar llibreries, no? I presentar el contingut de l'editorial, els llibres, no? I aleshores, doncs, posar-los a la venda. Doncs això, aquest tipus d'editorial, el que fa és si ho treu de sobre, tu el compres, no? I la feina després és teva, sí, per vendre. És a dir, vas a presentacions, en les presentacions te compraran dos o tres, si cauen, no?
1: Sí, no, a més, el meu, que toca un tema tabú, encara menys. Vull dir, jo aquest conte el vaig publicar perquè parla de la mort i penso que és una eina per les escoles que va molt
2: important.
1: Bé, molt important. Jo l'he trobat a faltar en el meu cas,
2: com a mestra.
1: I que penso que de la mort s'ha de parlar amb els nens quan són ben petits, perquè vegin que no hi ha un tabú i que sempre poden venir a tu a parlar quan tinguin dubtes o quan els hi preocupi el tema de la mort, que sempre hi ha.
2: I sempre perdran a un avi, a una àvia, a algun familiar, no?
1: O
2: i això
1: amic.
2: No. I a vegades la família intenta, sí, doncs, sí, que no estiguin.
1: És molt tabú, és molt tabú, jo ho he vist. Però, bueno, jo amb aquest conte tampoc vull guanyar diners. Jo el que es guanyi d'aquí se'n va a Sant Joan de Déu, perquè està inspirat en un cas real d'una malaltia d'aquestes minoritàries. I vull dir, ho vaig fer per això, no per guanyar diners, per això, no? Però que clar, i que a mi em va anar molt bé, perquè sí que és veritat que l'editorial em va donar la possibilitat de triar entre il·lustradors que jo dibuixar no en sé gaire, i llavors doncs, per això es va poder fer el conte. Però sí, clar, jo vaig haver de comprar 200 exemplars, que si ho vens molt bé, però si no, doncs bueno,
2: sí, és una inversió. I si els vens, diu, recuperes el que tu t'has gastat. Clar. Intenta recuperar com a mínim el, sí, que tu has dit, no guanyar, perquè a més en aquest cas anava...
0: Deixeu-me dir pels oients que s'hagin incorporat que aquest no és el cas de Comitia.
1: Per això quan ells van...
0: Per diferents raons. Primera, perquè, o sigui, els autors que publiquen amb nosaltres no tenen obligació de comprar cap llibre, ells tenen uns llibres de cortesia i a partir d'aquí, si ells volen comprar, compren, i si no, n'hi ha que no n'han comprat ni un, i n'hi ha que n'han comprat alguns, o sigui, però no és. Nosaltres comptem amb la red de distribució de llibreries, que ben bé són 40-50%.
2: A través de vosaltres mateixos.
0: Nosaltres, però sobretot llibreries. O sigui, nosaltres ens truca, ara hi ha la campanya aquesta de contra la distòpia, contra la llibreria, nosaltres ens truca la gent i li diem, on tens una llibreria? Li podríem vendre per Amazon, perquè els tenim, sí, li podríem enviar directament, perfectament, guanyaríem un 30% més, que és el marge que es queda a la llibreria, però nosaltres sempre li diem on tens la llibreria. Perquè si el llibreter ven els seus llibres, em voldrà que li portis més i generarà aquesta relació de confiança. Podràs fer presentacions a les seves llibreries i tal. Has de tenir un punt de generositat. Jo crec que la vida has de tenir un punt de generositat. I jo crec que això, Conxi, tu també ho tens, i la Maria també ho té. També treballem en... Sempre intentem que els escriptors siguin bona gent, eh?
2: Mira, és que aquí...
0: Hi havia aquesta pregunta
2: de com treballeu a Comitia l'acompanyament d'un manuscrit, l'acompanyament amb l'escriptora. No sé si de moment, perquè crec que... Bueno, després parlarem,
0: bueno, només per acabar, que les presentacions de Will Clinic han anat molt bé, n'hem fet 4...
2: I acompanyeu vosaltres...
0: I se n'han venut moltíssim, o sigui, se n'han venut 30-40 llibres en diverses presentacions.
2: Però vosaltres us encarregueu de buscar aquesta presentació. És que molt sovint et

0: trobes, sobretot en els grans grups, no? No, que has comentat, que l'escriptor s'ha de buscar la vida, és a dir, ben, sí, sí. Escolta, que puc presentar, m'ajudes o m'acompanyes a la presentació del llibre, que potser ve de, pues, imagina, de Terrassa, Manresa, on sigui, no? O de Girona, etc. I et demana, evidentment, si és a la ràdio, sempre, vull dir, aquí, si venen en presencial, ideal, no? Perquè això és el que dona riquesa també, clar, als programes, eh? Vull dir, quan veniu de manera presencial, per telèfon es pot fer, però la presencial és una altra cosa. Primer perquè parlem, es veien les cares ben bé i parlem de tu a tu, no? I a vegades per telèfon la cosa no funciona així, no? Pues això era, doncs, aquest, com treballeu vosaltres a aquesta...
1: Ho expliques tu, Maria?
2: Sí. Jo, és que jo, a veure, primer no em creia el que em deien. Que des del primer moment em va insistir, sobretot el Dani, em va dir, som editorial tradicional. I jo vaig marxar aquell dia, aquell vespre, dient, aquests em volen enredar, perquè com pot ser que em vinguin a buscar? I... Però diuen que són editorial tradicional, però bueno, és igual. L'endemà al matí jo vaig enviar les 20 pàgines que m'havien demanat i la veritat és que de seguida em van contestar i em van dir, mira, sembla que encaixi, envia'ns el sencer. I vaig enviar-lo sencer. El vaig enviar un dimarts a les 11 del matí i a les 11 del vespre del mateix dimarts em contestava ell, ens l'hem llegit els dos, ens agrada molt, et publiquem, demà et truca la Mònica. I jo, què? Jo no m'ho creia, encara no m'ho creia. La veritat és que ha sigut molt enriquidor. La meva trobada, amb la, a part de que ha sigut com un Speedy González, que diuen, vull dir, ha anat superràpid, que jo, havent guanyat un premi el 2025, encara estic esperant que es publiqui aquest premi, és a dir, m'han publicat ells abans que el premi.
0: Aquest era el conte? El conte...
2: El set lletres.
0: Sí.
2: Val? Jo vaig guanyar els set lletres 2025. Clar, jo entenc de pagès editors. Jo entenc que tenen molta feina, però clar, fa quasi un any. Clar, ells els conec, els hi envio això i de seguida bum, bum, bum. Bueno, va ser molt enriquidor, sobretot la trobada amb la Mònica, que jo ho veia que anava amb peus de plom, perquè jo també conec molta gent que escriu, evidentment el fet de fer tants cursos i tantes coses, bueno, trobes molta gent i hi ha gent que té l'ego molt pujat, que no es deixa corregir. Jo crec que és un error, perquè tu hi ha coses que no les veus, que la gent que et llegeix et diu, mira, això no sé què, això no sé quantos, no? I tu, tot el que et diuen, ho pots utilitzar per millorar el que tu has escrit. I a mi la trobada amb la Mònica em va anar superbé, perquè el primer que em va dir, jo havia fet el Sebastià un senyor de 50 i pico d'anys, perquè jo m'interessava que encara estés treballant per la història. I ella em va dir, mira, hi ha una cosa que no la veig gens clara, que això sí que ho hauries de canviar, aquest senyor no pot tenir 50 i pico d'anys, aquest senyor està jubilat. I jo li vaig dir, oi, és que no pot estar jubilat perquè a mi, per la història, diu, doncs llavors ha d'estar a punt de jubilar-se. I clar, quan jo vaig pensar, dic, és que té raó, perquè amb el que jo em vaig inspirar era més gran que jo.
0: Sí, clar.
2: La persona, i ella em deia, és que una persona d'aquesta edat, de 50 i escaig d'anys, no parlaria així, no faria això, no faria... I vaig pensar, hosti, té raó. I després, tot i que jo aquest projecte l'havia fet, bueno, jo tinc escriptors d'aquests Z, 0 o com se li diguin, no? Que jo ho dono perquè em diguin si veuen alguna cosa que jo no he vist. O...
0: Això, aquests serien lectors, no? Lector sí, 0, no? Sí. El lector 0 és aquell sí, que tu, que tens que persones de confiança.
2: Que els hi agrada sí, llegir o que estan en el món de l'escriptura, que també escriuen, que dius, llegeix-lo a veure què trobes que es pugui millorar o algú que grinyoli. O... I se l'havien llegit i ningú m'havia dit això. I ella em va dir dues coses de dos contes d'aquí, que una jo la desconeixia, llavors clar, això ha millorat el relat perquè ara passa una cosa que realment passa, però jo ho he hagut de modificar. I l'altra, que no ho vull dir, perquè clar, si no, faig spoiler.
0: No.
2: I després
0: de
2: també em va dir, fes créixer una mica.
0: Fer aquestes pincellades, llavors, del clar, que va ja és
2: que trobis, suficient. Que et trobis una editora que et digui cosetes que tu veus que dius, ostres...
1: I al final, perquè, al final clar, també el veu treballar
2: sí,
1: molt.
2: Sí, vam fer créixer el Sebastià i al final, que potser estava tot com massa pilotonat, el vam anar posant per altres bandes, no? Mm-hmm. O sigui, vam fer modificacions que jo crec que han millorat el
1: procés d'edició,
2: el llibre
1: que nosaltres fem, eh? Això és el que fem nosaltres, no tothom ho fa, hi ha gent que no ho fa, que passa corrector ortotipogràfic i tira que te vas. No, nosaltres no, nosaltres una vegada feta la selecció, i a vegades també passa que mires les 20 primeres pàgines, ens ha passat ara fa molt poc amb un parell que eren molt bones i després era un desastre, o no acabaven de concretar, o la trama no estava ben feta i era molt insalvable, no? I és una llàstima perquè aquests els tenim com dient, va, segueix escrivint, envia'm una altra cosa perquè ja veus que aquí hi ha talent.
0: O perquè o la idea de reescriure-la, no?
1: Vull dir,
0: perquè vosaltres podeu, si veieu els fallos real que n'hi ha, no?, podeu aconsellar, diu, home, si això la tornes a reescriure i rectifiques això o altre, no ho sé.
1: El que passa és que aquí has de valorar molt bé, o sigui, tu has de saber que l'editor ha d'incidir en la millora del manuscrit per passar de manuscrit a llibre. O sigui, ara tenim un text i hem de convertir-lo en un llibre.
0: Clar.
1: Quant de temps hi dedicaràs i quants de mesos necessites? Perquè, clar, hi ha hagut gent que li han dit, clar, és que això necessita molts mesos de treball. Llavors tampoc no t'hi pots ficar, perquè quan la Mònica treballa amb la Maria o amb la Núria, que també va seguir el programa, són mesos. Amb el tema de la Maria, a més, teníem el Sant Jordi a portes, o sigui, s'havia de fer molt ràpid. S'ha de dir que el llibre de la Maria Ull Clínic, la feina d'edició ha sigut molt menor que en altres obres, o sigui, que estava bastant bé, estava ja bastant llest, no s'havia de retocar massa. Les coses com són, perquè generalment retoquem més. El teu ha sigut el que menys.
2: Mm-hmm.
1: Això no ho sabia.
2: Mira, veus? Això no
1: ho sabia. Ara, per exemple, estem fent dos, i dels dos que estem fent, n'hi ha un que estem retocant molt poc, però ja és la segona obra que ens envia aquest autor, per el que dèiem, perquè ens va enviar una i no ens quadrava, la va enviar quan la Maria. I li hem dit, mira, aquesta no i tal, i ara ens ha enviat uns relats que estan molt bé, i ell ha anat entenent el que volíem, ho ha perfilat molt bé, però dos mesos, més i mig i dos, i a vegades hem arribat a tres, d'edició, de treball d'edició, fins tenir el text acabat, no corregit, acabat, els fem.
0: Mm-hmm.
1: Jo crec que això també li dona un valor a l'acompanyament, perquè no és, escolta, esto sale como esté, i
0: no. No, és que a vegades te pots trobar sorpreses de... que dius, com és possible que l'editor, qui edita, no s'hagi donat compte de que aquí hi ha fallos que pot ser fortes i t'ho trobes en llibres escrits o que s'han publicat en aquestes editorials fortes, no? I que a més estan tenint una venda impressionant perquè, clar, són persones bastant mediàtiques, no? I després tu llegeixes, dius, i com és possible que un fallo com aquest hagi passat desapercebut per l'editorial i que també tingui tantes vendes. No ho acabo d'entendre.
1: És molt fàcil, jo t'ho explico. La Mònica, que va fer el curs a Random, dic Random, però Planeta és igual,
0: Sí.
1: Què passa? Que moltes vegades les revisions dels editors són freelance o gent que treballa... Li passen aquest llibre i li diuen tens 20 dies o 15 dies per revisar-lo, punto. Ella podria, hi ha una bossa de feina. Ella havent fet aquest curs, podia anar a la bossa de feina, jo no sé, igual algun dia ho fa... Però ahir les pràctiques, o sigui, els exercicis es feien sobre llibres que s'estaven publicant de Random en aquell moment. I clar, a ells els donaven a triar i els enviaven els llibres, vale? Revisa't aquest llibre si tu el tinguessis que publicar i tal. I hi havia coses, i no vull parlar malament de cap editorial, però sí que defensaré sempre les independents dels grans grups que dius, això qui s'ho ha mirat, per Déu?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, això qui s'ho ha mirat? Perquè no s'hauria de publicar. O sigui, són coses que fins i tot no s'haurien de publicar perquè desprestigies a la teva línia editorial.
0: Pots trobar que la història sigui molt bona, molt bona, però trobes que diu, ostres, aquí això... Com és possible que no s'han adonat? O sigui, que no s'ha adonat que el que escriu és una persona jove, etc., però l'editorial...
1: A vegades és per el que et dic, perquè l'editor de mesa, que és el que revisa, no té temps de fer-ho i li paguen poc i ha d'anar molt a pinyon, o perquè l'editorial ha decidit que aquest llibre surti. La Mònica va revisar.
0: I perquè sap que es vendrà.
1: Estaven revisant un llibre d'una persona molt famosa que ha sortit a televisió, no diré el nom, i ella em va dir que això no s'hauria de publicar perquè és que està mal... O sigui, no està ben... No és que estigui ben escrit, és que aquesta persona no sap escriure i en porta 4 de llibres. I l'editora de Mesa, de Random, no, o sigui, per molt que s'esforcés, no podia. Penseu que hi ha alguns casos, per exemple, jo no diré noms, perquè el món editorial dona per molt, que han agafat una noia jove, i no diré noms, i li han ficat tres editores de mesa per reescriure-li absolutament l'obra, perquè el producte era ella, una nena guapa, molt ben comunicadora i tal. Dona'ns el que tinguis, que aquestes persones te'l reescriuran sense...
0: Clar, perquè clar, ahí estan això... els escriptors, com es diu, negres, no?
1: Que és... I després estan els, sí, els que escriuen per sota. Sí. O sigui que, vull dir, en aquest món, o sigui, nosaltres ens esforcem per explicar-li a la gent i l'expliquem també als llibreters. Els nostres llibres estan editats, i editat vol dir revisar el contingut del text des de l'estil del text, la història, la trama, la definició dels personatges, els finals, els ritmes, tot això. Uh-huh. Perdoneu, que sigui una mica...
0: No.
1: Que me'n
0: no,
1: vaig
0: no.
1: cap a...
0: Sí, ja
2: dono fet.
0: Va bé que m'ho expliquis així, perquè ja no te faré preguntes perquè me les has contestat. Les has contestat totalment. Però passem ara de nou al Ull Clínic, a la novel·la, al tema central. Què volies que el lector es preguntés, o què t'agradaria que el lector es preguntés quan en acabar el llibre, quan acabem de llegir?
2: A veure...
0: Et preguntés a tu, eh?
2: Ah, a mi?
0: Sí.
2: Que em preguntés a mi, no
0: sé.
2: O que
0: et preguntés a tu, o que es preguntés. Jo, és a dir, que jo me pregunti quan acaba, però clar...
2: El que pretenc és que la gent reflexioni una mica, tots, jo també, perquè a mi m'ha passat que jo escrivint el llibre i fent aquest personatge del Sebastià, al principi a mi també se'm feia odiós. Llavors, aquest llibre el que pretén és que la gent es... reflexioni sobre aquesta mania que tenim, que jo penso que la tenim tots, que és inherent a l'ésser humà, que és el jutjar els altres pel que fan, pel que diuen, per com vesteixen i per tot, sense tenir ni idea de quina és la seva vida, de quines són els seus problemes i per què la vida els ha portat fins aquí. Mm-hmm. O tu només veus una part, no veus... Per això cada història és una finestra al món de les persones que s'inventa la seva vida al Sebastià.
0: Sí, la novel·la confronta les suposicions absurdes del protagonista amb la realitat.
2: Amb la realitat,
0: i per
2: no?
0: què aquest joc?
2: Pues això, per veure que sempre, que tot... o sigui, cadascú té una mirada. Normalment mirem segons les nostres vivències, el que hem tingut, també mirem cap enfora, no? Amb els nostres prejudicis, en el que ens ha donat la societat, de fet, on vivim. Llavors, intentem jutjar o valorar l'altre segons els nostres coneixements i les nostres experiències, quan no sabem res de l'altra persona. Llavors, el que jo intentava era fer... Tots tenim prou feina ja per mirar-nos a nosaltres mateixos, que això no ho fem gaire, i potser ens hauríem de mirar a dintre nostre què és el que ens mou, per què pensem com pensem, per què actuem com actuem, o per què ens molesta el que fa un altre, perquè a vegades el que et molesta de l'altre és el que et molesta de tu. Però això costa molt, no? És allò que veiem, com ho diuen allò, veiem la paja
1: en el ojo ajeno,
2: però no veiem la viga en el nostre. Sí. Bueno, doncs una miqueta això. Llavors, què passa? Que jo també el que pretenia és que el lector va llegint i al final també vas veient una mica la vida del Sebastià i vas entenent per què el Sebastià és com és i actua com és. I a l'autor... Pues que se n'adoni de que també està jutjant el Sebastià.
1: El lector. La gràcia d'aquest llibre, la cosa definitiva que ens va fer publicar-lo va ser que quan tu llegies els textos, tu te n'adonaves compte de que tu feies a Sebastià. I que a més et sorprenia molt. O sigui, hi ha moltes històries reals que quan tu penses, ostres, jo potser hauria pensat com en Sebastià, no hauria pensat mai en la realitat. I després una cosa molt bona, que no ens hem de deixar de dir-ho, que és que passa tot en un dia. És el seu darrer dia de vacances. I llavors està molt ben travat perquè passi en un dia. Uh-huh. I això també és molt original i molt difícil de fer.
0: És que ara, per exemple, aquí, com a lector, has respost, no? És, però justament era, en aquest cas, Maria, quines, si t'havien arribat opinions de lectors i que a tu particularment t'ha sorprès. Clar, el Dani ens ho ha contestat perfectament perquè el Dani i la Mònica són els primers que han llegit i els que han valorat, perquè justament sí, sí. Per per publicar-la, però no sé si t'ha arribat alguna altra opinió justament de persones que és això.
2: Alguna altra opinió que m'ha arribat?
0: De persones que li han arribat sorpreses.
2: No, bueno, alguna persona el que m'ha dit, home, és que ens deixes amb la història a mitges, és que tenim ganes de que s'acabin les històries d'aquests personatges, i clar, és que no és la meva intenció. La meva intenció és obrir una finestra, això passa en un dia. Obres la finestra i veus que no té res a veure aquella història amb la que s'ha inventat el Sebastià. Mm-hmm. Però després jo no tanco les històries.
0: Clar, això també ara el que m'estàs dient pot donar peu a que tingui continuïtat. És a dir, aquí hi ha diferents històries, però a lo millor se t'acudeix de que tingui continuïtat en una altra novel·la.
2: No ho crec, perquè...
0: Ho deixes senzillament perquè són relats que te queden oberts i és el lector que, el que ha de...
2: Jo crec que quan tu deixes obert un relat, el que fa és fer reflexionar el lector. El lector està llegint allò, es queda així, i ara jo què faria si fos aquest personatge o aquest altre? O, ostres, per què no fa això altre, aquesta persona? És a dir, tu deixes que el lector
0: sigui el que
2: decideixi, també.
0: Exacte.
2: Que jo també crec que és molt important, que moltes vegades quan escrivim, els escriptors tenim molta mania de que, oi, si no s'entén, i moltes vegades escrivim més del conte. I el que és important és que el lector arribi a deduir coses sense que tu els hi diguis.
0: Clar.
2: Perquè si no sembla que l'estiguis tractant de tonto.
0: No.
1: Els personatges que funcionen molt bé a les novel·les, també els relats curts, la gent et diu, ostres, podries fer una segona, perquè no li dieu això ens ho han dit, perquè no li dieu pues ara, perquè el Sebastià és un protagonista que odies i l'acabes estimant. I llavors dius, ostres, potser per què no els l'envieu de, jo què sé, de creuer, per
2: clar,
1: exemple, que seria fantàstic fer un creuer amb el Sebastià, no? Però de fet ella amb la Mònica també vam dissenyar un final en què els personatges es troben d'alguna manera, no em puc avançar més, però aquests personatges que van durant el dia, perquè el llibre està dividit en matí, migdia, tarda,
0: sí,
1: i nit,
0: sí,
1: es van trobant i tal.
0: Són les 24 hores.
1: Exacte, i probablement
0: hores
1: donaria... I, bueno, quan t'ho diuen vol dir que funciona. Uh-huh. Si t'ha agradat el personatge és perquè dius, ostres, això podria tenir continuïtat,
0: I
1: no?
0: I tant. Parlem del futur de l'edició i de l'escriptura. Dani, què diries a algú que està escrivint i no sap si enviar el seu manuscrit? Perquè, clar, que a vegades també te trobes amb això. Vull dir, pot tenir el sí com pot tenir el no.
1: Jo crec que com a escriptor has d'enviar el manuscrit sempre.
0: Hòstia, quan has dit, sempre estem parlant de nous autors.
1: Sí, sí, autors novells o poc coneguts, que són el que nosaltres treballem. Has d'enviar-lo sí o sí. Has de primer assabentar quina és la línia editorial de l'editorial a la que escrius. T'hauries de comprar algun llibre de la seva editorial i llegir-lo. Perquè, clar, a nosaltres ens envien coses de romàntic dark, ciència-ficció, terror, coses que dius, és que nosaltres no publiquem això. O sigui, i em permetràs dir que és quasi una falta de respecte per l'editor, perquè no li envies coses que no tenen res a veure la seva línia. Enviar por enviar, no. I després està disposat a rebre crítiques. La Maria en deia, i no és l'única, però això diu molt de l'autor, de la qualitat humana, de la persona i de la honradesa en si mateix com a escriptor. Diu, si una editorial no està disposat a publicar-me, potser és que no és suficientment bo, en deia ella. No? Uh-huh. Jo no vull fer coedició ni autoedició. Jo escriuré i faré cursos i faré millores fins que trobi algú que valori el que estic fent. Llavors, això a vegades costa. Mira, no sé si es pot dir, però ho diré. Hi ha un noi, no diré el poble, no és de Caldes, però és molt a la vora, que ens va enviar, que té 20 i pico d'anys, que ens va enviar unes 20 pàgines. Jo estava a la consulta del metge. Jo em ficava les mans al cap. La meva dona em va dir, t'emportes el portàtil i t'ho llegeixes. Era bueno. O sigui, és bueno lo següent. No l'hem pogut editar perquè no sap acabar les obres. Ja han parlat 4 o 5 cops. Ja ha enviat 3 o 4 de tal. I la Mònica li va dir, fes-ho així, prova de fer-ho d'aquesta manera. Perquè aquest noi, que no editarem, si arriba a fer-ho bé, serà boníssim. No serà bo, serà boníssim. Llavors, jo li diria a aquest escriptor, envia-ho, però siguis perquè, com diu la Maria, l'ego de l'escriptor, igual que l'ego de l'editor, pues necessita molt aliment i aquí tots hem de ser humils.
2: Clar. I jo afegiria des de l'altra banda, perquè a mi m'ha costat molt enviar, doncs que quan tu envies un manuscrit tu has de pensar les opcions que hi ha. Tu has de ser conscient que hi ha molta gent que escriu, molta gent que envia el manuscrit i que el més probable és que no agafin el teu. que si l'agafen, pues, xurra que has tingut, però que és molt difícil, pues, per totes les coses que ell ha explicat abans també, perquè a vegades ni tan sols se'l llegeixen. Llavors, tu també has d'estar una mica curtida o curtit de rebre un no, i no passa res. Jo vaig presentar vaig presentar l'Estigma Roig, que he acabat fent un blog, perquè jo el que volia era que em llegís la gent, i era un recull de relats molt encarats cap a la dona. El vaig presentar a un concurs que era especial per la dona i tal, i que tenia moltes possibilitats en aquell concurs, i no vaig guanyar, i no només no vaig guanyar, sinó que van donar dos accèssits i no va ser cap dels accèssits, i jo ja ho sabia, i vaig voler anar a la presentació a rebre les tres hòsties, una, dues i tres, perquè penso que això et va curtint i et va fent tocar de peus a terra.
0: Clar. Maria, perquè ja queden poquets minuts i he d'anar acotant. Maria, què t'agradaria explorar en futures... Abans crec que ho has comentat, no? Sí. Una novel·la negra,
2: Sí,
0: en general. Què t'agradaria explorar en futures obres? I com les tens?
2: A mi m'agrada jugar amb l'escriptura. Això ja ho he descobert amb els anys, eh? M'agrada jugar. Per tant, jo vaig provant diferents coses. El que em remou per dins surt d'alguna manera, o en relat, o en novel·la, o... Amb novel·la romàntica, amb novel·la negra, amb el que sigui. És a dir, estic oberta. Quan tinc una idea, bum.
0: I Dani, què ve ara a Comitia?
1: Ara ve una col·lecció de relats de... Ho puc dir perquè ja s'ha signat el contracte, però nosaltres el primer que fem és signar un contracte amb el Manuel Corroza, que és un escriptor de Madrid, que és aquest que ens va enviar un text i no el vam acabar de veure, i després els mals textos, que és urbà, i que són històries que trasbalsen de com una persones quotidianes ens trobem en situacions que ens canvien la vida. Està molt ben escrit, però molt ben escrit, i el presentarem a Madrid. Sempre fem presentacions aquí a la comarca, una a Barcelona, i després d'on és l'escriptor, això també ho diem. O sigui, a Madrid intentarem fer dues, i a veure si podem fer aquí a Barcelona i a la comarca. I després tenim del David Rosa, que també s'ha signat el contracte, que és l'autor de Florecillas en el Barro, que s'ha publicat fa 2 anys per l'editorial Gato Mojado, que és un escriptor de temàtica queer, o sigui, LGTBI, però aquest llibre és un llibre que, com era Les Baldoses, que no era un llibre feminista, es pot llegir per tothom. I és una novel·la curta, molt per una generació de 30-40 anys i més jove, que parla de la precarietat a la feina i de la vivenda i tal. I és molt fresca, molt, molt divertida, també en la línia d'Ull Clínic.
0: Res, molt, molt, molt ràpidament. Un personatge que voldríeu haver creat. Molt ràpid, en tots dos,
2: Uf, no ho sé pas.
0: Si no, no sé, o que jo t'he dit que podia haver creat un personatge que se us ha quedat d'algun altre llibre.
2: A mi, dic el del Michael Ende, La història interminable, m'hauria encantat fer aquell llibre.
1: Jo, del llibre Eden de Audurava, que és un llibre que publica Club de Llitors, primer llibre de 2025, que us el recomano molt, la protagonista, que és una noia a Suècia, és fantàstica, és un llibre meravellós.
0: Pues aquí queda també aquest recomanat, hem d'acabar. El temps passa molt ràpid, el que passa que jo m'he quedat, vull dir, he anat passant, però vull dir, faria moltes més preguntes. Penso que això passa sempre, sí. Una hora sembla que doni per molt, però no. Maria, Dani, moltes gràcies per aquesta conversa tan rica i tan honesta, gràcies per compartir el que no es veu d'un llibre: el procés, els dubtes, les decisions i la passió. I molta sort, Maria, en el teu cas, i també amb l'editorial, amb Ull Clínic, doncs, en Comitia i en tot el que també, en tot el que vindrà.
1: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Per part de tots dos,
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres per
0: que sapigueu que el fòrum...
1: Gràcies per convidar-nos, ha estat un plaer, i sempre que vulguis estarem a la teva disposició.
0: I el fòrum aquí és casa vostra, i la ràdio també. Doncs sí, arribem al final del fòrum avui, i per acomiadar-nos, mira, sortim amb una cantant francesa, Laura Ferrer, i el seu síndrome de l'impostris o de l'impostor, una cançó que ens recorda que fins i tot quan dubtem, seguim endavant. i doncs ha estat un matí molt ràpid i no m'he donat més temps per acomiadar, però sí que dic que gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el Fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Huguer s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a l'1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Huguer. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable, dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monterri, el control tècnic, i qui us parla, Anna Pineda.
1: El Vivències d'aquesta setmana el dediquem a la Setmana Cultural, perquè a la Fundació Santa Susana, amb motiu de la festa de Sant Jordi, s'organitzen diferents activitats. Per parlar-ne ens acompanya en primer lloc la Gemma Castellón. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
1: La Gemma és educadora social de la Fundació Santa Susana. Gemma, hem celebrat la Setmana Cultural.
2: Doncs sí, un altre any hem tornat a celebrar la Setmana Cultural. Fa molts anys que la celebrem i bé, és una excusa i un motiu bonic de canviar una mica la rutina i celebrar les tradicions.
1: Explica'ns una miqueta la diversitat d'activitats i què aporta cadascuna d'elles.
2: Doncs mira, la Setmana Cultural procurem molt la difusió de la cultura, i la cultura és des de les danses com les sardanes o la música que potser és més clàssica, o en aquest cas hem tingut la sort que ens ha acompanyat una jam que van venir a actuar, que és gent del poble, i és el Joan, un treballador, i també va tenir com una novetat i molt d'èxit, molt enriquiment. Després doncs fem això, intentem escriure poemes i dites i frases fetes, una mica el que seria la difusió de la cultura catalana. Vam fet alguna tarda de recordar i veure tradicions com els castellers i les tradicions més catalanes, vam fer com una tarda
1: d'activitat de cultura popular,
2: de cultura popular totalment. I agraïm molt també, per exemple, venir a ballar les sardanes de l'Esplai, que també va ser molt bonic, i des del minut 1 van les senyores que poden ballar les sardanes o que els agrada molt ballar-les van poder-se incloure i ballar amb ells. Vull dir que va ser un matí molt bonic. Llavors també, a part de la parada de llibres i de la venda de llibres i de l'elaboració, que vam estar uns quants allà fent roses, per aquest any hem decidit que començarem a fer roses i vendre roses per Sant Jordi, teníem un grup
1: d'artistes
2: que hem descobert que déu-n'hi-do, prou bé. Hem hagut d'anar trobant quines persones tenien l'habilitat, a part de les ganes, de poder fer un treball amb cadena, i hem fet roses per vendre, que ha sigut molt bonic. Després elles estaven com molt contentes d'haver contribuït d'aquesta manera. Bueno, i acabem finalment, bueno, evidentment, la llegenda de Sant Jordi, que no falla cap any, gràcies al grup d'animació, que són meravellosos, ens venen a fer una llegenda cada any més completa, cada any amb balls o teatre, i bueno,
1: sempre hi ha canvis, eh?
2: Sempre hi ha canvis, i sempre hi ha gent nova, i la gent d'aquí de la residència, les famílies, els treballadors, ja ho esperem amb candeletes, perquè són molt bons, i ens ho fan passar molt bé. I hem acabat la Setmana Cultural amb la Mare de Déu de Montserrat, que es fa l'ofrena a la parròquia, que es fa tota una sortida, que també hi col·laboren voluntaris i famílies per poder sortir tothom que vulgui fins aquí a la parròquia a fer l'ofrena. Llavors és com un final de festes també molt, molt bonic.
1: Sí. També és molt tradicional, eh? No?
2: Clar, per ells sí, molt. Tradicional i bonic, perquè és el fet de sortir, de compartir un moment de pregària. El dia de Sant Jordi també és d'agrair que aquí a Caldes fan moltes activitats a la plaça Catalunya, que és la plaça que tenim, i el carrer Primaragall, que el tenim davant de la residència. Llavors ens va molt bé, perquè vam sortir, aquest any vam decidir sortir, posar tots els esforços dels tècnics i familiars i voluntaris en poder sortir com a mínim fins a casa Catalunya, i els que volíem doncs podíem anar a fer una volta per les paradetes, i se'ns va, o sigui, no tornàvem a dinar perquè acabaven a la una i
1: van gaudir doncs de l'ambient,
2: sí,
1: del carrer.
2: Sí, ens va fer bon dia i va ser molt, molt festiu i molt bonic. Ha sigut rodó.
1: Quina valoració han fet les persones usuàries, o quins comentaris t'han fet arribar?
2: La gent estava molt contenta. Aquest any hem fet una novetat, és que hem fet poemes. Hem fet servir la intel·ligència artificial, que és una cosa que realment està molt qüestionat, quin ús se'n fa, quin no, però clar, per molta gent gran, molt gran, els hi dèiem d'escriure un poema i ui, és que està com anys llum, no? Però els deia, però tu si fessis un poema de a qui li dedicaries? A quin tema t'agradaria parlar? Llavors començaven a dir, doncs jo a mi els fills, o a mi m'agradaria parlar de les meves germanes, que vivíem en aquí, llavors ells anaven explicant coses, ho introduïm a la intel·ligència artificial i ens ho estructurava ràpid, i per elles va ser com, oh, li he donat a la família, he fet aquest, ho he fet jo.
1: Espanyol, m'ajuda, però
2: sí. Sí, m'ajuda, però sí, però va ser, o sigui, per elles una sorpresa molt meravellosa de veure que podien fer uns redactats i poder explicar-se una mica, no? I va ser una cosa novedosa d'aquest any i que va tingut una molt bona rebuda.
1: Molt bé, doncs sí. Celebrem que la gent gran sí. També s'atreveixi amb, no? Amb la intel·ligència bueno, artificial o de
2: se'ls presenta i els ajudes una mica, doncs coses que potser elles ja no feien, de posar-se a escriure i a redactar i així, doncs els ha sigut de molta utilitat.
1: Molt bé.
2: I molt divertit.
1: Doncs des de la tradicional missa la Mare de Montserrat,
2: sí.
1: Oi, a la intel·ligència artificial.
2: Exacte.
1: Una miqueta de tot.
2: Hem fet una mica de tot.
1: Molt bé, gràcies, Gemma.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs coincidint amb la Setmana Cultural, s'ha inaugurat a Santa Susana, a l'entrada de la Fundació Sociosanitària, al carrer Font i Huet, una exposició, és una mostra artística, on han participat 9 persones treballadores de Santa Susana. I ara en parlem d'aquesta exposició, ens acompanya la Rosa Guitart. Bon dia, Rosa.
1: Bon dia.
0: La Rosa és doctora.
1: Sí.
0: Rosa, aquí a la casa s'intenta, no? A vegades es proposa als treballadors si volen participar en activitats, no? Que així puguin gaudir-ne la resta de treballadors i també les persones usuàries. I una d'aquestes activitats és l'exposició artística. Ens van fer una fa poquet per Festa Major, a l'octubre, Rosa.
1: Sí, en la qual van participar...
0: Sí, semblen potser en 5
1: o 6 persones, i llavors els uns als altres ens ho hem anat dient, i també va sortir el butlletí que a veure si hi havia més persones que volien participar, i doncs ara ja en som 9 les persones, i potser n'hi ha alguna més que no s'atreveix, però potser sortirà en un futur.
0: Ha coincidit que totes 9 sou dones?
1: Ha coincidit. De fet, el nombre de treballadors de la casa és més...
0: És majoritàriament femení.
1: Majoritàriament femení, eh? I no és estrany que la majoria siguem dones. Però sí, som dones totes, de tot diferents àmbits.
0: Tu vas una miqueta anar iniciar una mica la iniciativa, no? De
1: sí,
0: proposar-ho per Festa Major.
1: Soc més atrevida que les altres, perquè les... però bueno, de seguida, la veritat és que de seguida que ho vaig proposar la gent s'hi va apuntar, eh? No és una cosa que m'hagi costat gens d'esforç d'estirar la gent per fer-ho, perquè crec que inicialment els hi va fer com una mica d'impressió, com exposar el que fan, però llavors els hi va fer immediatament molta il·lusió. I la gent ho fa molta il·lusió i moltes ganes de repetir-ho.
0: Hi ha 9 obres ben diverses, perquè hi ha des d'una bossa, no? Pintar sobre tèxtil, sí. Hi ha aquarel·la...
1: Hi ha aquarel·la, hi ha oli, hi ha llapis, i totes ben diferents, perquè de fet hem fet un tema lliure, bueno, no hi ha cap temàtica que sigui la conductora, i llavors tothom ha fet el que ha volgut, amb el format que ha volgut. Hi ha obres més petites, obres més grans, però bueno, totes són boniques perquè cada una d'elles expressa el que sent qui la pinta.
0: Explica'ns la teva obra, Rosa, què has presentat tu?
1: La meva obra és una persona gran que està trista aquell dia. La meva obra va molt en relació al meu estat d'ànim. Jo m'expreso molt a través de la pintura. Devia ser que aquell dia tenia un dia trist, ens va tocar fer aquest quadre i em va sortir aquest. M'agrada sempre pintar persones i animals, no pinto paisatges jo, ni flors, ni...
0: Cadascú és curiós, eh? El que motiva cadascú.
1: Cadascú el motiva alguna cosa diferent. I, bueno, doncs a mi aquell dia em va sortir això, eh?
0: Normalment no tot és trist, per això, Rosa.
1: No, aquell dia.
0: No,
1: aquell
0: exacte.
1: Dia, hi ha dies que estic molt, molt alegre i em surten coses alegres, però llavors faig gent saltant, ballant, corrent, o animals alegres. Vull dir que ha coincidit així. De fet, l'altra exposició no era bastant...
0: No, però en les dues has posat persones grans, les protagonistes.
1: Sí, és
0: una coincidència o és una cosa que t'agrada?
1: És una coincidència. És una coincidència. També tinc algunes altres... també tinc altres persones grans, però també tinc nens, eh? I també tinc joves i animals bastants.
0: Tu pintes a casa normalment, Rosa?
1: No, normalment pinto un taller de pintura on ens reunim unes 7 artistes, també totes dones, i bueno, que tenim una persona que ens ajuda, que ens dirigeix, que és la nostra mentora amb això, i és a Granollers, eh? Pinto en un lloc que es diu el Talleret de l'Helena, que és una il·lustradora molt bona.
0: Així preneu tècnica, també.
1: No. Aquí està la cosa que jo valoro. Ara, clar que prenem tècnica, però prenem tècnica sense entrar massa en una estructura metòdica, sinó que és molt una manera lliure de pintar. Sempre se'ns... cada persona pinta diferent, estils diferents, i el bo que té per mi aquesta manera de conduir a les altres persones és deixar-les que s'expressin com vulguin. Per tant, tècniques sí que en fem, lògicament, per colors, tal, però és molt, molt, molt lliure. I això és el que m'ha agradat aquí, que no m'ensenyaran una tècnica específica d'una cosa, sinó que...
0: Acompanyaran jo... el que tu vagis a decidir.
1: Molt bé, gràcies,
0: no?
1: per ajudar-me a expressar. Doncs sí, m'acompanyen amb el que... I no solament m'acompanyen, sinó que l'Helena sap extreure de cada persona el bé que sap fer. I això no tothom ho sabem fer. Ella, el que se li dona bé una manera de pintar, d'alguna manera el fa expandir, el fa créixer. I això és molt bo per part de la mestra que tenim.
0: Una pregunta, Rosa, tu has pintat des de ben joveneta?
1: O jo he pintat afició? De molt jove, de fet de molt petita i de molt jove, que m'estava plantejant de fer belles arts, però jo ara tinc 60 anys, sóc d'una generació que costava o hi havia la idea de que costava guanyar-se la vida d'alguna manera fent belles arts, no? I l'altra meva gran passió va ser era la medicina, per tant, bueno, pues, semblava que havia de fer més medicina. De fet, no em sap gens de greu, perquè m'agrada molt la feina que faig, però aquest va ser el camí, i això em va allunyar una mica de les belles arts, perquè la carrera de medicina m'ha absorbit moltíssim, com és lògic, i he deixat la pintura una mica de banda, i he estat ara de més gran, quan ja no he tingut cap lligam familiar, perquè els meus fills són grans i bueno, que et sents una mica com més lliure amb tot, que m'hi he tornat a dedicar.
0: Has pogut recuperar l'afició?
1: Sí, he pogut recuperar-la, i no solament recuperar-la, sinó descobrir altres maneres d'expressar-me, perquè jo abans pintava molt tenia una pintura molt figurista, molt detallista, molt tècnica, diguéssim, i he sortit de tot això.
0: Molt bé.
1: Gràcies a la mestra que tinc, també ho haig de dir. O sigui, sense ella no ho hagués fet.
0: Doncs gràcies, Rosa, per compartir aquesta estoneta i per l'exposició, no? que ha sigut bonica, si hagin animat diferents companyes a participar-hi. Esperem que n'hi hagin més.
1: Esperem que n'hi hagi més. Estem molt contentes totes, perquè molt, molt satisfetes de com ha quedat, i bueno, us convido que passeu a veure-la. Moltes gràcies.
0: D'acord, gràcies, Rosa. Estem ara a la farmàcia de la Fundació Sociosanitària i m'acompanyen dues treballadores d'aquí a la casa. Us les presento. Una és la Montse Mas. Bon dia, Montse.
2: Hola, bon dia.
0: L'altra és la Cristina García. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Tant la Montse com la Cristina són dues de les treballadores que han participat a l'exposició artística de treballadores i artistes. Sí. Expliqueu-me, quina és la vostra obra que heu presentat? Montse, en el teu cas?
2: A veure, en el meu cas, la meva obra és un paisatge de palau, és una casa que es diu Can Gordi, que abans hi havia, bueno, quan mi mare era petita, perquè jo sóc de Palau, en allà hi havia nenes que les portaven que no tenien família, i ara és un centre on hi ha menors tutelats. I aquest quadre jo el vaig començar quan, perquè bueno, jo pintava de joveneta.
0: Sí?
2: I aquest quadre el vaig començar de jove i el tenia esbossat a casa. I ara que m'han ofert aquesta oportunitat de tornar a pintar, pues el vaig recuperar, vaig anar allà a Can Gordi, vaig tornar a fer una fotografia i l'he acabat. I bueno, estic molt contenta perquè he tornat a agafar els pinzells, que feia molts anys.
0: L'ocasió per tornar-hi.
2: Exacte, feia molts anys que no agafava els pinzells i els he tornat a agafar, i estic molt agraïda per aquesta oportunitat.
0: Des de quan t'ha agradat pintar, Montse?
2: Ui, jo des de petita. Ja de petita a l'escola, i això m'agradava moltíssim. I després vaig anar amb un pintor a Palau, que es deia Zorrilla, i amb ell anava a classes de pintura dos dies a la setmana i m'encantava.
0: Aprendre la tècnica.
2: Sí, sí, sí, anava als estius, a Palau havíem fet alguna cosa jo col·laborant amb ell, vull dir, perquè, bueno, m'apreciava molt també i bueno, m'ho passava molt bé, però ja quan em vaig casar i vaig tenir els nanos i la feina i tot plegat ho vaig deixar i sempre he pensat que quan em jubili tornaré, i tornaré.
0: Encara no t'has jubilat però ja hi has
2: tornat. Ja hi he tornat, sí senyor.
0: Bueno,
2: sí,
0: ho celebrem,
2: sí, sí.
0: Doncs.
2: Molt bé.
0: Això serà una retornada puntual o no?
2: No, ja jo crec ara que m'he... que hi he tornat, suposo que seguiré, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, bueno, doncs gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, vinga.
0: Cristina, i en el teu cas, quina és la teva obra que has presentat a l'exposició?
3: Doncs jo he fet una obra molt primaveral, amb colors molt vius i amb una rama d'olivera. Per mi l'olivera significa molt, és un
0: símbol de pau, no?
3: Sí, exacte. I sempre m'ha identificat molt. Llavors, com que sí que em va anar una mica just quan m'ho van proposar, no tenia cap cosa així que pogués presentar en el moment, doncs bé, el primer que em va sortir va ser com algú que em fes estar còmode, no? I aprofitant que estem a primavera, doncs que fossin colors vius, bueno, seguint una mica aquesta dinàmica. I...
0: Has pintat sempre, tu, Cristina, des de sempre? És una cosa
3: jo...
0: que t'ha agradat?
3: Per mi no és tant el només pintar, sinó és tot el que és manualitats, tot el que és fet amb les mans, artesanal. No m'identifico tant només amb la pintura, sinó,
0: la creació en general,
3: sí,
0: eh?
3: Sinó una mica, pues, un, igual que tens un lienzo en blanc i deixar-te anar, doncs el mateix em passa quan s'acaba, jo què sé, el rotllo de paper de vàter, quan s'acaba jo ja estic pensant què puc fer amb això, no? Un exemple. Llavors, aquest cop ha sigut pintar, en aquest cas.
0: Molt bé. Pintes normalment?
3: No és de les coses que més faig, però vaig fer, per exemple, el superior d'educació infantil, allà dibuixàvem molt, pintàvem molt, o sigui, era una de les coses que sí que practicava molt, ara no tant, però és el que et dic, quan tinc alguna ocasió o alguna, pues sí, sempre m'animo, sí.
0: Molt bé, doncs gràcies per participar a l'exposició.
3: De res.

0: doncs ens acompanya aquí amb nosaltres la Blanca Oliva. Estem davant de la paradeta de Sant Jordi, que muntem cada any a la Fundació. Bon dia, Blanca.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Blanca, el teu lligam amb la Fundació ve de fa temps, eh?
1: Doncs sí, més de 35 anys. Vaig començar a treballar de recepcionista, he anat passant per diferents àrees i ara doncs sóc voluntària.
0: Bueno, per dir-ho.
1: Em vaig jubilar.
0: Però
1: sí.
0: Continues mantenint el vincle i col·labores amb la casa encara.
1: Sí.
0: Ets habitual quan fem paradeta de Sant Jordi i tómbola de festa major?
1: Sí, ja miro de reservar-me aquests dies per venir.
0: I la sortida a Montserrat
1: també,
0: eh? I la
1: sortida a Montserrat, sí.
0: Blanca, ara estem aquí a la paradeta. Què hi pot trobar la gent?
1: Doncs aquest any hi ha molta varietat de llibres, molt nous i estan en molt bones condicions. I tenim també punts de llibre, que també estan xulíssims, i roses fetes aquí a la Fundació, oi?
0: Sí, alguna família també ha col·laborat
1: alguna
0: fent roses.
1: Alguna família, sí.
0: Blanca, que hem dit que són llibres, no ho hem explicat, però són llibres de segona mà, que la gent ens porta desinteressadament aquests dies previs, no? I ara o bé col·laboren portant llibres, o bé ara col·laboren
1: comprant-ne,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs vinga, convides a tothom a venir?
1: Ai, sí, estarem aquí de 9 del matí també fins a les 8 de la tarda.
0: Sí.
1: Sí, i us convidem a participar, que hi ha molta varietat de llibres. Vinga.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs continuem aquí a la paradeta de Sant Jordi i ara ens acompanya una altra voluntària, que és la Dolors Oliver. Bon dia, Dolors.
2: Hola, bon dia.
0: Tu ja repeteixes, també, de paradeta?
2: Jo sí, repeteixo de paradeta i repetiré de tòmbola i tot el que faci falta. Però és molt divertit, la veritat. Encara que sigui el dia 20, que no és ben bé dia de Sant Jordi, però bueno, ja és tota la setmana.
0: S'inicia el dia 20, no? Exacte. I és tota la setmana.
2: Sí. Ja m'han dit també de venir el dijous, però el dijous sí que ja puc.
0: Bueno, ja s'organitzarà, doncs, amb els que puguin.
2: Sí, sí.
0: Dolors, tu fa temps que ets voluntària aquí a la casa.
2: Sí.
0: Vens a col·labores en diferents activitats setmanals.
2: Sí.
0: Però quan es fan aquestes coses puntuals que muntem aquí a l'entrada, t'animes?
2: Sí, perquè jo m'ho passo molt divertit. Sembla una peixatera, tu.
0: Com si estigués en el bon sentit de la paraula.
2: Sí, com si estigués al mercat, doncs mira, vas saludant a les persones que entren i els animes a que comprin algun llibre.
0: Doncs vinga, esperem que reculli uns quants calerons a benefici de la Fundació.
2: Això.
0: Gràcies, Dolors.
2: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Continuem aquest Vivències dedicat a la Setmana Cultural parlant del Club de Lectura Llegir per Sedar i la seva última lectura, que va ser Sobre mi hija. En parla una de les membres del club, la Pilar Doncan.
1: A la darrera sessió del Club de Lectura Llegir per Sedar vam estar treballant, parlant arrel d'un llibre que es titula Sobre mi hija. L'autora és Kim Hae-jin i està editat a l'editorial Les Afores a 2022. Aquesta autora es considera una de les veus més rellevants de la narrativa contemporània sud-coreana. Es destaca la seva forma d'escriure per la capacitat d'entrellaçar lo personal i lo polític en relats que són profundament humans. Els seus textos estan impregnats de sensibilitat, compromís social i capten l'essència de la vida quotidiana i la transformen en reflexió sobre les estructures socials, els prejudicis i les desigualtats de la societat moderna. Les obres mostren una visió íntima, universal, sobre les formes de viure al món i les injustícies socials que l'envolten. Ha estat traduïda a múltiples idiomes, com el japonès, el xinès, el sec, l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià o el portuguès, entre d'altres. Aquesta obra també va ser premiada el 2018 amb un Premi de Literatura de Shin Dong-yup. També dic que el Centre Cultural de Barcelona el 2024 va organitzar una activitat en la qual es va fer una xarra al voltant de la seva obra, que es pot trobar a través del link que hi ha al Centre Cultural de Barcelona. Molt interessant. Referent a l'obra en concret, vam estar parlant sobre l'estil, que és una prosa política i a la vegada també íntima. És un estil minimalista

i a la vegada incisiu, hi ha una autora que comentava que la seva forma d'escriure té el mateix efecte que el gel. Quan ho toques amb les mans, et congeles i et cremes al mateix temps. Realment és una forma bastant, diríem, apropiada. Tot això el que fa és que desplega una sèrie de... produeix una sèrie d'ambivalències al voltant de la forma d'actuar de les seves protagonistes. De fet, Kim Jae-jin ha demostrat una capacitat immensa per adoptar punts de vista originals que defugen de totes les obvietats i deixa bastant clar, també en les seves entrevistes, que li agrada incomodar al lector perquè reflexionem sobre aquestes situacions tan complexes i ambigües a la vegada que ens trobem. Aquesta obra va de la relació, com ja es sospita a través del títol, d'una mare amb una filla. D'aquestes expectatives que habitualment els pares poden tenir al voltant de la trajectòria dels seus fills i els grans desencisos que poden aparèixer per aquesta dissonància que es presenta quan aquests fills no segueixen aquestes previsions i respostes que els pares esperen a les seves, als seus esforços. Però només no parla d'això, només. També fa una reflexió molt rellevant al voltant de alguns temes que també són transversals a tota la societat. En aquest cas concret, parla de la forma d'atendre i de cuidar a les persones més vulnerables. En concret, aquesta dona té una feina en un centre residencial on s'atenen a persones grans i posa molt l'èmfasi en l'ètica de tenir cura d'aquestes persones més vulnerables. Al mateix temps, es presenta com una persona molt rígida amb les relacions personals amb la seva filla i el seu entorn i molt sensible amb l'atenció a les persones aquestes vulnerables i molt implicada. Ella es mou, ella fa gestions més enllà del que representa la seva pràctica laboral, diguéssim, per poder ajudar aquestes persones. Els temes sobre els que vam estar parlant són doncs, aquestes distàncies generacionals que es poden presentar entre diferents etapes de la vida, entre pares i mares i fills, els prejudicis culturals que existeixen en la nostra societat o en qualsevol societat i com això condiciona no només la manera de fer i de veure, sinó també de com actuem i interfereix en les relacions entre les persones. Té molt tema molt interessant sobre la forma de comunicació familiar. I un altre també rellevant va ser la forma de treballar d'ella. Respecte a aspectes més personals, queda molt ben dibuixada la sensació de soledat quan les persones no tenen un entorn amb el que relacionar-se en confiança, la intolerància que pot representar quan ens fixem en els prejudicis o en les normes que culturalment no s'adapten als temps socials que es viuen. I sobretot crida molt l'atenció la inseguretat que li causa a la protagonista sobre aquesta sensació de no pertenença. No té un espai de pertenença de la seva generació i tampoc reconeix l'espai de pertenença de la generació de la filla. Tot això, doncs, amb un text en el que va intercalant qüestions de reflexions, silencis, és molt fàcil de llegir i no és extremadament llarg. I sobretot, des del punt de vista ètic, es va treballar
tot el que és la qüestió dels estàndards que existeixen sobre les ètiques, la ètica de les cures a les persones més vulnerables, i no només a les persones més vulnerables, també als estàndards ètics de relació social, no? Aquest respecte per l'altre, aquesta, diríem, confiança de poder comptar amb l'altre. Per tant, també de quines dificultats els entorns ens poden presentar i com també les hem d'intentar doncs, superar i evitar, si és possible, que no tornin a inmiscuir-se en les formes de relacionar-se. L'acceptació de les realitats divergents és molt important. I al final, doncs, sembla com si hi ha una acceptació de la situació en la que es troba i com a eina que troba és aquesta de concentrar-se en les coses que el dia a dia li porten i en el que sent en aquell dia a dia. Així, doncs, podem dir que s'han tractat molts aspectes que tenen a veure doncs, amb la nostra societat, encara que des del punt de vista de l'escriptura vinguin d'una societat que considerem algo diferent, però que en la moll de l'os de les relacions humanes manté qüestions similars. Recomanem molt la seva lectura. Hi ha una altra edició, un altre text editat al 2024 que també resulta interessant, en la qual el títol és Soy todo oídos i integra altres qüestions com l'assajament digital, la cancel·lació, les qüestions o les dificultats de les relacions socials amb les persones LGTBI i, en definitiva, segueix amb aquesta línia de presentar punts de vista incòmodes, poc previsibles i que ens interpel·len. Una bona lectura per reflexionar sobre les nostres formes de viure.

0: Doncs ens acompanya ara el Joan Toneu. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: En Joan és treballador de la casa, però coincidint amb aquesta setmana cultural va venir a la Fundació a fer una cosa ben diferent que no era treballar, oi, Joan?
1: Sí, tant, bueno, nosaltres ja amb algun treballador més sempre mirem de col·laborar, com que som músics, a part de treballar aquí, i ho tenim com, bueno, que ho fem a fora de les hores de feina, doncs alguna vegada també col·laborem, doncs, pels residents que hi ha aquí perquè s'ho passin bé.
0: En aquesta ocasió vas venir amb el grup A Contrallum?
1: Sí, és una formació que ens hem trobat ja feia molt temps que ho volíem fer, el Paulí Penya, l'Anna Soleil, que ells venen de l'àmbit, diguéssim, bueno, són docents, el Paulí s'acaba de retirar i ara li sobra una mica de temps i ja m'ho va dir, diu, el dia que plegui et vinc a buscar i muntem, ja, perquè ja fa dies que ho parlem, anys. I estem fent doncs, estàndards de jazz, algun tema més modern.
0: Eren quatre, falta un.
1: Són quatre, sí, em falta anomenar el Josep Andreu Macau, excel·lent percussionista de Caldes de Montbui, molt conegut perquè també toca l'Escaldario i tot això, i amb el Josep Andreu també hem fet molts treballs d'altres músiques, i ara ens hem ajuntat en aquest projecte, doncs, que serà tot més aviat jazz estàndard, i alguna cosa més moderna.
0: Veu fer un concert de jazz per
1: sí,
0: els residents?
1: Sí, pròpiament dit, un concert de jazz, i amb la peculiaritat doncs, que l'Anna canta molts dels temes, amb la seva excel·lent veu, i bueno, ella en sap molt, moltíssim. No?
0: Com va ser el públic? Esteu acostumats que hi hagin persones grans?
1: Bé, home, sí, a diferents concerts sempre hi trobem gent gran, però aquí especialment agraïts, no? Perquè alguna senyora, me'n recordo, que sortia a ballar allà i la vam deixar fer, s'ho va passar molt bé, i bueno, després del concert moltes felicitacions hem rebut dels propis residents, i ens van dir que s'ho havien passat molt bé i que ja esperaven doncs, la propera vegada que vinguem, no?
0: Com ho veu valorar vosaltres des de l'altra banda?
1: Ah, molt, molt positivament. Sí, perquè era, diguéssim que era el primer concert, era com un concert de prova, un concert pilot del repertori que estem fent, de més de 20 temes. Aviam què tal s'ho agafava la gent i tal, i bueno, ja ens va agradar molt.
0: Sí. Molt bé. Doncs gràcies, Joan, per compartir aquesta experiència musical amb els residents.
1: Gràcies a tu, i ara.
2: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Cultura en Bealta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi de l'Escola Pia, s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explorar Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

aquí. No em fa por el final, si acaba així.

boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: sos mòbil.
1: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manol Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que els dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui toca parlar de play-offs, de bàsquet, la victòria, gran victòria del Barça i contra el Tenerife per començar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB a Palau Blaugrana. Dijous el segon partit, demà, avui serà el torn de la penya, que juga al Roig Arena contra el València, el primer partit d'aquestes semifinals. Veurem si tindrem final catalana d'aquesta Lliga ACB entre Barça i Joventut. I també el de futbol sala, que també té bones notícies. El Barça ha aconseguit la classificació directa per a la final de la Lliga i també cap per la Champions de l'any vinent. Feia uns anys que no ho aconseguia el conjunt blaugrana i ahir, amb la victòria contra l'Inter Movistar, va aconseguir aquesta classificació. Primer per a la final de la Lliga i després per a la Champions de l'any vinent. Qui té males notícies és el Barça d'hoquei patins, que va caure contra l'Igualada, que fa història i es classifica per una final de l'hoquei Lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. Avui parlarem amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que afronta aquesta final a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps de descans, contra el Liceo. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
2: El combinat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent que es disputarà, recordem-ho, al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor l'abraig que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant del Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a la segona divisió sembla que podria tenir tancat ja el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se a segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a la primera divisió és l'Almeria de Rubi.
2: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló a la tornada a la semifinal del play-off i es jugarà l'ascens a primera. L'equip dirigit pel català Rubi s'enfrontarà al vencedor de les Palmes Màlaga, que es juga avui a les 9 del vespre en terres andaluses. Recordem, 0-1 favorable al Màlaga de l'anada.
0: En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de la Lliga CB.
2: Els blaugranes van superar per un contundent 100-67 el conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer aquest dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, en aquest cas que enfronta el València i la Penya.
2: El Joventut, Martí, arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular de CB i també l'Eurolliga, on va caure a semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi juguen el segon, en aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final d'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
2: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes, el cinquè de definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Avui mirem d'escoltar, hem parlat amb Manel Burón, el president de l'Igualada, sobre aquesta gesta històrica després de l'última final disputada el 2004, la feina que ha fet el club està donant fruits i ja ha disputat Champions aquest any i jugarà, com dèiem, aquesta final de l'hoquei Lliga. Amb waterpolo, avui comença la Final Four de la Champions femenina que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
2: A les 7 de la tarda, primera semi que enfrontarà el vigent campió el Sant Andreu contra el campió hongarès, el Ferencváros, i a les 9 es jugarà la segona semi amb un Assolim Mataró que arriba en molt bona dinàmica, amb una molt bona inèrcia després de guanyar-li la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Demà, per cert, comença la Final Four masculina, també a Malta, en el mateix escenari, amb un català, en aquest cas el Barceloneta. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc bitllet per a màxima competició continental, que feia uns anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà al duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, en qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que procedeix del Ribera Navarra. Pau López serà presentat dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut, la segona semifinal. Ara parlem de la gran victòria d'ahir del Barça. A la penya sobrevola una pregunta des que va superar el Baskonia a domicili, el quarts, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular de l'ACB i d'Eurolliga i ha superat, per exemple, el Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent el vertiginós que sol implementar el València amb el segell del seu entrenador Pedro Martínez. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Per què no? Si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. Evidentment, només amb la confiança no és suficient. Serà molt diferent el que hem viscut contra el Baskonia perquè ells tenen un estil que encara xoca més amb el nostre i cada partit serà diferent. El que sí que serà igual és que nosaltres som un equip brasiler que ho hem demostrat i passi el que passi al primer partit o al segon partit o al tercer o al quart o al cinquè o els que necessitem per guanyar, tenim aquesta il·lusió i lluitarem per la penya fins a l'última possessió.
0: Un Dani Miret que, en el mateix sentit, posava en valor el fet que la penya jugués de nou amb tot el mereixement unes semifinals de CB.
1: Estem a les semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip, passi el que passi. Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. Ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra d'això pot donar-nos aquest punt, no?, de fe.
0: I també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival d'avui, el badaloní Pedro Martínez, que feia aquesta declaració un punt polèmica sobre el gran líder de la penya, Ricky Rubio, i com aturar-lo.
2: Es difícil porque es un jugador muy listo, que sabe jugar muy bien con su cuerpo y luego domina mucho el escenario, ¿no? Donde se desarrolla la actuación, ¿no? La domina muy bien y sabe, pues bueno, pues ir a la línea, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ir a la línea y bueno, pues sí, la verdad es que tira muchos tiros libres, ¿no? Por ejemplo, comparado con Montero, que es otro jugador también con mucho uno contra uno, pues no hay color, ¿no? Bueno, en lo que dependa de nosotros intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa de nosotros, pues habrá que sufrirlo.
0: Això deia Pedro Martínez del partit d'avui, de la sèrie que comença avui a les 8 del vespre entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres al mateix escenari jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que ahir va atropellar el Tenerife en el primer salt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaugrana que arriba en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir el tècnic Xavi Pasqual.
3: Primer de tot, agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Això deia Xavi Pasqual, que a més avisava de la importància del segon enfrontament que juga demà mateix, de nou al Palau Blaugrana, i del que calia tenir en compte per tornar a superar el Tenerife.
3: Bueno, petits detalls, no? Hem entrat i hem concedit dos bàsquets fàcils de contraatac, això és important no concedir amb transició defensiva. Després ens han enganxat un altre, hem de tenir una miqueta millor comunicació amb la transició defensiva perquè punts fàcils en aquests partits no poden existir. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos. Bueno, hem de seguir amb la línia de concentració i les coses que preparem noves o petits detalls que puguem posar, que tothom estigui en la mateixa pàgina.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent, després de golejar ahir 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parayuela va marcar, Aitana va marcar i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sonia Bermúdez.
4: Bueno, muy felices, es lo primero. Y es verdad que cuando salió el sorteo sabíamos que iba a ser un grupo muy complicado, 4 selecciones potentes, sobre todo Inglaterra, que sabíamos que era la reciente campeona de Europa. Así que, bueno, es verdad que creo que hemos sido analizando cada partido como se merecía, dándole toda la importancia que tiene una clasificación mundial. Y bueno, es verdad que el día de Wembley no estuvimos como nos hubiese gustado, pero creo que el equipo en los dos últimos partidos dio un paso hacia adelante y eso es lo que nos ha hecho estar ya clasificadas.
0: Espanya que obté la classificació directa per al Mundial del Brasil del 2027, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i finalista del Mundial del 2023 que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs, un parell de punts. A la tercera federació masculina, el Sant Cristóbal també planifica ja la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Sant Cristóbal 2026-2027 va donant passes de gegant. Ahir coneixíem la continuïtat dels porters Carles Segura i Adrián Tàpia. I és que aquesta temporada han tingut molt bones actuacions i també moltes oportunitats pel tècnic agarenc. Recordem que ara mateix, amb aquestes renovacions, són ja un total de 8. Mario Cantí i Ricky Calamardo, els capitans, i també jugadors com Jordi Ranera, Guillem Hernández, Max Llobera i Adrià Alzina. De moment, com a incorporació, només la de Miguel Martínez, però també una altra de les renovacions importants, la del tècnic Cristian García.
6: Sí, al final el reto que tenemos para el año que viene es el mismo que teníamos este año. El objetivo es salvar la categoría, dejar al San Cristóbal en tercera división, y si podemos dejarlo a falta de 4 jornadas, mejor que dejar los deberes para la última semana. Sí, nosotros sabemos que en la primera vuelta hicimos la primera jornada 25 puntos. Las notas eran magníficas, pero luego tuvimos una época del año en la cual, cuando estuvimos también, que fueron 8 partidos en los cuales pues sacamos muy pocos puntos, ahí nos caímos un poco. Pero bueno, sí, de aquí sí que es verdad que la sensación es que acabó la liga antes para nosotros que buscar el estar más cerca de los puestos de arriba. Pero bueno, sabemos que hicimos los deberes a falta de 2 jornadas, pero sabemos y somos conscientes de que deberíamos de tener 6 o 7 puntos más en la clasificación.
5: El primer objetivo del Sant Cristóbal es la permanencia, però sense renunciar a res. Però, com dèiem, és un premi molt gran per al Sant Cristóbal poder estar una temporada més en aquesta tercera federació.
0: Gràcies, Miqui. A la Lliga Elit, el Valls ha anunciat en les últimes hores la renovació del seu porter, Dani Fernández. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El porter de Cubelles afrontarà així la seva tercera temporada a les ordres d'Àlex González, consolidat com un dels homes de confiança del tècnic tarragoní. Durant el curs 2025-2026, Fernández va disputar un total de 20 partits i va encaixar 25 gols, oferint seguretat i experiència en una demarcació clau. La continuïtat de Fernández és una nova mostra de la voluntat de la Unió Esportiva Valls de mantenir el bloc i donar continuïtat a un projecte que vol continuar creixent a la competició. Aquesta renovació se suma a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso i Sergi Palau. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David. I en hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentava que aquest cinquè i definitiu duel de la semifinal contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2, amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que destacava el paper de l'afició i el desplaçament en massa d'ahir cap a Blanes.
8: Per sort, estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors feien de periodistes i ja ho explicaven per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Un Burón que sobre la final contra el Liceu, que comença aquest divendres, assegurava que, com contra el Barça, no són els favorits, però que la competiran amb ambició.
8: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Aquest mateix divendres comença aquesta final, el millor de 5 partits, amb el primer enfrontament a Riazor, a la Corunya, entre Liceo i Igualada, a 1/4 de 9. I per part del Barça, com dèiem, tancar l'any sense títols, ni Lliga Catalana, ni Copa del Rei, ni Champions, ni Hockey Lliga. Escoltem l'entrenador, Ricard Ares.
9: Decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com a entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. Cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, la primera semifinal, que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessiten pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
10: Hem de recuperar la intensitat, hem de recuperar una mica aquesta passió que jo crec que ens ha faltat a la final de la Lliga. Poques vegades parlo d'aquestes coses, perquè penso que, bueno, els equips que estan en aquest nivell no necessiten, no, parlar de, ni d'intensitat ni d'agressivitat, però crec que ens falta una mica d'això i, lògicament, després hem de fer coses de joc, que també s'està faltant, no? Però el primer és igualar la intensitat i l'agressivitat ben entesa dels altres equips per poder competir, si no, no arribarem.
0: I en el mateix sentit s'expressava també la portera del Sant Andreu, Martina Tarré.
11: Toca apretar una mica, no?, el cinturó tot l'equip. Ara estem apretant també una mica en el gimnàs i sobretot a l'aigua, que crec que anàvem una mica apurades, no?, en aquest sentit de cara al joc. I res, amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip, bueno, el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: A les 7 de la tarda avui aquest Ferencváros Sant Andreu i a les 9 es jugarà la segona semifinal, com sentíem, amb els dos campions de la Lliga Espanyola i grega en aquest cas, Assolim Mataró, que arriba amb molt bona dinàmica però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
12: Arriba el moment decisiu a Europa per l'Assolim Centre Natació Mataró. Per quarta vegada a la història, l'equip disputa la Final Four de la Champions League femenina. El camí per arribar al títol arranca avui a les 9 de la nit amb la semifinal contra l'Olympiacos. L'escenari és la ciutat de Xira, a Malta. Tots els conjunts arriben al cit en plena forma, campions de les seves respectives lligues. L'última vegada que es van veure les cares, ara fa 2 temporades, van ser les gregues les que van eliminar el Mataró en aquesta mateixa ronda per 16 gols a 12.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
12: El conjunt grec no serà fàcil de derrotar, ja que la fase de grups va marcar 96 gols a favor, el segon equip més golejador de la competició. A més, també destaquen l'aspecte defensiu, tenint en compte que van ser l'equip menys golejat havent encaixat 50 gols. En el cas que les matronines superin l'Olympiacos, s'enfrontarien divendres amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. L'Assolim encara no ha pogut alçar mai el trofeu d'aquesta competició europea. L'any 2017 i el 2024 van quedar en quarta posició i el 2023 van ser subcampiones després de perdre la final contra el Sabadell. En el cas de proclamar-se campiones, ho faran 10 anys després d'haver guanyat la Copa Lent, l'únic títol europeu a les vitrines del club.
0: Gràcies, Guillem. I en hoquei, en futbol sala, volíem dir ara, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Xavi Rodríguez va superar ahir el la pròrroga a Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga contra el Movistar Inter 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació també per a la màxima competició continental que feia anys que no jugava, feia alguns anys ja. Escoltem l'entrenador blaugrana, Xavi Rodríguez.
14: Bueno, creo que el partido que todo el mundo esperaba ver hoy, dos equipos que juegan al ataque, dos equipos que quieren ganar. Yo felicitar a Inter por la eliminatoria que ha hecho, felicitar a mi amigo Alberto Riquer, que creo que hace un trabajo espectacular, que hoy hemos sabido contrarrestarles muchas cosas que no hicimos bien el otro día y nos hemos sentido muy cómodos en la pista. Creo que hay goles en los que lo podemos corregir, pero ¿qué te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, no?
0: El Barça que espera per aquesta final rival, que sortirà del duel que entre el Pozo de Murcia i el Palma. Avui juga el segon duel de la semifinal a Mallorca, amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit. I un últim punt abans d'acabar amb el Roller Cross, que ha viscut per primera vegada aquest cap de setmana Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
15: Localització immillorable al costat de la platja del Pont del Petroli i un dia radiant per donar la benvinguda al Roller Cross a Badalona. Va ser en una exhibició que forma part del circuit oficial de Roller Cross a la pista de la platja, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge i l'Ajuntament de Badalona. S'hi podia apuntar tothom qui volgués i la rebuda va ser un èxit tant per l'organització com pels competidors que anaven entre la categoria sub-9 fins a l'absoluta amb els sèniors. L'Anna Carbonell és la directiva responsable de la Federació Catalana de Patinatge.
16: Que d'aquestes disciplines d'inline freestyle som 3 clubs a Catalunya. Badalona s'està posant ara, ja hem parlat també amb el regidor i amb ganes de fins i tot poder acollir un campionat de Catalunya.
15: La jornada va culminar amb un pica-pica i un banyet a la platja.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori. I per...
2: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
4: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Sols, mòbil, claus i cartera.
6: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu, que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
2: La ràdio que parla de tu.
7: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
8: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè... La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina de waterpolo a Malta, amb dos catalans buscant una plaça per a la final. El vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, i el vigent campió de Lliga, el Mataró, que va guanyar precisament contra el Sant Andreu fa uns dies la final. S'enfronten a Ferencváros i a Olympiacos, respectivament. Demà en el mateix escenari també a Malta jugarà, començarà la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb el Barceloneta, que també busca el títol. Avui molt waterpolo i també molt hoquei patins. Parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, que ahir va superar el Barça al cinquè definitiu partit de la semifinal d'hoquei lliga masculina i jugarà una final d'hoquei lliga 22 anys després, a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps per descansar, contra

0: Classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
1: El combinat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer 2, i certifica el bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, que es disputarà al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor a l'averaix que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
1: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant el Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a segona divisió sembla que podria tenir ja tancada el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Recordem que el jugador era propietat del Cornellà. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a primera divisió és l'Almeria de Rubi.
1: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló en gol de Nico Melamed a les acaballes del maig de l'ex-Perico i d'aquesta manera jugarà la final per l'ascens a primera. Qui serà el seu rival? Doncs sortirà d'avui del vencedor entre el Màlaga i Las Palmas. El conjunt andalús que porta un avantatge de 0-1 del partit d'anada i ho té tot de cara a la Rosaleda per intentar certificar aquest bitllet per a la final.
0: N'estarem pendents. Per cert, hem sabut fa uns minuts ja oficialment, ahir en parlàvem, que Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, la primera federació masculina. Avui el Nàstic presentava el nou director esportiu, Tomeu Nadal, i que, com dèiem, portarà el tècnic mallorquí, que serà agafarà el seu primer equip, per primera vegada un primer entrenador, després de ser ajudant al Mallorca, tant de Iago Barrasate com també de Martín de Michelis. En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de l'ACB.
1: Doncs sí, perquè els blaugranes van superar per un contundent 167 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, que enfronta el València i la Penya.
1: El Joventut hi arriba amb poc a perdre, però amb la missió pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga Regular d'ACB i també a l'Eurolliga, on va caure semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi jugarà el segon, que cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
1: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Com dèiem abans, avui parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, per parlar d'aquesta històrica classificació per a la final de l'hoquei Lliga 22 anys després. L'última va ser el 2004. En waterpolo, avui també comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
1: Doncs així és, a les 7 de la tarda, primera semi, que enfronta la vigent campió el Santander contra el campió hongarès, el Ferencváros. I a les 9 es jugarà la segona semi amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, molt bona inèrcia després de guanyar la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur d'arrossegar, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Això serà avui, demà arrencarà la Final Four masculina, també a Malta, amb un català en aquest cas, el Barceloneta, evidentment demà en parlarem. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final. I de retruc la classificació per a màxima competició continental que feia anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, amb qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que arriba procedent del Ribera Navarra. Pau López serà presentat aquest dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: El de la Lliga ACB entre València i Joventut. A la penya sobrevola una pregunta des que es va superar el Baskonia a domicili a quarts de final, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i d'Euroliga i ha superat també, per exemple, Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5 partits com és aquesta. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València amb el segell del badaloní, el seu entrenador Pedro Martínez. Bé, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
1: Bon dia, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verd i negra després de la passió s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
2: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: Aquesta temporada els verd i negres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de l'ACB i també als quarts de la Copa. En cap dels dos ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla un factor que diferencia el partit d'avui.
2: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Antetòmic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
1: La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Ramon, i també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival, el badaloní Pedro Martínez, que deia això sobre el favoritisme que pugui tenir el seu equip en la sèrie.
3: Yo creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar. Se ha demostrado que no vale para nada. El Juventud ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. Creo que estamos al 50%.
0: Avui a les 8 del vespre aquest primer partit de la semifinal entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres en el mateix escenari, com sentíem, a jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que hi va atropellar el Tenerife en el primer assalt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaurana, que arriba en un gran tram en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes, amb la capacitat plena de guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir a l'entrenador encara del Barça, Xavi Pasqual.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
0: Un Xavi Pasqual que avisava de la importància del segon enfrontament, que juga, com sentíem, demà mateix, dijous, de nou al Palau Blaugrana.
4: Sempre és important obrir les eliminatòries amb victòria per partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. I un últim punt de bàsquet. Més enllà d'aquests play-offs, en categoria femenina, el Manresa ja comença a preparar la temporada vinent a la Lliga Femenina 2 amb la presentació del nou entrenador, Adrià Martínez, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El tècnic ha estat presentat al nou congost en una roda de premsa on destacava que compartia la filosofia de joc del club i els valors de l'entitat. Martínez explicava com serà l'equip que veurem la temporada que ve.
6: És cert que volem un equip mòbil, un equip que ens pugui donar ritme, un equip que faci un bàsquet alegre, que al final també enganxi, no? I tenim aquesta mostra social i volem que hi sigui, volem que recolzi l'equip, que s'hi senti identificat i que sigui divertit també el venir-nos a veure.
5: El Club Magenta també ha anunciat 4 fitxatges. 3 d'elles són jugadores amb experiència a la categoria per encarar la segona temporada del club a la Lliga Femenina 2. El director esportiu Gerard Barbé en donava els detalls.
7: Primer de tot, fixem a la Marina Melero, que és la base del Jaiec de Girona, que ha fet una temporada molt bona a nivell de números. I col·laborem també la Cira Gaspar, base també senyor de primer any, també de moltíssima projecció. També sumem a la Mar Rivera, que és d'Igualada, jugadora que té moltíssima experiència a la Lliga. I l'última incorporació que tenim confirmada és l'Emma Pei, que és una jugadora interior que ve de Mataró, i una jugadora també que ens encaixa molt en el que nosaltres volem jugar com a equip.
5: Per altra banda, de cara a la pròxima temporada, hi haurà un seguit de jugadores que no continuaran al club. Aquestes són Elia Páez, Cira Beltrán, Iona García, Clàudia Jané, Carla Hortes, Laura Segués, Desiré Safra i Maria Sall.
0: Gràcies, Jordi. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent després de golejar 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parellura va marcar, Aitana Bonmatí també, i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sonia Bermúdez.
8: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un Mundial, con el grupo que teníamos. Venir a Islàndia no es fácil. El día de Inglaterra, Ucrania, todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían. Tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil. Y de la mentalidad de las jugadoras, tiene una mentalidad que no tiene techo y eso hace muchísimo para poder no conformarse, no cansarse de ganar, no bajar los brazos nunca. Tiene una mentalidad muy potente para afrontar este tipo de partidos y bueno, pues muy felices, no te puedo decir otra cosa.
0: Espanya obté la classificació directa per al Mundial del Brasil, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i subcampiona del món ara fa 4 anys, en el Mundial que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs continua el somni del Centre d'Esports Sabadell per tornar al futbol professional. El conjunt alquinat es juga a partir d'aquest cap de setmana l'ascens a segona divisió contra el Zamora en la final del play-off. Ahir ja s'han venut més de 2.500 entrades pel partit de tornada, que jugarà el divendres de la setmana vinent, 19 de juny, a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les condicions són similars a les de la semifinal contra el filial del Real Madrid. Els socis també hauran de pagar per aconseguir una entrada, però tindran un descompte de més del 50% i el preu serà de 10 euros a gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. A més, són els primers a poder-ne comprar. Aquesta promoció s'allargarà fins dimarts, moment en el qual s'obrirà el torn als que no siguin abonats. El preu de les entrades del públic general és de 25 euros als gols, 35 a lateral i 45 a tribuna. La previsió és que es torni a penjar el cartell de sold out, i així ho espera també el capità del Sabadell, Rubén Martínez.
10: Un ambient així, un no s'acostuma, vull dir, a sobre aquí, estic a casa, un club que vaig venir a segona rep, baixant de la primera divisió de Grècia, i imagina't, a punt de ficar-ho a la segona divisió, és emocionant, vull dir, em costa a vegades emocionar-me i avui és un dia més especials.
9: Tot plegat de cara al partit de tornada que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve. Pel que fa a l'anada d'aquest dissabte a Zamora, el Centre d'Esports encara disposa d'entrades per vendre entre els seus socis. Per facilitar el desplaçament, les penyes han organitzat un autocar que anirà i tornarà el mateix dissabte. El preu és de 70 euros pels penyistes i de 75 pels no penyistes.
0: En hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense ser-hi. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentava en el cinquè definitiu duel de la final contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2 i s'enfrontarà a partir d'aquest mateix divendres al Liceo pel títol. Per parlar, tenim al telèfon el president de l'Igualada, Manel Burón. Manel, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
0: I enhorabona per aquesta classificació.
11: Bé, moltes gràcies. Quelcom possiblement inesperat, però no perquè estigui exempt de molt de treball i, doncs bé, a vegades el treball, l'esforç, el sacrifici, la tenacitat i el compromís doncs acaben donant fruits. I en aquesta ocasió doncs, els ha donat amb aquesta classificació per la final.
0: Començo per això de la seu, d'aquest cinquè partit. Al final quedarà un bon record d'aquest pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes.
11: Sí, a veure, hi havia alguns d'aquests joves jugadors que curiosament són els dos que van marcar el gol ahir en el partit, que són Àlex Carril i Villanes, que fa tot just dues temporades com a júniors, doncs en aquesta pista van guanyar la final també contra el Barça Júnior amb un autèntic partidàs, i ells també van ser protagonistes aquell dia, i allò que diuen de la història, que a vegades és cíclica i es repeteix i té connotacions que es repeteixen, doncs va anar bé l'escenari per ells, i a més, de cara a Barraca, doncs van ser protagonistes.
0: Mm. També volia preguntar pel paper de l'afició, que es va desplaçar en massa per donar suport a l'equip un dimarts a les 7 de la tarda a Blanes. Això, que com d'important és, també?
11: Jo penso que això és molt, molt, molt important. Per sort, estem tornant a reviure aquests últims anys, doncs, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat, i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivar i l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim, però tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Mm-hmm. Sobre el partit d'ahir i sobre aquesta eliminatòria en general, no sé si després de quedar-vos sense Final Eight de Champions per detalls, de mantenir-vos allà tota la temporada, tota la fase regular de l'Hockey Lliga, no sé si la paraula per definir aquest equip és fer, és creure-s'ho, creure en les possibilitats que teníem per eliminar tot un Barça.
11: Bé, és el que et deia, és treball, treball, treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90, amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
0: Mm. Precisament sobre això, aquest treball, què significa que estic ja donant resultats, haver tornat a disputar Champions, haver tornat a una final d'Hockey Lliga?
11: Bé, la gent... jo suposo que la gent només veu els resultats d'últimament. Clar, els que, com jo, vam arribar fa 16 anys al club, un club que tenia un deute de 220.000 euros, que vam estar a punt de 2012, va haver-hi un abans i un després, quan portàvem 2 anys de gestió, que quasi el club, per motius econòmics, va estar a punt de desaparèixer. Vam poder-ho suportar, miraculosament, d'aquelles coses que a vegades apareix un angelet i et dona un petit empenta i un petit cop de mà. I a partir d'aquí va arribar Marc Montaner a la coordinació del club i, doncs bé, aquest projecte és de fa 13 anys. Vam canviar la manera de treballar a la base, tenint molt en compte que no hi havia diners i que el que havíem de fer era treballar a la base. Una base que en tot aquest temps, pues, ha passat de 2 equips sèniors i 11 equips de base a tenir actualment 6 equips sèniors, els 4 primers equips sèniors a les 4 màximes categories fins aquesta temporada, cosa que no havia fet mai ningú, i que tenim 35 equips de base. En definitiva, aquest és el camí i, bé, portem també uns anys que, tot i guanyar títols, cada any marxen 3 o 4 jugadors, cada any ens hem de reinventar, però ho fem, i possiblement la gent diu que no fitxem a grans jugadors, a excepció possiblement de nom de Matías Pascual aquest any, però sí que són jugadors que tenen ganes, que tenen il·lusió, que tenen potencial i que el míster Marc Montaner creu molt, i doncs bé, una miqueta l'any que ve ens passarà el mateix. Marxen 5 jugadors, doncs ens tornarem a reinventar, i està clar que només fitxarem a 3 i que els dos que es consoliden per ocupar aquesta quarta i cinquena posició són 2 jugadors que han demostrat en aquest play-off que ja estan molt preparats i que són Biel Llanes i Àlex Carril.
0: Els dos autors dels gols, com comentàvem abans. I ara acabo, continuo somiant. Com a mínim quedaran 3 partits més de temporada. Divendres a la Corunya contra un Liceu que ha demostrat ser molt sòlid durant tot el curs, que a més ha tingut una mica més de temps de descans, però que entenc que hi continueu creient.
11: Sí, la fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Doncs aquest divendres, a un quart de nou del vespre, aquest primer partit, el primer assalt de la final de l'hoquei lliga masculina Riazor. Diumenge en el mateix escenari jugarà el segon. N'hem parlat amb el president de l'Igualada, que tornarà a protagonitzar una final d'hoquei lliga, insistim, i no ho feia des del 2004. Manel Burón, Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc. Enhorabona de nou i molta sort per aquesta final.
11: Moltes gràcies.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, primera semifinal que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessitem pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
12: Principalment ens hem d'ocupar de nosaltres, perquè crec que el que necessitem nosaltres és pujar una mica el nivell. Després analitzar el rival, evidentment, sempre ho fem, no? Però estem parlant de Ferencváros, equipazo, campió d'Hongria, amb un nivell altíssim, amb grandíssimes jugadores. Ens costarà molt, però ens costarà encara més si nosaltres no estem al nivell. Per tant, principal preocupació, pujar el nostre nivell. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, analitzar i mirar què podem fer per minimitzar les seves virtuts i explotar els seus defectes.
0: Avui a les 7, aquest Ferencváros Sant Andreu, i a les 9 es jugarà la segona semifinal amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, que ve precisament de guanyar la Lliga contra el Sant Andreu, però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Escoltem l'entrenador del conjunt maresmenc, Dani Ballart.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
0: El Mataró que ve d'aixecar, com se'n deia, amb el títol de Lliga imposant-se al Sant Andreu precisament a la final i mirarà d'allargar la bona inèrcia. Avui a les 9 del vespre aquest Mataró Olympiacos, demà també a Malta començarà la Final Four masculina amb un altre català, el Barceloneta, en aquest cas buscant el títol. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga el Movistar Inter en el segon partit de la semifinal de la Lliga per 5 gols a 6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació per a la màxima competició continental que feia uns anys que no jugava. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos. Y es que el Barça tiene, por obligación, tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
0: El Barça que espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia, segon a la Lliga regular per darrere del Barça, i el Palma. L'avantatge de camp és per als murcians, que van guanyar també el primer partit. Avui es juga el segon partit a les 9 de la nit d'aquesta semifinal, en aquest cas a Mallorca, a la pista del Palma.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Great.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
6: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Cultura en Bealta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi de l'Escola Pia, s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable, dominada pels núvols i amb un ambient més fred que els dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si sentia això... O això... O això... Et provoca nostàlgia? El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi de l'Escola Pia, s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable, dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada, amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada, deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable, amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU, en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa a les escoles de segon... Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi de l'Escola Pia, s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que els dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els alumnes calderins de segon de batxillerat han començat les proves de les PAU en una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes del segon de batxillerat dels instituts de municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 alumnes. Ja han obert inscripcions per al taller d'introducció a la tecnologia electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny comença el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que durarà fins a 1 de juliol i que pots sol·licitar a partir d'avui a través de la informació del web de l'Ajuntament. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Ha obert el període d'inscripció dels tallers trimestrals i cursos intensius d'estiu per adults del taller d'art Manolo Hugué. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Respecte al temps, avui ens espera una jornada poc estable dominada pels núvols i amb un ambient més fred que el dels darrers dies. El cel es mantindrà tapat durant gairebé tota la jornada amb la presència d'alguns núvols carregats de pluja a la matinada. Els núvols acompanyaran tota la jornada deixant passar el sol a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada agradable amb valors que baixaran fins als 17 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre pujarà a poc a poc fins a arribar a les màximes de 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, la temperatura tornarà a recular progressivament fins a situar-se de nou prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, hola, i molt bona tarda. Just acabant de tocar les 5 de la tarda i ja estem aquí, a Ràdio Caldes, en el Club dels Melòdics. Estarem ben bé una horeta amb vosaltres. És una mica justet, però prou per tenir d'aquest artista que tenim de convidat avui. Només diré que aquest any ha fet 82 anys i que encara està als escenaris. Ha venut més de 70 milions d'àlbums en 7 idiomes diferents, que es diu ben aviat. Doncs aquesta tarda diem que serà tot un escàndalo.

Doncs vinga, hem començat una tarda d'escàndalo, que és el que fa que, Rafael, que tot sigui un escàndalo. Tant que fins i tot la seva cançó, La canción del trabajo, del 1967, ens digui que treballem perquè hem de treballar. I aquí doncs, portem tot el dia treballant, i tota la nit i tota la tarda, i en Rafael a sobre ens ajuda a que això es porti millor. La canción del trabajo, de 1967.

0: Con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Bona.
1: Són re. Aquí que en Rafael ens diu que, bueno, si ets treballador o no, doncs va en un mateix. O sigui, podem ser treballadors o no podem ser treballadors. El que sigui avui dia, o ets treballador per treure't les castanyes del foc o et quedes sense res. I ja sabem qui és, no? Ja ho he dit. És Rafael Miguel Rafael Martos Sánchez, nascut a Linares, Jaén, 5 de maig del 1943. I ara anem a una cançó que, clar, ara ja coneixereu més la seva, perquè aquest sí que és el seu gran amic, la seva persona, que després parlarem més d'ell, Manuel Alejandro, i Ana Magdalena, que és la parella de Manuel Alejandro. I és una cançó de 1981, el Què tal te va sin mi, però que tornarem perquè Manuel Alejandro i Rafael no s'entenen l'un sin l'altre, a l'altre sin ell. Així que Què tal te va sin mi, quan trobes a faltar la persona que t'estima o que tu estimes.

Doncs veieu que estem saltant d'anys, de dècades, perquè hem deixat una dècada, i ara tornem a la dècada del 1985, si no recordo malament, que és el 25 aniversari de Rafael, i que aquesta cançó li va escriure, perquè no és la Norma, i ja us dic que després parlarem del seu gran compositor i amic. Aquesta cançó la va escriure José Luis Perales per ell. Yo sigo siendo aquel, que el que fa és una reflexió de que ell no canvia i de que les seves arrels continuen sent les que eren. Una persona que va fent la seva vida sempre i sempre, que és una persona molt fidel en l'amor, perquè es va casar amb la Natàlia Figueroa, si no recordo malament, ara ho busco, que ara no ho recordo, carai, però que porta, doncs, dècades en ella i ha sigut el seu gran amor, sense perdre les seves arrels. Les arrels que ell diu que és una persona molt lliure d'espírit. Doncs ara ens diu que jo sigo sent aquell, del 85 i del seu 25 aniversari.

i què sabe nadie. No us recorda una mica el Frank Sinatra i la cançó de A mi manera? Aquesta de què sabe nadie, doncs això, que jo sóc com sóc. Doncs aquest és el Manuel Alejandro. Però ara saltem del 81 al 66. I una cançó que jo no sabia, però és de les més escoltades d'ara. Bueno, d'ara i de sempre, les més cantades en el karaoke, i la va escriure Salvatore Adamo, perquè el Rafael el que va fer és una versió en castellà de Mi gran noche. I qui no recorda Mi gran noche, perquè tothom la, quan comences a cantar, també dic que és la banda sonora de la pel·lícula Digan lo que digan, perquè Rafael, a part de ser actor, de ser cantant, perdó, també era actor. Això només cal anar a un concert del Rafael. Doncs us deixo amb Mi gran noche.

I ja que hem passat una gran nit en Rafael, ara ho passarem en dues estrelles, Rafael i, qui no recorda, a Rocío Jurado. La primera versió, bueno, es va escriure inicialment per Rocío Jurado a l'any 79, però va ser en Rafael el 1980 que la va llançar a l'èxit, aquesta cançó que...

Doncs ara que ja he fet que el nostre cos doncs augmenti la seva temperatura en aquesta supercançó, continuem parlant de Rafael. A part de que ja he dit que 70 milions d'àlbums venuts en 7 idiomes, explicaré un parell de coses d'aquestes que ens agraden de Pati de Veïns. Vinga, què diuen? Que a Rússia la gent comprava els seus discos per aprendre l'espanyol. O sigui, les russes tant els hi agradava el Rafael que van aprendre a l'espanyol en les seves cançons, imagineu. I que l'amor de Natàlia i Rafael va ser en una mirada. O sigui, increïble. I d'aquí mai més s'han tornat a separar. O sigui, va ser una mirada i el seu amor va continuar, però fins al dia d'avui han estat a l'un al costat de l'altre. També dir que aquest... Bueno, això ja xafarderia, xafarderia.

fardaria pura, pura i dura. Diuen les males llengües que la seva enfermetat hepàtica va venir perquè passava molt de temps sola als hotels i llavors li agradava molt el bar de les habitacions d'hotel. Això ja ho deixem a xafarderia. Cadascú que cregui el que pensi, l'únic que sabem és que encara tenim avui dia, amb 82 anys, a Rafael. I quina cançó escoltarem ara? Doncs mira, escoltarem una que és del 81 també i que es titula En carne viva. Us recomano que busqueu aquesta cançó al YouTube i veieu la interpretació que fa ell en un cigarret, una copa a la mà, i la interpretació d'aquesta cançó de que és que no puc vivir sense tu, bueno, no puc viure sense aquesta persona perquè és que tinc el cos en car viva. Doncs si feu-me cas, perquè és de veure-la, és com veure una petita, un petit teatre de 5 minutets i Rafael en el seu millor moment.

0: Doncs ara que tenim en carne viva, doncs abans de tornar, perquè em sembla que la propera que ve també és una mica intensa, eh? O sigui, el Rafael té una cosa que no té altres artistes, i és que és molt intens i molt profund. Us diré, vinga, per canviar una mica, eh? En el 1982 va llançar un LP, Ayer, Hoy y Siempre, que ha estat el més venut de la història de la seva carrera. Una vegada dit això, tornem al 1966 per escoltar Cuando tú no estás, escrita, òbviament, per qui no, el seu gran amic Manuel Alejandro.
1: No sé si el mundo es el de siempre.

Doncs ara anem, perquè no sé si heu notat que he fet força èmfasi en qui va composar les cançons, que sempre ha estat Manuel Alejandro i ha anat canviant, però molt poques vegades. Doncs aquest, per això faig tant d'èmfasi en dir el Manuel Alejandro, perquè és com un tàndem a l'un sin a l'altre. I aquesta cançó que escoltarem ara, del 1988, doncs no la va escriure ell, però va ser un gran èxit. I és la va escriure Roberto Livi, i és el Toco Madera. Y es que es mejor, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y mejor que te quedes lejos que no a mi lado.

Doncs que sembla que l'any 81, que m'ha agradat a mi aquest any, que jo era una pipiola, doncs continuem amb l'estar enamorado. Doncs, canviem radicalment de tema, perquè és de no quiero nada de ti a estar enamorado, que sé que vull tot en tu.

0: vamos por el mundo.
1: Doncs ara que ja sabem el que és estar enamorat, que ens ho ha explicat d'aquesta manera tan ben descrita en Rafael i, com sempre, el seu compositor, canviem de registre, perquè us vull... m'ha fet molta gràcia i m'agradaria introduir això al nostre programa, i és que avui justament fa 50 anys aquesta cançó, i és una cançó d'Ava, el Mamma Mia. I qui no recorda el Mamma Mia, perquè sonava a les pel·lícules i és la més coneguda, que sempre que escoltes aquesta cançó et ve al cap la gran actuació de Meryl Streep. I en això m'acomiado fins a la setmana que ve al Club dels Melòdics, la Montse Beni, en Ferran aquí de manera tècnica, ajudant-me molt, eh? I d'aquí a una setmana doncs ens retrobem, i el meu consell, no deixeu de ser feliços.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 10 de juny i l'informatiu comença fent un repàs del més destacat de la darrera entrevista dels safareigs de Ràdio Caldes, on va acudir el regidor del PP, Javier Suárez. Del programa remarca la bona relació que té amb l'equip actual de govern i les seves crítiques a les gestions del transport, la vivenda o alguns equipaments o zones del municipi. Continuarem amb la notícia econòmica que repassa el nombre de contractacions a Caldes i arreu de la comarca, amb unes dades que, segons les comparacions, poden ser positives o negatives, sense deixar de banda les recomanacions que ha publicat l'Ajuntament per a les plagues que ens acompanyen al llarg d'aquest estiu, degut a les altes temperatures. I per últim, com sempre, els esports. El nostre company, Aleix Marí, ha pogut parlar amb dos joves calderins que segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips, el Futbol Club Barcelona i el Joventut de Bàsquet. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El regidor del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, ha reconegut les obres de l'actual govern en l'últim programa dels safareigs de Ràdio Caldes. Tot i això, també ha estat crític amb moltes de les gestions actuals i es mostra obert a treballar conjuntament i oferir els seus punts de vista. Al llarg de l'entrevista s'han extret qüestions com el problema de la vivenda, les obres de Can Rius, la variant de Sentmenat i les urbanitzacions de Caldes, entre moltes altres. El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril, tot i que les dades no són tan positives com altres anys. El municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril i s'han formalitzat 26 contractes de més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest any. I conforme s'acosta l'estiu i apugen les temperatures, també ho fan les plagues. És per això que l'Ajuntament fa campanya publicant la informació i consells per la prevenció d'arrossegadors, insectes o altres animals. De les plagues més destacades i comuns es troben les rates, el mosquit, tigre i les paneroles. Les plagues urbanes apareixen quan insectes, arrossegadors o altres animals es reprodueixen de manera descontrolada en zones habitades, fins al punt de representar un risc per la salut i el benestar de la població. Factors com l'aigua estancada, les restes d'aliments o excés d'humitat en faciliten la proliferació. Aquest argument pot tenir conseqüències tant per a la salut pública com per al benestar del conjunt de la ciutadania. Respecte als esports, el nostre company Aleix Marí ha pogut parlar amb dos calderins, els dos joves Quim Ràfols i Gina Ramoneda, qui segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips. Per una banda, el pivot ex del Santa Coloma i ara del Martorell va anunciar diumenge el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. I per l'altra, la jove bassa del Joventut de Badalona va quedar tercera al Campionat d'Espanya el passat cap de setmana. L'últim titular és pel temps. De cara a demà ens espera una jornada tranquil·la, però marcada per la presència abundant de núvols durant bona part del dia. La matinada i les primeres hores del matí estaran dominades pels intervals nuvolosos, amb alguns núvols més compactes que podrien deixar precipitacions molt febles entre les 7 i les 8 del matí, amb registres pràcticament anecdòtics. A partir de mig matí, els núvols continuaran presents, però cada cop guanyaran, deixaran més clarianes i serà durant la tarda que el sol guanyarà més protagonisme, amb un ambient força assolellat fins al vespre. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 16 graus a la matinada i durant el matí el termòmetre anirà pujant de manera progressiva fins a assolir les màximes de 25 graus entre les 15 i les 16 hores. A partir de llavors, la temperatura començarà a baixar gradualment, tancant la jornada amb uns 18 graus a última hora de la nit.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El regidor del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, ha reconegut les obres de l'actual govern en l'últim programa dels safareigs de Ràdio Caldes. Tot i això, també ha estat crític amb moltes de les gestions actuals i es mostra obert a treballar conjuntament i oferir els seus punts de vista. Al llarg de l'entrevista s'han extret qüestions com el problema de la vivenda, les obres de Can Rius, la variant de Sentmenat i les urbanitzacions de Caldes, entre moltes altres. El seu model de política és de carrer, fent voltes pel poble i preguntant a la gent fins traslladar aquestes qüestions al consistori per millorar-les. Un acte que, com bé ha fet saber, deixa clar les bones relacions amb el govern d'Isidre Pineda i així ho comentava el safareig de Radio Caldes.
2: Jo estic tot el dia patrullant per poble i parlant amb gent, i la gent em fa preguntes i la gent em diu això, i llavors hi ha coses que jo no les puc resoldre. Llavors les traslado i a veure si me la poden ajudar i la fufon i ja està. I sí, aquesta és la bona sintonia que tinc amb Esquerra.
3: Sí, ha fet una miqueta de política de carrer. Política de carrer.
2: Però a nivell de treballar, jo no tinc mai cap problema amb Esquerra.
3: Si hagués de posar una valoració, ara estem arribant a final de curs, els nens i nenes comencen a rebre les notes, però de moment, si haguéssim de fer un examen parcial, quina nota li posaria que portem de legislatura a Caldes?
2: A nivell polític.
3: Pel que s'ha fet, pel que no s'ha fet, per la feina que ha fet la... Un 7.
0: Aquesta nota està derivada dels canvis positius que s'han fet per a Caldes. Considera que les obres de Can Rius i l'Escola del Carme han estat una bona obra d'Esquerra Republicana, a diferència de com gestionen Can Valls i les urbanitzacions, que titlla d'abandonades. Això és una de les moltes qüestions que han sortit al debat en l'entrevista a Ràdio Caldes.
2: Can Rius. A Can Rius es tenia que prendre la decisió. O s'arreglava jo, o es deixava un solar... perquè les cabres podien anar allà, no? Però n'ha fet diverses. O sigui, el Col·legi del Carme és una bona obra. Torno a repetir que Can Rius és una bona obra que crec que era necessària.
3: I una que hagin fet malament?
2: No arregla Can Valls.
3: No arregla en general?
2: En general.
3: Només Can Valls?
2: No, home, no.
3: Ho diu per valencies. Proximitat?
2: Ho dic per proximitat. Però no, les urbanitzacions estan molt, molt abandonades, molt deixades...
0: Tot i aquestes bones obres, el regidor popular ha fet un exercici sobre quins partits polítics mantindran o no alguns dels regidors actuals per a les pròximes eleccions municipals. De fet, considera que Esquerra es mantindrà amb el mateix nombre de regidors, a diferència del PSC, que no tindrà tants vots, i d'Ara Caldes, que potser podria pujar el nombre de regidors. En quant a Junts, considera que Roser Xalabarder és emprenedora, tot i que no pot jutjar com hagués estat un govern d'Esquerra i PSC perquè no s'ha donat.
2: Així no dubtarà abans, eh? La gent té les seves idees, la seva decisió de vot. Jo crec que Esquerra es mantindrà. El PSC ho té fotut per mantindre's, amb la que li està caient. I a la Caldes, bueno, ara m'ho puja un mes, però ho veig difícil que puixin, eh?
3: Què creu que hauria canviat aquesta legislatura si en el moment d'escollir company de viatge Esquerra hagués optat en lloc de per Junts pel PSC? Hauria estat molt diferent.
2: No ho sé, perquè la Roser és una dona bastant emprenedora, no? Crec que més emprenedora que el PSC, no? Però valorar això és molt complicat, és molt difícil, no? De dir amb aquest estaria millor i amb aquest estaria pitjor, no?
0: Continuant amb les obres de govern, en Javier Suárez va ser crític amb les obres planificades a la carretera de Can Valls. Considera que, per molt segures que no siguin, no fan la funció d'alliberar la circulació i està mal planificada. Tot i que la rotonda de Can Valls podria beneficiar el transport públic fins a arribar a Palau, considera que els autobusos de Segalers tenen moltes mancances.
2: A veure, millor de seguretat serà així. Que millori la circulació, et dic jo que no. Que jo crec que és una obra que està mal pensada i mal planificada. Perquè, per exemple, la rotonda de Palau, els cotxes que van a Barcelona tenia que ser soterrani, com també crec que l'entrada de Caldes, que tenia una altra rotonda on està la base, tindria que passar els cotxes per sota i evitar-te el curs de cotxes dels que baixen de Sant Feliu i així, no? Però, bueno, doctores tenen l'Eglésia, ells tenen enginyers i jo no soc enginyer, però crec que el cacau s'està liant a Palau amb la rotonda aquella, no? Millorarà els Segalers, això sí.
3: Que anirà, okay.
2: Anirà volant, li fotran una autopista per ell.
3: Creu que així millorarà el servei?
2: Home, serà més ràpid fins a Palau. A partir de Palau ja parlarem.
3: Creu que està fent un bon servei, Segalers?
2: Home, té alguna mancança, eh? Per exemple, que els diumenges o els caps de setmana les urbanitzacions estiguin incomunicades, no?
0: Respecte a les carreteres, també va esmentar la necessitat municipal d'executar les obres de la variant de Sentmenat, descartant la idea del quart cinturó. Així ho explicava a Ràdio Caldes.
2: No, la variant de Sentmenat és necessària i tindria que estar feta ja fa anys. És un parell a carrer Oms i Santa Teresa quan baixen els camions per allà, no? Els ecologistes queixaran perquè les gaviotes porten caputxa, no? Ho sento molt per ells, però es té que fer. Ja estic totalment d'acord que es faci la variant de Sentmenat.
3: I el quart cinturó?
2: El quart cinturó ja en parlarem, perquè això està més aturat que... Està molt desfasat el quart cinturó, eh? Ja portem uns quants anys portem amb el quart cinturó.
3: Vostè hi està a favor o no?
2: Del quart cinturó, no. Jo estic d'acord perquè el transport No, cada vegada hi ha més transport per carretera.
0: A més, ha destacat una de les grans mancances del poble, la vivenda. Considera que falta construcció de vivenda sense especificar entre la pública o la privada i que el cap del municipi no tingui servei d'urgència, un equipament que creu necessari perquè la gent no marxi fins a Santa Perpètua Mogoda.
2: Jo estic molt preocupat amb el tema de la vivenda, falten vivendes. Estic preocupat que el cap de Caldes no tingui un servei d'urgència, que tant tingui que anar a setmana, o Santa Perpètua Mogoda. I el més greu que crec que en aquest moment, el que jo faria, buscar per crear més vivenda, perquè fan falta pisos a Caldes, arreglar carrers, voreres estretes, que segons l'alcalde hi ha 80 quilòmetres de vorera, no? Però pues, això fa una planificació i un any fas 10, l'altre fas 15 i mica en mica ho arregles, no?
3: S'ha optat més per les grans obres que per les petites?
2: Sí, jo crec que sí. I a més, això és evident, que s'ha dedicat a la gran obra i de fet han deixat una mica penjat les obres petites del poble, no? Del dia a dia.
3: Ho ha comentat això amb l'alcalde?
2: Ho he comentat també, sí.
3: I?
2: El que hi ha.
0: Així doncs, el regidor del Partit Popular ha destacat la bona relació amb l'actual govern, valorant les accions al llarg del mandat, destacant com a positives Can Rius i el Carme, a més de criticar la gestió de les urbanitzacions, la falta de vivenda al municipi i el col·lapse de les carreteres que passen per Caldes.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i això, les dades no són tan positives com altres anys. El municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril amb prop d'un 10% de variació entre mesos. Concretament, s'han formalitzat 26 contractes més, uns 288 en total, si es té en compte els 262 de l'abril. Això pel que fa a aquest any. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest. Tot i aquest gran nombre de l'any anterior, el punt positiu és que gran part dels contractes d'enguany han estat indefinits. De fet, al Vallès Oriental, els contractes indefinits han estat clau en aquest augment del personal, on al llarg de maig s'han tancat prop de 11.000 contractes, gairebé un 10% més que l'abril. Concretament, aquesta contractació indefinida ha augmentat un 10,5% respecte a l'any passat, doblant l'augment dels contractes temporals, que només han pujat un 5%. A les dades totals de la comarca, els de tipus indefinit es troben en un 40% del total i el 60% de tipus temporal, uns contractes que cada cop decreixen més per deixar pas als indefinits, transmetent més estabilitat als treballadors i treballadores.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Conforme s'acosta l'estiu i apugen les temperatures, també ho fan les plagues. És per això que l'Ajuntament fa campanya publicant informació i consells per la prevenció d'arrossegadors, insectes o altres animals. De les plagues més destacades i comuns es troben les rates, el mosquit tigre i les paneroles. Aquest augment pot tenir conseqüències tant per la salut pública com pel benestar del conjunt de la ciutadania. Les plagues urbanes apareixen quan insectes, arrossegadors o altres animals es reprodueixen de manera descontrolada en zones habitades, fins al punt de representar un risc per la salut i el benestar de la població. Factors com l'aigua estancada, les restes d'aliments o l'excés d'humitat en faciliten la proliferació. És per això que els experts recorden que la prevenció és la millor eina per evitar-ne l'aparició. Respecte al mosquit tigre, aquesta espècie originària del sud-est asiàtic s'ha anat estenent durant els últims anys i ja és habitual a gairebé tots els municipis de Catalunya. Amb l'augment de les temperatures i el creixement de les zones urbanes, aquest insecte es reprodueix amb més freqüència. Un mosquit que, a més de picar, pot transmetre malalties infeccioses. Tot i que és pràcticament impossible eliminar-lo del tot, sí que es pot mantenir sota control amb accions senzilles, com canviar l'aigua estancada dels patis, terrasses i jardins. Pel que fa als coloms, les seves deposicions poden causar problemes d'higiene i deteriorar edificis i mobiliari urbà. És per aquest motiu que recorda a la ciutadania que no els alimenti i que retiri els nius que es puguin formar als edificis. D'altra banda, els porcs senglars són cada vegada més presents a les zones properes al nucli urbà, atrets principalment per les restes de menjar. Per reduir-ne la presència, l'Ajuntament ha reforçat la seguretat d'alguns contenidors i insisteix en la importància de gestionar correctament els residus. Finalment, en relació a les paneroles, es recomana mantenir netes les cuines, controlar la humitat i segellar possibles esquerdes. També és important evitar l'acumulació de paper, cartró, restes orgàniques en espais poc ventilats per prevenir-ne l'aparició. Des del consistori recorden que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir aquestes problemàtiques i mantenir els espais públics en bones condicions.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de conte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Però primer han d'escapar-se. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu o a correu electrònic o telèfon de la Biblioteca de Caldes. El taller familiar d'Espai Explora, Origen, tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 de l'Espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc de peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. I tancant temporada dels clubs i esportistes calderins, obrim també Pàgina Esportiva. I parlem ara de l'èxit calderí perquè els dos joves de Caldes, Quim Ràfols i Gina Ramoneda, segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips. Per una banda, el pivot ex del Santa Coloma i ara del Martorell va anunciar diumenge el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. I per l'altra, la jove base del Joventut de Badalona va quedar tercera al Campionat d'Espanya el passat cap de setmana. Ha pogut parlar amb ells, amb els protagonistes, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Sí, Caldes veu orgullós aquests dies com el calderí Quim Ràfols, jugador de futbol sala, el que sempre hem seguit de prop des d'aquesta casa, aconsegueix una grandíssima fita com és fitxar pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. Aquest diumenge passat es va fer oficial la incorporació de Ràfols a la plantilla del Barça Atlètic, el segon equip del Barça, de cara a la temporada que ve. 8 temporades després de deixar les categories formatives de l'equip blaugrana, el pivot local ha aconseguit el que, tal com ha declarat als micròfons d'aquesta casa, ha estat sempre el seu somni.
5: Bueno, ha sigut un somni, no? Jo al final ja vaig jugar 4 anys quan era petit i sempre ha sigut com un somni per mi poder tornar a jugar al Barça, vestir la camiseta blaugrana i al final, amb molt treball, sacrifici, 8 temporades després, al final ho hem aconseguit. Una alegria per mi, per la meva família també, pels meus amics que sempre em segueixen a tots els jocs on vaig. Una alegria per tots ells.
4: Després de jugar al Barça com a l'avi, el jugador calderí va passar per Indústria Santa Coloma B, amb qui va ascendir a segona divisió i va fer un gran salt esportivament parlant. Ara fa 2 temporades, Ràfols es va consolidar a la categoria de plata abans de fer les maletes cap al Sala 5 Martorell a finals de 2025, on ha estat una peça clau aquest any i on ha pogut demostrar el seu instint golejador. El seu gran rendiment a totes aquestes temporades li ha valgut també les convocatòries a les categories inferiors de la selecció francesa i, finalment, ara ha assolit la gran fita de tornar a un dels més grans clubs de futbol sala a nivell mundial. L'encara jove futsalista de només 21 anys ha assegurat que aquest darrer any ha suposat un gran aprenentatge per ell en tots els sentits i ha afirmat que és conscient del repte competitiu que afronta amb el Barça.
5: Segona divisió és una categoria ja complicada, molt complicada. Al final estàs a res de tocar primera divisió, estàs a un pas. Aquest any ja ho he estat, a Martorell. un any on, bueno, m'ha canviat una mica la vida perquè m'he anat a viure fora, ja he pogut viure del futbol sala, del que més m'agrada, del que porto treballant tota la vida perquè arribin a aquests moments. A més, aquest any estant al Barça, que al final el Barça estan els millors, haurem de donar un plus, donar el millor de mi per ajudar l'equip i per mi personalment poder-me quedar els anys possibles al Barça.
4: Per acabar, Ràfols també ha volgut reivindicar el valor del futbol sala davant l'hegemonia del futbol gespa i ha animat a tots els jugadors i jugadores joves a perseguir els seus somnis. El Calderí començarà la pretemporada d'aquí a 3 setmanes i a partir de setembre haurien de veure'l debutar amb un Barça Atlètic que competirà per millorar l'onzena posició d'aquesta temporada. I l'altra notícia esportiva de Calderins d'avui és la fita de Gina Ramoneda, la jove basquetbolista que aquest cap de setmana passat va tancar la temporada amb el Joventut de Badalona tot aixecant el bronze al campionat d'Espanya. La base calderina ha estat una peça important per aquest any a la penya, que ha fet un gran any esportivament parlant. Ha guanyat la minicopa de la Reina, ha quedat primera al campionat de Catalunya torneig MHL i es va quedar a les portes de la final de campionat d'Espanya, on de totes maneres va acabar quedant com a tercer classificat. La protagonista de la vila, Gina Ramoneda, ha explicat a Ràdio Caldes com ha viscut aquesta gran experiència.
6: La veritat és que estem molt contentes perquè hem fet un gran campionat. Només hem perdut un partit, el de semifinals, i això ens ha permès acabar terceres d'Espanya, que és un resultat molt important. Ha estat un torneig molt exigent, a molt nivell, però que també ens ha ajudat molt a créixer com a jugadores i com a equip. A nivell de grup, també ha estat una experiència molt maca, perquè hem compartit molts moments juntes i crec que això encara ens ha unit més. I si ho sumem al Campionat de Catalunya i a la Minicopa de la Reina, podríem dir que ha estat un any espectacular, que recordarem molt.
4: En conjunt, ha estat un gran any per la jove calderina, que amb tan sols 13 anys segueix creixent al bàsquet professional amb un equip d'alta competència com és el Joventut de Badalona.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc, que ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès pels joves. Un servei que es repetirà també el proper 25 de juny. Les consultes es poden fer a través de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera una jornada tranquil·la, però marcada per la presència abundant de núvols durant bona part del dia. La matinada i les primeres hores del matí estaran dominades per intervals nuvolosos, amb alguns núvols més compactes que podrien deixar precipitacions molt febles entre les 7 i les 8 del matí, amb registres pràcticament anecdòtics. A partir de mig matí, els núvols continuaran presents, però cada cop deixaran més clarianes i serà durant la tarda quan el sol guanyarà protagonisme amb un ambient força assolellat fins al vespre. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 16 graus de matinada. Durant el matí, el termòmetre anirà pujant de manera progressiva fins a assolir les màximes de 25 graus entre les 3 i les 4. A partir de llavors, la temperatura començarà a baixar gradualment, tancant la jornada amb uns 18 graus a última hora de la nit.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dimecres 10 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, als esports i l'Aleix Marí, i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Hollywood, com fixa moltes coses, amb una pel·lícula que es deia The Music Man, el 57, on hi havia un personatge que es deia la Marian the Librarian, que tenia aquesta imatge, no? Eficient, estricta, una mica reprimida. Com va ser un èxit mundial aquesta pel·lícula l'any 57, des d'aquell moment l'arquetip queda fixat en l'imaginari col·lectiu. Rebequeta, la cadena, amb les ulleres, el silenci...
1: Però, vale, això el 57, sí. Estàs parlant de Hollywood, sí. Però a Catalunya sempre ens avancem.
0: Ah, sí?
1: I el, explica. Rubió Balaguer, quan va decidir que seria, s'estudiaria biblioteconomia a la carrera a Catalunya, va ser també l'escola de bibliotecàries, no bibliotecaris. I per les mateixes raons que tu estaves parlant.
0: Va fixar tot això amb coses tan prosaiques com el sou.
1: Exacte. I que estaríem calladetes.
0: I calladetes, exactament.
1: I cuidant.
0: Però, en vista això, les bibliotecàries i els bibliotecaris pues, tenien un as sota la màniga, que són les maldats del dia a dia. No penseu que tot això és gratuït. La rancúnia queda dins i la paguen tots els usuaris. I aquí us explicarem ara 10 maldats bibliotecàries que potser no coneixíeu. Vinga, comences tu.
1: Va, mira, la maldat número 1.
0: Sí.
1: Recol·locar els llibres amb una perfecció tan freda que fa més por que el caos. Clar, i a més t'has d'assegurar que no els trobis a l'estanteria més alta, ni que se'n surtin, sí. No? del nivell. Exactament. Que tu els has posat, perquè això ho diem,
0: Exactament. No estan desendreçats, estan endreçats amb mala idea.
1: Sí.
0: Exactament. Jo porto la segona, que estem tan acostumats als silencis que a nosaltres no ens afecta els silencis incòmodes. En veritat, una conversa del dia a dia, tu et pots quedar callat perquè no saps de què parlar, a nosaltres no ens afecta zero això. No. Estem tan acostumats que ens afecta zero. Vinga.
1: Doncs una altra maldat seria, per exemple, que una recomanació malintencionada.
0: Moltes d'aquestes en fem.
1: Sí. L'usuari vol alguna cosa bona per llegir al metro.
0: I què li donem?
1: Els Pilars de la Terra.
0: Toma.
1: Tu fas molt bé això,
0: Dani. Exactament.
1: Sí, perquè a veure, llegir la construcció d'una catedral medieval que es crema i es torna a reconstruir el metro en 6, no? En aquesta, mentre arribes a Sants, en 6 minuts que tens, s'agafa aquest llibre.
0: I després has de fer estiraments perquè se t'adormen els peus amb el pes i et talla la circulació.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, les mans també.
0: Molt bé. Aquest m'encanta. I aquest li has fet a la teva filla. Sí,
1: ah, sí. Ho reconec. I vinga, últimament molt.
0: T'ho deixo dir a tu.
1: Sí, vinga, va. No desmagnetitzar del tot un llibre.
0: Ah, això és molt bo.
1: Això és fantàstic perquè el detector ha de sonar.
0: Sí.
1: I no només a la sortida de la biblioteca.
0: Això.
1: Perquè això seria massa obvi. Sinó a qualsevol comerç on entris durant la setmana.
0: Això està molt bé.
1: I clar, és una alarma que no té cap explicació. és fantàstic.
0: Et paren totes les guardes de seguretat o totes les tendes de roba.
1: Sí, et paren. I a més, a la meva filla li passa que es queda morta de vergonya i assegura, ha sigut la meva mare. I clar, no se la creu ningú.
0: Ningú. Tenim una altra, que és aplicar el silenci, el xxxt, de manera selectiva. No l'apliquem a tothom.
1: No.
0: L'apliquem a qui ens cau. Molt bé, Ferran, és així. I és aquest, és just el to, perquè això s'aprèn. Vull dir, no és una cosa gratuïta, és el to exacte.
1: Però a qui vols aplicar-li?
0: A qui vulgui aplicar, perquè és això, sí. Això és selectiu. Si hi ha gent que ens cau bé i no la fem callar, i altra que ens cau malament i la fem
1: no
0: callar.
1: Respira.
0: I no respira, exactament. Sí, no respira, també. Què més tens per ahí?
1: A veure...
0: El 6.
1: Doncs, aquesta és molt bona, perquè somriure amb suficiència quan algú pronuncia malament un autor o un títol.
0: Uh-huh.
1: I sobretot no corregir, no?
0: Exactament,
1: perquè
0: mai.
1: Només somriure. I deixes que la persona continuï pronunciant-lo malament fins que ho descobreixi sola. O no. Mira, ara l'anècdota aquell dia que jo et vaig mirar a tu, sí. I tu vas posar cara aquesta de... somriure,
0: claro.
1: Quan em van demanar l'alpinista de Coelho,
0: pues
1: i jo pues, li vaig buscar l'alpinista de Coelho.
0: L'alpinista. Doncs és això, quan li entregues el llibre, veu l'error i el veus als seus ulls, però és un silenci, vull dir, jo és un acord tàcit. Aquesta és una de les nostres maldats.
1: Bueno, però jo recordo que jo em vaig girar i et vaig dir, Dani, tenim l'alpinista de Coelho, i tu em vas dir, sí, sí,
0: clar. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. A mi em van demanar un dia, i això no és mentida, ja, off the record.
1: Bueno, aquesta tampoc era mentira.
0: No, ja ho sé que no. Però la, és que el que jo explicaré sembla encara més mentida. És, em van demanar si teníem el llibre de Madame Bombay. Contes de Madame Bovary, i aleshores, clar,

0: Has de ficar cara de pòquer i dir, vaig a veure si el tenim, Madame Bombay. Exactament. Vinga, el 7, podem deixar de forma aleatòria pòsits a l'atzar del mig del llibre explicant el final. No sol fer, però jo ho he fet amb la meva cosina. Li vaig enviar, em va dir, Dani, jo he agafat aquest llibre. Diu, ah, guai, guai. I li vaig enviar una foto borrosa de l'última pàgina. Diu, això què és? Li vaig tornar a enviar per WhatsApp la foto de l'última pàgina. I quan la vaig llegir, em volia matar literalment.
1: Que dolent que ets. Un spoiler.
0: Un spoiler, exactament. Vinga, la 8.
1: Doncs el número 8 és... Aquesta t'agrada a tu.
0: Perquè estem en el moment. Sí. Perquè estem en el moment. Vinga, digue-ho.
1: Tallar el wifi de manera aleatòria durant els exàmens finals.
0: És meravellós.
1: Clar, és que tècnicament és incidència puntual del sistema.
0: Exactament.
1: Però moralment no.
0: No ho és, no, no. Els diem, no ens ha arribat cap incidència, espera't una mica. I no només això.
1: Torna a intentar.
0: I veiem, el tornem a connectar, veiem que se li il·lusionen els ulls i quan està fort il·lusionat tornem a desconnectar el wifi. Sí, això ho fem.
1: Això passem bé.
0: Això ho fem. Clar, la pressió per tornar un llibre, això és meravellós.
1: Sí.
0: Vull dir, nosaltres som... Li recordem que hi ha 14 persones esperant a l'exemplar, li fem sentir profundament culpable, i això cada dos dies, fins que acaba portant el llibre.
1: Sí. I ja no queda ningú a la cua.
0: No, que ha de quedar. Si és només perquè estem avorrits aquell dia. Vinga, i la més cruel.
1: Ah, la més cruel de totes és no renovar un llibre quan li queda una dotzena de pàgines.
0: Oh.
1: I deixar que, bueno, que es quedi a les portes del final del llibre i que l'hagi de tornar sense saber com acaba.
0: Mm-hmm. Això és molt dolent.
1: Sí.
0: Això és molt dolent.
1: De vegades fem excepcions.
0: Sí, de vegades sí. Depèn
1: si ens cauen bé.
0: Si ens cauen bé.
1: Som d'aquests que no fem callar.
0: Exactament.
1: Sí, i li diem, no pateixis, llegeix-te'l.
0: O sigui, que quan aneu a la biblioteca, sapigueu que podeu estar en el grup dels elegits o esteu segregats amb totes les malícies que fem els bibliotecaris. Molt bé. Doncs un programa com el d'avui necessita música sobre dolents i avui us portem una llista musical que trobareu a la biblioteca de caldes.cat que parla de gent dolenta, tan dolenta com el Rasputin amb els bonis. Yeah.

0: Doncs aquí tenim el Rasputin del Bonnie M. Sempre els dolents tenen les millors cançons, eh?
1: Sí.
0: Sí, doncs hem de ser dolents.
1: Però no sé, perquè aquesta a mi sempre em recorda a Nadal.
0: A Nadal, mira. Sí. Està inspirada en el personatge de Rasputin, eh? Sí, de Nadal en tenia poc. Vinga, figures fosques, perquè els bibliotecaris, a més, han tingut figures històriques molt discutibles, eh? Jo començo, si vols?
1: O... Sí, sí, no, comença, sí? Comença.
0: Vinga, jo et proposo el Casanova, el Giacomo Casanova, aventurer, seductor, un home que va escapar de les presó dels ploms de Venècia, però bueno, els seus últims anys, arruïnat i cansat, va acceptar la feina bibliotecària al castell Dutxkov, perdoneu, a Bohèmia, i allà va passar 13 anys catalogant llibres i escrivint les seves memòries, eh? El gran llop de les alcoves d'Europa va acabar entre prestatgeries. Uh-huh. Què figura fosca em portes tu?
1: Doncs mira, Mao Zedong.
0: Mora meva.
1: Sí, perquè quan era jove va treballar com a ajudant de biblioteca a la Universitat de Pequín. Uh-huh. I va ser allà on va descobrir el marxisme, no? I va llegir Lenin i va decidir canviar el món. Ahà. Uh-huh. Anys després va ordenar una de les destruccions de patrimoni cultural més massives de la història durant la Revolució uh-huh. Cultural. Van saquejar biblioteques, cremar arxius... o sigui, ell va aprendre tot el que sabia en una biblioteca i va acabar destruint biblioteques.
0: Perquè ningú ho aprengués.
1: Sí.
0: Ah, bueno, jo porto també una figura una mica fosca, que és l'Edgar Hoover, el que va ser cap de l'FBI, que el 1913... que era un jove de 18 anys, va entrar a la Biblioteca del Congrés com a missatger i va aprendre el sistema de classificació des de dins, com s'organitza la informació, com s'indexa, com es gestionen els documents. Home, una lliçó fonamental perquè seria el cap, el director de l'FBI per controlar la informació. I qui controla la informació, qui controla?
1: El poder.
0: El poder. Doncs aquest va ser una de les figures també fosques que va començar sent bibliotecari. Doncs seguim. Recomanes algun llibre sobre biblioteques o biblioteques sí. més aviat fosques?
1: Sí, mira, La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Mm-hmm. És un llibre publicat el 1941. Mm-hmm. i bueno, és una planteja la biblioteca com a cosmos infinit, no? És segons mm-hmm. plens de llibres que contenen totes les combinacions possibles de lletres. Mm-hmm. Ell no va... O sigui, no escriu sobre biblioteca, escriu sobre el desig humà d'ordre en un món que no
0: té. Exactament, d'ordenar. Que precisament Borges també va ser el director de la biblioteca a Buenos Aires. Va ser director de la biblioteca. I va entrar ja quasi quan era sec. O sigui, que és curiós, un dels directors de les biblioteques, una de les biblioteques més importants del món, un escriptor, que era sec, que curiós. Mira, jo porto possiblement una de les biblioteques més conegudes, amb un bibliotecari dolent, no, ja no faré spoiler perquè qui no se l'ha llegit o no hagi vist la pel·lícula malament, que és El nom de la rosa, del 80, l'Umberto Eco. És una novel·la que agafa un format de thriller, de novel·la negra, amb assassinats en un monestir medieval, que al final és un thriller que parla sobre l'accés del coneixement. I tenim un personatge que és Jorge de Burgos, a veure si et sona, Jorge de Burgos, et dona alguna referència? Amb Borges, Jorge Luis Borges.
1: Ah, ostres, no l'havia caigut.
0: No l'havies? Era un bibliotecari sec. És el bibliotecari sec.
1: Sí, és veritat, però no havia caigut.
0: Doncs Umberto Eco, que és tan fanàtic de la semiòtica, doncs agafa aquesta figura de Luis Borges, la fica en una biblioteca amagada i el fa com el gran bibliotecari sec que controla l'accés a la informació. Uh-huh. I la nostra gran biblioteca, quina seria?
1: Doncs L'ombra del vent.
0: Òbviament.
1: Publicada el 2001 del Carlos Ruiz Zafón i, bueno, és molt coneguda per el cementiri dels llibres oblidats, no? I va crear un espai secret a Barcelona on es preservaven els llibres que el món havia deixat enrere. Uh-huh. I cada visitant ha de triar un llibre i protegir-lo, no? Uh-huh. I, bueno, és com... Va ser un fenomen, eh? Aquesta,
0: bueno, és que es compleixen novel·la. 25 anys, em sembla, ara. S'han complert 25 anys.
1: Aquest any era el 25 aniversari, sí, és veritat.
0: D'una de les grans novel·les...
1: I que jo he de dir que, bueno, a mi em va encantar, jo crec que aquesta, la primera part, perquè era una trilogia, que després es va convertir en pentalogia. Uh-huh. El segon ja no em va interessar tant. El primer, per a mi aquest va ser... Jo crec que va ser un descobriment, va ser
0: fantàstic.
1: Suposo
0: que portava tanta força aquell llibre, sí. Tenia tanta força que igualar-lo era molt complicat. Vinga, una mica de cançó, una mica de ritme, i et porto també un altre dolent, aquest de pel·lícula, un dolent superxulo, de que li hagi agradat, com era? Pensaries antes de Navidad, sí, amb els sons abans de Nadal, no me'n recordava, el dolent de la pel·li, l'Ugui Bugui. Te'n recordes de l'Ugui Bugui?
1: No,
0: no,
1: no, bueno, l'he vist, la pel·li.
0: No l'has vist? Doncs pues mira, escolta aquest tall i segur que t'encanta el personatge. Segur.

0: is Santa Claus, dad, a little spy. Doncs aquí tenim a Oogie Boogie, què et sembla? Aquest rotllo cabaret.
1: Sí, a veure, el que passa és que a mi les coses una mica macabres em fan una mica de por.
0: Però si és un sac ple d'insectes, no vull dir, no té gaire més història, però mola molt. El dolent mola molt. I els tres nanos, que són els seus ajudants, molen encara molt més. Fes-me cas. Que van pujats a una banyera que camina, sí, oi? Doncs mira, l'arbre t'agradarà molt. Vinga, una mica de curiositats, una ronda de curiositats. Començo, si vols.
1: Sí,
0: sí, va bé. Doncs com sorgeix el que utilitzem? El nostre superpoder.
1: El meu és més sec.
0: Sí?
1: Sí, tu ho fas molt.
0: Que l'altre dia, en aquests moments buits que tens en el sofà, li vaig preguntar: un bibliotecari podria fer callar el Donald Trump en una biblioteca?
1: No.
0: Sí.
1: No, perquè no entraria mai.
0: Bueno, si entrés... tu tindries la potestat de fer-lo callar.
1: Ah, bueno, clar, això sí.
0: Tenim un superpoder, cuidao, poca broma, que és un poder molt curiós. Bueno, surt, d'on surt aquest? Xxt, d'on surt? Doncs surt dels monjos medievals, els copistes. El silenci en la tradició religiosa va passar a ser una norma professional dins d'aquestes abadies
1: i les associacions.
0: I després Melville Dewey, quan va fundar l'American Library Association, que va ser les biblioteques públiques del segle XIX, com era un projecte molt burguès, va voler civilitzar les classes treballadores, i el xxt aquest que venia de la tradició de l'església i dels copistes la van mantenir com un respecte, una manera de tenir control dins d'aquells espais. Què em portes tu?
1: Doncs mira, jo la curiositat seria la Willard Library. És la biblioteca pública d'Indiana més antiga de l'estat, i bueno, que doncs el personal explica que fa dècades que hi ha algú que no hi hauria de ser-hi. Sembla que és una dona vestida amb roba victoriana, coneguda com a la Grey Lady. I el 1999 es van instal·lar càmeres per seguretat, per si algú la captava, però no s'ha captat res.
0: Porta 25 anys encara en
1: sèries. Ah, ja està rondant.
0: Genial. Doncs una altra biblioteca, la Bodleiana d'Oxford, que té 11 milions de volum, té 500 anys d'història, i sobretot sota els carrers d'Oxford està ple de túnels. Hi ha una xarxa subterrània que connecta diversos edificis, i allà circulen carros automatitzats plens de llibres d'un cantó a l'altre. Una mica com la biblioteca de Borges,
1: sí,
0: però en versió steampunk. Saps? Steampunk?
1: Sí.
0: Pues això. Doncs d'aquest tipus. Què més? Vinga, una cosa més fosqueta.
1: Sí, aquesta és una mica fosca per a mi. És Harvard i les cobertes de pell humana. El 2014, Harvard va confirmar que 3 exemples de la seva col·lecció tenien cobertes fetes de pell humana.
0: Mare meva.
1: Sí, és que no eren coses així com... no estaven catalogades, sí. Però es poden consultar.
0: Sí, mare de Déu.
1: En guants, però sí? Es poden consultar.
0: Home,
1: sí.
0: És perillós. Com perillós és Albert de Schill. Albert de Schill és un... els enquadernadors victorians usaven un pigment verd brillant, que és l'arsènic de coure, per als lloms i les cobertes. Era un verd molt elegant, però també era tòxic, i així és la Universitat del Sud de Dinamarca ha identificat desenes de volum del segle XIX amb les cobertes que desprenen arsènic mesurable. És a dir, que et podies contaminar. Et recorda alguna cosa això?
1: Clar, tornem al
0: nom de la Rosa. Exactament, sí. D'aquí Eco va treure la seva inspiració per el sistema d'assassinat en el llibre. Què més trobem?
1: Doncs mira, Stephen Bloomberg va robar gairebé 24.000 llibres rars, de 268 biblioteques durant 20 anys. Ell deia que el salvava, no? I el van condemnar a 5 anys de presó. Quan va sortir de la presó, va tornar a robar.
0: Va tornar a robar. Sí. Vinga, et deixo l'última perquè sé que tu crida molt l'atenció. És una cosa que tenim molt curiosa.
1: No, bueno, sí, és que hi ha biblioteques que tenen... totes les biblioteques, jo crec que mantenim actives fitxes de persones mortes.
0: Amb llibres en préstec.
1: Sí, llibres en préstec a noms d'usuaris que van morir fa anys, i, bueno, és com una... títols que tenen un préstec fantasma, no?
0: Mm-hmm. Doncs, bueno, un recorregut molt fosc per les biblioteques, perquè veieu que no és una cosa tan humillosa i tan innocent, eh? Cuidado, no tan innocent no som, eh?
1: Estan preparats ara ja per venir.
0: Ara ja tenen allistat el decàleg. Ja han donat les pistes del decàleg. Vinga, una mica d'activitats que ens quedem.
1: Sí, mira, acabem amb les activitats que ens queden aquesta setmana. Demà tenim el dijous de conte El viatge de Lulu i Lola, que ja vam avançar la setmana passada, que era un espectacle de conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil.
0: Genial.
1: Això és perquè commemorem el mes de l'orgull. I, a més, perquè sigui més inclusiu encara, doncs incorporarem llengua de signes catalana.
0: Perfecte.
1: Perquè, a més, crec que el 14 de juny és el dia de la llengua de signes catalana, i per això ho fem també. El conte va a càrrec de Lu Domínguez i els intèrprets de llengua de signes seran Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz. Han de fer inscripció prèvia a la biblioteca, com sempre, a partir de 3 anys i a les 18:30. Després, el divendres tenim 3 activitats que es solaparan una mica a les 3, ja veurem com es ho fem. Tenim a les 5:45 de la tarda començarem amb una taula rodona commemorativa dels 50 anys de la revista La Tortuga, que va ser una publicació de referència dins de la cultura de Caldes de Montbui. Participarà la Carme Canals, Miquel Reventós, Josep Puig i Antoni Font. Això es fa també per la Setmana dels Arxius, i treballem juntament amb l'Ester, que és l'arxivera de Caldes.
0: Amb accés lliure.
1: L'accés és lliure i, a més, bueno, donarem una notícia sobre la tortuga,
0: molt
1: que fa
0: xulo.
1: 50 anys.
0: Molt bé. Després
1: tenim
0: agafar
1: el relleu, tanquem en ritme, que tindrem la segona sessió amb participants de seran les orquestres infantil i juvenil de l'Escola de Música Municipal a Joan Baix i el grup Miniflausta.
0: Genial.
1: I després se solaparà una mica, però bueno, ho farem al Club de Lectura Jove, que en aquest cas serà l'última sessió, l'última trobada d'aquesta part de l'any, no? I llegiran, comentaran V de Vendetta, el còmic
0: de l'amor, que gran.
1: Sí, sí. I bueno, ja quedaran ells per la següent, que serà el setembre, octubre, suposo.
0: Però després van de cerveses.
1: Sí, perquè avui justament estaven demanant a veure si podien portar algo per picar.
0: Que bé s'ho munten,
1: Sí.
0: De 18 a 30 anys al club, per si algú volgués apuntar-se a la pròxima temporada.
1: Sí, són joves una mica estirat.
0: I el Ferran, sí, clar.
1: Pots venir al Ferran.
0: Sí, pots venir a mi, a fer el doble, dues sessions, almenys. Genial. Bueno, doncs marxem amb aquest programa tan fort sobre bibliotecaris, amb una cançó que parla de ser dolent fins al moll de l'os, del George Trock God i The Destroyers, i nosaltres ens veiem a l'últim programa de la temporada, que serà el número 30, la setmana vinent.
1: Sí,
0: molt
1: bé.
0: Doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril. S'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest. Demà, a 6:45 de la tarda, torna el Dijous de Conte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Luz Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Però primer han d'escapar-se. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu o telèfon de la Biblioteca de Caldes. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Demà, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves d'entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que es repetirà també el proper 25 de juny. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen demà les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60. Respecte al temps, de cara a demà ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, comencem el dia amb uns 16 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Avui entrem a un dels carrers de Caldes, un d'aquells carrers que expliquen un poble sencer, el de l'Avinguda Pi i Maragall, on hi ha hagut persianes que s'han aixecat cada matí, negocis que han vist créixer i passar generacions, i gent que ha crescut coneixent-la i saludant-la, i molt sovint darrere el taulell, aquest taulell. I entre tots aquests comerços n'hi ha un que, quan entres, té alguna cosa especial, no perquè sigui moderna ni espectacular, però té quelcom que impregna i es viu. Una essència del passat i de traspassar-te calma. Em pregunto per què. Potser per l'olor a paper nou, el silenci o aquella sensació difícil de trobar avui, on es respira història, essència i calma. Una mescla d'aroma d'olor de llibres nous, a llibretes d'inici de curs, a contes infantils, i també aquell silenci agradable de quan algú fulleja un llibre per decidir quin serà l'escollit. Avui obrim de portes endins amb una dona que porta més de 30 anys cuidant aquest petit univers de pàgines, bolígrafs, llibretes, cultura i proximitat. Estem amb la Maria Boluda Oliva, una de les ànimes de la papereria llibreria Calvo Boluda. Maria, moltes gràcies per ser avui aquí. Com estàs?
2: Bé, molt bé. Gràcies sí? a vosaltres, a la Montse i al César, per convidar-me.
0: Moltes gràcies, Maria. Doncs, Maria, vosaltres, tota la família, doncs, sou una família només de comerciants, sinó que sou una família pencaire que han ajudat a construir un poble. Tinc entès que els teus avis fabricaven persianes metàl·liques artesanalment. Te'n recordes una mica d'aquella època?
2: Bueno, no. Va ser... El meu avi es va posar com a ferrer.
0: Ah.
2: Sí, allà al carrer Montserrat. I després el meu pare el va seguir... I després ja quan jo i el meu marit ens varen casar, pues vam entrar també al taller amb el meu pare. Llavors érem nosaltres els que fèiem les persianes metàl·liques.
0: Ostres, mira! Sí. Carai, Déu-n'hi-do, Maria!
2: Sí, sí. Vale. Nosaltres vam portar les terrelleries junt amb el meu pare poder més de 20 anys.
0: Carai!
2: Sí.
0: I creus que en l'actualitat encara queda aquella manera de fer tan manual i tan sacrificada? O què? O ha canviat molt el món?
2: Bueno, ara s'ha estandarditzat tot molt. Sí, ara tot ja va molt estàndard, ja, bueno, abans hi havia un problema amb una porta o amb el que fos i encara que no cobressis, diguéssim, la reparació, pues anaves a arreglar-ho perquè era un client. I ara avui en dia la cosa ha canviat. S'ha de pagar per tot.
0: Sí, hasta per agafar el telèfon.
2: Sí,
0: escolta, i clar, en aquells temps doncs, hem trobat doncs, que éreu precisament d'aquelles persones que sempre estàveu solucionant problemes, no? Vull dir, que venia una persona i vull dir, segurament no deia, escolta, necessito això, no, tinc aquest problema, no? Sí. Soluciona, ajuda'm, no? Te'n recordes d'això?
2: Això, tantes vegades, sí. Moltes vegades el client no sabia el que volia fins que li ensenyaves.
0: Que bo. Doncs clar, no només és vendre productes, sinó que és sobretot perquè la gent venia perquè hi confiava, no? D'alguna manera, com es fa això, Maria? De que la gent hi confiï?
2: Pues no sé, jo estic molt agraïda, de fet, a tot el poble i a tots els veïns que sempre ens han apoyat molt. Tant pels meus pares i el meu avi i tal, com per nosaltres mateixos quan vam posar la llibreria, vull dir. Si la gent no se'ns hagués ajudat, ja faria molts anys que no hi seríem.
0: I què vols dir, això d'ajudar? Pots compartir amb nosaltres?
2: Pues ajudar, pues no sé, perquè tu compres per poder vendre, per poder atendre els clients i tal, però si a final de mes no t'entren diners, no es pot suportar.
0: Clar.
2: Sí, vull dir que...
0: Normal, vale. O sigui que, Déu-n'hi-do, doncs va ser una cosa, una etapa molt bonica, no?
2: Sí, molt dura, també, perquè es treballava molt, perquè hi ha molta feina darrere que no es veu.
0: És veritat, això t'ho anava a preguntar. Després preguntarem també del tema de Sant Jordi, parlarem que també hi ha una part oculta que no es veu, no? Que tothom es pensa que és la parada i la rosa.
2: Que és molt maco, però no és tan maco, no?
0: Que sí, ara parlarem. Escolta, i també hi ha una cosa molt xula i molt interessant de la vostra família, de la història familiar, no? I em corregeix, és si m'equivoco, que la teva germana Angelina, que també la vam entrevistar, va agafar el camí del món del ferro i, bueno, sobretot vinculada amb aquest sector de la ferreteria. I tu al final, doncs, acabes el 1991, acabes creant, o sembla des de fora, un camí diferent, creant un refugi de sensibilitat, llibres, paper i cultura. I la meva pregunta, bueno, primer de tot, és correcte? Ja ens hem equivocat.
2: Més o menys, perquè, a veure, quan vam emprendre el camí, com dius tu, nosaltres, el meu marit i jo, vam emprendre el camí del ferro junt amb el meu pare.
0: Val, sí.
2: I mi germana a la ferreteria junt amb mi mare, que l'ajudava.
0: Molt bé.
2: Aleshores, clar, després nosaltres, ja t'he comentat abans que havíem portat la ferreria, pues, poder 20 anys o més.
0: És veritat.
2: I després ja, el 91, com has comentat, vam decidir obrir la papereria, però la serralleria la teníem igual. O sigui, llavors, estàvem als dos llocs.
0: Els dos mons. Portàvem els dos mons. Carai, que interessant.
2: Sí, sí.
0: Escolta, i clar, la meva pregunta és, de petitetes, éreu diferents també o no?
2: Sempre hem sigut molt diferents.
0: Sí?
2: Sí.
0: I tu,
2: sí,
0: què? Ja et veig potser amb les ulleretes i un munt de llibres i ella amb els mecanos o què?
2: Bueno, més o menys.
0: Sí? A mi em passava, eh? La meva germana feia ballarina, jo feia judo, imagina't.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, també eren molt diferents. Escolta, i hi ha alguna cosa que creguis que t'assemblaves més a la teva mare o al teu pare?
2: Jo no sé, jo al principi creia que em semblava més a mi mare, però ara ha arribat un moment que ja penso que tinc dels dos, que deu ser així, perquè no sé, penso, mira, això, la mama ho feia així, però el papa, no sé què, i valoro els dos per igual. Penso que gràcies a ells sóc el que sóc,
0: i tant
2: l'un que l'altre.
0: Els orígens, no?
2: Sí.
0: Que maco, clar que sí. Molt bé. Escolta, i jo una pregunta, bueno, ara ens centrem una miqueta més amb tu, si et sembla, amb la lectora. Quan descobreix la Maria que els llibres formen part de la seva vida?
2: A mi sempre m'havia agradat molt estudiar.
0: Sí?
2: Sí, jo era molt, molt estudiosa, molt.
0: Mira.
2: Sí. El que passa que després vaig començar a estudiar, vaig anar a la universitat un parell d'anys, però després ja tenia el nòvio, tal, el meu pare, perquè no us quedeu al taller, perquè no sé què, i al final vaig deixar els estudis, ens vam casar i ens vam quedar al taller.
0: No, vaja.
2: Però els llibres sempre els he portat al cap, sí.
0: Sí? I eres d'aquelles nenes que devoraves els llibres? Que de seguida un llibre, brum, et passava en dos dies o què?
2: Sí, força.
0: Sí? I tota la vida t'ha passat, o no? O només en una etapa?
2: En una etapa.
0: Sí?
2: Bueno, quan era més joveneta era el tema de l'estudi, més que res. També llegia llibres, però poder menys. Era el tema de l'estudi, que estava molt centrada en l'estudi. Després ja, quan tenia la canalla i tal, ja no tant. I després ja sí, després ja tens una altra etapa que sí, que devores llibres i de tot. Sí, sí, sí.
0: Que xulo. Escolta, i recordes algun llibre que t'hagi encantat llegir-lo una i altra vegada? Allò que dius, ostres, conec com acaba, no? Però mira, el torno a llegir. T'ha passat això alguna vegada?
2: Hi ha llibres que et marquen molt. Per exemple, ara fa poc vaig llegir un llibre que es diu Hay ríos en el cielo. El vaig llegir en castellà perquè encara no està editat. M'ho va comentar perquè jo aprenc moltíssim dels clients.
0: Això és el que t'anava a preguntar també.
2: Sí, sí, carai. Sí. Pues, un client m'ho va comentar i el vaig llegir. És una història que parla del procés de l'aigua. Des dels inicis del món hi ha una gota d'aigua que li cau un rei a l'edat antiga que el marca, no? Aquesta gota d'aigua mateixa li cau a una nena que està amb una senyora que està a punt de tenir una criatura en el riu, quin és el de Londres? El Tigris?
0: El
2: Tigris, no. Ai, sí, perdona.
0: El de Londres, perdona.
2: Ups, perdona.
0: Sí, sí, sí,
2: el Tàmbesis. Era en el temps de la peste. Aleshores, clar, aquesta senyora era molt pobra i recollia pues, el que trobava en el riu, que tothom perdia coses, no? I el nen va néixer en el riu. Aquest nen li cau la gota també quan neix, està marcat també pel tema. Aquest nen, de més adult, s'interessa per la... Per la cultura d'aquell rei antic, saps? Comencen a trobar papirs i comença a portar-ho al Museu Britànic. I ell, des de fora, que ell no ha estudiat, és una persona pràcticament analfabeta, però des de fora se'ls va mirant i aconsegueix descifrar-los quan ningú li ha fet.
0: Que interessant.
2: Sí, això... Després, bueno, aquest noi al final li dona una beca i se'n va pues, a Mesopotàmia i tal, a buscar tables que s'havien perdut algunes i tal. Bueno, arran d'això també li cau una gota amb una nena que era d'aquests països del Líban i de l'Orient Mitjà i tal, que bueno, aquesta nena acaba també buscant en aquest noi perquè tal, i el troba per allà enterrat en algun lloc, no? Sí, al final acaba... Són quatre històries que convergeixen.
0: Sí?
2: Al final és una noia que és bioquímica, l'actualitat representa, que bueno, que s'interessa també pel tema de l'aigua. A Londres hi ha 5 o 6 rius soterrats perquè estan perduts arran de la contaminació i tal. Ella intenta, pues, tornar-los a posar a vida, no? I, bueno, i al final, bueno, el llibre acaba molt bé perquè, bueno, acaba que...
0: No facis spoiler, va, que no te'l compraran.
2: Pues sí, són quatre històries que convergeixen tot arrel de la gota d'aigua, que representa que és la mateixa, que al llarg dels segles va caient en una persona que la marca, d'alguna manera.
0: I a tu t'ha agradat? I tu, jo et preguntava, és aquest tipus de llibres el que potser podries dir el torno a llegir perquè m'ha agradat molt?
2: Sí, sí. A part que és com un assaig, però com que estan quatre novel·les, que és el que et comento, que convergeixen, pues és molt fàcil de llegir.
0: Que bé, que interessant això. Escolta, hi ha algun llibre que hagis deixat a mitges? Allò que dius, oi, això no és immenjable, això.
2: Pues,
0: també n'hi ha, no, d'aquests, Maria?
2: Sí, bueno,
0: sí o no?
2: Sí, jo li dono a vegades un capítol o dos d'oportunitat, però si jo no m'agrada ja llegeixo. Ja no llegeixo.
0: Jo a vegades introducció, només.
2: Sí.
0: Escolta, perquè, clar, una cosa és vendre llibres, una altra llegir-los, i una altra molt diferent és estimar-los, no? Perquè d'alguna manera dius, ostres, el que tu explicaves amb una... es veia, no?, que t'agradava amb una passió, no? D'alguna manera dius, ostres, no, m'agrada, no?, aquest llibre, el que deies, no? Clar,
2: sí,
0: és bonic.
2: Maco.
0: Escolta, i què és el que et va treure de la lectura? Perquè tu dius que, clar, quan eres petita era el tema d'estudiar per als estudis, no? Però quan comences a agafar el primer llibre que dius, ostres, això m'atrau?
2: Per llegir-ho?
0: Sí.
2: Pues igual més d'adulta, eh? Igual, sí, més d'adulta. Vaig començar a poder llegir llibres més de creixement personal, d'esoterisme, de medicina natural... Bueno, sempre és curiós. El meu pare, el meu avi, que li agradaven també molt els llibres, tenia algun llibre antic. I això que el meu avi, clar, el meu que el temps no sabia llegir.
0: Ostres!
2: Però
0: interessant.
2: Sí, tenia algun llibre de medicina natural i jo sempre li estava... Avi, aquest llibre me'l quedo, eh? Sí.
0: Sí?
2: Sí?
0: En sèrio?
2: Sí.
0: Ai, que bo.
2: Sí.
0: I després li explicaves o no? Mira, avi, què he trobat. O no?
2: Sí, jo estava content i orgullós.
0: Sí? Que maco. I encara els guardes, aquests llibres?
2: I tant.
0: Sí? Que bonic.
2: Sí.
0: Ostres, que maco. Ai, sí, això m'agrada. Molt bé. Escolta, i clar, tornem a la papereria. La papereria, llibreria Calvo Boluda, que la fas amb el teu marit, no?
2: Sí.
0: El 1991. Clar, era el teu somni de petita? Tu ja pensaves que acabaries fent una papereria i una llibreria?
2: No, la veritat és que no.
0: Com va sorgir això?
2: Bueno, nosaltres teníem el local. Teníem la casa que havíem fet a dalt i tal, i teníem el local a baix, i el meu home es va ficar amb la mania de que tenia que posar-hi alguna cosa. No sé què, però estàvem en un lloc molt cèntric. Què fem aquí? I jo, no, ara no, que tenim molta feina al taller, deixa't estar jo fent més endavant i tal. Ara és el moment, s'ha de fer ara. I va començar així amb aquest plan i tal, i li va preguntar als nens què volien, que els nens eren adolescents llavors, els nostres fills. I els dos van dir llibreria.
0: Ostres!
2: I aleshores...
0: Que són lectors, també han sortit lectors?
2: Sí, bastant lectors. Sí.
0: Mira, carai, que xulo. I mira, d'aquí va sortir.
2: I d'aquí va sortir. D'aquí vam posar la llibreria, vam començar a fer la part primer, que era la papereria, amb alguna mica de llibres infantils i tal, i al cap de 4 o 5 anys vam ampliar la resta.
0: Carai, perquè clar... obrir un negoci és una aventura, ara com ara, eh? Però sí, també el 91 també ho era, i mantenir-lo viu més de 30 anys també, no? I amb aquest món tan gegant de la digitalització que també, d'alguna manera, doncs, bueno, també ens fa la competència, no? Oi que sí?
2: Sí.
0: I jo crec que té molt més mèrit el que una llibreria tiri, que, saps?, que tingui clientela. I, vull dir, amb el món que corre ara, vull dir, té molt mèrit i molt valor i, coi, és una història, no?
2: Hi ha gent que no li agrada el llibre digital, que ells diuen, jo prefereixo un llibre de paper, m'agrada tenir-lo a la mà, llegir-lo i, no sé, i estimar-lo.
0: Sí.
2: Hi ha molta gent així.
0: Sí, i després t'ho volia preguntar, no? A vegades també l'olor del paper nou,
2: també,
0: no?
2: També, sí.
0: La portada, aquell cartró dur, no?, d'alguna manera, no? Sí o no? Tira endavant, tira enrere,
2: jo sempre
0: paper.
2: Dic que el llibre fa més de 2.000 anys que va sortir. que va néixer. Uh-huh. Aleshores, ara s'ha d'exaurir, ha de sortir d'Advati. Jo crec que no marxarà.
0: No, jo crec que potser el millor és que som uns romàntics, no? També, d'alguna manera, no?
2: Sí, clar.
0: Oi?
2: Sí, sí.
0: Perquè és algú del passat, no? Però un llibre té ànima, no? D'alguna manera, no? És, no t'atrau, no?
2: No, sí. I el tens a les mans, no? I el vius, uh-huh. Sí.
0: Mm. Molt bé. Escolta, i hi ha una sensació, molt concreta, que quan s'entra a la vostra papereria, com hem dit, i menys en període escolar, la gent sembla que baixa revolucions, com si el temps anés una mica més lent, com si ens prenessin temps de gaudir per escollir i triar. Tu això també ho notes, Maria?
2: Ah, jo no ho noto.
0: No?
2: Jo estic molt estressada sempre.
0: Sí? Ah, perquè clar, quan entra la gent, no va... Ja hi ha gent que diu, sí, vull aquell autor i aquell llibre, i va directe, no? El teniu o no el teniu? Sí. Però hi ha altra gent que, clar,
2: para,
0: fulleja, sí, no? Sí, dius sí. Aquest, l'altre, i clar, allò no és una biblioteca, evidentment, però vull dir que és allò que és una mica... Vaig aprendre amb una mica en calma,
2: sí, bueno, el client
0: no?
2: Segurament que sí, mm-hmm. Ho agafa més així en filosofia, però el llibre té no.
0: Clar, tu estàs a l'altra banda.
2: Mira, té mil coses que fer mentrestant.
0: Ai, que bo. I, escolta, també m'ha semblat interessant comentar-te això. Mira, has vist passar generacions, nens, que venien a comprar llibretes, llapisos, colors, material escolar,
2: sí.
0: I ells després tornen, però amb una petita diferència.
2: Sí.
0: Saps per on vaig?
2: Sí.
0: Aquest cop tornen a buscar potser una goma amb els seus fills,
2: sí.
0: No?
2: I nets. Sí, no?
0: Sí. Ai, que bo. I què se sent quan veus això? Que fort, no? Pues, els
2: no
0: coneixes?
2: Sé.
0: Alguns,
2: la majoria sí, però hi ha molts que han canviat.
0: Clar,
2: i ja no me n'adono.
0: No tenen pèl?
2: Però sí, però jo veus que em van dient, Maria, cap aquí, Maria, cap allà, no sé què. Dic, ui, dic, ah, ets fulana. Dic, sí. Ostres. No te'n recordes que venia tal? Sí.
0: Sí?
2: I tant.
0: Ostres, i em veu al cap una altra imatge, potser fins i tot encara més divertida, que, imagina't, aquell nen que no volia llegir, que venia amb els seus pares perquè l'escola l'obligava, i que els seus pares s'esforçaven perquè agafés un llibre. T'ha passat que veure que després d'aquell nen, anys després, ha tornat amb els seus fills i que ara és ell qui intenta despertar-los el gust per la lectura?
2: Sí, moltes vegades, i tant.
0: Dius, traïdor! No?
2: Sí, i tant.
0: Ai, que bo!
2: Això passa molt, sí.
0: I què, rius entre per baix o no? Que no es noti. Si tu no agafes un llibre...
2: Si tu no volies llegir, i tant, que sí, i tant.
0: Que bo. Ostres, potser l'únic de tot això és que potser una papereria no només ve llibres, potser també acompanya històries de vida.
2: Sí,
0: no?
2: També, clar, evidentment.
0: Escolta, i tens alguna anècdota que et vingui al cap d'això que hem dit ara?
2: Sí, normalment sí? Els nens quan tenen obligacions d'escola i tal et diuen, no, vull llegir un llibre, però quantes pàgines té aquest? No, que tingui menys pàgines.
0: I lletra grossa.
2: Sí, però no veus que si t'enganxa el llibre trobaràs que se t'acaba massa aviat?
0: I que tingui il·lustracions.
2: I que tingui il·lustracions. No, això no.
0: Bueno, tots hem passat per 15.
2: Sí.
0: Ai, que bo. Escolta, mira, preparant aquesta entrevista, Maria, es veu que sou una papereria i llibreria referent pel poble, però també he vist que sou una petita peça de l'ànima cultural de Caldes. Per què? Hi ha concursos de punts de llibre, campanyes de jocs en català, recollida de joguines als Reis, col·laboracions amb la biblioteca, activitats culturals, presentacions, festivals... I al final sempre apareix el mateix nom, Papereria Calvo Boluda. Sí. Tu no ets conscient d'aquest paper que teniu al poble?
2: Pues no, la veritat que no sóc conscient. Moltes gràcies per...
0: No, és veritat. Però és cert o no és cert el que t'he dit?
2: Sí, m'imagino que sí, clar. Sempre intentem col·laborar.
0: Uh-huh. Escolta, i clar, i quan et diuen, perquè ara parlant també una mica del festival aquest que fa poc que s'ha fet, que és la primera edició, no fem spoiler, però clar, quan et venen a proposar una nova activitat, vull dir, què sents? Curiositat, implicació, responsabilitat, sí. Una altra més? Que...
2: Jo ja miro de tirar-me...
0: Ah, sí? No ho diguis això.
2: Tirar-me fora, sí, perquè ara tinc el meu fill.
0: Ostres.
2: I Dani.
0: Sí?
2: Fica't al davant.
0: El marrón, no? El marrón,
2: sí,
0: per ell.
2: Sí, el marrón per ell.
0: Bueno. Escolta, però per exemple, mira, porteu molts anys col·laborant amb el concurs Pintapunt. No?
2: Sí.
0: Sí? Aquell concurs que fa que nens i nenes dibuixin punts de llibre i que després formin part de la vida cultural de Caldes. Què se sent quan veus que has permès que d'alguna manera els nens deixin una empremta seva en el poble convertint el seu punt de llibre l'oficial de la biblioteca?
2: Bé, molt
0: és
2: bé.
0: Xulo, no? És sí, maco, no? Deu
2: sí,
0: ser.
2: Sí.
0: Sí o no?
2: I tant, i més ara quan hi participen ja els nets, doncs també.
0: Ai, els teus hi han participat o què? Són, sí. Dibuixen o no?
2: Sí, vaja.
0: Sí? Sí o no?
2: Són artistes.
0: Què dius ara? Mira, els hi demanaré que me'n facin un. Ostres, que bo. I hi ha algun punt del llibre que t'hagi emocionat especialment?
2: Algun punt de llibre ara
0: mateix? O que recordis, que diguis, ostres, o d'algun nen en especial que diguis, ostres, no sé, que hi hagi una història darrere?
2: Ara mateix no et sabria dir, m'has agafat una mica en fred.
0: Clar, clar, sí, sí, no passa res, no passa res.
2: Però sí, sempre n'hi ha, clar.
0: Sí, no? Escolta, i perquè, clar, jo crec que també un moment molt emocionant és quan se'ls hi dona el premi, no?
2: Uf, i
0: sí
2: tant.
0: O no?
2: I tant, i tant.
0: Sí o no? Quins ulls fan? Explica,
2: ui,
0: explica.
2: Ui, els fan xirivites, com diuen, no?
0: Sí?
2: Sí.
0: Ai, quina il·lusió. I què, vosaltres és el millor moment?
2: Del regal.
0: Mm. Sí, no?
2: Sí.
0: Quan han guanyat el premi, no?
2: I tant.
0: I que després el veuen per allà a la biblioteca, molt bé. Deuen tenir els ulls, clar, amb aquella il·lusió, no? Que bo. Escolta, i què creus que aprenen els nens amb aquestes iniciatives?
2: Bueno, la creativitat, que és molt important, que sàpiguen, no sé, fer coses, tenir imaginació...
0: Que bo.
2: Sí, sí,
0: clar,
2: sí.
0: Molt bé, molt bé. Apertura, molt bé. Escolta, i per altra banda, també participeu en iniciatives de foment del joc, especialment en la campanya I tu jugues en català? Em sembla que amb tapa vermella, eh que sí?
2: Sí.
0: I quin creus que... quin paper té la vostra papereria per Caldes?
2: Bé, no et sabria dir. Nosaltres el que tenim també són molts puzzles, joguines en especial no tenim molt. Però sí, més aviat puzzles, poder i algun joc de cartes i tal.
0: Molt bé. I com t'agradaria que la veiessin, que diguessin papereria Calvo Boluda és la papereria de... De què?
2: És la papereria de tots.
0: Mira, que maco! Mira, sembla la del papa avui, eh?
2: Sí, no?
0: Sí. Escolta, i ara m'agradaria portar-te en un moment d'aquells que hem comentat abans, un moment molt concret. Probablement el dia més intens de l'any, ja saps per on vaig. I crec que també un dels més bonics, per lo menys per mi, el 23 d'abril, Sant Jordi. Però hi ha molt més del que veiem a les parades, llibres, roses, ambient i festa. Hi ha una part submergida, silenciosa, que gairebé ningú veu. I jo m'imagino, i també ho he viscut, que abans, fins i tot potser mesos, quan comencen a arribar a caixes, moltes caixes, llibres nous, autors nous, novetats, apostes editorials, alguns seran èxits, alguns no, alguns encara no els coneix ningú, i allà hi sou vosaltres, mirant, triant, classificant, ordenant, pensant. Potser què anirà per adults, què anirà per infants, què funcionarà, què recomanareu? Preparant-ho tot, perquè quan arribi el gran dia tot estigui lloc a la seva pila a la vostra ment. Com es viu aquesta preparació des de dins?
2: Pues,
0: feixuga, no?
2: Feixuga, molt feixuga. Ja t'he comentat abans que el llibre té molt d'estrès.
0: Sí, no?
2: Comencen a arribar coses, ho col·loques, ho treus i ho tornes a col·locar a un altre lloc, perquè, clar, és del mateix autor, té que estar juny, no sé què, i el premi Sant Jordi, el premi Nadal, el planeta, uf.
0: Quantes hores hi ha darrere d'un Sant Jordi?
2: Moltíssimes,
0: per vosaltres, moltes, no?
2: Moltíssimes. Sí.
0: Sí, no? Però seguim, la preparació ja s'ha fet i ara arriba el moment. Hores abans que encara potser és fosc, arriba aquell moment amb la parada, els llibres col·locats, tot preparat, i davant vostre comença a venir una autèntica marea de gent. Converses, preguntes, recomanacions, llibres, altre cop, molts llibres. Què és el que més t'agrada d'aquell dia?
2: La paciència que tenen els clients.
0: Pensava que era la teva. Que bona. I qui és el que més t'esgota d'aquell dia?
2: Pues clar, entra molta gent a la botiga i, clar, passes per cap allà per buscar un llibre, t'aturen 50 vegades, arribes allà i el meu cap ja no dona, ja no me'n recordo què m'has dit. Per això et dic que la paciència dels clients és molt important.
0: Ai, que bo. Molt bé. I perquè hi ha una cosa que sovint oblidem, quan la gent marxa, quan les parades es buiden, quan els carrers tornen a la normalitat i ja torna un xic a fer-se fosc. Vosaltres esteu allà, continueu desmuntant, ordenant, classificant, retornant llibres, preparant els dies següents. Creus que hi ha aquesta part invisible de la diada que la gent no veu?
2: I tant.
0: I tant, que sí.
2: Digue-ho. Nosaltres tardem un mes a posar la llibreria, tu.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Això no té preu, Maria? No es veu, clar.
2: No,
0: vull dir,
2: es veuen
0: les parades, que bonic, no sé què. Mira, pensa, anem a casa, no?
2: Sí,
0: sí o no? Bé, escolta, i quin és el sacrifici que hi ha darrere? Què són? Les hores, l'esgotament, l'energia?
2: Jo sempre he pensat que tenia un tope de Sant Jordi per viure, perquè ja no donaria més. I en principi va ser així, sort que després va entrar el Daniel.
0: I li va passar un altre marrón.
2: Ha passat un altre marrón.
0: Pobret.
2: Però sí, vam quedar... Jo, va haver-hi un any que dos dies abans vaig perdre la memòria, no me'n recordava
0: de res. Què dius, en sèrio?
2: Sí, fa 3 o 4 anys.
0: Ostres.
2: No me'n recordava de res.
0: Perquè també has de mirar dels autors nous, aviam quins arguments, quins continguts tenen per poder recomanar i tot això, no?
2: Sí,
0: t'has d'empapar d'alguna manera, no? O què?
2: Jo no me'n recordava ja ni quin dia érem, ni què.
0: Ostres. I com ho vas fer?
2: Pues res, vaig anar, el meu home em va portar a l'hospital i va dir, bueno, tranquil·la, no passa res. I allà vaig veure que estàvem a dia 21 d'abril. Demà passat
0: és Sant Jordi. Tinc dos dies.
2: Res, després vam sortir del pas.
0: Sí? Ostres, i fa molts anys d'això.
2: Potser 4, em sembla.
0: Ostres, Maria.
2: I l'any passat, bueno, hi havia una cua tremenda, no, a la botiga, i no ens anava la visa, cap. Ens va empatar totes, no funcionava res.
0: Què dius? Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bueno.
2: El que dic, la paciència dels clients.
0: Bueno, i que tu estiguis bé, sobretot estàs bé tu.
2: Sí.
0: Bueno, escolta, i clar, probablement també hi ha una altra cosa, que potser... estàs i esteu sense poder viure en Sant Jordi com una persona més, com la Maria, que també gaudeix passejant pels carrers, mirant llibres, escollint un regal o un llibre, o esperant que hi arribi aquella rosa d'algú estimat que potser no hi ha temps per gaudir-lo, no? Us ha passat algun cop, això?
2: Cada any.
0: Ostres, què dius? Prou, Maria. Sí o no?
2: Sí.
0: Ai, quina llàstima, no?
2: Sí.
0: I no t'agradaria...
2: Sí, però bueno, clar, què vols que faci? També em sap greu deixar el meu fill allà abandonat ja. I anar-me'n jo, no?
0: Ostres.
2: Però algun any hagués dit, me'n vaig a fer una volta a la cantonada i torno, ¿vale? Dono una volta o dos i torno, perquè ja no podia més.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Escolta, i res, ara saps què? Ens parem una mica de descans i la ràdio et dedica una cançó per tu, Maria, que la gaudeixis.
2: Gràcies.

0: doncs Maria, que bonica. Com és que s'ha escollit aquesta cançó? Explica'ns una mica.
1: Bueno, pues no et sabria dir, perquè la veritat és que de música no hi entenc gens. Gens. Però la Celine Dion m'arriba, molt. Però, clar, el que passa que moltes vegades, clar, sento una cançó, dic, oh, que maca, però no sé ni de qui és, ni res. I llavors la Celine Dion em sembla...
0: T'agrada? I què et porta, records, o et porta alguna cosa?
1: No,
0: t'agrada ella?
1: Sí.
0: No? La, com
1: sí,
0: canta,
1: com
0: no?
1: Sí, com canta, com arriba.
0: Que maco. Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, aviam, seguim una miqueta més, què et sembla?
1: Això sí? És molt llarg encara, veig.
0: No, home, no, què va. Escolta, mira, Maria, hem parlat de com eres de petita, amb els llibres, de com et va enamorar, però potser molta gent pensa que una llibretera es passa el dia llegint, perquè, clar, de recomanar llibres, però la realitat segurament és una altra. Ha de llegir molt una persona que està darrere una llibreria?
1: Hauria de llegir molt.
0: Estàs a la biblioteca cada dia?
1: Sí, hauria de llegir molt, però la veritat és que no és possible.
0: O és un mite?
1: Sí, és un mite, no, sí? No és possible llegir tant.
0: És que quants llibres tens a la llibreria?
1: No sé, moltíssims. El que passa que ja t'he comentat abans que jo aprenc molt dels meus clients.
0: Clar.
1: I aleshores també em deixo aconsellar per ells moltes vegades.
0: I ara et pots dedicar una mica a la lectura? Vull dir, ara pots d'alguna manera que tens el fill també, que ja has passat una mica els marrons... Pots dedicar-te una mica a el que t'agradava abans o no?
1: Una mica més, però no tant com jo voldria.
0: Ah, vaja.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, i quin és ara el llibre que estàs llegint en aquests moments, si es pot compartir?
1: Ara m'he llegit un que... Me l'he llegit en castellà també, perquè no l'he vist en català. Són Les hijas de Chara. Parla de una també una civilització antiga que... No, un senyor tenia quatre filles, les que estimava moltíssim. I un dia van entrar algun barco pirata i tal, se les van portar i no les va veure mai més a la vida.
0: Ostres.
1: I ell va posar-hi quatre pedres allà davant, de peu, recordant les seves filles perquè s'orientessin i tornessin a casa alguna vegada. Però això va portar una maldició, perquè al cap de molts anys algú va comprar aquell terreny i també, curiosament, tenia quatre filles. I va tirar les pedres al terra perquè... poguessin veure les vistes, no? I resulta que això va portar una maldició i aquella família al final va quedar tota arreu del món. Una se'n va a Austràlia, l'altra

0: Sí.
1: Sí?
0: Sí,
1: ostres.
0: Sí.
1: Quin és, quin és?
0: M'agrada molt la novel·la negra. I hi ha un autor que m'agrada especialment, que és el Miquel Santiago. I llavors el recomano bastant. I la gent, pel que veig, també els agrada.
1: Sí.
0: O sigui, que vaig a veure segur, perquè sé que els agrada. I tothom em diu, ah, aquest llibre, molt bé, molt bé.
1: Oh, que bo, que bo.
0: Sí.
1: Molt bé. Escolta, i era una pregunta molt concreta. Sí, abans hem parlat, no?, que a vegades doncs, la lectura canvia, no? Jo què sé, de petita potser pots llegir molt i després, a lo millor, per circumstàncies, deixes de llegir o a lo millor no t'interessa.
0: Va,
1: no?
0: Per temporades.
1: Que sí?
0: Va per temporades, això.
1: Què li diries a aquella persona que llegia molt de petita i que ara mateix ha deixat de perdre, ha deixat l'interès?
0: Ha de trobar el llibre que li enganxi. Ha de trobar un llibre que li enganxi, que no sigui feixuc, que li enganxi des de la primera plana, i després és quan t'enganxes altra vegada a llegir, perquè després devores un darrere l'altre.
1: Escolta, i què els podries dir a aquells a la gent quan deixen de llegir llibres? Què es perd?
0: Llegir un llibre et porta en un altre moment. Et fa viatjar, et fa transportar, desconnectes de tots els problemes que tens dia a dia, perquè el llibre t'absorbeix i estàs en aquell món i bueno, i desconnectes totalment. I és molt bo per la salut, per l'estrès. Els metges no tindrien que recomanar pastilles, sinó un llibre.
1: Molt bé. Sí, perquè a més la imaginació va a 10.000, no?
0: Clar,
1: perquè, clar
0: sí,
1: és una
0: sí.
1: passada. Escolta, i amb això engalzo amb el tema del Caldes Criminal, que segur que te l'estaves esperant, que sí? Sí, sí, i sí, seguim parlant de llibres. Hi ha una cosa que també em va sorprendre molt, que és això que dèiem. La primera edició que es va fer ara de Caldes Criminal aquest passat febrer. Perquè ara sí que no és només vendre llibres, sinó que és contribuir a generar cultura, fent comunitat, crear moviment. Perdó. Com va néixer aquesta aventura? Ho saps? De qui va ser la idea d'aquest festival?
0: Penso que va ser de la biblioteca. No? Sí, de la biblioteca. La Conxi va presentar.
1: Molt bé. La Conxi que està amb nosaltres.
0: Sí, que està amb vosaltres. Va estar molt activa amb el tema. Ella es va cuidar de buscar tots els autors, tot el perquè vinguessin.
1: Molt bé.
0: Bé, va estar força bé.
1: Molt bé. Escolta, i clar, vau fer la primera edició i que va haver-hi molta gent, va tenir molt èxit. I el segon?
0: Sí, bueno, suposo.
1: Molt bé.
0: Suposo que l'organitzaran.
1: Molt bé.
0: Va estar bé, vull dir, en principi vam quedar contents tots.
1: Molt bé. Escolta, o sigui que aquí a Caldes hi ha interès per també el Carles Porta i companyia, no? Posem llum a la fosco de Caldes,
0: sí.
1: No?
0: Sí, el David Cirici amb el Joc del Silenci. També.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: O sigui que hi ha gent interessada.
0: Sí,
1: mira.
0: Sí.
1: I per què creus tu que hi ha tanta gent interessada en aquest tipus de sector? Perquè som curiosos, perquè volem conèixer la gent, perquè deu ser això? Perquè, a nosaltres també ens passa, a mi
0: sí,
1: també em passa.
0: Jo penso que la intriga és el que et fa entendre l'atenció amb el llibre. Oh, a veure, haurà sigut aquest, haurà sigut l'altre que ha mort a l'assassí i tal.
1: Clar.
0: Això et manté viu tot el rato.
1: I escolta, hi ha una imatge a Instagram que em va encantar. Aquella, saps de quina parla? D'aquella aquella paret que es va convertir en una investigació policial amb fotografies, notes, fils, connexions de records. Ara no la veieu, però estàs somrient que no la veieu. És una passada. Diu, com si fos una paret d'una comissaria d'investigació.
0: Això va ser idea del meu fill.
1: Que xulo, és el que li t'anava a dir.
0: Sí.
1: De què se li va ocórrer aquesta
0: idea? Ella va dir, va començar ja a pintar, dibuixar, no sé què, posar fils que vagi cap allà. Què estàs fent? I ja veuràs. I el cas és que va tindre molta acceptació perquè la gent entrava. Qui ha sigut l'assassí, qui ha sigut?
1: Que bo, no? Va ser molt xulo.
0: Sí, sí.
1: Jo l'he vist a l'Instagram, és molt xulo. Jo, si no l'heu vist, us recomano que la mireu.
0: Sí.
1: Escolta, i tu creus que veurem algun dia en Carles Porta passejant per Caldes Criminal o què?
0: Per què no? Clar que sí.
1: No? Sí o no? Home, digueu-m'ho.
0: Estaria molt bé, no?
1: Molt bé. Escolta, doncs, què més? Sí. Una altra cosa... Sí, entrem a la mirada del César, ara. Entrem a la secció del César. Endavant, quan tu vulguis, César.
2: Hola, Maria.
0: Hola, César.
2: Abans de res, gràcies perquè a través vostre doncs, es permet això, doncs, viatjar, somiar, no conquerir països que no apenas coneixerem i que el llibre es dona aquesta facilitat, una palanca d'emocions, de sentiments...
0: D'emocions, això
2: d'emocions,
0: també.
2: I jo, la veritat... Aquestes pel·lícules que han fet sobre llibres, a mi, i que prèviament he llegit, mai m'han superat la pel·lícula. Sempre el llibre m'ha omplert més...
0: Més que el llibre.
2: Més que el llibre, sí.
0: Més que la pel·lícula.
2: Més que la pel·lícula.
0: Sí, és cert.
2: És cert.

0: I la teva vida, com l'auca de Sant Esteve, com s'ha vist del teu com es diu?
1: Del taulell.
0: Del taulell. Com la veus? Com l'has vist?
1: Bé, l'he vista bé, no sé. Estressada, com t'he dit abans. Però bé, sí, amb alegria, no sé, amb alegria cada dia, amb la mateixa il·lusió de fer coses noves, de, no sé, de parlar amb la gent. Bé.
0: Aquesta sensació que tinc jo també per part vostra, desvoluda, emprenedora, es neix o es fa?
1: No sé, suposo que es neix. A casa meva sempre han sigut iguals. El meu avi, el meu pare, la meva mare, tots hem sigut emprenedors, vull dir, sí.
0: Es neix. A casa és mama i escolta tu, i endavant.
1: És un tabú. A casa no hi havia ningú parat.
0: Ningú.
1: Des de petites ja estàvem a la ferreteria que portava la mare. Sí, des de molt joveneta sempre. Sí.
0: Una pregunta personal sobre les llibreries. Els llibres que els llibres que vens, quina força té l'editorial envers aquella venda? Et pressiona molt com a llibretera o tens una llibertat d'escollir el llibre, saps què vull dir? Des de l'ignorància,
1: Sí, l'editorial també hi ha el que li dona la gana.
0: Vale.
1: O sigui, okay. Igual t'arriben 20 llibres i demà t'arriben 50 més.
2: Boja.
1: O a lo millor el que n'esperaves no te n'envien cap.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Oi.
1: Però bueno, després el demanes i tal, i ja està. Però normalment d'entrada envien les novetats. Mm-hmm. Sí. I en principi ells envien segons el que creuen, segons l'aposta que tenen que d'això.
0: I treballes amb una editorial que tinguis predilecció i estimació per amb aquests 30 anys que portes?
1: Bueno, treballem amb la majoria de les editorials, la veritat, amb la majoria. La més gran és la de la Planeta, l'Augusta, evidentment. Sí. Però sí, treballem
0: en principi. Tusquets i en companyia. Bueno, tot
1: Tusquets que ho porta Planeta,
0: van ser comprades després, clar.
1: És tot el mateix.
0: Tot el mateix, al final.
1: Sí, és el mateix. Comencen a arribar a caixes.
3: Sí, que passava.
2: Escolta, Maria, quin és el llibre, allò que sempre diem, no? Quin és el llibre que et portaries a aquella illa deserta?
1: Quin te diria ara, jo? Pues no sé, un que fos d'intriga, algun del Carles Porta, per exemple.
2: Sí,
1: algun del Carles Porta estaria bé. Sí,
2: I veus la sèrie o no, veient,
1: alguna
2: llegint?
1: Alguna vegada. Jo aquelles hores ja és que ja no sóc persona,
2: Bueno, però
1: vaig a dormir molt d'hora.
2: Però te'l pots treure de la plataforma d'altres càtera, no?
1: Sí, puc.
2: Sí, però no. Quan te vagi bé, vull dir, sí. Nosaltres també ho fem, tipus vídeo, saps? Perquè és que si no estem dormint també.
1: Sí.
2: I a sobre et paguem un susto.
1: Sí.
2: Escolta, doncs ja estàs, César, vols alguna pregunta més?
0: Sí, l'última que m'he fet en recordar quan deies als nens que a l'escola l'obligaven a llegir un llibre, no?
1: Sí.
0: Jo me'n recordo, el meu primer llibre va ser el que va ser escrit per Manolo de Pedrolo.
1: Sí, el trajecte final o la com és aquell... Aquest... El manuscrit.
0: Ah, exacte, manuscrit del segon
1: origen.
0: Sí,
1: que ell era obligat.
0: Sí. Aquest va ser el primer llibre.
2: I era primet, per això.
1: Era primet, sí. Encara es prescriu.
0: Quilleta grossa. Sí.
1: Encara es prescriu.
2: Molt bé.
0: Gràcies,
2: ja està? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, César. Doncs escolta, ara ja estem acabant, no et preocupis. Doncs ara farem un minijoc. Ara jo et diré, et dic una paraula i tu sense pensar me'n dius una altra.
1: Ets dura, eh?
2: No, jo? Però què dius? No soc, soc més tova que el tou. No, home, no. Mira, llibres. Quina paraula et surt quan et dic llibres?
1: Goig.
2: Molt bé. Papereria calva boluda.
1: La meva vida.
2: Molt bé. Persianes.
1: Persianes amunt. Cada dia.
2: Caldes criminal.
1: Intriga.
2: Sant Jordi.
1: Feina.
2: Punt de llibre.
1: Creació.
2: Clients.
1: Amics.
2: Família.
1: Pues la meva vida també.
2: Caldes.
1: El meu poble no el canviaria per res, per cap altre.
2: Xarxes socials.
1: Ah, no, jo no, i sí que les xarxes socials no hi entro.
2: Ja ho he notat, amb la ferreteria i tu.
1: Ah, sí?
2: Sí. I futur?
1: Futur? Pues espero que sigui bo.
2: I tant que sí.
1: Que sigui bo per tothom.
2: Novel·la o assaig?
1: Pues depèn del moment. Normalment quan necessito desconnectar novel·la, però l'assaig té els seus moments que t'has de dedicar més concentrat.
2: Recomanar o vendre?
1: Pues les dues coses estan lligades. Normalment la recomanació porta una venda.
2: Sí, senyora, molt bé.
1: I si la recomanació és bona, normalment porta una altra.
2: I tant, segur. I és la confiança que dèiem nosaltres, no? Mm. Llibreria o papereria?
1: Pues és que està enllaçat la cosa.
2: Sí?
1: Sí.
2: Mira. Carai, que sí. Curiós. Molt bé, doncs escolta, ara et farem unes preguntes disteses. Mira, ja que portem una estoneta parlant, unes preguntes molt més lleugeres. Mira, alguna vegada has recomanat un llibre i al cap d'uns dies el client ha tornat dient: Maria, aquest llibre no era per mi.
1: El que m'ha passat és moltes vegades que m'ha dit: aquest llibre ja me l'ha recomanat, ja el tenia.
2: Ah, sí? En sèrio?
1: Sí.
2: Que bo. Molt bé. Escolta, i has escrit, t'han preguntat això? Has escrit alguna vegada algun llibre?
1: Bueno,
2: o t'agradaria?
1: M'agradaria, però tinc un problema.
2: Per què? Quin? Si pots compartir.
1: El problema de trobar la primera frase.
2: Oh!
1: Després ja ve tot seguit.
2: Sí?
1: Però la primera frase és la més difícil, que de fet jo entenc que l'escriptor fa el llibre i després fa el puzzle i l'última frase o l'última capítol és el primer. Però jo tinc que trobar la primera per fer-lo.
2: Però et veig molt ja posada, en direcció, sí o no? Tens algú al cap que et balli o no? No facis spoilers.
1: Tinc al cap perquè el meu avi, clar, evidentment va estar a la guerra. Uh-huh. Aleshores ell va estar en un camp de concentració i tal. I tinc la idea d'anar per aquí.
2: Mira.
1: Però em costa molt trobar el camí.
2: Sí? Mira. Molt bé, molt bé.
1: Quan ho trobi el camí ja t'ho diré.
2: Sí, per favor, sí, per favor. Escolta, i ara m'agradaria parlar una mica d'endavant, no? Perquè hem parlat molt del passat i del present, però i del futur, no? Una mica. Què t'agradaria que no es perdés mai de la papereria, que el bobulú de l'essència? Quina és la cosa que diries: ostres, això no m'agradaria que es perdés mai?
1: Pues... no sé què dir-te. Pues l'essència de... la llibertat en què la gent entra, pregunta, no sé, si no compra res, no compra res, però vull dir, el que et comentava, que més aviat, més que clients, també són amics.
2: Que maco. I l'escena? I en qüestió de l'escena, que no t'agradaria que es perdés també i que es veiés dintre de 20 anys un altre cop? Allò de les generacions, que passi el net, el fill, que tornin amb la goma... Quina és l'escena que dius: ostres, aquesta també m'agradaria veure-la dintre de 20 anys, no?
1: Bueno, jo ja de 20 que 20 anys ja igual ja
2: bueno,
1: no hi soc,
2: eh? Vinga, 10 anys, va. Sí, amb positivos, sempre positivos.
1: Sí, doncs pues veure els meus nets, per exemple, atenent a la botiga, que
2: oh,
1: jo no
2: xulo.
1: Sé si això passaria alguna vegada, perquè, clar, cada qual tirarà per on tiri.
2: Això és una altra cosa, els agradaria amb ells?
1: Ara sí, ara tot el dia volen estar a la botiga, però quan tinguin que estar-hi segur que s'escaquegen.
2: A Sant Jordi segur.
1: Sí, segur.
2: Escolta, i Maria, de què et sents més orgullosa del que ho aconseguit fins ara?
1: De què em sento més orgullosa? Pues suposo que de la meva família.
2: Que maco. Que maco, perquè a més també, i de les activitats totes aquestes que heu fet també socials, quina és la que estàs més cofolla d'haver contribuït i ajudat?
1: Pues no sé, amb el plan cultural em va satisfar molt el Caldes Criminal, com has comentat abans.
2: Sí? Oh, que xulo.
1: Lo dels punts de llibres també està molt bé, vull dir, no sé.
2: Molt maco. Molt bé. Doncs, i hem comentat: ostres, amb els meus nets a mi m'agradaria, no?, que es quedessin aquí, però tu ets d'aquells que pensen que prefereixes que facin el seu camí, o que t'agradaria més que la saga boluda també seguís aquí?
1: No, jo prefereixo que facin el seu camí.
2: I que siguin feliços, no?, amb el que sigui, no?
1: Que els vagi bé amb el que facin i ja està.
2: Molt bé. Escolta, doncs res, Maria, ja estem arribant al final de l'entrevista, ja pots respirar tranquil·la.
1: Moltes gràcies.
2: Com t'has sentit?
1: Bé.
2: Sí? Bé, m'alegro. I què t'ha semblat?
1: Bé, tu has sigut molt amena i m'has ajudat molt.
2: No, home, no.
1: I el César també.
2: Sí, home, sí, cap problema. I què t'emportes, l'entrevista?
1: Pues mira, m'emporto, no sé, sóc una mica més rica ara, perquè, no sé, m'has obert una mica la finestra al poble, a tots els vilatans, i bé, molt bé.
2: Que maco, molt bé. I, home, i que ens has dit que estàs inspirada per fer un llibre i que només et falta una frase, per tant...
1: Però la és gent... la més important.
2: No. Jo, si algú ens escolta ara, jo només estic dient, si algú té una frase al cap, que passi per la papereria, Calvo Boluda, i que li deixi escrita per la Maria i que aviam si s'inspira a fer el llibre, no? Què et sembla?
1: Vale,
2: com el punt de llibre?
1: Està bé, molt bé.
2: Molt bé, doncs vinga, fem un anomenament perquè vingui gent. Molt bé, doncs vols afegir alguna cosa més?
1: Pues no, donar-te les gràcies a tu i al César i a... per l'oportunitat que m'heu donat de venir. I res, i molt bé, i endavant, i enhorabona per al programa.
2: Doncs pues moltes gràcies, esperem que t'agradi, i res, nosaltres, a mi sí que m'agradaria fer una reflexió, i res, dius que avui, mentre escoltava la Maria, pensava en una cosa: potser el futur no dependrà només de la tecnologia, potser també dependrà de les persones capaces de conservar humanitat, perquè darrere una papereria com la seva no només hi ha llibres, hi ha memòria, hi ha constància, hi ha dedicació, comunitat, i sobretot hi ha una manera d'entendre la vida, la d'aquelles persones que encara saben mirar els ulls, que recorden els noms dels clients, que prefereixen ajudar, recomanar abans que aprendre. I això, com dèiem sempre, en un món que corre cada vegada més, té un valor immens. La Maria no només ha mantingut oberta una botiga, ha ajudat a mantenir oberta una manera de relacionar-nos més humana, més propera, més conscient, i potser, sense adonar-se'n, ha acabat cuidant molt més que llibres. Ha cuidat records, ha cuidat moments, ha cuidat persones. Maria, gràcies per continuar-hi, i gràcies també a totes aquelles persones que encara creuen que els pobles necessiten alguna cosa més que serveix i que creuen que necessiten autenticitat i ànima. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
0: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
2: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
0: Propostes... al deportesendins@gmail.com.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril. S'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest. Demà, a 6:45 de la tarda, torna el Dijous de Conte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Luz Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Però primer han d'escapar-se. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu o telèfon de la Biblioteca de Caldes. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'espai de la cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Demà, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves d'entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que es repetirà també el proper 25 de juny. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen demà les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60. Respecte al temps, de cara a demà ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, comencem el dia amb uns 16 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Rocola, 107.8.
3: Els meus pares diuen que és la millor.

La camisa negra de Juanes. Acabem d'escoltar aquest temazo de 2005. Saps què vol dir això? Saps què vol dir això? Que han passat 21 anys, col·lega. 21 putos anys, eh? Quina barbaritat. O sigui, sembla que fa 4 anys encara m'estava... Bueno, encara que estava jugant a tazos en aquest mateix edifici. Sí, perquè en aquest edifici jo vaig fer l'ESO, com molts dels meus amics. I ara estic fent ràdio. És impressionant. No m'ho puc creure.

0: I ara sí que sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins al principis del 2000. Bueno, sempre dic el mateix, és veritat, però ja sabeu com va. I avui és una llàstima, però és l'últim capítol de la temporada fins setembre, us trobarem molt a faltar, però bueno, vinga, va, comencem. Estem a... Quin dia som avui? Doncs mira, estem a 5... No, el 5 és divendres. Llavors seria 6, 7, 8, 9, 10... Estem a 10 de juny. Són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries. I les temperatures indiques que estem a Mart, amb una sensació tèrmica de 98 graus. Em presento, pels qui no em coneixeu, sóc en Quílez, més conegut com a en Rockmaster. I avui, si et sembla bé, i si no també, doncs estaré de 8 a 9, ficant la millor música de la nostra època. Així que, vinga, Fuerza Millennial a tope, vamos allá.
1: Rocola 107.8.

Quina veu, mare meva, com omple l'estudi, Anastàsia, amb la cançó One Day in Your Life. I la veritat és que, en el meu cas, no va estar només un dia, ha estat almenys 25 anys, perquè aquesta cançó és boníssima. Jo tinc que dir que m'he enamorat d'aquesta dona, la veritat, és el meu amor platònic i, bueno, és que m'agradaria conèixer-la molt. Fins i tot estic pensant en anar al seu concert a setembre. Sí, sí, m'ho estic pensant i fortament, eh? I vinga, som-hi amb més temazos millennials, clar que sí.

0: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passa'm una miqueta més.
2: I anem obrint el cor a la rocola perquè viatgem a l'any 2003 per escoltar Hoy de Gloria Estefan. Aquesta cançó amaga una connexió al·lucinant en Perú. Escolta, vinga.

0: I et diré una cosa, he estat reflexionant i totes les notícies que escolto són per tirar-se un tiro al cap. O sigui, la veritat, escoltes una notícia, algú s'ha suïcidat, els diners, l'economia va malament, ha habido malos tratos, asesinatos... Bueno, total, que és una autèntica merda tot el que estem escoltant sempre. I he pensat, escolta, dic, per què no fem notícies per alegrar una mica el dia? Unes notícies bones que hagin sortit. I així ho he fet. Així que començarem amb les notícies bones del dia, clar que sí. I comencem. Científics del Japó han aconseguit un autèntic avanç. Per primera vegada a la història han eliminat un cromosoma extra associat al síndrome de Down directament en cèl·lules humanes. Se merece un aplauso, eh? Bueno, és que estic sol a la ràdio, què vols? Una altra notícia. Per al finals del 2026 sortiran al mercat unes gotes per als ulls que milloren temporalment la visió de prop fins a 10 hores. Funcionen reduint la mida de la pupila, augmentant la profunditat de l'enfocament i ajudant a llegir sense ulleres durant el dia. I l'última, que és molt bona, i és que són científics brasilers, han desenvolupat una vacuna que bloqueja els efectes del crack i la cocaïna. La substància crea una barrera a la sang que impedeix que la droga arribi al cervell, ajudant així a combatre la dependència. Què us sembla? En aquestes notícies són més bones, sí o no? Jo crec que sí. Així que, bueno, m'encantaria un aplaudiment, però és que estic sol. Així que, bueno, me'l faig jo mateix, que collons. Vale, no us passeis, que sou molts, eh? I seguim amb més música rocola. Vinga, som-hi.
1: Rocola, 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.
0: Tenen tota la raó del món, perquè escoltes temazos com aquest. Elles es van fer passar per homosexuals quan va ser tot una mentida. Ens ho vam creure tots. Us en recordeu? No sé si us en recordeu, però jo sí. Elles són Tatu amb el temazo Nas Neragoniat, que significa no ens atraparan.

I arribem a una secció molt nostàlgica, com sempre, que es diu Records de sofà, clar que sí. Ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Com, bueno, a veure, si ets una miqueta major no seràs no escoltes l'adolescència, no? No sé com dir-ho, però bueno, jo ara mateix tinc 36 anys i si escolto aquestes cançons, jo hauria tindre més o menys uns 15, uns 14, més o menys per ahí. I avui recordem antigues glòries com aquesta. Vinga, va, us ficaré una molt bona. El equipo A, quin remember més guapo, eh? I escolta, que era el que hi havia a Netflix. Ni merdes en vinagre, no hi havia res més. No et queda bona altra. Quina època, eh?

0: passat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passa'm una miqueta més.

I aquest era en Robin Williams amb Rock DJ, un videoclip una mica rarot, he de dir, eh? De jove he de dir que em donava fàstic, i bueno, què collons, ara també em dono una miqueta de fàstic, eh? Però estava molt currat per la seva època. A mi em va fascinar, la veritat. Per cert, he de recomanar la pel·lícula d'ell mateix, caracteritzat com un mono, que s'anomena Better Man. Sembla, aquí no va agafar molt èxit a Europa, però és un peliculón. Heu de veure-ho. O sigui, no és que, bueno, sí, per passar el rato, no, és un peliculón. A mi em va agradar moltíssim.

I em pregunto on està l'amor, perquè a vegades costa moltíssim trobar-lo. Jo crec que està en aquests petits detalls que deixem anar, i si tens una mica de paciència, el trobaràs. Digue'm que sí. Digue'm que puc desbancar a Carlos Sobera a First Dates, la veritat. O sigui, l'he clavat. És que ho diu així, la veritat. Digue'm que sí.

Rocola, 107.8. I arribem a la secció on ens fem petits com el Goku a Bola de Drac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000, com aquest mateix. Vinga, comencem.

Cowabunga! Això deien les Tortugues Ninja. Clar que sí, la meva preferida, si us tinc que ser sincer, en Donatello. I ara us diré una dada curiosa. Sabies que el Regne Unit i altres països d'Europa van haver de canviar el títol de la cançó i de la sèrie perquè consideraven que era massa violenta pels nens? Era per un tema, em sembla, del tema de la paraula ninja, que no estava... Bueno, els hi tornava boig a alguns nens la paraula ninja i feien de ninja i després, bueno, doncs queien i passaven coses rares.

0: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passa'm una miqueta.

I arribem a la recta final. Aquí estan els germans Andrea, Sharon, Caroline i Jean. És a dir, The Corrs, amb Only When I Sleep. 7 anyets, ja tenia jo aquí. Que petitet que era.

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem aquí, aquesta temporada. Em sap molt greu dir-vos, però bueno, espero que hàgiu gaudit, igual que jo he gaudit amb aquesta primera temporada de Rocola, perquè m'ha fet bastant feliç fer ràdio, com sempre. I res, donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta ràdio i als que l'escolten, perquè sabem que sense vosaltres això no seria possible. Així que, bueno, espero que passeu un bon estiu, que passeu unes bones vacances i ens veiem al setembre, sí, amics, al setembre. Us echaré mucho de menos, la verdad, pero muchísimo, muchísimo de menos. Però, bueno, ens tornarem a veure, això és seguríssim, eh? Una petonada gegant i fins una altra. Us estimo!

0: I com encara ens queda temps, ficarem una cançó bonus d'avui, que bueno, ha sigut la més votada, que és One Day in Your Life, d'Anastasia.
1: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril. S'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest. Demà, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Luz Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Però primer han d'escapar-se. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu o telèfon de la Biblioteca de Caldes. El taller familiar d'Espai Explora Origen tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 a l'Espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc amb peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. Demà, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves d'entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves, un servei que es repetirà també el proper 25 de juny. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen demà les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60. Respecte al temps, de cara a demà ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, comencem el dia amb uns 16 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
1: Bon dia, Nico. Bé, i tu?
0: Doncs avui vivim envoltat de realitats, algunes són visibles i d'altres són totalment invisibles. Realitats que ens expliquen, realitats que ens amaguen, realitats que acceptem i realitats que mai ens hem atrevit a qüestionar. Però, Sònia, què passa quan mirem més enllà? Què passa quan deixem de conformar-nos amb la superfície? Quan ens fem preguntes, quan escoltem, quan reflexionem? Perquè darrere de cada persona, de cada història i de cada situació, sempre hi ha una realitat diferent. Vivim, Sònia, en una societat accelerada, una societat plena de soroll, presses, pors i contradiccions, però també en una societat on cada vegada més les persones es fan preguntes, preguntes profundes sobre la vida, sobre les emocions i el poder que tenen sobre el nostre propi camí. El programa d'avui, Sònia, parlarà d'una idea tan antiga com revolucionària, la idea que potser podem atreure molt més del que ens imaginem i, sobretot, és possible que moltes vegades estiguem construint la nostra vida de forma inconscient, perquè tots, en alguns moments de la vida, ens hem preguntat per què. Hi ha persones que sembla que sempre troben oportunitats i d'altres que viuen atrapades en la por, en el bloqueig o en la sensació de que res canvia. Sònia, jo crec que gran part de la resposta està en una cosa molt senzilla però molt poderosa: la manera de com pensem, actuem i ens relacionem amb la realitat.
1: Ja, Nico, comencem pel principi.
0: Em sembla bé.
1: Realment, ens veiem tot el que ens passa?
0: Doncs no traiem tot el que ens passa, val? És molt important començar a aclarir aquest punt, Sònia. Seria profundament injust dir-li a una persona que ha patit una malaltia greu o una tragèdia o una situació dolorosa que ella ho ha tret. Jo crec que això no s'ha de fer. La vida és molt més complexa que tot això. Hi ha circumstàncies que escapen completament al nostre control. Ara bé, també és cert, Sònia, que moltes de les conseqüències que vivim estan totalment relacionades amb les nostres actituds,
1: sí,
0: les nostres decisions i els nostres comportaments. I aquí és on apareix una idea que jo considero que és fascinant. No atraiem màgia de l'univers, perquè no és així com funciona, però sí que condicionen enormement les probabilitats que determinades coses ens passin a nosaltres. Per exemple, una persona que viu permanentment pensant que fracassarà acostuma a actuar amb menys iniciativa, amb menys confiança i amb més por, Sònia. I això afecta a les seves oportunitats, però radicalment. En canvi, una persona que creu que pot aprendre, una persona que creu que pot millorar i evolucionar, acostuma a insistir molt més en les coses. I això pot provocar que provi més coses i a la vegada generar moltes més connexions. Llavors, això no és màgia, és simplement conducta humana.
1: Què vol dir exactament atreure coses a la nostra vida? Nico,
0: digues.
1: Quan anem a treure, de què estem parlant exactament?
0: Doncs, Sònia, quan parlem exactament de treure, primer, parlem d'influència, això és important. Parlem de probabilitats, parlem de l'energia emocional i l'energia social que generem. Pensa, Sònia, que les persones transmeten coses constantment, a cada segon, transmitint confiança, inseguretat, esperança o negativitat. Comuniquem calma, sí, comuniquem tensió, sí, i això té conseqüències, sí, però les té constantment i a diari. Hi ha persones que entren en una habitació, per posar un exemple, i generen tranquil·litat immediata. D'altres generen incomoditat, i això no és casualitat, Sònia. És el resultat de com viuen, com pensen i com es relacionen en el món.
1: I la manera com pensem, condiciona la manera com vivim. Nico.
0: Digues.
1: La manera com pensem condiciona realment la nostra vida.
0: Doncs absolutament, sí, totalment. Pensa, Sònia, que els pensaments creen emocions. Les emocions creen decisions. Les decisions creen hàbits. I els hàbits acaben creant resultats. Coneixes el concepte, suposo que sí, mentalitat de creixement?
1: Sí.
0: O mentalitat creixent?
1: Sí.
0: Vale? Mira, la Universitat de Stanford va fer un estudi, val? En aquest estudi va treballar molt aquest concepte de mentalitat de creixement. Parla de que les persones que creuen que poden evolucionar acostumen a millorar més que les persones que creuen que tot està determinat des d'un principi. I això és una realitat enorme. Pensa que estàs condicionat pel que penses i pel que creus, perquè vol dir que moltes vegades el primer límit no és físic, és mental, i això és impressionant.
1: I tant. El cervell funciona com una mena d'imant, Nico. Això és fer.
0: Doncs en certa manera sí. El cervell sí que filtra informació constantment. T'explico, quan compres un cotxe vermell,
1: sí,
0: de sobte, què veus sempre?
1: Cotxe vermell.
0: Cotxes vermells, i els veus per tot arreu.
1: Sí.
0: No han aparegut de cop, sempre hi eren aquests cotxes vermells. Simplement ara el teu cervell es detecta perquè està condicionat. Amb les oportunitats passa exactament igual.
1: Mm-hmm. Perquè hi ha persones que només veuen problemes i d'altres veuen oportunitats. Nico, per què passa això?
0: Doncs això passa perquè el focus canvia completament i canvia la percepció de la realitat. Pensa que dues persones poden viure exactament la mateixa situació i sortir-ne en conclusions totalment oposades.
1: Sí.
0: Una veu un final, d'acord? I no veu més que no hi ha alternatives, que tot està tancat. I l'altre veu aprenentatge, la realitat en si mateixa de provocar creixement, i interpreta i fa una interpretació totalment diferent. Llavors és impressionant veure com dues persones treuen conclusions diferents o oposades del mateix fet.
1: La nostra actitud pot canviar el nostre futur, Nico. L'actitud és tan determinant?
0: Sí, Sònia, moltíssim. L'actitud és determinant. Pensa que l'actitud no garanteix l'èxit, però la mala actitud gairebé garanteix el bloqueig. Pensa que una persona amb actitud positiva acostuma a insistir més temps. I qui insisteix més temps, què té? Més probabilitats.
1: Sí, sí. Ens eduquen més per tenir por que per confiar, Nico. Tu creus que vivim educats des de la por?
0: Sí, des de ben petits ens eduquen des de la por. Un nen creix sense tenir por i de cop un dia el pare se li acosta pel darrere i li fa buf, susto, o li dius si no dors vindrà el coco i et menjarà el cervell, o cuidado que venen els aliens i et xuclen, saps? Llavors és comprensible fins a cert punt, d'acord? El cervell humà està dissenyat per detectar perills i nosaltres els induïm des del primer dia, però avui molts dels perills no són físics, són totalment emocionals. Llavors la gent que acostuma a tenir por al fracàs, al ridícul, al que diran, i això paralitza a milions de persones, Sònia.
1: La por ens imita més del que imaginem, Nico. La por és el nostre gran enemic?
0: Moltíssimes vegades sí. La por no només protegeix, que això és el que pensa la gent, la majoria de vegades també empresona. Hi ha gent que no viu la vida que vol perquè espera sempre sentir-se preparada per poder-ho fer. I la realitat és que gairebé ningú se sent completament preparat. O sigui, no creus, Sònia, que és millor viure la vida I esperar a veure què passa?
1: Sí, totalment.
0: Perquè un excés d'anàlisi provoca paràlisi. I si et quedes paralitzat, no vius.
1: Malament.
0: Totalment.
1: Sí. Quines són les tapes invisibles que ens posem nosaltres mateixos?
0: A part... Digues, digues, Sonia.
1: Hijo, què són aquestes tapes invisibles?
0: Què parles, de les tapes de les olles o...?
1: Mira, poder sí, poder sí.
0: Pensa que això de les tapes són límits mentals. Experiències negatives, comentaris destructius, fracassos, humillacions... Moltes persones viuen condicionades per coses o per tapes, com dius tu, que van sentir en un moment donat, i per tapes que fins i tot van sentir fa 20 anys, i tot així continuen condicionades.
1: La societat també posa límits invisibles a les persones, Nico. La societat també limita?
0: La societat, Sònia, limita constantment. Pensa, etiquetes, prejudicis, sí, expectatives baixes... Cuidado, no et llencis, queda't aquí baix que tot està bé. Tot això condiciona moltíssim. I moltes vegades el problema no és la capacitat d'una persona. Moltes vegades és la mirada que els altres tenen sobre ella mateixa. Llavors aquesta persona sempre queda molt apagada i molt minsa a l'hora de llançar-se, de tenir doncs, aquella proactivitat que provocaria que hi haguessin resultats molt més positius.
1: Què té a veure tot això amb la discapacitat, Nico? Crec que aquí entra la discapacitat de ple.
0: Jo també ho crec, totalment. Aquí, durant dècades, de cara a la discapacitat, s'ha mirat abans la limitació que a la persona. I això, Sònia, ja ho sabem tu i jo, genera exclusió.
1: Totalment.
0: Quan canvies la mirada i comences a veure les capacitats d'aquestes persones, com nosaltres diem en moltes ocasions, què passa?
1: Que tu canvia.
0: Que la realitat canvia. I si la realitat canvia, doncs podem ser el que vulguem.
1: Les expectatives dels altres poden condicionar la nostra vida, Nico? Les expectatives tenen tant poder?
0: Sí, sí. Mira, amb aquest tema hi ha un experiment que és molt famós, és l'anomenat efecte Pigmalió. Val? Quan és un estudi on els professors creien que, o creien, estaven convençuts de que certs alumnes eren brillants. Quan els professors creien que aquells alumnes eren brillants, tot així que no ho fossin, els alumnes milloraven els seus resultats. I molts havien estat seleccionats aleatòriament, no s'havia definit cap expectativa. Però cada persona que era tractada d'una manera determinada modificava els seus comportaments i els seus resultats.
1: Quin poder tenen realment les paraules, Nico? Les paraules poden transformar una vida?
0: Sí. Les paraules poden transformar una vida. Jo recordo que el dia del meu casament vaig dir que sí, això ha transformat la meva vida de dalt a baix. Pensa que les paraules creen identitat. No és el mateix dir fracassat que dir soc un fracassat.
1: No, bé, això
0: no s'ha de dir mai. La primera frase parla d'un fet, d'algú que pot servir com a experiència. La segona et defineix com una persona que no sortirà mai endavant.
1: Sí. Ens parlem massa malament a nosaltres mateixos. Som molt cuers a nosaltres mateixos, Nico?
0: Doncs molt, molt. Hi ha persones que mai parlarien a ningú com es parlen a elles mateixes. I això destrueix completament l'autoestima. Hem de ser molt respectuosos amb la possibilitat de cuidar i vigilar tot allò que estem dient o tot això que estem comentant sobre, en un moment donat, sobre una persona. Bé?
1: Va, eh?
0: Llavors, sé que costa molt de canviar, val? I sortir d'aquella zona coneguda, val? Perquè el cervell prefereix tenir seguretat, encara que aquella seguretat sigui mediocre, Sònia. Canviar implica incertesa, i la incertesa fa por. I quan la gent té por, deixa de caminar, deixa d'avançar, deixa de prendre decisions i deixa d'involucrar-se. I això provoca que tinguis una vida trista, no mediocre, però sense pretensions i sense il·lusions. I amb aquesta qüestió hem de vigilar molt el que estem fent.
1: La motivació serveix realment o és més important la disciplina? Digo, què és més important?
0: Jo crec que el més important és...
1: A veure...
0: No sé... La disciplina, va! No sé per què... A veure... La motivació és emocional.
1: Sí?
0: Bé, això ho tinc clar. I la disciplina és estructura. La motivació desapareix, però la disciplina es manté i és moviment constant. Doncs jo em quedo amb la disciplina? Sí, bien, totalment. Totalment, amb la disciplina. Això sí, la motivació emocional és important.
1: Sí,
0: hem d'anar fluctuant amunt, avall. Però si tenim disciplina, aquestes muntanyes russes es porten millor si tenim un protocol, una rutina.
1: Els hàbits són els que acaben construint el nostre destí. Nico, el futur depèn dels hàbits?
0: En gran part, sí, Sònia. La vida acostuma a semblar-te o a semblar-se molt a les rutines repetides que fas durant anys. Ho he dit amb els altres punts. Sempre que tinguem una disciplina i tinguem una rutina, podem aconseguir que els nostres hàbits vagin formant el nostre destí, perquè el destí no deixa de ser una conseqüència i una suma d'actuacions, decisions i maneres d'entendre la vida i el teu entorn.
1: Com influeix l'entorn en la persona que acabem sent? Nico, som el resultat del nostre entorn?
0: Sònia, en gran mesura, sí. Sí que som el resultat del nostre entorn. Les converses que escoltem cada dia acaben convertint-se moltes vegades en els nostres propis pensaments.
1: Sí.
0: Tu t'aixeques un dia amb una idea determinada sobre una qüestió i t'hi trobes que quan ha passat el dia i has escoltat notícies, has llegit els diaris, has mirat internet i has tingut converses amb diverses persones en les que poder has participat de forma més o menys activa, però t'han arribat conclusions diferents a les teves, a vegades acabes donant més valor a aquestes realitats.
1: Perquè alguna... La sort existeix o la construïm nosaltres, Nico? La sort existeix?
0: Sí.
1: Oi?
0: Sempre hi ha sort. Sempre. Això de la sort es malinterpreta. Bé? No és qüestió de dir és que tinc sort i ja està. No. Com tu deies a la teva pregunta, la sort la construïm, però també existeix la preparació. I moltes oportunitats no només les veu qui està... Bueno, sí, jo diria que sí, que un cop fas una preparació, moltes d'aquestes oportunitats només les veu aquella persona que està preparat. Per què? Perquè quan tu agafes uns coneixements, estudies uns temes determinats, comences a detectar en el teu entorn possibilitats. Però si tu no t'haguessis preparat aquest tema o no haguessis estudiat o no tinguessis coneixements sobre segons quines dades, moltes d'elles, molta informació, moltes possibilitats passarien davant teu i ni les veuries. Per què? Perquè no tens preparació, perquè no ho has construït, perquè no forma part de tu, ni dels teus coneixements, ni de la teva història. Per tant, se t'escaparien. Llavors, això li podrien dir que és sort, però aquesta sort no deixa de ser més que preparació.
1: Per què algunes persones es rendeixen i altres insisteixen, Nico, quina és la diferència?
0: Doncs mira, en la diferència entre rendir-te o insistir és el significat que cada persona li dona al fracàs. Alguns interpreten el fracàs com un final, uh-huh, i altres com una lliçó. Quan fas un experiment, si fracasses, tornes a provar diferent, si ho tornes a provar diferent fins que arriba l'èxit. Però si tu creus que aquell fracàs és el final, deixes l'experiment, llavors no acabes descobrint res. Crec que fracassar és important i fracassar és bo, i hem de fracassar. A mi m'encanta fracassar a diari.
1: A mi també. La gratitud pot transformar la manera de viure? Nico, la gratitud és tan poderosa?
0: Molt. Tot i que no elimina els problemes, Sònia. Bé, però canvia molt el focus mental que tenim, i això modifica la manera en què afrontes la vida. Si tenim gratitud, el nostre pensament és positiu. Sempre s'ha de ser agraït en qualsevol situació, amb la relació que puguis tenir amb qualsevol persona. Si allò que aquella persona o aquell entorn et provoca, tu tens una resposta d'agraïment, els teus pensaments sempre seran positius, i això t'ajudarà a tenir una mentalitat més oberta i més predisposada a detectar aquells punts de sort que parlaves abans.
1: Què és el que més energia ens roba cada dia? Nico, què ens desgasta més?
0: Doncs, Sònia, el que més desgasta, des del meu punt de vista, és la queixa constant. Que s'acabi la queixa, la comparació. Ostres, vale ja de comparar-se, cadascú és com és. I del victimisme. Són tres forats negres emocionals que no podem permetre que ens dominin, perquè acabarem amb una espiral negativa que ens enfonsarà.
1: Quina és la diferència entre victimisme i responsabilitat, i com la distingim una de l'altra?
0: Doncs la diferència entre victimisme i responsabilitat?
1: Sí.
0: Pues no ho sé.
1: No. Explica.
0: La víctima pensa, no puc fer res, d'acord? Llavors, com el que he fet ara. I la persona responsable pensa, què puc fer amb això? Llavors, jo tenia dos propostes aquí. O no contestava, plegava el micro i marxava, o et dono resposta i continuem amb el programa. I això és el que ho canvia tot. Sempre hem de defensar la responsabilitat per sobre del victimisme, sempre.
1: Quin paper té el propòsit en la vida d'una persona? Nico, tenir propòsit canvia realment una vida?
0: Completament, Sònia, sí. Quan tens un perquè, suportes molt millor els coms. El propòsit sempre et dona direcció. I això és algo que hem de tenir present. En el moment que tu tens una idea molt definida de què vols, per què ho vols i com ho vols, que això és un propòsit, i tens aquell timing molt marcat de quan podries arribar a aconseguir-ho, perquè aquell propòsit va madurant, va creixent, té vida constant, doncs és quan acabes trobant el que diu la gent, doncs, el propòsit de vida, quan saps què has de fer, per què ho has de fer i per què estàs aquí fent-ho.
1: Si haguessis de resumir-ho tot en una sola idea, Nico, quina seria la gran reflexió final?
0: Doncs primer, que potser no controlem tot el que ens passa, però sí podem controlar com responem al que ens passa. I aquesta resposta acaba construint gran part de la nostra vida. Després, el futur no apareix de cop, Sònia. El futur es construeix silenciosament, amb petites decisions que repetim cada dia, amb petites accions que fem cada dia, o sigui, amb aquella rutina que estàvem parlant abans. I aquesta és l'única manera de fer-ho.
1: Molt bé. Doncs, per finalitzar el programa, avui hem descobert que potser no podem controlar totes les circumstàncies de la vida, però si podem decidir on ja vivim.
0: Exacte. I hem parlat de la por, de pensaments, de paraules, d'hàbits, de discapacitat, de límits invisibles, de superació i, sobretot, de poder, de què tenim, quin poder tenim per transformar la nostra mirada, perquè moltes vegades la realitat no canvia fins que no canvia el món. I això ha estat Realitats, un espai per mirar més enllà del que sembla evident i descobrir que darrere de cada realitat sempre hi ha una mirada diferent. Bona nit.
1: Gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 10 de juny i l'informatiu comença fent un repàs del més destacat de la darrera entrevista dels safrets de Ràdio Caldes, on va acudir el regidor del PP, Javier Suárez. Del programa remarca la bona relació que té amb l'equip actual de govern i les seves crítiques a les gestions del transport, la vivenda o alguns equipaments o zones del municipi. Continuarem amb la notícia econòmica que repassa el nombre de contractacions a Caldes i arreu de la comarca, amb unes dades que, segons les comparacions, poden ser positives o negatives, sense deixar de banda les recomanacions que ha publicat l'Ajuntament per a les plagues que ens acompanyen al llarg d'aquest estiu, degut a les altes temperatures. I, per últim, com sempre, els esports. El nostre company, Aleix Marí, ha pogut parlar amb dos joves calderins que segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips, el Futbol Club Barcelona i el Joventut de Bàsquet. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El regidor del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, ha reconegut les obres de l'actual govern en l'últim programa dels safrets de Ràdio Caldes. Tot i això, també ha estat crític amb moltes de les gestions actuals i es mostra obert a treballar conjuntament i oferir els seus punts de vista. Al llarg de l'entrevista s'han extret qüestions com el problema de la vivenda, les obres de Can Rius, la variant de Sant Manat i les urbanitzacions de Caldes, entre moltes altres. El mes de maig es tancava un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril, tot i que les dades no són tan positives com altres anys. El municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril i s'han formalitzat 26 contractes de més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest any. I conforme s'acosta l'estiu i apugen les temperatures, també ho fan les plagues. És per això que l'Ajuntament fa campanya publicant la informació i consells per la prevenció d'arrossegadors, insectes o altres animals. De les plagues més destacades i comuns es troben les rates, el mosquit, tigre i les paneroles. Les plagues urbanes apareixen quan insectes, arrossegadors o altres animals es reprodueixen de manera descontrolada en zones habitades, fins al punt de representar un risc per la salut i el benestar de la població. Factors com l'aigua estancada, les restes d'aliments o excés d'humitat en faciliten la proliferació. Aquest argument pot tenir conseqüències tant per a la salut pública com per al benestar del conjunt de la ciutadania. Respecte als esports, el nostre company Aleix Marí ha pogut parlar amb dos calderins, els dos joves Quim Ràfols i Gina Ramoneda, qui segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips. Per una banda, el pivot ex del Santa Coloma i ara del Martorell va anunciar diumenge el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. I per l'altra, la jove bassa del Joventut de Badalona va quedar tercera al Campionat d'Espanya el passat cap de setmana. L'últim titular és pel temps. De cara a demà ens espera una jornada tranquil·la, però marcada per la presència abundant de núvols durant bona part del dia. La matinada i les primeres hores del matí estaran dominades pels intervals nuvolosos, amb alguns núvols més compactes que podrien deixar precipitacions molt febles entre les 7 i les 8 del matí, amb registres pràcticament anecdòtics. A partir de mig matí, els núvols continuaran presents, però cada cop deixaran més clarianes i serà durant la tarda que el sol guanyarà més protagonisme, amb un ambient força assolellat fins al vespre. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 16 graus a la matinada i durant el matí el termòmetre anirà pujant de manera progressiva fins a assolir les màximes de 25 graus entre les 15 i les 16 hores. A partir de llavors, la temperatura començarà a baixar gradualment, tancant la jornada amb uns 18 graus a última hora de la nit.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El regidor del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, ha reconegut les obres de l'actual govern en l'últim programa dels safrets de Ràdio Caldes. Tot i això, també ha estat crític amb moltes de les gestions actuals i es mostra obert a treballar conjuntament i oferir els seus punts de vista. Al llarg de l'entrevista s'han extret qüestions com el problema de la vivenda, les obres de Can Rius, la variant de Sant Manat i les urbanitzacions de Caldes, entre moltes altres. El seu model de política és de carrer, fent voltes pel poble i preguntant a la gent fins traslladar aquestes qüestions al consistori per millorar-les. Un acte que, com bé ha fet saber, deixa clar les bones relacions amb el govern d'Isidre Pineda i així ho comentava el seu

0: Si hem de fer un examen parcial, quina nota li posaria que portem de la legislatura a Caldes?
1: A nivell polític.
0: Pel que s'ha fet, pel que no s'ha fet, per la feina que ha fet la... Un 7.
2: Aquesta nota està derivada dels canvis positius que s'han fet per a Caldes. Considera que les obres de Can Rius i l'escola del Carme han estat una bona obra d'Esquerra Republicana, a diferència de com gestionen Can Valls i les urbanitzacions, que titlla d'abandonades. Això és una de les moltes qüestions que han sortit al debat en l'entrevista a Ràdio Caldes.
1: Can Rius. A Can Rius no tenia cap de la decisió. O s'arreglava jo, o es deixava un solar... perquè les cabres puguin anar allà, no? Però n'ha fet diverses, o sigui, el Col·legi del Carme és una bona obra, torno a repetir que Can Rius és una bona obra que crec que era necessària.
0: I una que hagin fet malament?
1: No arreglar Can Valls.
0: No arreglar en general?
1: En general.
0: Només Can Valls?
1: No, home, no, hi ha altres
0: urbanitzacions. Ho diu per proximitat?
1: Ho dic per proximitat. Però no, les urbanitzacions estan molt, molt abandonades, molt deixades.
2: Tot i aquestes bones obres, el regidor popular ha fet un exercici sobre quins partits polítics mantindran o no alguns dels regidors actuals per a les pròximes eleccions municipals. De fet, considera que Esquerra es mantindrà amb el mateix nombre de regidors, a diferència del PSC, que no tindrà tants vots, i d'Ara Caldes, que potser podria pujar el nombre de regidors. En quant a Junts, considera que Roser Xalabarder és emprenedora, tot i que no pot jutjar com hagués estat un govern d'Esquerra i PSC perquè no s'ha donat.
1: Així no et votarà abans, eh? La gent té les seves idees, la seva decisió de vot. Jo crec que Esquerra es mantindrà. El PSC ho té fotut per mantindre's, amb la que li està caient. I a la Caldes, bueno, ara m'ho puja un mes, però ho veig difícil que puixin, eh?
0: Què creu que hauria canviat aquesta legislatura si en el moment d'escollir company de viatge Esquerra hagués optat en lloc de per Junts pel PSC? Hauria estat molt diferent?
1: No ho sé, perquè la Roser és una dona bastant emprenedora, no? Crec que més emprenedora que el PSC, no? Però avaluar això és molt complicat, és molt difícil, no? De dir, amb aquest estaria millor i amb aquest estaria pitjor, no?
2: Continuant amb les obres de govern, en Javier Suárez va ser crític amb les obres planificades a la carretera de Can Valls. Considera que, per molt segures que no siguin, no fan la funció d'alliberar la circulació i està mal planificada. Tot i que la rotonda de Can Valls podria beneficiar el transport públic fins a arribar a Palau considera que els autobusos de Segalers tenen moltes mancances.
1: A veure, millor de seguretat serà així. Que millori la circulació, dic jo que no. Que jo crec que és una obra que està mal pensada i mal planificada. Perquè, per exemple, la rotonda de Palau, els cotxes que van a Barcelona tenia que ser soterrani, com també crec que l'entrada de Caldes, que tenia una altra rotonda on està la base, tindria que passar els cotxes per sota i evitar-te el curs de cotxes dels que baixen de Sant Feliu i així, no? Però, bueno, doctores tenen l'Eglésia, ells tenen enginyers i jo no soc enginyer, però crec que el cacau s'està liant a Palau en la rotonda aquella, no? Millorarà el Segalés, això sí. Anirà volant, li fotran una autopista per allà.
0: Creu que així millorarà el servei?
1: Home, serà més ràpid fins a Palau. A partir de Palau ja parlarem.
0: Creu que està fent un bon servei, Segalers?
1: Home, té alguna mancança, eh? Per exemple, que els diumenges o els caps de setmana les urbanitzacions estiguin incomunicades, no?
2: Respecte a les carreteres, també va esmentar la necessitat municipal d'executar les obres de la variant de Sentmenat, descartant la idea del quart cinturó. Així ho explicava a Ràdio Caldes.
1: No, a veure, la variant de Sentmenat és necessària i tindria que estar feta ja fa anys. És un parell a carrer Oms i Santa Teresa quan baixen els camions per allà, no? Els ecologistes es queixaran perquè les gaviotes porten caputxa, no? Ho sento molt per ells, però es té que fer. Estic totalment d'acord que es faci la variant de Sentmenat.
0: I el quart cinturó?
1: El quart cinturó ja en parlarem, perquè això està més aturat que... Està molt desfasat el quart cinturó, eh? Ja portem uns quants anys portem amb el quart cinturó.
0: Vostè hi està a favor o no?
1: Del quart cinturó, no. Jo estic d'acord perquè el transport... No, cada vegada hi ha més transport per carretera.
2: A més, ha destacat una de les grans mancances del poble, la vivenda. Considera que falta construcció de vivenda sense especificar entre la pública o la privada i que al cap del municipi no tingui servei d'urgència, un equipament que creu necessari perquè la gent no marxi fins a Santa Perpètua Mogoda.
1: Jo estic molt preocupat amb el tema de la vivenda, falten vivendes. Estic preocupat que el cap de Caldes no tingui un servei d'urgència, que te'n tinguis que anar a Sentmenat o Santa Perpètua Mogoda. I el més greu que crec que en aquest moment és el que jo faria, buscar per crear més vivenda, perquè fan falta pisos a Caldes, arreglar carrers, voreres estretes, que segons l'alcalde hi ha 80 quilòmetres de vorera, no?

0: Bueno, pues eso fue una planificació i un any fas 10, l'altre fas 15 i mica en mica ho arregles, no?
1: S'ha optat més per les grans obres que per les petites?
0: Sí, jo crec que sí, i a més això és evident, que s'ha dedicat a la gran obra i de fet han deixat una mica penjat les obres petites del poble, no? Del dia a dia.
1: Ho ha comentat això amb l'alcalde?
0: Ho he comentat també, sí.
1: I?
0: És el que hi ha.
2: Així doncs, el regidor del Partit Popular ha destacat la bona relació amb l'actual govern, valorant les accions al llarg del mandat, destacant com a positives Can Rius i el Carme, a més de criticar la gestió de les urbanitzacions, la falta de vivent del municipi i el col·lapse de les carreteres que passen per Caldes.
3: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i això, les dades no són tan positives com altres anys. El municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril amb prop d'un 10% de variació entre mesos. Concretament, s'han formalitzat 26 contractes més, uns 288 en total, si es té en compte els 262 de l'abril. Això pel que fa a aquest any. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, 72 contractes més que en aquest. Tot i aquest gran nombre de l'any anterior, el punt positiu és que gran part dels contractes d'enguany han estat indefinits. De fet, al Vallès Oriental, els contractes indefinits han estat clau en aquest augment del personal, on al llarg de maig s'han tancat prop de 11.000 contractes, gairebé un 10% més que l'abril. Concretament, aquesta contractació indefinida ha augmentat un 10,5% respecte a l'any passat, doblant l'augment dels contractes temporals, que només han pujat un 5%. A les dades totals de la comarca, els de tipus indefinit es troben en un 40% del total i el 60% de tipus temporal, uns contractes que cada cop decreixen més per deixar pas als indefinits, transmetent més estabilitat als treballadors i treballadores.
3: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Conforme s'acosta l'estiu i apugen les temperatures, també ho fan les plagues. És per això que l'Ajuntament fa campanya publicant informació i consells per la prevenció d'arrossegadors, insectes o altres animals. De les plagues més destacades i comuns es troben les rates, el mosquit tigre i les paneroles. Aquest augment pot tenir conseqüències tant per la salut pública com pel benestar del conjunt de la ciutadania. Les plagues urbanes apareixen quan insectes, arrossegadors o altres animals es reprodueixen de manera descontrolada en zones habitades, fins al punt de representar un risc per la salut i el benestar de la població. Factors com l'aigua estancada, les restes d'aliments o l'excés d'humitat en faciliten la proliferació. És per això que els experts recorden que la prevenció és la millor eina per evitar-ne l'aparició. Respecte al mosquit tigre, aquesta espècie originària del sud-est asiàtic s'ha anat estenent durant els últims anys i ja és habitual a gairebé tots els municipis de Catalunya. Amb l'augment de les temperatures i el creixement de les zones urbanes, aquest insecte es reprodueix amb més freqüència. Un mosquit que, a més de picar, pot transmetre malalties infeccioses. Tot i que és pràcticament impossible eliminar-lo del tot, sí que es pot mantenir sota control amb accions senzilles com canviar l'aigua estancada dels patis, terrasses i jardins. Pel que fa als coloms, les seves deposicions poden causar problemes d'higiene i deteriorar edificis i mobiliari urbà. És per aquest motiu que recorda a la ciutadania que no els alimenti, que retiri els nius que es puguin formar als edificis. D'altra banda, els porcs senglars són cada vegada més presents a les zones properes al nucli urbà, atrets principalment per les restes de menjar. Per reduir-ne la presència, l'Ajuntament ha reforçat la seguretat d'alguns contenidors i insisteix en la importància de gestionar correctament els residus. Finalment, en relació a les paneroles, es recomana mantenir netes les cuines, controlar la humitat i segellar possibles esquerdes. També és important evitar l'acumulació de paper, cartró, restes orgàniques en espais poc ventilats per prevenir-ne l'aparició. Des del consistori recorden que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir aquestes problemàtiques i mantenir els espais públics en bones condicions.
3: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de conte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes, però primer han d'escapar-se. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu o el correu electrònic o telèfon de la Biblioteca de Caldes. El taller familiar d'Espai Explora, Origen, tindrà lloc demà a les 5 de la tarda fins a 6:45 de l'Espai de la Cooperativa 70, una activitat a càrrec de Marta Ortiz, tècnica en educació infantil i formada en la creació d'ecosistemes d'art i de joc de peces soltes. Aquest taller creatiu vol fer descobrir a les famílies els orígens del joc lliure amb peces soltes, materials reciclats i elements de la natura. I tancant temporada dels clubs i esportistes calderins, obrim també Pàgina Esportiva. I parlem ara de l'èxit calderí perquè els dos joves de Caldes, Quim Ràfols i Gina Ramoneda, segueixen fent grans passos a nivell esportiu amb els seus equips. Per una banda, el pivotex del Santa Coloma i ara del Martorell va anunciar diumenge el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. I per l'altra, la jove base del Joventut de Badalona va quedar tercera al Campionat d'Espanya el passat cap de setmana. Ha pogut parlar amb ells, amb els protagonistes, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Sí, Caldes veu orgullós aquests dies com el calderí Quim Ràfols, jugador de futbol sala, el que sempre hem seguit de prop des d'aquesta casa, aconsegueix una grandíssima fita com és fitxar pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. Aquest diumenge passat es va fer oficial la incorporació de Ràfols a la plantilla del Barça Atlètic, el segon equip del Barça, de cara a la temporada que ve. 8 temporades després de deixar les categories formatives de l'equip blaugrana, el pivot local ha aconseguit el que, tal com ha declarat als micròfons d'aquesta casa, ha estat sempre el seu somni.
5: Bueno, ha sigut un somni, no? Jo al final ja vaig jugar 4 anys quan era petit i sempre ha sigut com un somni per mi poder tornar a jugar al Barça, vestir la camiseta blaugrana, i al final amb molt treball, sacrifici, 8 temporades després, al final ho hem aconseguit. Una alegria per mi, per la meva família també, pels meus amics que sempre em segueixen a tots els jocs on vaig, una alegria per tots ells.
4: Després de jugar al Barça com a l'avi, el jugador calderí va passar per Indústria Santa Coloma B, amb qui va ascendir a segona divisió i va fer un gran salt esportivament parlant. Ara fa 2 temporades, Ràfols es va consolidar a la categoria de plata abans de fer les maletes cap al Sala 5 Martorell a finals de 2025, on ha estat una peça clau aquest any i on ha pogut demostrar el seu instint golejador. El seu gran rendiment a totes aquestes temporades li ha valgut també les convocatòries a les categories inferiors de la selecció francesa i, finalment, ara ha assolit la gran fita de tornar a un dels més grans clubs de futbol sala a nivell mundial. L'encara jove futsalista de només 21 anys ha assegurat que aquest darrer any ha suposat un gran aprenentatge per ell en tots els sentits i ha afirmat que és conscient del repte competitiu que afronta amb el Barça.
5: Segona divisió és una categoria ja complicada, molt complicada. Al final estàs a res de tocar primera divisió, estàs a un pas. Aquest any ja ho he estat, a Martorell, un any on, bueno, m'ha canviat una mica la vida perquè m'he anat a viure fora, ja he pogut viure del futbol sala, del que més m'agrada, del que porto treballant tota la vida perquè arribin a aquests moments. A més, aquest any estan al Barça, que al final al Barça estan els millors, haurem de donar un plus, donar el millor a mi per ajudar l'equip i per mi personalment poder-me quedar els anys possibles al Barça.
4: Per acabar, Ràfols també ha volgut reivindicar el valor del futbol sala davant l'hegemonia del futbol gespa i ha animat a tots els jugadors i jugadores joves a perseguir els seus somnis. El calderí començarà la pretemporada d'aquí a 3 setmanes i a partir de setembre haurien de veure'l debutar amb un Barça Atlètic que competirà per millorar l'onzena posició d'aquesta temporada. I l'altra notícia esportiva de calderins d'avui és la fita de Gina Ramoneda, la jove basquetbolista que aquest cap de setmana passat va tancar la temporada amb el Joventut de Badalona tot aixecant el bronze al Campionat d'Espanya. La base calderina ha estat una peça important per aquest any a la penya, que ha fet un gran any esportivament parlant. Ha guanyat la minicopa de la Reina, ha quedat primer al campionat de Catalunya en torneig MHL i es va quedar a les portes de la final de campionat d'Espanya, on de totes maneres va acabar quedant com a tercer classificat. La protagonista de la vila, Gina Ramoneda, ha explicat a Ràdio Caldes com ha viscut aquesta gran experiència.
6: La veritat és que estem molt contentes perquè hem fet un gran campionat. Només hem perdut un partit, el de semifinals, i això ens ha permès acabar terceres d'Espanya, que és un resultat molt important. Ha estat un torneig molt exigent, amb molt nivell, però que també ens ha ajudat molt a créixer com a jugadores i com a equip. A nivell de grup, també ha estat una experiència molt maca, perquè hem compartit molts moments juntes i crec que això encara ens ha unit més. I si ho sumem al Campionat de Catalunya i a la Minicopa de la Reina, podríem dir que ha estat un any espectacular, que recordarem molt.
4: En conjunt, ha estat un gran any per la jove calderina, que amb tan sols 13 anys segueix creixent al bàsquet professional amb un equip d'alta competència com és el Joventut de Badalona.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès pels joves. Un servei que es repetirà també el proper 25 de juny. Les consultes es poden fer a través de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera una jornada tranquil·la, però marcada per la presència abundant de núvols durant bona part del dia. La matinada i les primeres hores del matí estaran dominades per intervals nuvolosos, amb alguns núvols més compactes que podrien deixar precipitacions molt febles entre les 7 i les 8 del matí, amb registres pràcticament anecdòtics. A partir de mig matí, els núvols continuaran presents, però cada cop deixaran més clarianes i serà durant la tarda quan el sol guanyarà protagonisme amb un ambient força assolellat fins al vespre. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 16 graus de matinada. Durant el matí, el termòmetre anirà pujant de manera progressiva fins a assolir les màximes de 25 graus entre les 3 i les 4. A partir de llavors, la temperatura començarà a baixar gradualment, tancant la jornada amb uns 18 graus a última hora de la nit.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 10 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, als esports i l'Aleix Marí, i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Hi ha dies en què la ciutat es converteix en un mirall. Un mirall que ens mostra com som i com ens agradaria ser. Ahir Barcelona va viure la visita del papa Lleó XIV, una jornada carregada de simbolisme, de protocol i de focus mediàtic. Però també, va ser un dia de trànsit tallat, d'autobusos desviats, de parades anul·lades i de molta gent desorientada al centre de la ciutat. Una d'aquelles jornades en què la vida quotidiana, la de veritat, la dels horaris, la dels trajectes, la del mal de caps, queda sotmesa a un esdeveniment extraordinari. I avui, curiosament, és el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions, un dia que ens recorda que el diàleg no és només una paraula solemne que surt als discursos. És una pràctica quotidiana, és saber conviure, és saber escoltar, és saber que una ciutat és de tothom i que la fe, la cultura o la política no haurien de convertir-se en obstacles per a la vida de cada dia. I també és el Dia Mundial del Modernisme, i si el papa va visitar la Sagrada Família, aquesta obra, encara inacabada, que és molt més que un monument, és un símbol de creativitat, de diàleg entre arts, de convivència entre formes, cultures i mirades. Gaudí va construir un temple, però també una metàfora. La bellesa només existeix quan les diferències conviuen. Potser per això, avui, després del caos d'ahir, val la pena recordar que les ciutats, com les civilitzacions, només funcionen quan hi ha respecte, quan hi ha escolta, quan hi ha espai per a tothom. I que el diàleg no és una gran paraula, és un gest petit, és deixar passar, és no imposar, és entendre que la fe d'uns no pot ser el mal de cap dels altres i que la cultura, quan és viva, ha de ser també amable. Potser aquest és el repte d'avui, aprendre a conviure sense trepitjar-nos, aprendre a dialogar sense imposar, aprendre a ser ciutat, país i comunitat, sense perdre'ns pel camí. Benvinguts al Fòrum. Sí, aquest espai de trobada, el Fòrum, de trobada diària, on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 10 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit, com cada divendres, arriba Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols. Avui ens parlarà de les noves tendències i estilismes, vestuari, colors que ens portaran aquest any i les línies que marcaran l'estiu. I, com sempre, ens compartirà consells per combinar aquestes tendències i ressaltar la nostra bellesa de manera senzilla i elegant. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la literatura, des de dins, des de la seva fabricació. Parlarem del món editorial i de la relació entre qui edita i qui escriu. Ens acompanyaran Daniel Boil, director de Comitia Editorial, i Maria Lliberga, professora i autora del llibre de relats Ull Clínic, que està publicat o s'ha publicat a Comitia. Dues mirades que ens ajudaran a entendre millor el vincle, a vegades complex, a vegades màgic, entre l'editor i l'editor. I l'autor volia. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I sí, tal dia com avui, un dimecres 10 de juny. Doncs podem dir que ja han passat 161 dies d'aquest 2026 i en resten 204 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda Santes Margarida d'Escòcia i Jolenta. Si us dieu així, moltes felicitats.
I avui és un dia carregat de causes i consciències. Se celebra el Dia Internacional del Pal Diàleg entre Civilitzacions, el Dia Internacional de la Heràldica, el Dia Mundial del Modernisme, el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria i el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. Pel que fa a aquest dia internacional, pel que és el diàleg entre civilitzacions, l'ONU va declarar aquest dia, aquest 10 de juny, com el dia dedicat a això, diàleg entre civilitzacions, i va ser a través de la resolució 78 del 75 del 29 de maig del 2024, una data que vol recordar-nos que la diversitat és una riquesa i que el diàleg és imprescindible en un món cada vegada més tens i polaritzat. Exemples històrics de diàleg intercultural podem destacar la Ruta de la Seda, que va ser molt més que comerç, va ser un pont d'idees, religions i coneixements. Gràcies a ella, el budisme es va expandir per l'Àsia Central i la Xina. Andalus va ser un altre, un període de convivència sempre imperfecta, però real, entre musulmans, cristians i jueus. D'aquí van néixer avenços en medicina, filosofia, matemàtiques i astronomia. L'Escola de Traductors de Toledo n'és el símbol més clar. I el Renaixement. Europa es va redescobrir a si mateixa gràcies als textos grecs i àrabs preservats pel món islàmic, un diàleg cultural que va entendre una de les etapes més brillants de la història. Ara passem a un altre dia, un altre dia temàtic, com és el Dia Internacional de la Heràldica, perquè avui també se celebra aquesta disciplina antiga i fascinant, la heràldica, la ciència del blasó. La data recorda la investidura de Geoffrey d'Anjou al segle XII, quan el rei Enric I d'Anglaterra li va concedir portar els felins anglesos sobre un escut blau. L'heràldica és un llenguatge visual que explica identitats, territoris i històries. Els seus elements principals són el camp de l'escut, les particions, els mobles o figures, l'esmalt, els ornaments exteriors com corones, elms o mantells, no? Una disciplina que avui porta part de les ciències auxiliars de la història, juntament amb la xilografia, la diplomàtica i la vexilologia. També és el dia, com hem dit en un principi, a l'editorial, el Dia Mundial del Modernisme. És aquest moviment artístic que va voler crear un art nou, lliure i inspirat en la natura. La data no és casual. Antoni Gaudí va morir el 10 de juny del 1925. Udo Lechner, figura clau del modernisme hongaret, també ho va fer el 10 de juny, en aquest cas del 1914. Des del 2013, Hongria impulsa aquesta celebració internacional. I aquí també el modernisme. Art Nouveau, Modern Style, Liberty, Sensations i o Jugendstil, no? És segons el país, no? Va transformar l'arquitectura, la pintura, l'escultura, les arts gràfiques, la joieria i fins i tot el mobiliari urbà. I aquest 10 de juny també ens recorda que o se celebra que és el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria. Va ser aquesta celebració l'any 1988 pel Grup Mundial de Lluita contra la Falsificació. És un dia que vol conscienciar sobre els riscos de consumir productes falsificats i la importància de respectar la propietat intel·lectual. La falsificació afecta la salut, la seguretat, els drets del consumidor i l'economia dels països. Els productes més falsificats són obres artístiques, música, cosmètics, productes d'higiene personal, calçat i marroquineria, medicaments també, joieria, electrònica, roba i aliments processats. És en el cas dels medicaments on el risc és especialment greu. Per això es recomana, com consum responsable, revisar etiquetes, dates i registres sanitaris i evitar sempre la pirateria. I finalment també és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, una malaltia rara que afecta el sistema nerviós perifèric. La data coincideix amb el naixement del neuròleg Corino Andrade, que la va descobrir o la va descriure l'any 1952. Aquesta malaltia provoca formigueig i
estomiment, pèrdua de sensibilitat, dolor, sensacions elèctriques, manca de sudoració, atròfia muscular, trastorns vesicals, intestinals i sexual. Visibilitzar-la és essencial per aconseguir diagnòstic precoços i millorar la qualitat de vida dels pacients. I avui ho deixarem aquí, tot i que hi ha efemèrides que també van passar en aquesta, o van succeir en aquesta data, però millor passem al que toca ara, que serà Bellesa 360 graus, i de seguida començarem.

0: Doncs sí, és dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jo ja no te volia fer esperar més perquè ja estaves per aquí, eh? L'Oriol sempre ens porta aquesta secció dedicada a les tendències. Avui serà a les tendències i l'estilisme d'aquest estiu, podríem dir, d'aquest any, no? Del que portem d'any, però sobretot ara de cara a l'estiu. Colors, textures, combinacions i aquella manera tan seva, tan de l'Oriol, d'explicar-nos com vestir-nos per sentir-nos belles, còmodes i coherents.
1: Així. I tant.
0: Pues,
1: I tant. Avui portem una miqueta d'estilisme perquè penso que també forma part de la nostra estètica. De fet, en els estudis d'estètica com a tal, quan ensenyem als alumnes, hi ha una part de l'estilisme, hi ha una part de la colorimetria, hi ha una part del visagisme, perquè bueno, doncs fem maquillatge, fem estètica i volum de la nostra corporalitat, de les nostres tendències i sobretot com l'estètica és tan àmplia i hi ha una part d'assessoria d'imatge personal, una part d'estilisme i direcció, vull dir que n'hi ha molts més estudis que abarquen a part de l'estètica, doncs avui he volgut portar una miqueta també part d'aquesta essència, que és l'estilisme que diàriament doncs, ens influeix a les persones. Vull dir, a tothom li agrada o se sent bé quan es posa una samarreta. Si te la compres és perquè t'agrada i et fa sentir bé el seu color, la seva forma, el seu estil. Te l'adeques, no?, al teu tipus de cos, al teu tipus d'estil de vida o la teva personalitat, que això és molt important, no? Saber que al final l'estil de cada persona també té molt a veure amb com som i què volem expressar. I llavors, doncs dic, va, avui li portarem a la Conxi una secció que vagi una miqueta relacionada amb tot això.
0: Pues és molt important. I per situar-nos, parlem d'aquestes noves tendències al respecte de tot plegat, com ho has explicat, i sobretot tenint en compte aquest estiu. Tot
1: clar,
0: i que avui el dia està grisós, vull dir, està
1: sí,
0: gris.
1: Avui el dia està una mica més... Més de primavera, diguéssim, però sí. No pel sol, sinó perquè no. Caurà un xàfec, jo crec.
0: Sí, jo penso que sí, tal i com està el cel, i des d'aquí, des d'aquest espai, ho podem distingir molt bé, vull dir, hi ha molts núvols, està molt ennuvolat, no sé si això vol dir que d'aquí a una estoneta, doncs, i per la temperatura, que també
1: sí,
0: ha baixat.
1: Ha baixat una mica. Penso que també és bo que ens arribi una miqueta d'aigua, perquè rega, neteja...
0: No, que encara no hem arribat a l'estiu,
1: Encara no hem arribat a l'estiu, encara que van passar unes setmanes anteriors bastant... Bueno, semblava això més de juliol a agost,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Vull dir... Però bueno, jo, ja que ens apropem a l'estiu, ens apropem també els colors que portarem a l'estiu, val?
0: Aquestes tendències,
1: aquests colors. Començarem una miqueta per ordre, eh?
0: Sí, colors, formes...
1: Estampats i teixits... Després passarem a parlar de
0: bueno,
1: combinacions fàcils...
0: Estil i comoditat, que també
1: exacte,
0: és important,
1: accessoris...
0: Estil, comoditat i amb elegància, podríem dir, no? Però que també amb senzillesa. No sé si això...
1: Sí.
0: Que va d'anar, però bueno, tu, que siguis tu.
1: Intentem, a vegades no és fàcil, eh? Perquè ens... Jo ho pensaria d'una manera, tu ho pensaries d'una altra, les persones, cadascú s'ho imagina, i llavors aquí ja ve el gust. I el gust és, bueno, pues com diu aquesta frase tan mítica, no? Para gustos los colores.
0: Sí.
1: I llavors, quins colors es portaran aquesta tendència primavera-estiu, tirant-estiu, eh? Doncs mirem, els colors que s'han posat de moda o que més de moda han sortit en les últimes passarel·les més conegudes i que els dissenyadors han començat a reprendre seran el blau cobalt i el blau mediterrani.
0: Cobalt, quin tipus de blau? El blau cobalt, quina diferència? Perquè hi ha el blau elèctric, que és molt xulo, el blau cel, no?
1: Exacte.
0: El blau marí,
1: sí,
0: i el blau cobalt.
1: Estaria com una miqueta entremig, és com aquestes pedres semiprecioses de color blau, que tenen aquest to pujat, doncs estaria per aquí. I el blau mediterrani, que és el que coneixem normalment, que sol portar en estampats combinats amb blanc, o les samarretes de mariner o marinera també venen en blau mediterrani, o els que coneixem en les finestres o els porticons quan anem a la costa, que veiem, doncs aquest seria el blau mediterrani, eh? Un blau que no acaba de ser el blau marí, però tampoc és un blau cel, està allà entre mitges. Ve el vermell tomàquet, un vermell pujat, un vermell sang.
0: Al igual que ho explicaves a les ungles.
1: A les ungles.
0: I aquí ha de combinar. Pot ser que en aquell moment, quan m'explicaves els colors de les ungles, dels mans, dels peus, combinaria també amb aquest...
1: Exacte. De fet, estem partint d'una tendència que fins ara hem estat en una temporada on no hi havia combinació, on podies portar perfectament un estampat... amb color vermell i unes ungles les podies portar perfectament amb color lila. No, doncs ara anem a tirar per la zona monocromàtica, eh? Comencem a tirar per colors. Doncs portarem un color vermell, doncs podem portar colors similars o complementaris a les mans. Vale? Mans i peus. Llavors vindrà el rosa, està amb nosaltres, el groc, groc pàl·lid i groc mantega, el verd oliva...
0: El groc... un incís, pàl·lid i mantega. És com un groc gairebé tirant a crema, no?
1: Sí, a crema, exacte. És aquest color crema, aquest color com blanc trencat groguenc, sí. Estaria aquí. Ve el verd oliva, que és un color... A mi m'agrada molt
0: intens,
1: el verd oliva.
0: Verd intens.
1: El taronja terrós o taronja cremat. Què vol dir taronja terrós o cremat? El terrós o color torratge seria... Doncs aquest color que podem trobar a les façanes moltes vegades, sí? I el taronja cremat, jo dic que perquè se'ns quedi, quan et treuen la crema catalana, nostra típica d'aquí, doncs seria aquest color.
0: Sí, no, i més o menys, mira, per posar l'exemple, taronja cremat, quan la taronja se va secant,
1: exacte,
0: queda aquest color, com si s'hagués cremat. Se va secant, i ja no queda el color taronja realment, sinó aquest color cremat. Jo ho distingiria d'aquesta manera.
1: Exacte, sí, exacte. Després vindrien els tons beijos i els tons sorra, arenosos, per dir-ho. Llavors, aquests seran els colors que tindrem aquest estiu presents. Com els hem de combinar o com ens aniran les combinacions? Se'ns recomana que siguin colors neutres i els complements o aquelles petites prendes de roba que volem acabar de posar tinguin aquests colors. Vull dir, amb tot això, m'explico. Si vaig tot de blanc, doncs portaré un mocador de color blau, o portaré un cinturó i unes sabates que siguin de color taronja, o em posaré un xaleco que sigui de color groc. Vull dir, és sempre ficar com aquesta prenda final o aquest complement que ja sigui del color. I que les bases siguin doncs, el beige, el blanc, els colors més arenosos, grisos, colors topos, i que llavors li donem sempre aquest complement de color.
0: Quan dius colors topos, és que pot portar també topos?
1: No. Ara anirem als estampats. El color topo és de l'animal.
0: Val.
1: Llavors...
0: Ah, l'animal és top.
1: L'animal. Llavors, el to del seu pèl és el que... Bueno, val. Li diuen com el color topo, ara.
0: Que és que entre un marronet i gris...
1: I un gris, no, sí. Serien els marrons freds, val, que diem. Que són aquests marrons que tenen una tendència més cendrosa. A lo que fa als estampats... Venen les llunes.
0: Les en lloc dels topos, les llunes.
1: Les llunes.
0: Però les llunes completes o mitges llunes o...
1: Bueno, vindran mitges llunes, llunes completes, però tampoc es perd el topo, eh? Però ja no ve el topo petit, el que li diem de llentia, sinó ve el topo gran. Flors. Però les flors venen mida XXL. Buah, que siguin enormes. Grans, grosses. Ratlles marineres tornen a arribar.
0: Les ratlles marineres són les que...
1: Les transversals horitzontals.
0: Sí. De fet, mai acaben de passar.
1: Mai han acabat de marxar. Sí. Jo penso que sempre, tots els estils sempre van perdurant, eh?
0: Sí, sí.
1: Però ara ve una tendència.
0: A més, tenir sempre xamarretes d'aquest tipus, per tant, sempre les podem aprofitar.
1: Exacte. I mira, vull dir que ve molt en tendència perquè... S'ha posat, bueno, està fent una revolució en voler viatjar molt a Venècia, per exemple. Llavors, jo penso que el fet d'apropar-nos a la zona mediterrània ha fet que la moda vulgui portar totes aquestes tendències doncs florals o de ratlles marineres. Vindran també els dibuixos inspirats en el Mediterrani i els estampats geomètrics. Estaran presents dintre del nostre estiu.
0: Estampats geomètrics, per exemple, pots donar així exemples?
1: Doncs triangulars, que tinguin ratlles però també puguin portar algunes formes rodones.
0: Tipo així, que doni la sensació com unes pintures d'aquestes cubistes?
1: Exacte, sí, podria ser. Llavors, els estampats mediterranis venen doncs amb cargoles, venen amb estrelles de mar, petxines, perquè també es portaran els complements. Els teixits, el lli, el cotó i el crochet, s'emporten aquest estiu la palma.
0: La palma.
1: Sobretot el crochet s'ha posat entre els influencers bastant de moda, i llavors n'hi ha molts cursos online de crochet i la gent està fent moltes coses de crochet.
0: O sigui, crochet és com aquest teixit.
1: Ganxet, és com el ganxet.
0: Vull dir que és aquest tipus, però que no és... tu fas... Bueno, tu fas o tu ben en fet, però és més bé... O sigui, ja no és, així com el lli o el cotó és un teixit molt clar, l'altre és el tipus de bé, tal com ho diu la paraula, crochet,
1: sí,
0: ganxet,
1: seria com ganxet,
0: dir,
1: sí.
0: que és diferent. Has de tenir un cos molt maco perquè això quedi bé, també t'ho dic així.
1: Bueno, és que té molta caiguda,
0: sí.
1: Llavors, clar... defineix molt la figura.
0: Però depèn, no? Depèn de la figura.
1: Però hi ha tot, sí, tipus, quan... hi ha tot tipus de complements. I des de pot ser un coi només, pot ser un xaleco...
0: Jo em referia als pantalons, sí, o a unes faldilles, que queden com molt ajustades, i per això deia jo del cos.
1: Clar, perquè té molta caiguda, llavors defineix molt la figura.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, no és aquella... No és la tendència per dissimular... Més.
0: Per exemple, tipus seda, tipus d'aquesta caiguda, aquest teixit caigut, que justament per dissimular doncs, els michelins i coses així, doncs va molt bé, perquè queda caigut, no?
1: Bueno, per això també venen els estils vaporosos,
0: sí.
1: Vull dir que hi ha estils per tothom, per tot tipus de cossos i per tot tipus de gustos.
0: Això també ho trobarem.
1: Ah, exacte. El que passa és que sí és cert que el crochet està
0: de,
1: doncs,
0: moda.
1: Bueno, està de moda.
0: I a més, com ho has dit tu, les influencers.
1: Sí, els influencers estan allà teixint darrere les seves xarxes
0: les
1: per ensenyar-les.
0: Les teves alumnes ho tenen en compte, totes aquestes... Per exemple, aquesta moda?
1: Sí, jo crec que sí, que s'han adherit molt a la moda, que s'estan adherint tant els alumnes com les alumnes d'aquesta moda.
0: Bueno, tots, alumnes de tot tipus. Jo dic alumnes,
1: sí, sí, sí,
0: en femení, però que ho engloba, eh?
1: Ho engloba tot. Doncs s'estan adherint, i ara en parlarem, perquè ve també molt dintre del que seria la tendència del banyador.
0: Mm.
1: Llavors,
0: també està en crochet.
1: Està en crochet, clar que sí. Okay. Estils vaporosos... De teixits i frescos.
0: No, però això en la roba, no en els banyadors. Banyadors
1: no, en els banyadors ara parlarem.
0: Sí.
1: Llavors, estils, pantalons, faldilles, pantalons... Doncs aquest estiu ve tot. Podrà ser tot combinable. Fins i tot un estil que es va portar molt en els anys 2000, finals dels 90, que era faldilla i pantaló.
0: Uh-huh.
1: Que fot, no la faldilla i pantaló, sinó portar pantaló i faldilla.
0: És a dir, no és una cosa sola, sinó dues peces.
1: Dues peces. Llavors, faldilles, venen faldilles llargues i fluïdes, amb grans volums, val? Però de teixit subtil, que siguin frescos. I els pantalons venen amples. Venen pantalons amples, de caigudes rectes o caigudes acampanades, que ja es va portar en estils anteriors, però sempre reflexant un toc elegant, que siguin alts de tiro.
0: Uh-huh.
1: No seran baixos de tiro.
0: O sigui, alts de tiro, amb una... que una mica s'ensenya també la part d'aquí, no?
1: Vull sí,
0: que,
1: la part superior
0: no,
1: del
0: no sé
1: tronc.
0: Com és, no és, això també seria una xamarreta, no? Però una xamarreta...
1: Un crop top,
0: vale.
1: Es diu. Que són aquests tops,
0: tu
1: xamarreta,
0: top.
1: Que van just per, sí, sobre del pit i deixes a l'aire el que seria la franja mitja, vale? Conegudament com la boca de l'estómac.
0: No, sí, està molt
1: està
0: bé, sobretot
1: centre.
0: per les persones joves queda perfecta.
1: Bueno, a la joventut tot queda
0: tot
1: bé.
0: Tot queda bé.
1: Tot
0: clar,
1: queda
0: no,
1: bé.
0: És així de clar.
1: Tot queda bé. Doncs hem parlat dels estampats, de què es portaran aquests tipus de pantalons i de faldilles, dels colors, però també m'agradaria parlar ara dels banyadors.
0: Ai, i tant, i a mi
1: dels
0: també.
1: Banyadors.
0: Banyadors, biquinis... què s'emporta més? O què s'emportarà més? Banyadors complet o biquini? O el topless?
1: No sé. Bueno, jo crec que es portarà tot, perquè estem en un moment on es porta tot, però sí és cert que tenim una tendència al banyador.
0: Sí.
1: Ara, tindrem una tendència als banyadors amb escots marcats i asimètrics, vol dir només un sol tirant, o els dos tirants agafats al coll, o sense tirants, però que tinguin formes també geomètriques i asimètriques, molt escot d'esquena, s'està portant molt l'esquena destapada, com es feia als anys 90.
0: Sí, sempre, el banyador normalment és així, que esquena...
1: Esquena molt descoberta, colors llisos, però molt intensos.
0: Pot ser qualsevol, un blau marí, un blau elèctric,
1: un ros elèctric, un fluor,
0: un vermell.
1: Un vermell. Sí, intensitat, perquè el que es porta és el bronzejat. Mm. Volem estar bronzejats. Estem tornant a aquesta tendència de voler-nos bronzejar molt.
0: I el blanc també?
1: I el blanc
0: perquè
1: també es portarà.
0: Perquè ressaltarà més el bronzejat.
1: Exacte, també es portaran estampats, hem dit que els llisos es portaran amb aquests colors, però també es portaran estampats florals amb flors molt grans o mariners, amb colors vermells, blaus i blancs, fent una combinació així com més marinera. En quant al triquini, desapareix una mica més per donar-li més importància al biquini o donar-li importància al banyador.
0: El triquini.
1: És aquesta combinació entre banyador i biquini, que no acaba de ser ni una ni l'altra.
0: No sé si per això, però jo penso que sí que es portarà, perquè ho he vist bastant, quan mires la xarxa, no? Veus aquestes dues peses, una més llarga, però en realitat són dues. Una més llarga, que és com si fos una faldilla, no? No arriba a ser faldilla, i després està la part de baix, que és també com més llarga. No sé si això ho portaran més persones ja més com jo, no? O perquè jo per persones joves ja els veig de... no
1: els veig tant. Jo crec que el que et refereixes és un banyador a dues peces complet.
0: Sí.
1: I després el triquini és un banyador i un biquini perquè van interconnectats entre ells. És aquest que la part superior, vale, va connectada amb la part inferior per un teixit.
0: Sí.
1: Llavors fa alguna forma a la panxa, o fa alguna forma o porta algun tipus de pedreria, que també es portaran les pedreries dintre dels banyadors. Portarem perles i algun tipus de pedreria que simuli doncs aquesta joieria més lluenta, no? D'esfera semipreciosa o pedra preciosa, eh? Es portarà també tot el tema de lentejuela petitona, que doni brillo, perquè els brillos han vingut per quedar-se una temporada. En quant als nois, es torna a portar el banyador recte, vale, i el banyador curt, no hi ha cap tipus de diferència, el que tenim una tendència a la licra i a voler portar el que es diu un turbo, que són aquests banyadors més curts de calçotet típic,
0: sí,
1: val, que es van portar molt, es van deixar de portar i ara es tornen a portar. Es tornen a portar molt.
0: I el tipus aquell que arribava fins al genoll, també? No sé si aquest és el que tu deies en un principi.
1: No, el que és recte és el banyador normal, a mitja cama.
0: Va.
1: El que arriba al genoll, com tenim una tendència a bronzejar-nos, estem perdent metres de cama per bronzejar-nos. Llavors, clar, què fem? Escurçar.
0: Clar.
1: Per això ha vingut la tendència de fer aquest turbo, que és escurçar el mínim per bronzejar al màxim.
0: Home, és que sempre el banyador d'home mini sempre s'ha portat. Vull dir, el que tu dius, per aquí una mica més de la part... O sigui, no com un calçotet, no? Però sí com un calçotet actual, no? Que queda com un pantalonet.
1: Sí, exacte. El que seria un boxer,
0: sí,
1: també, conegudament.
0: No me sortia la paraula.
1: Conegudament.
0: Tu d'això saps més que jo.
1: Doncs això és el que seria la part de bany. En la part de bany. Llavors, el que seria en la part d'accessoris, que també aniran complementàriament amb el bany, accessoris, doncs portarem... En tema d'arracades i penjolls es portaran colors daurats, formes orgàniques, inspiració marina, serien els més destacats. En quant a collarets, capetes fines però molts collarets, que siguin petitets, parlats, vale? Que siguin lleugerets, però molta quantitat. L'opció serà portar-ne molt. Quant a polseretes o polseres, que siguin braçalets amples amb acabats metàl·lics, són els que vindran més...
0: Trobarem més.
1: També trobarem formes amb petxines, closca, no?, que es portaran...
0: Això que serien en penjolls.
1: En penjolls, en pulseretes, també s'acabaran portant. i mocadors que siguin vaporosos, diademes al cabell, pinces bastant grosses i que portin doncs, algunes tendències marines, com petxines, estrelles de mar, tot això es portarà.
0: Això diguem quan hi ha un cabell.
1: Quan hi ha un cabell llarg.
0: Quan el cabell és curt, quan el cabell és curt, poses alguna cosa
1: un mocador, no sé. Alguna cinta, sí, exacte.
0: I un barret, també?
1: També.
0: No, t'ho dic per quan vas a la platja o quan vas pel carrer, els barrets a l'estiu també s'emporten bastant.
1: I tant, per això la protagonista aquest estiu serà la Pamela de Ràfia.
0: Uau.
1: Els barrets d'ala ampla.
0: Pamela vol dir, ostres.
1: Barret d'ala ampla, gorres elegants i gorros de crochet. Aquest no el perdem.
0: O sigui, el crochet...
1: Perquè estarà de moda.
0: I el gorro de crochet, que és, quin tipus seria?
1: Bueno, depenent, hi ha que tenen estructures que podran aguantar el crochet i hi ha que no tenen estructures i que directament l'estructura serà doncs, el nostre cap.
0: No, i a més, exacte, que cobreix el cap, una part que quedi de visibilitat del cabell, de la part, de, per exemple, del serrell, no?, i que deixi al descobert la cara i el coll.
1: Sí,
0: no
1: tot dependrà
0: de... Te posaria un exemple, perquè lo tinc molt aquí, que, per exemple, una actriu, Romy Schneider, que no hi és, no? Però és que era una persona que duia tot tipus de barrets, no? I aquests, per exemple, n'era un. Vull dir que,
1: exacte.
0: I a més de crochet, eh?
1: Jo crec que durant el dia hi haurà les estructures on seran fortes i podran ficar el crochet a sobre fent o simulant una pamela de crochet, una gorra de crochet, i després hi haurà el que és aquestes estructures que ja directament aniran, serà un crochet que podrem adaptar a la nostra fisonomia o al nostre cap. Però venen una miqueta per aquí perquè ens ajudaran també a protegir-nos del sol i portarem un estil sofisticat. Sobretot en la tendència més masculina serà portar la gorra. La gorra torna, en comptes d'aquest barret més clàssic que s'havia estat portant fins ara, doncs vindrà més la gorra. Uh-huh. Calçats d'estiu, doncs venen les sandàlies, però aquesta vegada venen de tires fines, amb joies recarregadetes a la zona del frontal on està l'empeine del peu, vindran sandàlies de tira fina amb joies, colors daurats i platejats, tornen a vindre, i la sandàlia amb inspiració romana i plataformes moderades. Per què? Perquè perdem l'estil d'anar amb taló molt alt per tornar a les ballarines, tornar als mocassins d'estiu i a portar el peu molt més pla i més descobert. Però sí que ve una sandàlia, i ve la sandàlia de crochet, que és la ballarina de crochet. Ja he dit que era el rei d'aquest estiu.
0: No, és que jo t'havia preparat.
1: Sí, m'està ensenyant ara una fotografia de l'actriu.
0: Una bellesa, per mi, impressionant, no?
1: Bueno, aquesta actriu va fer la pel·lícula de Si sempre actriz, pot ser,
0: bueno,
1: oi?
0: Mira, és que hi ha de... Mira-la, que tot.
1: Els nostres oients no la veuen, però
0: tenia,
1: bueno, que si la volen posar...
0: No sé si tenia 16 o 17 anys quan va fer aquesta, però justament ella va defugir al màxim d'aquest prototip que se l'havia encaixat, no? I aleshores va fer pel·lícules que no tenien res a veure, tot al contrari, eh?
1: Bueno, jo m'ho imagino, perquè quan ets tan jove
0: destacava l'erotisme, fins a tot, o sigui, a partir d'aquestes primeres pel·lícules, després va venir tot, fins que va morir ella, tenia 43 anys.
1: Imagina't, una persona super jove, però que ja va marcar molt dintre del món de la moda, amb els barrets, amb els complements, i dintre del món de l'espectacle com a actriu, perquè ja et dic, jo fins i tot ara he vist la fotografia i he reconegut una de les seves pel·lícules més famoses.
0: Sí, aquesta era en un principi eren les famoses, però t'asseguro que n'hi ha moltes d'elles que molt, a veure, aquella sí, és aquest edulcorant, producte edulcorant i tal, que precisament per això ella va voler marxar d'aquest prototipus en què no volia estar encaixada.
1: Imagino. Ara, el prototip que et portaré jo és el del maquillatge. Quins maquillatges es porten? Doncs la nostra tendència és a un maquillatge que sigui natural, el protagonista i la tendència serà que sigui natural però que tingui un efecte de bona cara i que tingui un efecte de lluminositat, glow, com es coneix ara, colorets amb tons préssec i coral, que ja vam parlar en programes anteriors, sí, però faig una repassada, colors brillants però també subtils, destacarem el coral, el préssec, el rosa pàl·lid, els tons terra i els daurats, que venen. Portar, per exemple, doncs, una tendència de podem ficar una BB cream que quedi brillant al nostre facial, que quedi una pell bonica, que sigui com d'urgent, sedosa i un bon coloret de color, o un terracota amb color daurat o brillant, eh? En quant a les ungles, també les vam veure, però repassem que venen els colors rosats molt pàl·lids, corals, blanc perlat,
0: tomàquet,
1: blau mediterrani, tomàquet que no es perd, i el groc mantega, entre d'altres, dissenys minimalistes com la francesa, petits dibuixos mariners, fruites estètiques o detalls dintre de lo que seria la ungla, doncs aquestes decoracions que es fan avui dia, doncs s'ha posat en tendència a fer pues algunes fruites, fer petits dibuixos mariners, com un ancla, una estrella de mar, dibuixos asimètrics com podrien ser doncs diferents línies creuades i alguns topos barrejats, doncs vindrien per aquí. I sobretot també en ple estiu i quan estem molt bronzejats o bronzejades, vindrà els tons fresa dintre, o maduixa dintre de les nostres ungles. I bueno, una miqueta doncs, aquí seria tota aquesta conclusió de colors, tendències que es veuen i que es porten dintre d'aquest 2026, i una miqueta doncs, també dir-vos que es veuen o es reflecteixen dintre d'aquests estudis que jo sempre dic que faig, que aquí ens els podem trobar a l'Institut Manolo Huguer, que els donem tant de matí com de tarda, tant el grau mitjà d'estètica i bellesa com el superior d'estètica integral i benestar.
0: Una pregunta, per exemple, ja, i perquè acabem, no? Quin errors cometen més sovint quan arriba, no sé, amb aquestes tendències i quan arriba aquest bon temps a l'hora de fer, o sigui, de combinar aquests colors, per exemple?
1: Doncs per mi la primera errada és voler-ho posar tot. Arriben tendència a les flors, samarreta de flors, però també som tendències mariners, llavors em poso un pantaló amb ratlla marinera. Llavors venen sandàlies amb joies, imagina't, flors, ratlles i sandàlies amb joies. Quan volem portar totes les tendències alhora és quan fem un batiburrillo i és quan xoca i dius, ostres, és que no combina res. Llavors, l'ideal és que totes les tendències ens les sapiguem posar en una part neutra. Uh-huh. Samarreta de flors, pantaló neutre, que sigui blanc, terra, però que sigui llit.

0: i a la forma. Llavors, és aquí el truc.
1: Molt bé, Oriol. Doncs mira, avui ho deixarem aquí. Ens queden, perquè acabar la temporada, dues setmanes més, dues belleses 360 graus més. La setmana que ve, si ens pot avançar alguna cosa, perquè la última m'agradaria poder fer com una mica de un repàs de tot.
0: Sí? Un repàs de tot. Doncs mira, aquesta propera setmana portarem a...
1: Ai, perdó. Perdó, ens quedarà una.
0: Una? Ah, doncs mira, la setmana que ve...
1: El 24 és festa, és Sant Joan.
0: Doncs bueno, va, la setmana que ve jo et portaré el repàs la temporada.
1: I al més el nostre tècnic aquell dia no vindrà, perquè entre d'altres coses tindrà una ressaca terrible, no?
0: I estarà acabant la festa.
1: Per la revetlla de Sant Joan, i possiblement doncs, tu també.
0: Va, la propera setmana fem un repàs de tota la secció, de tot el que s'ha fet, una miqueta de tot, unes píndoles tant de cosmètica com de principis actius, com de tendències, com de proteccions, com posar-nos una crema, tot seguit.
1: Molt bé, Oriol. Doncs un plaer d'escoltar-te, com sempre. Gràcies per ajudar-nos i mirar-nos amb més estima i més consciència.
0: A vosaltres.
1: Ens retrobem dimecres que ve.
0: Perfecte.
1: Tot i que sigui l'última de la temporada. Doncs, i amb aquest espai de bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. I avui ho fem posant el focus en la literatura, en el procés de fabricar un llibre, quan l'obra ja està escrita i quan arriba la part més complexa, la de publicar-la. Una fase, o sigui, quan he dit que l'obra està escrita per l'autor, però ve la fase de publicació, no? Una fase on entren en joc les editorials, els criteris, les mirades i les decisions que converteixen un manuscrit en un llibre real. Parlarem d'aquest procés des de dues perspectives complementàries, la de qui ho edita i la de qui escriu. Per fer-ho amb profunditat i mirada humana, avui ens acompanyen dues veus que es troben just en aquest punt de connexió entre edició i escriptura. Daniel Boil, cofundador de Comitia Editorial. No sé si és Comitia o Comitia.
1: Ara Comitia.
0: Comitia, ja queda clar. I Maria Lliberga, autora de la novel·la Ullclínic, entre d'altres, no, però aquesta és l'última publicada per la mateixa editorial. Un diàleg que ens permetrà entendre el vincle entre l'editor i l'escriptora, un vincle que pot ser exigent, delicat, creatiu i sovint transformador. Doncs primer de tot, benvinguts al fòrum i a Ràdio Caldes, Daniel, Dani i Maria.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Amb el vostre permís faré un petit resum de cadascú, no? Del que us destaca. En el cas del Daniel, Daniel Boil és Iserna, és així? Daniel
1: sí, Boil, sí, Iserna, correcte, correcte.
0: És cofundador, impulsor i soci de Comitia Editorial.
1: Comitia.
0: Comitia. És que no l'he posat a l'accent. Comitia. Comitia Editorial, un projecte literari independent nascut a final del 2024 a Granollers. Comparteix la direcció amb la seva parella, Mònica Fernández. Tots dos apassionats per la literatura. A més del món editorial, en Dani té formació i trajectòria en dret. Un bagatge que aporta rigor i estructura al projecte. Pel que fa a Maria Lliberga, Maria, doncs, ella és mestra d'educació infantil, psicopedagoga i escriptora catalana. Ha dedicat tota la vida, podríem dir, del que portes de vida, no?, a l'educació i a aquesta mirada sensible que impregna la manera d'escriure. Ha rebut premis en el Casino de Granollers al 2026 i a Set Lletres al 2025. I és autora del conte infantil On és el Pol i del blog L'Estigma,

0: la Stigma Roach. La seva darrera novel·la, Ull Clínic, és una sàtira intel·ligent sobre els prejudicis humans. No sé si ho he encertat o bé, de tota manera són coses que trobes, vull dir que no és que sigui invenció meva.
1: No, sí, bastant encertat tot. L'única cosa que no he dedicat tota la meva vida a l'educació. Jo primer vaig començar a treballar en una empresa, primer a magatzem, després vaig passar a despatx i vaig acabar la carrera gran, és a dir, això que es diu sempre de que ets massa gran per estudiar. No, jo he estudiat tota la meva vida, fins i tot
0: sempre,
1: treballant.
0: La formació sempre ha de ser continuada.
1: Formació, perquè això ens renova i ens fa sentir joves, perquè
0: sí,
1: anem
0: senyora.
1: A la part de la societat.
0: Sí, senyora.
1: I bé, com que el meu era... a mi m'encantaven els nens, ho vaig descobrir precisament fent una d'aquestes tasques mentre treballava, doncs vaig acabar la carrera i vaig deixar l'altra feina per dedicar-me als nens.
0: Molt bé. Doncs a partir d'aquí jo us aniré fent preguntes, però és com tipus conversa, eh? Vull dir que no és... El que passa és que és normal. Vull dir, aquí us tinc a tots dos i a tots dos us aniré preguntant. O fins i tot les podeu contestar a vegades a tots dos. Primer de tot, l'origen d'Ull Clínic, Maria. Quan neix aquesta història i quin va ser el primer impuls que et va fer escriure-la?
1: Aquesta història fa molts anys que va néixer dins del meu cap com a llavor, a partir d'unes tafaneries que van arribar i que jo vaig pensar, ostres, és que les persones som la rehòstia, perdó. Però sempre jutgem els altres o ens imaginem la vida dels altres sense tenir ni idea del que viuen o del que passen. I això ja va començar a fer llavor dins del meu cap. I llavors aquest era un llibre que jo el volia escriure. I primer van néixer una mica com les històries. Però sí, jo necessitava un fil conductor. Jo escric diverses coses, llavors a vegades faig, quan em ve al cap un conte, una història, un relat, doncs aturo el que estic escrivint més llarg i em poso amb el relat. Perquè jo sí que és veritat que quan escric ja sé el que vaig escriure. O sigui, a mi el full en blanc no existeix de moment i que duri, però perquè jo abans ho penso molt en el cap. Llavors, encara que no surti la versió definitiva, però la idea ja, quan jo m'assec, ja sé el que vull escriure.
0: La mirada pedagògica. En aquest sentit, vull dir, torno a estar amb tu, Maria. O sigui, la teva trajectòria com a mestra i psicopedagoga és, o podríem dir, com es filtra en la teva manera d'observar i de narrar?
1: Jo crec que em dona moltes oportunitats de conèixer diferents tipus de gent. Jo he passat per moltes escoles, tot i que al final ja vaig estar en la meva definitiva, no? Però he passat per moltes escoles i conegut molta gent, m'he bellugat en diferents àmbits. Després, el fet d'estudiar tota la vida una cosa o altra m'ha fet conèixer moltes persones i jo crec que això et dona aprenentatge de la gent.
0: Ara anem cap al Dani, el projecte editorial Comitia. Doncs un model, aquest model d'editorial Comitia aposta per un model clàssic i independent. Què vol dir això en la pràctica?
2: Mira, precisament avui us he portat un llibre de Newcastle Editorial, que és una editorial de Múrcia, que el Javier Castro Flores és l'editor. Aquesta va ser l'editorial que ens va servir d'inspiració. L'he portat per això, perquè els hi tinc molt, els tenim molta estima, ens hem parlat i tal, ens parlem per les xarxes i a l'any 2021 més o menys vam descobrir aquesta editorial, Newcastle Editorial. Nosaltres ja vam començar a pensar, la meva parella Mònica Fernández estava fent el curs d'edició a través del de Random House, té un acord amb la UPF i té un curs de quasi 2 anys que és per formar editors, no? Suposo que per la seva base. I vam descobrir que ja en coneixíem alguna, però en aquest cas ens va cridar molt l'atenció d'una petita editorial que podia tenir una línia clara i definida d'edició, distribuir a tot el país, a tot l'estat espanyol i fer-ho d'una forma honesta. I ens va servir molt d'inspiració. Vam pensar, si aquesta persona pot fer-ho ell sol, nosaltres que en som dos i que ja fa 35 anys que tenim negoci, pues ens tirem endavant, no? Llavors, és una editorial independent, vols dir que no formes part de cap grup editorial?
0: Exacte, estàs...
2: Ets independent. Diu Enrique Murillo, que és un gran editor, que ha escrit un llibre fa poc, diu, independiente no, todos dependemos de la cuenta de resultados.
0: Sí.
2: Diu, independiente es la que no depende de la cuenta de resultados. És cert, no? I després clàssica, perquè no fem ni coedició ni venem serveis editorials, ni hi ha moltes empreses que es diuen editorials. Jo no sé si ho són o no. El que sé és que la base del seu negoci està en donar-li uns serveis als autors, que està molt bé, que molts autors publiquen, i cobrar-los per fer-los-hi, no? O els diuen que han de comprar un cert número d'exemplars i tal, no?
0: Ai, jo quan parlo, a vegades que parlo d'editorial honestes o deshonestes, és això,
2: però, sí.
0: Aquest tipus d'editorials que n'hi ha, que en part, tot i que potser te poden fer una presentació d'un llibre molt maca, vull dir, no, però per lo general és com si fos una impremta, no? Però que a més, és això, t'obliguen a comprar.
2: Sí, no, però i a més, les grans editorials, estic parlant de Random i de Planeta, també tenen línies.
0: Els dos grups.
2: També tenen línies, així, o sigui, tu pots publicar en Planeta pagant, amb una línia que tenen. I Random House, per exemple, et cobra, no sé si són 60 euros, 30 o 60 euros, perquè un dia, que em sembla que el fan aquesta setmana o la que ve, els hi presentis la teva obra. O sigui, el mercat ha arribat a un punt... Sí, sí, cobrar...
0: O sigui, cobrar per presentar-li.
2: Si tu tens 5 minuts o 10, presentes la teva obra, pagues, i llavors ja hi ha una sèrie de...
0: Però no vol dir res, que te l'hagin
2: de
0: publicar ni res.
2: No. És, o sigui, com que ja té l'avalanxa de manuscrits que arriben, penseu que... Constantino Bertolo, que també ha escrit un llibre que és Com rechazar manuscritos, que és boníssim, perquè és en clau d'humor, eh? Diu que també ha sigut editor durant molts anys, i molt bon editor, diu que generalment és un 3% dels manuscrits que es presenten es publiquen. Un 3%. És a dir, nosaltres anem per aquesta... que tenim aquest ràtio a l'editorial, o sigui, cada 30-35 trobem un bo. O sigui, li has de dir a 29 persones...
0: Que no.
2: Però,
0: clar. Però s'ha de ser sincer i honest a la vegada.
2: Claro.
0: Vull dir, lo que no pots estar és no... que suposo que pot anar per aquí també el fet de que tu entregues una obra i que passa... Te diuen, a lo millor te posa un termini de 3 mesos, no? Però passen aquests 3 mesos, 3 mesos, més i no hi ha contesta, no hi ha resposta.
2: Sí, perquè moltes editorials no ho llegeixen. Perquè significa que han de pagar un lector beta o un lector que ha de fer la primera criba per realitzar la sinopsis, i llavors no passa. Si no ets una persona famosa, tens un contacte, a no ser que et recomani algun escriptor que ja estigui dintre del fons de l'editorial, és molt difícil que t'arribin a llegir pel volum que hi ha. Jo ho entenc, perquè la gent diu, bueno, clar, llegir-se 1.000 manuscrits que pot rebre una editorial gran, pensem un Anagrama, per exemple, té un cost econòmic important. I de 1.000, potser en sortiran, el que dèiem, no sé, 10, 15, no? Publicables, que potser no entraran en la línia que té l'editorial en aquell moment. Perquè també moltes vegades envien coses que estan bé, però no estan en la teva línia. Pues ser una editorial independent i clàssica, que era la pregunta... vol dir enfrontar-se amb un mercat amb aquesta situació, no? Amb gent que ven serveis editorials i es diu editorial, s'anomena editorial quan jo tinc els meus dubtes de si realment ho són, i amb grans grups que acaparen el 60% de les vendes al mercat, el 70%.
0: Sí.
2: Que són dos. Que són
0: I pel que fa, per exemple, a riscos i compromís, és a dir, assumiu tots els riscos econòmics
2: amb
0: les publicacions, i per què aquesta aposta tan valenta?
2: Mira, una llibretera, crec que va ser la primera o la segona llibretera amb la que vaig parlar, em va dir que sou molt valents. I me'n recordo que m'ho va dir molt en sèrio. I després, quan vam començar a publicar, molta gent ens deia, molta gent que ens han anat escrivint, tant llibreters, sobretot escriptors, ens diuen, ostres, és que costa molt trobar una editorial petita que aposti, no? Nosaltres vam fer uns números i vam dir, bueno, a veure, no vam fer-ho escrit com un pla d'empresa, però ho teníem el cap molt clar, no? Tirades no molt llargues, treballar molt al nivell comarcal, després de comarcal anem a comarques pròximes, molt estrictes amb la qualitat, molt estrictes amb la qualitat, perquè si baixem la qualitat la gent dirà, bueno, això és una cosa d'aficionats, i no ho és. És dir, no ens hem dedicat a això. Sí que ens agrada molt i tenim un altre negoci que ens dona de menjar, però la nostra expectativa és que això sigui una empresa que ens permeti tenir uns sous modestos. Uh-huh. I per això dic, no ha estat fàcil, però bueno, estem molt contents.
0: Doneu visibilitat als autors de Vallès, del Vallès Oriental, o no necessàriament, és a dir, però també o d'alguna manera és a persones, no, escriptores, escriptors que us agraden per la seva manera d'escriure, etc. Però no sé si el tema de la mirada local també és molt important.
2: Donem prioritat als autors comarcals, és a dir, si nosaltres tenim dos criteris. Bueno, tenim el primer, el de la qualitat, però a igualtat de qualitat, primer català que castellà, uh-huh, perquè publiquem en català i en castellà, prioritat català, i segon, prioritat autor local. Si tenim algú molt bo o no tenim algú igual de bo en català i d'autor comarcal, pues el tema autor que no és comarcal, Maria no és comarcal, Maria és del Baix Llobregat.
0: De Molins de Rei, no? Però bé, tampoc està tan lluny.
2: No.
0: Però sí que és, d'alguna manera no és Vallès Oriental, no?
2: Correcte.
0: Però el que tu has dit és el Baix Llobregat o sí, el Baix Llobregat, però que tampoc és el que sí que és veritat que podria ser autora local dins del que seria...
2: El Baix Llobregat. Sí. Bueno, de fet, allà la presentem com a autora local, el Baix Llobregat. Uh-huh. I ara, per exemple, els dos que tenim propers, un és a Cornellà, que és una persona, si tenim temps després us explicaré, que és el tercer llibre que treu.
0: També és molt proper al Molins de Rei.
2: Exacte. I l'altre és a Madrid, que se'ns posarà al Sal a Madrid a presentar a Madrid i tal. Perquè, bueno, de fet, nosaltres distribuïm a tota Catalunya per mitjans propis. Tenim... Ahir ens va entrar una altra llibreria de Barcelona i ara tenim 28...
0: Documenta de Barcelona també formaria part, no?
2: Sí, Documenta és de les primeres que hem fet, fent presentacions a Documenta. Tenim 28 llibreries a la província de Barcelona que distribuïm directament, i després tenim 31 a la resta d'Espanya que distribuïm a través de distribuïdor, és a dir, en un any i poc hem arribat a 60 llibreries pràcticament. Mm-hmm.
0: I de la comarca, evidentment, Granollers, per suposat, no? Però també, vull dir, la intenció és arribar al màxim possible de llibreries de la comarca.
2: Sí, aquí estem intentant entrar a Caldes.
0: Sí.
2: Però tenim Sant Celoni, tenim La Garriga, tenim Santa Eulàlia, tenim Lliçà, tenim Mollet... Bueno, tenim a tota la comarca. Aquí a la comarca en tenim moltes. De les 28, igual, 15 són de la comarca.
0: Clar, aquí a Caldes, de fet, només hi ha, ara, a l'actualitat, només hi ha dues llibreries, no? De fet, hi ha una secció aquí al fòrum que es diu La Llibreteria, que ho porta justament la llibretera, que és la Marina Meneses. Doncs bé, se suposa que parlant s'entén la gent, vull dir que...
2: Segur que sí.
0: Això, segur.
2: Segur.
0: Doncs, què fa que un manuscrit sigui comitia? És a dir, què busqueu i què descarteu? Crec que una mica l'has descartat abans, però exactament...
2: Nosaltres fem novel·la contemporània, relats, que relats hi ha poques editorials que publiquin, que això també ens hem donat compte que és algo bastant novedós.
0: Del Ul Clínic és relat, i Sobre les baldoses era sota les baldoses.
2: Sobre les baldoses
0: sobre
2: és relat.
0: Sobre les baldoses també és relat.
2: Bueno, Ul Clínic és una barreja entre... Ho explicarà
0: sí,
2: millor la Maria.
0: Sí,
2: entre novel·la curta i relat. No,
0: i exacte, perquè... I d'alguna manera també hi ha com un gigant entre uns i els altres.
1: Jo dic que està entre la novel·la curta sí, i el relat, perquè...
0: Home, hi ha algun relat que és més llarg.
1: I el fil conductor és molt fort.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Per això dic que
1: jo dic que està com en un entremig,
2: bascula,
1: no?
2: Sí, entre els dos, sí.
0: No, però hi ha novel·les que en realitat són relats i són novel·la. Per què? Perquè, com ho diria, el contingut o els personatges i tot, a vegades van sortint en els diferents relats que hi són, no? I és com aquesta connexió que hi ha, i pot ser perfectament aquesta, una novel·la més curta o diferents relats, però que tenen aquesta connexió, no?
1: Sí, sí.
2: Pues la línia editorial, com us deia, és de novel·la contemporània, sigui més llarga o sigui més curta, com és Ull Clínic, col·lecció de relats, que n'hi ha poques, ens arriben molta gent de relats, perquè se'ns va penjar una mica l'etiqueta de només feu local. No, no és cert. Després ens va penjar l'etiqueta de feu relats. No, no és cert, no només fem relats. I ara volem obrir negre i... O sigui, novel·la negra...
0: Me'n sembla...
2: Sí, que és més difícil, potser té un punt de dificultat...
0: No pensis, no és difícil. No, l'única doncs... cosa que aquí has de primar el... també que sigui... o sigui, que tingui aquesta... que no sigui tilda, moltes vegades titges la novel·la negra, no? De, que no és que no està ben escrita, que no, i trobes unes joies importantíssimes, no? I penso que aquí pots trobar grans novel·les.
2: Estamos en ello, que diuen.
0: I a més, la part positiva que té és que t'enganxa bastant, no?
2: És addictiva.
0: Sí, és addictiva. És addictiva. Totalment.
2: Bueno, clar, tu que has fet Alcaldes Criminal...
0: No, però no, el que passa que sí que és veritat que és un tipus de lectura que acostumo... Llegeixo de tot, eh? I a més, m'obligo a llegir de tot.
2: Molt
0: per
2: bé.
0: Això els clubs de lectura van molt bé, perquè els clubs de lectura t'obliga a llegir-lo tot, no només el que te ve de gust, no? Sinó també doncs, els clàssics, que són molt importants, no? I llegir-lo tot. Novel·les i en els clubs de lectura descobreixes de veritat joies importantíssimes, tresors, grans tresors que per si per tu mateix no ho trobaries.
1: De fet, jo estic amb tres clubs de lectura.
0: Imagina.
1: Un de novel·la negra específica, perquè la meva última novel·la és novel·la negra.
0: Uah.
1: I
0: anirem parlant d'això.
1: I reconec això que dius, que jo m'he llegit llibres que no els hauria llegit mai.
0: Sí, totalment. Sí, jo, com a usuària, ara, de moment, estic només que en dues d'usuària i tres que podrien dir que estic a dins. Vull dir, sobretot dos que els condueixo totalment. L'altre, hi ha un que és a mitges.
2: Pues a part de novel·la negra, també volem obrir una línia d'històrica.
0: També està molt bé. I pots tenir les dues coses unides. Història
2: i
0: negra.
2: Sí, exacte. Aquestes són molt interessants. I el que tenen de tenir totes, és que, en principi, nosaltres apostem per una literatura que sigui optimista. És a dir, grans drames no ens agrada publicar. O sigui, ens agrada, bàsicament, ha de ser una novel·la que sigui ben escrita, que t'atrapi i que al final em treguis una reflexió. Per això el nostre lema és històries per gaudir i pensar. I que siguin honestes, és a dir, també que siguin honestes dintre d'aquesta mateixa línia, o sigui, que vegis que l'autor s'està deixant el sentiment.
0: I tant.
2: Si això no passa, que això veus a les primeres 20 pàgines, i a vegades a les 3 primeres, no continuem. Mm-hmm. Si li diem, li expliquem, i pot ser que sigui un manuscrit editable en altre editorial, però nosaltres no ho fem. I ens costa dir que no, eh? Però perquè a vegades no tens el número de publicacions que voldries. Ara ens està arribant molt i molt bo i cada vegada ens arriba més bo. I tu dius, ostres, vas dient que no a molta gent, però cada vegada t'arriba millor nivell, no? I bueno, suposo que és per això, per mantenir-nos en el punt de... Sobretot la Mònica, aquí les feines les distribuïm, la Mònica és l'editora pròpiament dita, jo em porto la part de promoció i distribució. I ella és molt estricta i a vegades jo tinc dubtes. Ostres, això ho publicaríem i tal, i em diu... No, si no... I esperem que arribi. Una mica va ser... Ulgi, va ser així.
0: No, és que, a més, en el cas de la teva... O sigui, sòcia, no?, de l'editorial, i si ella porta aquesta part com a editora, vull dir, que ha fet i que coneix molt el tema de l'edició, clar, l'ull clínic que té, doncs, és, val molt, molt, no? I bé, continuem ara amb tu, Maria. L'humor com a eina, és a dir, escrius, i aquí ho veiem, no?, amb ironia i sàtira. Per què vas triar aquest tot per parlar de prejudicis?
1: No ho sé. La veritat és que em va sortir el personatge així. El personatge va sorgir perquè jo necessitava algú per fer de contrapunt, per explicar aquestes històries, i bé, cada vegada es va anar perfilant més fins que jo és que ja el veia, el Sebastià jo ja el veia. I també, no sé ni com ho vaig fer, però que em va sortir d'aquesta manera i amb aquest humor, amb aquest tumor, no sé si negre o què, però que penso que va molt bé perquè les històries, pues, algunes són força dramàtiques, i llavors hi ha aquest també contrapunt de dir, bueno, descansem una mica i tornem, no? Fem una mica d'humor i després tornem a la història a veure quina és la realitat.
0: Mm-hmm. En Sebastià és un personatge molt humà, molt imperfecte també. Com el vas construir?
1: El vaig construir... Mira, a mi em costa molt fer personatges del no-res. Jo necessito inspirar-me en algú o en alguna persona. Llavors vaig inspirar-me en un amic, que evidentment no és així, però sí que m'ha servit, doncs, per tenir una imatge, per veure'l, i per potenciar totes les petites coses que hi ha, doncs, fer-les créixer, fer-les més exagerades per crear aquest contrapunt. Però sí, llavors jo ja el vaig anar fent, i clar, com més escrius sobre el Sebastià, més el veus. Vull dir, ja deixa de ser el teu amic per ser el Sebastià.
0: Clar. Perquè fa el vincle, el vostre vincle, no?, entre l'editorial i o l'editor, no? L'editorial, perquè clar, aquí està,
2: sí,
0: el Daniel...
2: Estem al 50%,
0: però,
2: no?
0: Exacte, sí, 50%. Sí, sí. Però l'editorial i l'autora. La primera trobada, com va ser el primer contacte entre vosaltres? És a dir, quan tu li vaig, Maria, li vaig portar el manuscrit? En aquest...
1: Jo és que no li vaig portar el manuscrit, em van venir a buscar ells.
0: Ah.
1: Perquè van fer un concurs a Granollers de relat curt, i jo vaig presentar un concurs que tenia, que l'havia fet així, mira, pues perquè jo, allò que et deia, que no he deixat mai d'estudiar, jo m'apunto a un bombardeig,
0: sí,
1: a qualsevol,
0: sí,
1: cosa que m'hi pugui servir, no? I m'havia apuntat a un curs d'escriptura creativa a Sant Vicenç dels Horts, i eren unes sessions que al final et feien escriure un relat curt. Jo estava cuidant a ma mare, que s'havia trencat el braç, i clar, em va sortir parlar de la meva mare i de la bellesa. I el tenia suelto, no era cap projecte, no era cap... I vaig trobar el concurs aquest i dic, mira, pues se m'adiu amb el relat que jo he fet, l'envio. I vaig guanyar el primer premi. I llavors què passa? Que estaven Editorial Comitia, i suposo que devien buscar qui era jo, i llavors ja van fer per parlar amb mi. Em van demanar si tenia alguna cosa, i jo, que estava eufòrica, sí, tinc un projecte al calaix. I els hi vaig enviar, pues, això, les 20 primeres pàgines.
0: I això va ser suficient, no?
2: Sí,
0: perquè acceptéssiu el repte, bueno, anava a dir el repte, no?
2: Els concursos van molt bé per conèixer gent, perquè hi ha algú que ja ha fet la feina de la tria. I si aquells que t'han fet la tria et donen unes certes garanties, fa que tinguis curiositat. Això ens va passar amb Òmnium també aquí. O sigui, nosaltres intentem saber llegir algú de la gent que hagi guanyat premis a la comarca. O sigui, quan hi hagi un premi, ara donaran el premi a la gralla de narrativa curta. I llavors, quan surti la guanyadora o guanyador, nosaltres buscarem qui és, segurament, i direm a veure què escriu, a veure com escriu i tal. En el cas de la Maria, La vella del mirall, que és el relat guanyador, que està incorporat al llibre, l'Ull Clínic té al final del llibre el relat guanyador de la narrativa curta del casino, de la vella del mirall, que es diu La vella del mirall, estava molt ben escrit. I llavors per això li vaig preguntar, escolta, tens alguna cosa escrita? Per això que dèiem que nosaltres havíem obert recepció de manuscrits al desembre, però volíem algú per Sant Jordi, teníem molt clar lo que volíem, el tipus de llibre que volíem treure, que per suposat tenia que ser en català, i volíem que fos una mica de cara a l'estiu, fresc, simpàtic. També ens agrada que sigui una mica canalla, que la literatura, els nostres autors també tinguin aquest punt de crítica social i tal, no? I li vam dir, i vaig anar i li vaig dir, hola Maria, què tal? Ens vaig presentar, encara l'estic veient allà.
1: Jo pensava que em volien enredar, per allò que heu dit abans de les editorials.
0: Sí.
1: Perquè hi ha moltes editorials, sí, pues, que el que volen és que tu editis i paguis.
0: Clar, no, és que moltíssimes.
2: Aquest ve venir, ve buscant diners. No.
1: De fet, el conte infantil que tinc publicat, que és On ets, Pol, jo ho vaig fer amb l'editorial Babi Dibú, que és això, a mi em van fer comprar 200 exemplars. Mm-hmm. Que si els vens recuperes, i si no, no.
0: Clar.
1: I jo ho vaig fer per un tema personal, perquè era un tema que em tocava a mi i volia fer-ho. Però si no, jo no ho faig.
0: O sigui, és que imagina la feina, aquesta feina que és gran part de que ha de tenir l'editorial, no? És que, de fet, Dani, tu l'estàs fent, d'anar-te a buscar llibreries, no? I presentar el contingut de l'editorial, els llibres, no? I aleshores, doncs, posar-los a la venda. Doncs això, aquest tipus d'editorial, el que fa és si ho treu de sobre, tu el compres, no? I la feina després és teva per vendre. És a dir, vas a presentacions, en les presentacions te compraran dos o tres, si cauen, no?
1: Sí, no, a més, el meu que toca un tema tabú, encara menys. Vull dir, jo aquest conte el vaig publicar perquè parla de la mort i penso que és una eina per les escoles que va molt
0: important.
1: Bé. Molt important. Jo l'he trobat a faltar en el meu cas,
0: com a mestra.
1: I que penso que de la mort s'ha de parlar amb els nens quan són ben petits perquè vegin que no hi ha un tabú i que sempre poden venir a tu a parlar quan tinguin dubtes o quan els hi preocupi el tema de la mort, que sempre
0: no,
1: hi ha...
0: I sempre perdran apareix, a un avi, a una àvia, a algun familiar, no? I a vegades la família intenta que no estiguin...
1: És molt tabú, jo ho he vist. Però bueno, jo amb aquest conte tampoc vull guanyar diners. Jo el que es guanyi d'aquí se'n va a Sant Joan de Déu, perquè està inspirat en un cas real d'una malaltia d'aquestes... minoritàries. I vull dir, ho vaig fer per això, no per guanyar diners, per això, no? Però que clar, i que a mi em va anar molt bé, perquè sí que és veritat que l'editorial em va donar la possibilitat de triar entre il·lustradors que jo dibuixar no en sé gaire. I llavors, doncs, per això es va poder fer el conte. Però sí, clar, jo vaig haver de comprar 200 exemplars, que si ho vens molt bé, però si no, doncs bueno,
0: sí, és una inversió. I si els vens, diu... recuperes el que tu t'has gastat. Clar. Intenta recuperar com a mínim el que tu has dit, no guanyar, perquè a més en aquest cas anava...
2: Deixeu-me dir pels oients que s'hagin incorporat que aquest no és el cas de Comitia. Eh?
1: Per això quan ells van...
2: Per diferents raons. Primera, perquè els autors que publiquen amb nosaltres no tenen obligació de comprar cap llibre. Ells tenen uns llibres de cortesia i a partir d'aquí, si ells volen comprar, compren, i si no, n'hi ha que no n'han comprat ni un, i n'hi ha que n'han comprat alguns, o sigui, però no és. Nosaltres comptem amb la red de distribució de llibreries que ben bé són 40-50%.
0: A través de vosaltres mateixos.
2: Nosaltres, però sobretot llibreries. O sigui, a nosaltres ens truca... Ara hi ha la campanya aquesta de contra la distòpia, contra la llibreria. Nosaltres ens truca la gent i li diuen no tens una llibreria. Uh-huh. Li podríem vendre per Amazon, perquè els tenim. Sí. Li podríem enviar directament, perfectament. Guanyaríem un 30% més, que és el marge que es queda a la llibreria, però nosaltres sempre li diem on tens la llibreria. Perquè si el llibreter ven els seus llibres, em voldrà que li portis més i generarà aquesta relació de confiança. Podràs fer presentacions a la seva llibreria i tal. Has de tenir un punt de generositat. Jo crec que a la vida has de tenir un punt de generositat. Uh-huh. I jo crec que això, Conxi, tu també ho tens, i la Maria també ho té. També, uh-huh, també treballem en... Sempre intentem que els escriptors siguin bona gent, eh?
0: Mira, és que aquí...
2: Si no, tampoc funciona. Si no, no funciona, eh?
0: Aquesta pregunta de com treballeu a Comitia l'acompanyament d'un manuscrit, l'acompanyament amb l'escriptora. No sé si de moment, perquè crec que... Bueno, després...
2: Bueno, i volia dir, només per acabar, que les presentacions de Will Clinic han anat molt bé, hem fet 4...
0: I acompanyeu vosaltres...
2: I se n'han venut moltíssim, o sigui, se n'han venut 30-40 llibres en diverses presentacions.
0: Però vosaltres us encarregueu de buscar aquesta presentació. És que molt sovint te trobes, sobretot en els grans grups, que has comentat, que a l'escriptor s'ha de buscar la vida, és a dir, escolta, que puc presentar, m'ajudes o m'acompanyes a la presentació del llibre, que potser ve imagina, de Terrassa, Manresa, on sigui, no? O de Girona, etcètera. I et demana, evidentment, si és a la ràdio, sempre, vull dir, aquí, si venen en presencial, ideal, no? Perquè això és el que dona riquesa també als programes, eh? Vull dir, quan veniu de manera presencial, per telèfon es pot fer, però la presencial és una altra cosa. Primer perquè parlem, es veien les cares ben bé i parlen de tu a tu, no? I a vegades per telèfon la cosa no funciona així, no? Pues això era, doncs, aquest, com treballeu vosaltres a aquesta...
2: Ho expliques tu, Maria?
1: Sí. Jo, és que jo, a veure, primer no em creia el que em deien. Des del primer moment em va insistir, sobretot el Dani, em va dir, som editorial tradicional. I jo vaig marxar aquell dia, aquell vespre, dient, aquests em volen enredar, perquè com pot ser que em vinguin a buscar? Però diuen que són editorial tradicional, però bueno, és igual. L'endemà al matí jo vaig enviar les 20 pàgines que m'havien demanat i la veritat és que de seguida em van contestar i em van dir, mira, sembla que encaixi, envia'ns el sencer. I vaig enviar-lo sencer. El vaig enviar un dimarts a les 11 del matí i a les 11 del vespre del mateix dimarts em contestava ell, ens l'hem llegit els dos, ens agrada molt, et publiquem, demà et truca la Mònica. I jo, què? Jo no m'ho creia, encara no m'ho creia. La veritat és que ha sigut molt enriquidor. La meva trobada, amb la, a part de que ha sigut com un Speedy González, que diuen, vull dir, ha anat superràpid, que jo, havent guanyat un premi el 2025, encara estic esperant que es publiqui aquest premi, és a dir, m'han publicat ells abans que el premi.
0: Aquest era el conte? El
1: set lletres.
0: Sí.
1: Val? Jo vaig guanyar els 7 lletres 2025. Clar, jo entenc de Pagès Editors. Jo entenc que tenen molta feina, però clar, fa quasi un any. Clar, ells, els conec, els hi envio això i de seguida, bum, bum, bum... Bueno. Va ser molt enriquidor, sobretot la trobada amb la Mònica, que jo ho veia que anava amb peus de plom, perquè jo també conec molta gent que escriu, evidentment el fet de fer tants cursos i tantes coses, bueno, trobes molta gent i hi ha gent que té l'ego molt pujat, que no es deixa corregir. Jo crec que és un error, perquè tu hi ha coses que no les veus, que la gent que et llegeix et diu, mira, això no sé què, això no sé quantos, no? I tu, tot el que et diuen, ho pots utilitzar per millorar el que tu has escrit. I a mi la trobada amb la Mònica em va anar superbé, perquè el primer que em va dir, jo havia fet el Sebastià un senyor de 50 i pico d'anys, perquè jo m'interessava que encara estés treballant per la història. I ella em va dir, mira, hi ha una cosa que no la veig gens clara, que això sí que ho hauries de canviar, aquest senyor no pot tenir 50 i pico d'anys, aquest senyor està jubilat. I jo li vaig dir, oi, és que no pot estar jubilat perquè a mi, per la història, diu, doncs llavors ha d'estar a punt de jubilar-se. I clar, quan jo vaig pensar, dic, és que té raó, perquè amb el que jo em vaig inspirar era més gran que jo.
0: Sí, clar.
1: La persona, i ella em deia, és que una persona d'aquesta edat, de 50 i escaig d'anys, no parlaria així, no faria això, no faria... I vaig pensar, hosti, té raó. I després, tot i que jo aquest projecte l'havia fet, bueno, jo tinc escriptors d'aquests Z, 0 o com se li diguin, no? Que jo ho dono perquè em diguin si veuen alguna cosa que jo no he vist. O...
0: Això, aquests serien lectors, no? Lector sí, 0, no? Sí. Lector 0 és aquell sí. que tens persones de confiança.
1: Que els hi agrada sí. llegir o que estan en el món de l'escriptura, que també escriuen, que dius, llegeix-lo a veure què trobes que es pugui millorar o algú que grinyoli. O... I se l'havien llegit i ningú m'havia dit això. I ella em va dir dues coses de dos contes d'aquí, que una jo la desconeixia, llavors clar, això ha millorat el relat perquè ara passa una cosa que realment passa, però jo ho he hagut de modificar. I l'altra, que no ho vull dir, perquè clar, si no, faig spoiler.
0: No.
1: I després
0: de
1: també em va dir, fes créixer una mica.
0: Fer aquestes pinzellades, llavors, del clar, que va ja és
1: que trobis, suficient. Que et trobis una editora que et digui cosetes que tu veus que dius, ostres...
2: I al final, perquè, al final clar, també el veu treballar
1: sí,
2: molt.
1: Sí, vam fer créixer el Sebastià i al final, que potser estava tot com massa pilotonat, el vam anar posant per altres bandes, no? Mm-hmm. O sigui, vam fer modificacions que jo crec que han millorat el
2: procés d'edició, el
1: llibre.
2: Que nosaltres fem, Això és el que fem nosaltres. No tothom ho fa, hi ha gent que no ho fa, que passa corrector o ortotipogràfic i tira que te vas. No, nosaltres no. Nosaltres... Una vegada feta la selecció, i a vegades també passa que mires les 20 primeres pàgines, ens ha passat ara fa molt poc, amb un parell que eren molt bones i després era un desastre, o no acabaven de concretar, o la trama no estava ben feta i era molt insalvable, no? I és una llàstima perquè aquests els tenim com dient, va, segueix escrivint, envia'm una altra cosa, perquè ja veus que aquí hi ha talent.
0: O perquè o la idea de reescriure-la, no?
2: Vull dir,
0: perquè vosaltres podeu, si veieu els fallos real que n'hi ha, no?, podeu aconsellar, diu, home, si això la tornes a reescriure i rectifiques això o altre, no ho sé.
2: El que passa és que aquí has de valorar molt bé, o sigui, tu has de saber que l'editor ha d'incidir en la millora del manuscrit per passar de manuscrit a llibre. O sigui, ara tenim un text i hem de convertir-lo en un llibre.
0: Clar.
2: quant de temps hi dedicaràs i quants de mesos necessites? Perquè, clar, hi ha hagut gent que li han dit, clar, és que això necessita molts mesos de treball. Llavors, tampoc no t'hi pots ficar, perquè quan la Mònica treballa amb la Maria o amb la Núria, que també va seguir el programa, són mesos. Amb el tema de la Maria, a més, teníem el Sant Jordi a portes. O sigui, s'havia de fer molt ràpid. S'ha de dir que el llibre de la Maria Ull Clínic, la feina d'edició ha sigut molt menor que en altres obres. O sigui, que estava bastant bé. Estava ja bastant llest. No, no s'havia de retocar massa. Les coses com són, perquè generalment retoquem més. El teu ha sigut el que menys.
1: Mm-hmm.
2: Això no ho sabia.
1: Mira, veus? Això no ho sabia.
2: Ara, per exemple, estem fent dos, i dels dos que estem fent, n'hi ha un que estem retocant molt poc, però ja és la segona obra que ens envia aquest autor, per el que dèiem, perquè ens va enviar una i no ens quadrava, la va enviar quan la Maria. I li hem dit, mira, aquesta no i tal, i ara ens ha enviat uns relats que estan molt bé, i ell ha anat entenent el que volíem, ho ha perfilat molt bé, i és. Però dos mesos, un mes i mig i dos, i a vegades hem arribat a tres, d'edició, de treball d'edició, fins tenir el text acabat, no corregit, acabat, els fem.
1: Mm-hmm.
2: Jo crec que això també li dona un valor a l'acompanyament, perquè no és, escolta, esto sale como esté, i
0: no. No, és que a vegades te pots trobar sorpreses de que dius, com és possible que l'editor, qui edita, no s'hagi donat compte de que aquí hi ha fallos que pot ser fortes, i t'ho trobes en llibres escrits o que s'han publicat en aquestes editorials fortes, no? I que, a més, estan tenint una venda impressionant, perquè, clar, són persones bastant mediàtiques, no? I després tu llegeixes i dius, i com és possible que un fallo com aquest hagi passat desapercebut per l'editorial i que també tingui tantes vendes? No ho acabo d'entendre.
2: És molt fàcil, jo t'ho explico. La Mònica, que va fer el curs a Random, dic Random, però Planeta és igual,
0: Sí.
2: Què passa? Que moltes vegades les revisions dels editors són freelance o gent que treballa, li passen aquest llibre i li diuen tens 20 dies o 15 dies per revisar-lo, punto. Ella podria, hi ha una bossa de feina. Ella havent fet aquest curs, podia anar a la bossa de feina, jo no sé, igual algun dia ho fa. Però ella les pràctiques, o sigui, els exercicis es feien sobre llibres que s'estaven publicant de Random en aquell moment. I clar, ells els donaven a triar i els enviaven els llibres, vale? Revisa't aquest llibre si tu el tinguessis que publicar i tal. I hi havia coses, i no vull parlar malament de cap editorial, però sí que defensaré sempre les independents dels grans grups, que dius, això qui s'ho ha mirat, per Déu? O sigui, això qui s'ho ha mirat? Perquè no s'hauria de publicar. O sigui, són coses que fins i tot no s'haurien de publicar, perquè desprestigies a la teva línia editorial.
0: Pots trobar que la història sigui molt bona, molt bona, però trobes que diu, ostres, aquí això, com és possible que no s'han adonat? O sigui, que no s'ha adonat que el que escriu és una persona jove, etc., però l'editorial...
2: A vegades és per el que et dic, perquè l'editor de mesa, que és el que revisa, no té temps de fer-ho, i li paguen poc i ha d'anar molt a pinyon, o perquè l'editorial ha decidit que aquest llibre surti. La Mònica va revisar.
0: I perquè sap que es vendrà.
2: Estaven revisant un llibre d'una persona molt famosa que ha sortit a televisió, no diré el nom, i ella em va dir que això no s'hauria de publicar perquè és que està mal... O sigui, no està ben... No és que estigui ben escrit, és que aquesta persona no sap escriure i en porta 4 de llibres. I l'editora de mesa de Random, no, o sigui, per molt que s'esforcés no podia. Penseu que hi ha alguns casos, per exemple, jo no diré noms perquè el món editorial dona per molt, que han agafat una noia jove, i no diré noms, i li han ficat tres editores de mesa per reescriure-li absolutament l'obra, perquè el producte era ella, una nena guapa, molt ben comunicadora i tal. Dona'ns el que tinguis, que aquestes persones te'l reescriuran sencer.
0: Clar, perquè ahí estan això... els escriptors, com es diu, negres, no?
2: I després estan els que escriuen per altres. Sí. O sigui que, vull dir, en aquest món, o sigui, nosaltres ens esforcem per explicar-li a la gent i l'expliquem també als llibreters. Els nostres llibres estan editats, i editat vol dir revisar el contingut del text des de l'estil del text, la història, la trama, la definició dels personatges, els finals, els ritmes, tot això.
1: Uh-huh.
2: Perdoneu, que sigui una mica...
0: No.
2: Que me'n vagi cap a...
0: Sí, ja
1: dono fet.
0: Va bé que m'ho expliquis així, perquè ja no te faré preguntes perquè me les has contestat. Les has contestat totalment. Però passem ara de nou al Ull Clínic, a la novel·la. El tema central, què volies que el lector es preguntés O què t'agradaria que el lector es preguntés quan en acaba el llibre, quan acabem de llegir?
1: A veure...
0: Et preguntés a tu, eh?
1: Ah, a mi?
0: Sí.
1: Que em preguntés a mi, no
0: sé. O que et preguntés a tu o que es preguntés. Jo, és a dir, que jo me pregunti quan acaba, però clar.
1: El que pretenc és pues, que la gent reflexioni una mica, tots, jo també, eh? Perquè a mi m'ha passat que jo escrivint el llibre i fent aquest personatge del Sebastià, al principi a mi també se'm feia odiós. Llavors, aquest llibre el que pretén és que la gent es... reflexioni sobre aquesta mania que tenim, que jo penso que la tenim tots, que és inherent a l'ésser humà, que és el jutjar els altres pel que fan, pel que diuen, per com vesteixen i per tot, sense tenir ni idea de quina és la seva vida, de quines són els seus problemes i per què la vida els ha portat fins aquí. Uh-huh. O tu només veus una part, no veus. Per això cada història és una finestra al món de les persones que s'inventa la seva vida al Sebastià.
0: Sí, la novel·la confronta les suposicions absurdes del protagonista amb la realitat.
1: Amb la realitat,
0: i per
1: no?
0: què aquest joc?
1: Pues això, per veure que sempre que tot... o sigui, cadascú té una mirada. Normalment mirem segons les nostres vivències, el que hem tingut, també mirem cap enfora, no? Amb els nostres prejudicis, en el que ens ha donat la societat, de fet, on vivim. Llavors, intentem jutjar o valorar l'altre segons els nostres coneixements i les nostres experiències, quan no sabem res de l'altra persona. Llavors, el que jo intentava era fer tots, tenim prou feina ja per mirar-nos a nosaltres mateixos, que això no ho fem gaire, i potser ens hauríem de mirar a dintre nostra, què és el que ens mou, per què pensem com pensem, per què actuem com actuem, o per què ens molesta el que fa un altre, perquè a vegades el que et molesta de l'altre és el que et molesta de tu. Però això costa molt, no? És allò que veiem, com ho diuen allò, veiem la paja
2: en el ojo ajeno,
1: però no veiem la viga en el nostre. Sí. Bueno, doncs una miqueta això. Llavors, què passa? Que jo també el que pretenia és que el lector va llegint i al final també vas veient una mica la vida del Sebastià i vas entenent per què el Sebastià és com és i actua com és. I l'autor... pues que se n'adoni de que també està jutjant el Sebastià.
2: El lector. La gràcia d'aquest llibre, la cosa definitiva que ens va fer publicar-lo va ser que quan tu llegies els textos, tu te n'adonaves compte de que tu feies a Sebastià. I que a més et sorprenia molt. O sigui, hi ha moltes històries reals que quan tu penses, ostres, jo potser hauria pensat com en Sebastià, no hauria pensat mai en la realitat. I després una cosa molt bona, que no ens hem de deixar de dir-ho, que és que passa tot en un dia. És el seu darrer dia de vacances. I llavors està molt ben travat perquè passi en un dia. Uh-huh. I això també és molt original i molt difícil de fer.
0: És que ara, per exemple, aquí, com a lector, has respost, no? Justament era, en aquest cas, Maria, si t'havien arribat opinions de lectors i que a tu particular t'ha sorprès. Clar, el Dani ens ho ha contestat perfectament perquè el Dani i la Mònica són els primers que han llegit i els que han valorat, perquè justament sí. per publicar-la. Però no sé si t'ha arribat alguna altra opinió justament de persones que és això.
1: Alguna altra opinió que m'ha arribat?
0: De persones que li han arribat sorpreses.
1: No, bueno, alguna persona el que m'ha dit, home, és que ens deixes amb la història a mitges, és que tenim ganes de que s'acabin les històries d'aquests personatges. I clar, és que no és la meva intenció. La meva intenció és obrir una finestra. Això passa en un dia. Obres la finestra i veus que no té res a veure aquella història amb la que s'ha inventat el Sebastià. Mm-hmm. Però... després, jo no tanco les històries.
0: Clar, això també ara el que m'estàs dient pot donar peu a que tingui continuïtat. És a dir, aquí hi han diferents històries, però a lo millor se t'acudeix de que tingui continuïtat en una altra novel·la.
1: No ho crec, perquè...
0: o ho deixes senzillament perquè són relats que te queden oberts i és el lector el que ha de...
1: Jo crec que quan tu deixes obert un relat, el que fa... és fer reflexionar al lector. El lector està llegint allò, es queda així i diu, bueno, i ara jo què faria si fos aquest personatge o aquest altre? O, ostres, per què no fa això altre, aquesta persona? És a dir, tu deixes que el lector
0: sigui
1: el que decideixi també.
0: Exacte.
1: Que jo també crec que és molt important que moltes vegades quan escrivim els escriptors tenim molta mania de que si no s'entén, i moltes vegades escrivim més del conte, i el que és important és que el lector arribi a deduir coses sense que tu els hi diguis.
0: Clar.
1: Perquè si no sembla que l'estiguis tractant de tonto.
2: Els personatges que funcionen molt bé a les novel·les, també els relats curts, la gent et diu, ostres, podries fer una segona, perquè no li dieu això ens ho han dit, perquè no li dieu pues ara, perquè el Sebastià és un protagonista que odies i l'acabes estimant. I llavors dius, ostres, potser per què no els l'envieu de, jo què sé, de creuer, per exemple,
1: clar,
2: que seria fantàstic fer un creuer amb el Sebastià, no? Però de fet ella amb la Mònica també van dissenyar un final en què els personatges es troben d'alguna manera, no em puc avançar més, però aquests personatges que van durant el dia, perquè el llibre està dividit en matí, migdia, tarda,
0: sí,
2: i nit, es van trobant i tal.
0: Són les 24 hores.
2: Exacte, i probablement
0: hores.
2: Donaria... I, bueno, quan t'ho diuen vol dir que funciona. Uh-huh. Si t'ha agradat el personatge és perquè dius, ostres, això podria tenir continuïtat, no?
0: I tant. Parlem del futur de l'edició i de l'escriptura. Dani, què diries a algú que està escrivint i no sap si envia el seu manuscrit? Perquè, clar, que a vegades també te trobes amb això. Vull dir, pot tenir el sí com pot tenir el no.
2: Jo crec que com a escriptor has d'enviar el manuscrit sempre.
0: Hòstia, quan allí, sempre estem parlant de nous autors.
2: Sí, sí, autors novells o poc coneguts, que és amb el que nosaltres treballem. Has d'enviar-lo sí o sí. Has de primer assabentar quina és la línia editorial de l'editorial a la que escrius. T'hauries de comprar algun llibre de la seva editorial i llegir-lo. Perquè, clar, a nosaltres ens envien coses de romàntic dark, ciència-ficció, terror, coses que dius, és que nosaltres no publiquem això. O sigui, i em permetràs dir que és quasi una falta de respecte per l'editor, perquè no li envies coses que no tenen res a veure a la seva línia. Enviar por enviar, no. I després està disposat a rebre crítiques. La Maria en deia, i no és l'única, però això diu molt de l'autor, de la qualitat humana, de la persona i de l'honradesa en si mateix com a escriptor. Diu, si una editorial no està disposat a publicar-me, potser és que no és suficientment bo, en deia ella. No? Uh-huh. Jo no vull fer coedició ni autoedició. Jo escriuré i faré cursos i faré millores fins que trobi algú que valori el que estic fent. Llavors, això a vegades costa. Mira, no sé si es pot dir, però ho diré. Hi ha un noi, no diré el poble, no és a Caldes, però és molt a la vora, que ens va enviar, que té 20 i pico d'anys, que ens va enviar unes 20 pàgines. Jo estava a la consulta del metge. Jo em ficava les mans al cap. La meva dona em va dir, t'emportes el portàtil i t'ho llegeixes. Era bon, o sigui, és bono lo següent. No l'hem pogut editar perquè no sap acabar les obres. Ja han parlat 4 o 5 cops, ja ha enviat 3 o 4 de tal, i la Mònica li va dir, fes-ho així, prova de fer-ho d'aquesta manera. Perquè aquest noi, que no editarem, si arriba a fer-ho bé, serà boníssim. No ja. Serà bo, serà boníssim. Llavors, jo li diria a aquest escriptor, envia-ho, però siguis perquè com diu la Maria, l'ego de l'escriptor, igual que l'ego de l'editor, pues necessita molt aliment, i aquí tots hem de ser humils.
1: Clar. I jo afegiria des de l'altra banda, perquè a mi m'ha costat molt enviar, doncs que quan tu envies un manuscrit tu has de pensar les opcions que hi ha, tu has de ser conscient que hi ha molta gent que escriu, molta gent que envia el manuscrit, i que el més probable és que no agafin el teu, que si l'agafen, doncs xurra que has tingut, però que és molt difícil, doncs, per totes les coses que ell ha explicat abans també, perquè a vegades ni tan sols se'l llegeixen. Llavors, tu també has d'estar una mica curtida o curtit de rebre un no, i no passa res. Jo vaig presentar vaig presentar l'Estigma Roig, que he acabat fent un blog, perquè jo el que volia era que em llegís la gent, i era un recull de relats molt encarats cap a la dona. El vaig presentar a un concurs que era especial per la dona i tal, i que tenia moltes possibilitats en aquell concurs, i no vaig guanyar, i no només no vaig guanyar, sinó que van donar dos accèssits i no va ser cap dels accèssits, i jo ja ho sabia, i vaig voler anar a la presentació a rebre les tres hòsties, una, dues i tres, perquè penso que això et va curtint i et va fent tocar de peus a terra.
0: Clar. Maria, perquè ja queden poquets minuts i he d'anar acotat. Maria, què t'agradaria explorar en futures... Abans crec que ho has comentat, no?
1: Sí.
0: Una novel·la negra,
1: una novel·la,
0: no?
1: Però negra.
0: Sí, en general, què t'agradaria, sí, explorar en futures obres? I com les tens?
1: A mi m'agrada jugar amb l'escriptura. Això ja ho he descobert amb els anys, eh? M'agrada jugar. Per tant, jo vaig provant diferents coses. El que em remou per dins surt d'alguna manera, o en relat, o en novel·la, o amb novel·la romàntica, amb novel·la negra, amb el que sigui. És a dir, estic oberta. Quan tinc una idea, bum.
0: I Dani, què ve ara a Comitia?
2: Ara ve una col·lecció de relats de... Ho puc dir perquè ja s'ha signat el contracte, però nosaltres el primer que fem és signar un contracte amb el Manuel Corroza, que és un escriptor de Madrid, que és aquest que ens va enviar un text i no el vam acabar de veure, i després els textos, que és urbà, i que són històries que trasbalsen de com una persones quotidianes ens trobem en situacions que ens canvien la vida. Està molt ben escrit, però molt ben escrit, i bueno, i el presentarem a Madrid. Sempre fem presentacions aquí a la comarca, una a Barcelona, i després d'on és l'escriptor, això també ho diem. O sigui, a Madrid intentarem fer dues, i a veure si podem fer aquí a Barcelona i a la comarca. I després tenim del David Rosa, que també s'ha signat el contracte, que és l'autor de Florecías en el barro, que és una que s'ha publicat fa 2 anys per l'editorial Gato Mojado, que és un escriptor de temàtica queer, o sigui, LGTBI, però aquest llibre és un llibre que, com era Les Baldoses, que no era un llibre feminista, es pot llegir per tothom. I és una novel·la curta, molt per una generació de 30-40 anys i més jove, que parla de la precarietat a la feina i de la vivenda i tal, i és molt fresca, molt, molt divertida, també en la línia d'Ull Clínic.
0: Mm-hmm. Res, molt, molt, molt ràpidament, un personatge que voldríeu haver creat. Molt ràpid, en tots dos, eh?
1: Uf, no ho sé pas.
0: Si no, no sé, o que jo t'he dit que podria haver creat, o un personatge que se us ha quedat d'algun altre llibre.
1: A mi,
0: llibre.
1: Dic el del Michael Ende, La història interminable, m'hauria encantat fer aquell llibre.
2: Uh-huh. Jo, del llibre Eden de Audurava, que és un llibre que publica Club de Llitots, Premi Llibreter 2025, que us el recomano molt, la protagonista, que és una noia a Suècia, és fantàstica, és un llibre meravellós.
0: Pues aquí queda també aquest recomanat, hem d'acabar.
2: El
0: temps passa molt ràpid, el que passa que jo m'he quedat, vull dir, he anat passant, però vull dir, faria moltes més preguntes. Penso que això passa sempre,
2: sí.
0: Una hora sembla que doni per molt, però no. Maria, Dani, moltes gràcies per aquesta conversa tan rica i tan honesta, gràcies per compartir el que no es veu d'un llibre: el procés, els dubtes, les decisions i la passió. I molta sort, Maria, en el teu cas, i també amb l'editorial, amb
1: Ull
0: Clínic, doncs, en Comitia i en tot el que també, en tot el que vindrà.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Per part de tots dos, eh?
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres per
0: que sapigueu que el fòrum...
2: Gràcies per convidar-nos, ha estat un plaer, i sempre que vulguis estarem aquí a la teva disposició.
0: I el fòrum aquí és casa vostra, vull dir, i la ràdio també. Doncs sí, arribem al final del fòrum avui, i per acomiadar-nos, mira, sortim amb una cantant francesa, Laura Ferrer, i el seu síndrome de l'impostris, o de l'impostor, una cançó que ens recorda que fins i tot quan dubtem, seguim endavant. I doncs ha estat un matí molt ràpid, i no m'he donat més temps per acomiadar, però sí que dic que gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.

0: Que això deia que sona com el cul.
1: Bueno, perquè ens ha tocat a l'estudi petit
0: el... Sí, però el... la setmana passada em van aconseguir sonar bé, però ara moc el cable i no em
1: el barato,
0: sona bé
1: el barato.
0: Bueno, bona tarda, nens i nenes, benvinguts al Rellotge de Malta, una setmana més.
1: Una merda així d'altra.
0: Sí. I ja està, no sé. Bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Bona tarda, Ricard. I bona tarda, Alexis.
1: El, bueno, el Cesc Valls està aquí fora, que està sí. Parlant, té una trucada al seu proctòleg, i ara quan acabi suposadament entrarà ara en antena.
2: Ah, m'està gravant?
1: No.
0: Sí.
2: Això és en directe.
0: És en directe, directíssim.
1: En directe, això. Sortirà gravat el directe.
0: Sí.

0: Cesc, fes-li cas al tecle.
1: Hola. Heu tirat la sintonia?
2: Ojo,
0: sí,
2: que...
0: ja ho hem fet tot.
1: Heu tirat la sintonia al whisky?
2: Avui ve travessat.
0: No,
2: trebassat.
0: La sintonia del whisky no.
1: Cony, i què fas posant whisky si no has tirat la sintonia del whisky?
2: Està netejant les copes amb el whisky d'avui.
1: Ah, clar. Has dit una merda així.
3: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Has dit una merda així
2: no,
1: d'alta?
2: No, ho he dit jo.
1: No, però ja està, pues que...
3: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Bona tarda.
3: I ja està?
1: Sí.
3: No vols dir res més? Doncs ja podem posar
1: la sintonia. Home, tenim una hora per dir coses.
3: Ja pots posar la sintonia.

0: Tiririrín.
1: Pues mira, m'agrada més el lloc on estic ara perquè us veig les cares. Quan sí. estem en aquest estudi petit...
2: Ell no veu res si estàs allà a la cantó.
1: No ha de veure res, vaig a la pantalla. Estic mirant-te de cantó i tinc torticolis, torticolis.
3: Sí. Torticolis.
1: Què, el papa?
3: Això digue-li amb ell.
2: Molt bé.
1: Què?
2: A mi m'ha solucionat el dia.
1: T'han dit, passa d'aquí.
2: No. Agafa les sagalers... Per primer cop en 6 mesos ha passat puntual.
1: Per anar o per venir?
2: Per anar. Ah. Per tornar també.
1: Joder.
2: I per tornar, de fet, s'ha hagut d'esperar la parada de l'hora que anava.
1: Ja.
2: I anar en 25 minuts de rellotge estava Fabra i Puig.
1: Que guai.
2: O sigui que jo, per mi,
1: no,
2: ho he
1: de
2: dit,
1: fet,
2: i ho dic en antena i ho repeteixo. Mm.
1: Aquest matí...
2: León, sí. amigo,
1: no, no.
2: España está contigo.
3: Ah, jo ara que deies això, tinc un dubte, perdoneu, eh?
1: Sí.
3: Ara...
2: Teològic o religiós?
3: No, sortiré
1: de
3: del
1: tot,
3: papa.
1: De tot.
3: Perquè és...
1: Però no estem del papa nosaltres, eh?
3: Ja, però... Faig un incís.
1: Vale.
3: Tu fas constantment.
1: Per saber-ho.
2: No, a veure, es diu interrompre.
3: T'interrompo, doncs.
1: Jo n'hi dic parèntesi. No?
2: Sí, que parèntesi. Que no em parli de parèntesi a mi, perquè estic dels parèntesi.
1: Què?
3: Bueno, ara no sé què... Ah, sí. Has dit les segalers.
1: Les segalers, sí.
3: En femení.
1: L'empresa segalers.
3: Sí, però jo tota la vida li dic els
1: segalers. Jo li dic els segalers.
3: Els segalers.
2: Aviam, clar...
1: És de Gràcia, és de fora de Caldes.
3: No, però m'agradaria saber, Quer, quan diu les segalers...
2: Demano disculpes perquè quan dic les segalers no em refereixo a la regidora.
1: No ets woke.
3: No és la regidora.
1: No ets woke i li dius... No, parles als autobusos en femení.
2: Sí, la puta segalers.
1: Clar, vale. Tota la vida li he dit el segalers.
3: I el meu avi havia treballat a la segalers, i algun cop s'havia referit al malparit del segalers.
1: Però no parlava de l'empresa.
2: No, estava parlant de l'amo.
1: Ja.
3: I...
1: Jo, a més, jo li dic el segalers... Però això de dir-li autobús, l'autobús del segalers, és de més de cap aquí, eh? Perquè jo li deia el cotxe de línia.
3: Ah,
2: ojo,
1: feu.
3: El cotxo, eh?
2: Ara, una altra vegada.
3: Et truca en Cesc i deu ser urgent, eh?
4: Sí.
3: Ah.
2: Torre.
3: Papa, estava amb el papa.
2: Estava amb el papa, sí, doncs això, no sé, tot molt bé. Sí que és veritat que ara quan baixava ja, que he aconseguit sortir a les 3 i pico,
3: sí.
2: Quan m'han deixat marxar del museu, doncs ha començat a pujar gent ja. Allò...
3: Ah, perquè fa algú a l'estadi olímpic,
2: sí.
3: No?
2: A les 9 del matí ja hi havia una monja, sí. Que ha pujat a fer cua. Saps? És que...
3: Però tenia entrada?
2: Suposadament, a veure, jo ho extrapolo tot una mica a qualsevol concert.
3: Però tot vam seient i...
2: Sí, més o menys. I ja pujava gent que... A veure... No direm disfressada,
3: sí?
2: Perquè no es pot dir, però una mica notes, sí. Ja sigui amb vestits dels Jedi de les Guerres Galàxies.
3: Ah, sí?
2: O monjos raros.
3: Hi havia vestits de Jedi?
2: Jo crec que no és cap ordre religiós allò, però bueno, tot pot ser.
3: O sigui, hi havia una mica de cosplay per veure el papa, eh?
2: Jo crec que sí, jo crec que una mica de cosplay entre el públic assistent, que ha anat molt d'hora a fer cua, més que el Bad Bunny, pues...
3: A suar la cancel·lada allà, no?
4: A què?
2: Sí. Llavors, pues res.
3: És que el Bad Bunny... A mi que em perdonin, però pagar les morterades aquelles per anar a veure aquell senyor que remuga, perquè no canta, remuga.
2: Jo no faré valoracions.
1: El papa
2: teva.
1: I el Bad Bunny, eh?
3: Sí.
2: Igual ens escolta gent forofa de Bad Bunny, jo no faré valoracions.
3: No, segur que ens escolta algun forofa de Bad Bunny.
2: Prefereixo criticar el papa.
3: Però que s'ho pensin bé, perquè és un tio que remuga.
1: Estan nerviós perquè no em veu. Però que no estic fent res, eh?
2: És igual. Però si ja li ha robat un rotllo de cinta aïllant.
3: A tu t'agrada
1: no,
3: el Bad
1: no
3: Bunny?
1: Seu.
3: A tu t'agrada el Bad Bunny? Així a priori?
1: No massa, però li reconec el valor artístic i cultural, diguéssim.
3: Això que fa de remugar?
1: Sí. A veure, té tamacles.
3: Té tamacles,
1: sí.
3: Me'n saps dir algun?
1: No.
3: Vale.
1: Si te quiere divertir...

0: sí.
1: Molt bé.
0: Però, vaja, no... Jo estic molt content perquè el Paul McCartney ha tret disco.
1: Ah, no, pensava que acabaria d'estar viu encara.
0: No, sobretot. Ja. Mira si està viu, que ha tret disco. I ha arribat al número 1.
1: Ah, sí?
0: Molt clar.
1: Hòstia puta.
0: És el puto. Aquest sí que és el puto.
1: Ara... Perdó, eh?
0: Ara venen els insults al Paul McCartney.
1: Sí, sí, sí. No, no.
0: Oh, Déu-mos en guard.
1: A la dieta. Tu vols dir que ha tret disco físic i és número 1 en vendes? O
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Disco físic és... Reproduccions. Però, no, reproduccions de...
0: No, no.
1: Disco físic.
0: Sí.
1: Clar. Efectivament.
2: Efectivament.
1: Efectivament. Que aquí compra discos.
0: No, vale, vale.
1: No, ja està. Els fans del Paul McCartney.
0: Segurament. No sé exactament les mètriques, diguéssim, com van. Vols que t'ho miri?
1: No, però vull dir, no, no, segurament els joves d'avui en dia no compren el vinil del Bad Bunny.
0: No ho sé.
1: Tu compres el vinil del Bad Bunny?
0: Com a mesura de totes les coses, eh?
1: Com a jove? Com a jove, sí. Que coneixem.
3: No, però compro vinils.
1: No, però compra vinils, però no el del Bad Bunny. Però abans compraries el del Paul McCartney que el del Bad Bunny, no? Veus?
2: Ah, jo també.
1: Perquè clar. Encara hi ha jovent que sap de música.
0: Claro. Seguiu, seguiu.
1: Has posat el Bad Bunny?
2: Ah, bueno.
0: Vaya tamacla.
1: Com que remugava.
0: Vaya tamacla. Mira, puja, puja. Puja, puja. Mira com crida el desgraciat, ja veuràs. Espera't, eh? Ara no. Hi ha un canvi aquí. Puta mare. Vaig a posar-me el volum dels auriculars i tot.
1: No molt, que...
0: Guaita'l, eh?
1: Que s'espallen.
0: Mira quin canvi.
1: Sí, ja n'hi ha un que no em va.
0: Ara fotrà uns crits com a Helter Skelter, nen. Oita, oita. 84, eh?
1: Igual, eh?
0: Bueno, igual, no. Igual de bé. Tenint en compte el context.
1: Sí.
0: Molt bo, molt bo.
1: Bueno, va, hem posat...
0: Podríem parlar tota l'hora d'això, eh?
2: Amb el Paul McCartney sí, i del Papa.
1: Va, vinga. Però us tira. Poso les copes de whisky, mira.
2: Sí, aviam, mira, jo tinc una ja.
1: Som-hi.
2: Avui toca...
1: Avui toca Arran.
2: Arran.
1: Sí, ha vingut el Papa i toca Arran. No, no, ara no sé el lligam, però...
2: Molt bé.
1: A veure què us sembla. Què em dieu d'aquest color?
2: Però té coses flotant. Té,
1: bueno,
2: copa.
1: Però això és la copa, segurament. Vale. Or, no?
2: Or palla.
1: Or palla i brillant, 60.000, també.
0: 60.000,
2: Deixa el nosi, està a lo seu.
0: 60.000 discos venguts la primera setmana.
1: De físics.
0: Físics, físics.
1: És molts, eh, no, ara.
0: Dels quals en vinil 32.000.
1: Molt bé.
0: La primera setmana. Tenia ni puta idea de res.
1: No, melòmens.
0: Sí, home, compren. Sí, el que vulguis, col·leccionistes.
1: Col·leccionistes, sí. Clar. Però el...
0: Més hi ha com 14 versions de l'àlbum en vinil. Vinil verd, portada alternativa, portada vermella,
1: aquestes
0: portada groga.
1: Aquestes coses que fan els anglesos. Doncs, pues, clar, això no li passa a la Lady Gaga, que ven discos. En ven,
0: no sé, perquè...
1: Però no tants.
0: La
1: gent ja va més amb les aplicacions.
0: L'àlbum va entrar al número 1 de diverses llistes del Billboard i al número 5 de la llista global del top 200 del Billboard. Per tant, hi havia 4 artistes per sobre.
1: Ah, no, ara no et sento,
2: sento.
0: M'ha tret. La nova versió dels roncs és baixar-me.
1: Sí, és...
0: Baixa-la a poc a poc i així la gent ho entén, sí. Saps?
1: Però, sí, per exemple,
0: provem-ho. Si jo estic parlant i de cop i volta el baixes a poc a poc, més a poc a poc. Torna a pujar. Ho has de fer més a poc a poc. Si jo estic parlant i de sobte baixes el volum a poc a poc, ara s'entén.
2: Ara millor. Doncs
0: vale. Pues res, que aniria... Ja el pots tornar a pujar, eh? Puja.
1: Bueno, anem pel whisky mentre jugueu amb el micro.
2: Sí, mentre,
0: la puta
2: mentre funciona el contraprograma.
1: Exacte. No.
0: Bueno, què? Color? Or.
1: Or
2: palla.
0: Sí, és clarinete.
1: És clarinete,
0: sí. Té un punt tèrbol.
1: Però és brillant tot, eh? No, el tèrbol ja hem dit que no és.
2: El tèrbol és de la copa.
0: És que estava llegint lo del McCartney. Paul. Paul James. No, James Paul. Jaume Paul.
1: Jaume Paul.
0: És nom com de fill de gavatxo.
1: Jaume Pau, no seria? Més que Paul.
0: Jaume Pau, sí. Bueno, és que clar... Paula. És com una barreja de les dues coses, no? Pol.
1: Sí.
0: Jaume Pol, sí. Jaume Pol. Jaume Pol o Jaume Pau?
1: Sí.
0: Són noms de nen de pares gavatxos.
1: Sí.
0: Prou.
1: O almenys un dels dos.
0: O almenys un dels dos.
1: La mare, segurament.
0: El més tocapolles.
2: Seria Jean Paul.
0: Jean Paul.
1: Jean Paul.
2: Jean Paul del Grava.
0: Què?
1: Ara vol, eh? Sí.
2: Ara vol veure.
0: T'estava ja el jefe.
3: Bé, calla.
0: Ah. Bueno, què? Sí, és brillant i maco. Bé, sí.
1: Bota, artera. Va, nas. Eh? M'heu notat, no?
0: El què?
1: El fum.
0: Ah, sí?
2: És rarillo.
0: Tinc una mica mal de cap, jo.
2: Però aquí... Aquí, jo, què vols que et digui?
1: Ai, sí, aquí fa com olor de cera, de vell.
2: Sí, ja, o sigui, canvia molt. Vale, ja normalment, de la copa...
1: Torna-li a fer una segona.
0: Torna a tenir el micro baixat i no estava dient res, eh?
2: De la copa tancada, oberta, sempre hi ha canvi, però...
0: Murmuri de velles.
2: La...
0: Murmuri de velles.
1: Sí, a mi, a la segona ensumada, m'ha vingut més el fum, eh?
2: La segona, sota sí, bé, però...
1: Però sí que m'ha vingut...
0: Murmuri d'abelles que s'endormi...
1: No cantis, Serrat.
0: És que heu dit abelles i m'ha vingut això al cap. Soc vell, vaig néixer vell, jo.
1: Sí, ja, ja ho sabem.
2: Que passa que a la tancada és el fum, però... Al final té una mica de...
0: Rentar les copes, què tal, tio?
2: Castanya de...
1: Renta-les tu.
0: No, si vols la rento, si m'ho dius la rento, però aquí hi ha llavi, eh?
1: Sí.
2: Alexis, tu saps quants programes queden? És que se m'està fent molt llarg.
0: Tres o quatre. Però si vens dos de cada tres...
2: Bueno, ai, imagina't si vingués cada dia.
0: Un de cada... Bueno,
2: imagina't.
0: Seria diferent. Ui, estic fent amb la camisa.
1: Sí, ja ho veig.
0: Que no tens estris.
1: Sí, però he anat ràpid. Avui tenia feina i he anat agafant la maleta. I he parit el whisky dins i he agafat la maleta i me n'he anat.
0: Salut.
1: Salut.
0: Ricard.
2: Sí.
1: Bueno, i noteu algú més que fum?
2: Home, la tancada té una mica de... Acaba tenint un punt químic, crec jo.
1: Sí?
2: Però...
1: Sí, l'acaba tenint.
2: O sigui, no...
1: Però jo crec que són...
2: Ojo, el jefe.
1: Que són més pels 46 graus que per aquest punt.
2: Ja, pel grau alcohòlic.
1: Jo, o sigui, li noto l'alcohol, però no és una acetona ni una cosa desagradable.
2: No, és l'alcohol. Sí.
0: Ja estàs, Monter?
3: Sí.
2: I després, no sé, una mica de...
1: No. Què més, què més?
2: Algo més dolç.
3: Cítrics.
1: Sí, té cítrics, amb això estic d'acord.
2: Cítrics, algo avainillat, potser.
3: És
1: per avui,
2: sí. Més a la oberta que a la tancada.
1: Està mirant el Monte. Avui està porculero, eh?
2: Sí, ha vingut la trucada...
0: És la de millor d'esquenes.
2: La trucada aquesta anterior del proctòleg no li ha sentat.
0: Ui, m'han fotut el cap com un bombo.
1: Ja. Sí, ja diu que té mal de cap. Bueno, el provem o què? Mentre juga amb el Monter. Salut, eh?
2: Sí.
0: Un altre cop, però...
2: Bueno, què passa? Ui, ui, ui. A veure.
0: Cítrics, ho heu dit?
2: Sí.
1: Ho has dit tu?
0: És que estava d'esquenes.
2: Bé.
1: Bé.
2: Bé, bé.
1: Una entrada agradable.
2: Mm.
0: Molt bé, nanos.
1: Amb boca i pic. Oh, sí. Sí que és bo, eh?
0: Sí que ho és, eh?
2: Sí.
0: Hòstia, sí que ho és. M'agrada aquest whisky, porta'm més.
1: Pues tinc una ampolla a casa.
2: Fuà, toma ja.
0: I hi ve Sant Joan.
1: És que aquest whisky el deixen de fer, crec.
0: Tots alhora.
1: No, el deixen fer com a arran, però ara...
0: De fer.
1: Com el whisky arran, i es veu que fan una destileria de whiskys fumats només que es dirà Macrimon.
0: Es dirà fumant.
1: Bueno, és de ran igual.
2: Pitjor seria que passés de ran endavant.
1: És de ran igual, però...
0: És el pas lògic.
1: Però en una altra distreria només per whisky fumat.
0: Quan ja tens pèls als ous, passes endavant.
2: Endavant.
0: Ai.
1: Que és, bueno, no sé exactament com va, ho haurem de llegir.
0: Vale, pues hòstia, pues tinc una idea.
1: Què?
0: Llig.
1: Llegeixo?
0: Llig.
1: Espera
2: que no hem dit res.
1: Ah, diguem coses. Hem dit ens agrada molt, però no hem dit res.
0: Si gusta whisky bo. Té un punt dolcet.
1: Té una entrada dolça i agradable. I amb boca llavors es desplega.
0: No hi ha molt fum en boca, però hi és.
1: No, però es desplega el whisky.
2: És suficient.
1: Té un punt picant, però és un picant agradable. Se'n va al paladar molt.
0: Què et compraràs el Leo a la Sagrada Família?
1: Hòstia, l'he mirat, però val 750.
0: Veus com se l'ha mirat?
2: 800 o 750.
0: És el més gran que han fet mai, eh?
1: 20.000 peces. Oi?
0: Imagina't el bé que tu passaràs muntant-ho i el car que ho cobraràs al Wallapop d'aquí 5 o 10 anys.
1: Sí.
2: Sí, però això t'ocuparà mig menjador.
0: Que després, quan tu vens al Wallapop, l'has de desmuntar, no?
1: No ho sé. No m'he vengut mai cap Lego.
0: Deu tenir un valor.
1: De fet, jo no col·lecciono gaires Legos, eh?
0: Però t'agraden els Legos.
1: Sí, però normalment qui compra és meva germana i jo li monto.
0: Ja. No entrarem aquí. No. La germana fa anys aquesta setmana.
1: Sí. Així. Sí, sí, és correcte.
0: Tira'l. Si el tires, a mitges no facis les coses. Ara. Vale, què deies del whisky que t'has despistat?
1: Que és molt agradable en boca,
0: sí.
1: I que es despleguen els aromes, però no d'una forma molt bèstia, ni el fum passa per sobre de tot, té aquest punt dolç.
0: És untuós, eh?
1: Té un punt untuós, té un punt herbaci també, té un punt floral, té aquest punt cítric també, i també es desperten com unes espècies. I és llarg.
0: Hey, està guapo. Està bé. Aquest whisky, igual com moltes vegades provem whiskies que diem... Bueno, dic jo. Aquest whisky...
1: Té frescor, més. Té un munt balsàmic.
0: Aquest whisky és d'aquells que li pots donar a algú que no està molt ficat al whisky perquè és una bona entrada i no sé què.
1: Sí.
0: Aquest no. Aquest és un whisky d'aquests que tens a casa i el comentari és... Hòstia, tinc una cosa molt guapa, la vols provar?
1: És aquest. Aquest.
0: Perquè no és una cosa molt singular ni molt que despunti d'una cosa, però té la seva suma de... dolçor, untuositat, fum cítric, espècies, frescor... Està guapo.
1: Està guapo, està guapo. No et veu, llavors no et sent.
0: Ja.
2: No és això, eh? Sobretot,
1: és la seva lleugera penjança.
0: Yeah.
2: És l'equilibri que té entre tot.
0: Sí.
2: Mira, doncs no és un whisky que sigui molt complex, però com té de tot, està bé.
0: Com hem
2: està
0: dit
2: bé,
0: que es deia?
1: Arran Macrimor Pit. Pitet.
0: Sí. I què ens n'has d'explicar d'aquest whisky, Roger? Sí.
1: És pitet com killet, saps? Te mata.
0: Bactery baby.
1: Sí.
0: La bactèria baba.
1: En la fava. Macrimor és l'expressió fumada clàssica de la destileria Arran, inspirada en la mítica plana de pedres sagrades de l'oest de la illa, que es deu dir Macrimor. Aquest single malt combina la identitat afruitada d'Arran amb una suau i seca nota de torba, ideal tant per amants del fum com els que s'hi inicien, no? Perquè és, bueno, ja ho hem dit que era lleugeret. Perdó. Amb un disseny net i natural, aquest whisky representa la puresa de l'estil artesanal d'Arran, sense filtració freda, sense colorants i amb torba Highland de 20 parts per millor. Que 20 és relativament poquet, eh?
2: Poc, eh?
1: Nota de tast. Tinc nota de tast. Diu, lleugera i elegant, amb nas, toc cítric, sordi torrat, fum sec i flors silvestres.
0: Ostres, què podries fer? Bueno, per... Quants programes hem dit que queden? Si tu agafes això que t'has copiat i enganxat...
1: Sí. Oh! És l'anell únic?
0: Cuidado, eh?
1: Ho saps llegir?
0: Sí. Ara t'ho llegeixo.
1: En llengua d'en Mordo?
0: Sí. Un anillo en castellà. T'ho tradueixo en castellà perquè ho entengui tothom, eh? Com el pap.
1: Jo ho sabia, eh?
0: Para encontrarlos, otro para anar cap
1: aquí. No, però ho sabia en llengua...
0: Amb
1: llengua escura.
0: I què tal et surt l'accent?
1: No, ho sabia, però no me'n recordo.
0: Bueno, total, ara mirem això un moment. Que
1: Green Batuluk.
0: Què dius, ara boig?
1: Sí, no... era una cosa així.
0: Ara ho buscaré.
1: Com es diu això? Recarregat.
0: Ja.
1: Barroc.
0: Això que has copiat i enganxat per el guió, li pots passar al ChatGPT i dir que tu faci en vers.
1: Ah? Però això ho puc fer jo.
0: Ja, però...
1: I segur que millor que el ChatGPT.
0: Si tu tens el temps.
1: Ja.
0: Però si li passa al ChatGPT, després sempre pots acabar d'ajustar i fotre la Vicenta pel mig. Per les tradicions,
1: per les tradicions
0: no s'han
1: de perdre. No.
0: Bueno, segueix. Has tingut aquesta idea.
1: Boca refrescant i equilibrada, això ja ho hem dit. Notes de poma verda, mel lleugera. La poma verda no l'hem dit. La mel lleugera, bueno, aquesta cera... Vainilla, fum de llenya i un toc herbal i especiat. Això sí que hi és. Final mitjà llarg, amb records fumats persistents i un lleuger toc mineral. Molt bé. Jo crec
0: has,
1: que està bé aquesta
0: nota.
1: Tu
0: look. Ja ho he trobat, eh?
1: Sí.
0: Mm-hmm. Ah, sí?
1: Tu saps dir, eh? Aviam, va, home.
0: Aviam, aviam. Posa't el micròfon aquest vermell. Color nas de pallasso.
1: Però ho has de dir amb veu greu, eh? Que soni com un orco.
0: Posa't els efectes. Treu la música. No, a mi no. Ah, que és per tota la taula, eh?
3: És per tota la taula.
0: Calleu, calleu.
3: Calleu.
0: Diu el papa.
4: Asna duruglach, asna gimdatu, asna tartlu, ach bitus, ich darashtu.
0: Vaya infel.
1: Sí.
4: Sí, una mica, no?
0: Bueno, aviam. T'he vist practicant a casa, saps?
1: Què havies dit? Pobret.
0: Incel.
1: Què és això?
0: Hòstia, nano.
1: Ja t'ho explicaré.
0: Mira, t'acabem el whisky. Quina hora és? Acabem el whisky i ara entrem a parlar d'aquest tema perquè ell m'ho desmenteixi. Tots sabem que folla més que vosaltres.
4: Un anillo para gobernarlos a todos.
0: Ara ho diu en castellà perquè és la de l'imperio. Un ojete para gobernarlos a... Eh? Que baixem el volum. Jo?
1: Ah, el Monter diu que calli.
0: Tinc aquesta veu, Monter. Què vols que falli?
1: Pues compra un micro millor per aquest estudi.
0: Compra un estudi millor, Monter.
1: Compra un estudi millor.
4: Que gruixut.
0: Feu el vidre més gruixut.
1: Bueno, va, deixa que faci el programa aquí
0: perdó,
1: al costat.
0: Perdó. Home, el whisky.
1: És que... El programa vostre aquí al costat.
0: Ara he tingut un record de quan anava a l'EGB i em feien fora de classe.
1: Però no
0: per
1: m'has explicat com l'has insultat.
0: Després, acaba la secció que se'ns acumula tot.
1: Màxim Mor és el nom d'una torbera misteriosa a la costa oest de l'illa de Ran, amb un paisatge ondulat estèril. Aquest paratge està esquitxat de cercles de pedra.
0: Ondulat estèril?
5: Com tu.
1: Un paisatge ondulat i estèril. Tu imagina, com si fos un, les dunes d'un desert.
0: Torba.
1: No,
0: vull dir, tundra, perdó, tundra.
1: Sí.
0: Això.
1: Esquitxat de cercles de pedra i menhirs des de l'edat de bronze.
0: Esquitxat.
1: Que abans hi havia, hi havia tribus i coses, segurament.
0: Poètic, eh?
1: Un dels cercles es coneix com a Fingal's Cauldron Seat.
0: És un bar de bri.
1: No, és un lloc on s'hi seu, perquè diu Seat. Seat.
0: Ah, és veritat. Sí. Seat.
1: O Seat, en català.
0: Això és, una,
1: és una altra cosa. En aquest cercle hi ha una pedra amb un forat tallat.
0: Hòstia, nano.
1: Segur que era una cagadora.
0: Segurament.
1: No?
0: Cercle, sí, sí, els vàters de l'Ovella Negra. Sí,
1: sí, sí, la primera roca. Segons la llegenda, el guerrer gegant Fingal utilitzava aquesta pedra de cagadora. Ah, no, per lligar el seu gos preferit, que es deia Bran.
0: Stark.
1: Bran Stark, és veritat?
0: Mm.
1: Que és el que es mostra a l'etiqueta.
0: Ah?
1: No tenim,
0: no tenim etiqueta,
1: etiqueta.
0: Espera, però... que el busco. Arran Macchiato. Arran Macchiato.
1: L'estaleria Arran, precisió artesanal i terroir i llenc.
0: Arran.
1: Concepte de terroir,
6: sí, terroir.
1: Ojo. Arran és una estaleria independent situada a Lokranza, al nord de l'illa d'Arran. Que l'illa d'Arran, diguem-ne, és la... el golf aquest que fa... una mica al sud d'Escòcia, que comencen les illes, doncs és la primera, que és bastant llarga. Llavors, bueno, això. La seva localització única porta puresa i caràcter als seus whiskies gràcies a l'aigua cristal·lina del Loch Nadavi,
0: bueno,
1: rica en minerals i filtrada de forma natural. Hi ha un gos.
6: Una mica el gos dels Baskerville.
1: Elements de coure de mida petita que permeten una destil·lació suau. I els washbacks de Pidugles, els washbacks és on fan la cervesa, diguem-ne, eh? Que contribueixen a una fermentació lenta i rica en èsters fruiters. Producció en petits lots i compromís amb ingredients naturals.
0: Collons, nano, quan val aquest whisky?
1: No és supercar, però tampoc és molt barat.
0: Vale.
1: No mai res. 50-60 euros.
0: Sí, sí, sí.
1: Macrimor representa l'equilibri perfecte entre el fruiter i el torbat. És un whisky que narra llegendes cèltiques entre boires marines i ho fa amb estil i elegància.
0: Ole, ole i ole.
6: Toma
0: ole.
6: La propaganda.
0: Tens la sintonia de tonteries?
6: Vinga.
0: I la vols tirar? No, doncs tira l'aigua. No s'ha queixat el Monter, he picat de mans. Bueno, li he dit incel.
6: Sí. No, però fa que no amb el cap. No.
0: Li he dit incel,
1: sí,
0: que vol dir celibat involuntari.
1: Ah, això m'ho havies explicat, sí, alguna vegada.
6: Sí. Ja.
0: Però una brometa... O sigui, aviam, diguéssim, li hagués pogut dir friki.
6: O nerd.
0: O nerd.
1: Sí.
0: O pajillero. Però... que no, res de, ara estem en el pla teòric.
6: És,
0: eh?
6: La ràdio pública.
1: No, però em sonava poc. Però em sonava poc. Orgull.
0: Eh?
1: que pajillero està bé.
0: Bueno, però clar, és que el... mira, per exemple,
1: l'onanisme és una font de sabidoria.
0: De sabidoria,
1: De sabidoria del teu propi cos.